0: de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren dos estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
1: Esports. Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
0: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. Dos mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
4: Yo no supe en ningún momento cuando se procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
4: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
4: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
4: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
4: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
4: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
4: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
0: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex-vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar a soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
2: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
2: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
2: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
0: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
0: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
11: y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad, es precisamente actuar con justicia.
0: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
13: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
14: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
13: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
15: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
13: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
14: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
13: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
0: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
16: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
0: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
17: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
18: That's what...
19: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
17: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
18: Which is alarming.
19: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
17: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris, i això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
12: 3Cat Info.
0: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
20: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
21: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
20: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
21: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
20: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
12: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
22: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
1: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
1: Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
4: És l'última hora que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feina que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
1: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEM de València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
0: Segons dades de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
0: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
0: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
2: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
5: Potente e appassionante del cinema.
0: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
12: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
7: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
6: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
8: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
6: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit vistós de pretemporada, però i tant que sí.
12: 3CAT Info.
6: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
10: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
6: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
27: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
6: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
28: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
6: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
12: 3CAT Info.
6: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 2:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè, que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la

0: Meniu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
1: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
2: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
1: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: I expect

0: Dins.
1: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
2: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
3: 3Cat Info.
2: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
5: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
2: Siria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
6: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
2: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada, pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovet Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alpe d'Huez.
7: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
3: 3Cat Info. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 quilòmetres de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
4: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
4: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
4: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
4: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx, assegura que no hi ha delicte.
4: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
4: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
4: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar a soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
6: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
5: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
7: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
5: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
8: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
9: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
5: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
10: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
11: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
11: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
17: Which is alarming.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte, ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris, i això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
0: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho haurien de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria, perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feina que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEM de València, assegura que la sensació d'aixafogor ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'EMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent, doncs, l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
4: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
5: Potente e appassionante del cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club laurana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
7: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
6: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
8: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
6: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
0: 3CAT Info.
6: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
10: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
6: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
27: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
6: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
28: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
6: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
0: 3CAT Info.
6: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 3:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que

0: la temperatura cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable perquè és tanificació durant més temps.
1: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per a Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil.

0: de continuar i decir que sí.
1: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
2: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
1: Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
3: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
1: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada, pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alt d'Oest, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alt d'Oest.
5: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
4: 3CAT Info. Tresca Info.

0: Son las 4.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Vallespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior que eran días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él, y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial es suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx, assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, l'ex vicepresident espanyol, la Moncloa, li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esboranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal, que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esboranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, a Mires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
18: Which is alarming.
17: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de la UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
18: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria, perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem es fenya que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'una esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia amb Bunker, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
0: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
11: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
3: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós a pretemporada, però i tant que sí.
11: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manolo González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
8: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
3: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És l'Adolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
27: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
3: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
11: 3CAT Info.
3: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovet Adey Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arribada al cim de l'Alp d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 4:45.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entrem con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veieu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquestes són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Levitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí, una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, aixafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricarán 5 vehículos, 3 de Ford y 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final es el objetivo de la accesibilidad.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'han localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar...

0: de Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofesh Schecter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
0: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant. Tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3CAT Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, fem de vacances i en seguim parlant.
3: Si Diego es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin

0: les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
1: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues es un privilegio.
0: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada, pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogacar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Alex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
3: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
2: 3CAT Info.

0: Són les 5.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana, Caroline Graham, ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública. En... No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento... Cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. Intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esvoranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esvoranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassem i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
17: Which is alarming.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria, perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es fenya que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació de xafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'agència tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'agència tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'agència tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
0: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
11: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club laurana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
4: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
11: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manuel González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
9: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
4: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
27: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
4: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
11: 3CAT Info.
4: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, i arriba amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són 6:15.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa 2 mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mi que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges, es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit mentre es feien les tasques de reparació que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions, a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina, en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara, gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per a les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialp, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricarán 5 vehicles, 3 de Ford y 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també el socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme el supervisa des de la sorra. Rocío Calcerrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'ha localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'1 miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de la

0: Amb força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofe Schechter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
1: I el boca a orella ha fet que la novel·la La llibreria de les hores mortes s'hagi enfilat a la llista dels més venuts 2 mesos després que es publiqués. L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
2: És fantàstic i no ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el boca a orella està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
1: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
3: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
4: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
3: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els 2 darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
5: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
3: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
6: 3Cat Info.
3: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
3: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Siria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Siria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
8: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
3: Siria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues, es un privilegio.
3: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.

0: L'actualitat esportiva a fons.
1: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatorià de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
2: El que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
0: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Són les 6.
1: Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència 2 mesos després que l'imputessin pel rescat de Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident ha negat haver mediat en el rescat de l'aerolínia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. El Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. El text ha de permetre a les comunitats autònomes eixugar part del seu deute amb l'Estat. En el cas de Catalunya, serien 17.000 milions, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, que són propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. Donald Trump estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha afirmat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació que hi va haver a l'inici de la guerra cap al febrer. L'escalada del conflicte dispara el preu del petroli Brent per sobre dels $100 per barril. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%, tot i la preocupació expressada per Christine Lagarde per l'espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà. Lagarde suggereix una possible pujada del preu del diner al setembre, en funció de com evolucioni el conflicte i el seu impacte en els preus de l'energia. La calor nocturna durant la nit a Barcelona provoca més morts que les altes temperatures durant el dia. Així ho asseguren 2 estudis de la Universitat Politècnica que han analitzat dades dels últims 50 anys. Durant aquest temps, la temperatura mínima ha pujat 3,87 graus, gairebé el doble del que ha pujat la temperatura de dia. Penélope Cruz i Javier Bardem lluitaran pel Lleó d'Or a la Mostra de Venècia amb Bunker, el nou thriller psicològic del francès Florian Zeller. La 83a edició del certamen, que se celebrarà del 2 al 12 de setembre, estarà marcada per la manca de paritat, amb només una directora entre les 20 pel·lícules en competició.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat al quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031. I el femení blaugrana Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França de 185 km de muntanya. L'equatorià ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'esloveta Tadej Pogačar.
1: I la meteo, matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Puntualment tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també als massís dels ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud reforçant-se a la tarda.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions de qui us parla a aquesta hora durant aquesta nit. El meu nom és Joan Trias. Comencem. L'expresident espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, trenca el silenci i defensa públicament la seva innocència. 2 mesos després de ser imputat pel rescat de Plus Ultra i les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'exlíder socialista ha negat rotundament haver mediat pel préstec de l'aerolínia i haver participat en la creació d'una societat offshore per desviar diners. En canvi, on Zapatero ha estat menys clar, és amb les joies. Ha assegurat que va ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va donar. Repassem amb Txell Bellespí les afirmacions més destacades d'aquesta entrevista.
3: L'expresident espanyol nega qualsevol mediació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno,
0: con ninguna autoridad pública, en, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de PlusUltra.
3: I subratlla que no sabia res de la concessió de les ajudes.
0: Yo no supe en ningún momento cuando se el procedimiento anterior quedaron días que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
3: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions pel rescat de PlusUltra i el vincula amb el cobrament del 1% de l'operació. Tot i això, no en fa sang.
0: No va con mi estilo ni con mi código de conducta renegar de que he tenido una amistad dilatada en el tiempo con él y las relaciones humanas tienen su ámbito y lo que es el proceso judicial el suyo.
3: I afirma que l'empresa del seu amic Julio Martínez només hi feia de consultor, cobrant per una feina legal que declarava Hisenda.
0: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
3: Zapatero afirma que no va participar o impulsar la creació de cap societat offshore per desviar diners i nega que utilitzés les seves filles com a testaferro.
0: Nunca he pensado en un offshore, nunca he mirado lo que es un offshore y, por tanto, efectivamente, no puedo hacer un offshore. E intentar que mis hijas fueran testaferro de algo, hombre, por favor.
3: Sobre les joies del seu despatx assegura que no hi ha delicte.
0: Entrar con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
3: Zapatero admet que la situació és dura per a ell i per les seves filles i que pateix pel partit.
0: Estoy preocupado. Esto ha sido una situación para mí tan imprevista. Ha sido muy, muy duro. Sufro mucho pensando que el Partido Socialista pueda sufrir por la situación en la que me encuentro. Sufro mucho.
3: I lamenta ser víctima de filtracions i d'un judici paral·lel.
0: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues, todo tipo de especulaciones.
1: Després d'escoltar aquesta entrevista, a l'exvicepresident espanyol, la Moncloa li manté el suport. El Partit Popular, en canvi, acusa Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients. Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'entrevista de Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol, que continua fent costat a l'expresident i demana que es respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Un suport que comencen a qüestionar els socis de l'executiu. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, considera que moltes preguntes han quedat sense resposta.
5: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
4: I Feijóo té clar, la situació de Zapatero és insostenible i més després d'una entrevista pactada, diu, sense aclarir ni contestar res. Pel líder del PP, tot respon a una estratègia de Sánchez per continuar governant.
6: Sánchez está en manos del señor Zapatero y el señor Zapatero está en manos de Julio Martínez. Lo que ha hecho ayer, lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública sobre que él no ha hecho nada.
4: I mentre que des del PSOE, Montse Mínguez referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials, el republicà Gabriel Rufián esperava més concreció per part de l'expresident.
7: Creemos en la justicia y confiamos en el presidente Zapatero y él dará las explicaciones oportunas cuando tenga que hacerlo. Hoy lo ha hecho.
8: Tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
4: Els socialistes estan convençuts que Zapatero completarà i detallarà les explicacions quan declari davant el jutge.
1: I el Congrés ha aprovat aquest dijous la tramitació del projecte de llei per condonar parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, el conegut com a FLA. Per a Catalunya representaria la condonació de 17.000 milions d'euros, gairebé un 20% del deute total amb les arques espanyoles. Junts i Esquerra han votat en contra de les esmenes a la totalitat de Vox i el PP li han facilitat que la proposició de llei pugui fer el seu recorregut parlamentari. Els juntaires, però, han retret a republicans i a PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Des d'Esquerra s'han defensat afirmant que és una conquesta política seva. Sentim el portaveu adjunt de Junts a la cambra, Josep Maria Cruzet, i la diputada dels Republicans, Teresa Jordà.
9: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya?
10: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Des del Partit Popular consideren que el projecte de llei només ha servit per obtenir el suport dels independentistes a la investidura de Sánchez i ho han titllat de corrupció política. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha argumentat que no es beneficien unes comunitats per sobre de les altres, sinó que es pretén generar un model just.
10: Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Al marge d'aquest tema, aquest dijous també s'ha fet l'última votació pel que fa als objectius de dèficit, primer requisit per a la tramitació dels nous pressupostos. Com fa 10 dies, la cambra els ha tornat a tombar amb els vots en contra de Junts, el PP i Vox. Tot i aquest revés, el govern espanyol es manté decidit a tramitar els comptes.
11: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona, propers a l'Esvoranc, provocat per les obres per soterrar el tren a Montcada i Reixac. Encara no se sap què va causar aquest esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el rec Comtal que passa a prop de les vies. Des de Barcelona, a Cèlia Forment.
12: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esvoranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
13: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
12: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
14: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
12: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esvoranc.
13: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto, pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del rec o la proximidad del rec esté relacionada con el incidente.
12: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I davant d'aquesta situació, Junts per Catalunya demana que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El portaveu parlamentari de la formació, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
15: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
1: El Congrés, Esquerra Republicana, ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, perquè doni explicacions sobre aquest esvoranc i la seva afectació a la xarxa de Rodalies.
11: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim ara pàgina internacional amb Donald Trump, que estudia un atac massiu contra l'Iran, segons ha explicat en una entrevista al mitjà digital Axios. El president dels Estats Units diu que els bombardejos serien més forts que els de l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra. Les hostilitats no s'han aturat aquest dijous. L'Iran ha denunciat un bombardeig nord-americà a l'illa de Qassam i Kuwait ha informat d'un atac de drons iranians prop de la frontera amb l'Iraq. El Regne Unit ha ordenat la retirada del personal diplomàtic que encara hi havia a Teheran. El dia que la República Islàmica ha dit que Londres és còmplice de crims de guerra per haver autoritzat per primer cop l'ús de les seves armes militars per als avions de guerra nord-americans. En aquest context d'escalada del conflicte, el preu del petroli Brent s'ha disparat prop d'un 7%, més enllà ja dels $100 per barrils. També el Banc Central Europeu manté congelats els tipus d'interès al 2,25%, tot i que la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. En funció de com evolucioni el conflicte a la zona i el seu impacte en els preus de l'energia, l'organisme monetari podria tornar a pujar els tipus d'interès passat l'estiu. Brussel·les, Bruno Forte, Amires.
16: Durant aquestes vacances, el Banc Central Europeu dona oxigen a les persones que tenen préstecs o hipoteques contractades. Però al setembre, l'opció de pujar els tipus d'interès estarà novament damunt la taula. Alguns dirigents de l'entitat ja ho han plantejat aquest mateix dijous i la presidenta, Christine Lagarde, ha remarcat que els tipus queden congelats de forma momentània perquè en aquest últim mes la inflació ha baixat.
17: That's what...
18: Això és el que ens ha portat a prendre aquesta decisió de mantenir els tipus d'interès per ara.
16: Tot i la millora de la inflació, el Banc Central Europeu està preocupat per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb inquietud el nou front que s'obre ara al Mar Roig, amb els atacs dels rebels hutis del Iemen contra vaixells saudites.
17: Which is alarming.
18: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
16: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Per ara, però, Lagarde diu que aquesta pujada general dels preus no està arrossegant a l'alça també els salaris. I això tranquil·litza el Banc Central Europeu.
11: 3Cat Info.
1: Dos estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya demostren que a Barcelona les nits tropicals i tòrrides provoquen més morts per calor que les altes temperatures que hi ha durant el dia. Des dels anys 70 fins ara, a la ciutat les temperatures mínimes, les nocturnes, han pujat 3,87 graus, gairebé un grau i mig més que les diurnes. Barcelona, Montse Poblet.
19: Els dos equips de l'UPC que han estudiat la mortalitat per calor a Barcelona conclouen que les altes temperatures nocturnes causen com a mínim un 26% més de morts que la calor que es pateix durant el dia. Els efectes de l'illa de calor en què s'ha convertit la ciutat s'accentuen a la nit quan no hi ha brisa marina i, a més, una part important de la població s'està en casa sense climatització on costa dormir i recuperar-se. Josep Roca és un dels autors dels informes.
20: O sigui, el calor nocturn és un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El cos no és capaç de recuperar-se, que no hi ha escapatòria a la calor, no hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
19: Roca recomana revisar els llindars d'alerta per calor nocturna del Meteocat, que només s'activen a partir dels 27 graus. El Ministeri de Sanitat considera que per sobre de 24 ja hi ha risc per la salut.
20: 27 graus és una autèntica bogeria. Posa els llindars de forma molt, molt, molt exigent. Per tant, aquesta la paradoxa de que no es podem escapar al calor, creiem que és important i que ho hauríem de tenir en compte els serveis d'alerta pública per temperatures. No?
19: Aquest any a Barcelona ja hi ha hagut 30 nits tòrrides, és a dir, amb els termòmetres per sobre dels 25 graus. És la sèrie més llarga en aquestes alçades d'any des que es tenen registres.
11: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
21: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al terç oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran. Un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
1: I, de fet, la calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures de 43 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ha estat la màxima a Catalunya. A Ponent, on també s'han fregat els 40 graus, les màximes han arribat ben entrada la tarda. Una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria, perquè les terrasses no s'omplen fins al vespre. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La temperatura este dijous a Lleida ha arribat als 40 graus i, com passa sempre a Ponent, la màxima s'ha registrat a la tarda. De fet, la plana de Lleida és on les temperatures màximes arriben més tard, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima. Aleix Serres, cap de control de qualitat de dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: La temperatura pot continuar pujant durant tota la tarda mentre hi ha radiació solar. Passada mitja tarda i pràcticament al vespre, doncs, de vegades s'assoleix la temperatura màxima diverses hores després que en altres llocs de Catalunya.
2: Això té conseqüències per a l'hostaleria, perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem esfenya que no traiem, vaja.
23: Fins llavors, la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
2: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
1: Aquesta onada de calor també ha afectat de ple el País Valencià, on a banda de temperatures de més de 40 graus, la forta humitat ha disparat la sensació tèrmica al voltant dels 50 graus. José Ángel Núñez, cap de meteorologia de l'AEMET a València, assegura que la sensació d'aixafogó ha durat hores en alguns punts. Són declaracions al Catalunya Vespre.
24: Hemos tenido sensaciones en zonas de la Ribera Alta, la costera, sensaciones de calor de próximas a 50 grados, además sostenidas por encima de 47-48 durante varias horas.
1: Segons dades de l'AEMET, la temperatura màxima registrada al País Valencià ha estat a Bicorb, on s'han fregat els 44 graus, seguit dels municipis de Villena amb 43,7 i Alcoi amb 43,2. Aquestes temperatures han anat acompanyades d'un esclafit amb ratxes de fins a 90 km per hora a la zona litoral entre Santa Pola i Guardamar del Segura. De cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això es desprèn d'un informe presentat elaborat per Pimec, que denuncia que no actualitzar els paràmetres de l'IRPF perjudica els assalariats. La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de la Patronal, Sílvia Gavarró, denuncia que, a la pràctica, això suposa un augment de la pressió fiscal per als ciutadans.
25: El fet de que no ens actualitzin aquestes quantitats, el que està fent és que ens estan aplicant una pujada d'impostos encoberta, que ningú la veu, que no es discuteix a nivell públic. Però a la pràctica suposa que tots, perquè tothom cobra una nòmina, tots acabem pagant entre un 1,3 i un 3,2% més d'impost sobre la renda.
1: Pimec estudia que de cada 100 euros que apuja el sou una empresa, el treballador en rep entre 48 i 56 de nets, depenent del nivell de renda de l'empleat, mentre que entre 44 i 52 euros acaben a les arques públiques en concepte d'IRPF i cotitzacions. També l'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions, amb un frau de 137 milions. Els tècnics tributaris també han destapat un frau de 100 milions en l'impost del patrimoni i de 81 en el de transmissions. Aquests són els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
26: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: I una de cultura, Penélope Cruz i Javier Bardem seran a la secció oficial de la Mostra de Venècia en Búnquer, un thriller psicològic del francès Florian Zeller que competirà pel Lleó d'Or. La 83a edició del festival reuneix cineastes com Nanni Moretti, Werner Herzog o Martin McDonagh i reobre la controvèrsia per la falta de paritat. I és que només una de les 20 pel·lícules en competició està dirigida per una dona. Això sí, el director del certamen, Alberto Barbera, assegura que moltes de les històries que es projectaran enguany estan impregnades d'actualitat.
0: Les guerres, el canvi climàtic, les migracions, les fractures i els conflictes a l'interior de les famílies, les esperances i el temor dels adolescents, les creixents tensions socials, el llegat dels esdeveniments històrics del passat, que no ho és mai del tot. No crec que hi hagi cap altra modalitat artística i expressiva capaç d'exercir al mateix temps una funció estètica, cultural i social tan potent i apassionant com el cinema.
1: Fora de la competició destaca la presència dels germans Liam i Noel Gallagher per presentar un documental sobre la reconciliació d'Oasis.
11: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que, si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
5: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
4: Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat al llistó alt.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
4: Per cert, que aquest divendres el Barça jugarà un amistós contra l'Europa a porta tancada, a la ciutat esportiva Joan Gamper. Del duel n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de pretemporada, però i tant que sí.
11: 3CAT Info.
4: Del femení blaugrana destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
8: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
4: Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca i al capítol d'arribades el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Per cert, que els de Manuel González jugaran dissabte contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque, el seu tercer amistós. El lateral de l'Espanyol Omar considera que van pel bon camí.
9: Que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza. Estos dos últimos partidos pues creo que ha sido muy buenos.
4: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu sisè reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada. Obrim ara pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El Barça ha anunciat la setena incorporació de cara a la propera temporada pel que fa a jugadors. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028.
27: Estoy súper agradecido de poder formar parte en ese proyecto y espero que podáis disfrutar.
4: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet al ciclisme.
11: 3CAT Info.
4: Per parlar del triomf en solitari de Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. De 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslové Tadej Pogacar. Això sí, Pogacar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida i arribada a Gap, arribada al cim de l'Alpe d'Huez de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. I en tenis, Pablo Adosa ha accedit als quarts de final del torneig d'Hamburg, que jugarà contra l'egípcia Mayar Sherif.

0: Són dos quarts de set.
1: Ha arribat l'hora de repassar les principals informacions. Zapatero trenca el silenci i defensa la seva innocència dos mesos després de ser imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies del seu despatx. En una entrevista a Televisió Espanyola, l'expresident socialista ha negat haver mediat en el rescat d'aquesta companyia i ha reivindicat la legalitat de les seves feines com a consultor. Sobre les joies, ha assegurat que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer. Adif continua investigant les causes de l'esfondrament provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac, però assegura que no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc. Les línies de rodalies afectades per l'incident continuaran tallades com a mínim fins la setmana vinent. I a partir d'ara us explicarem la situació de presó provisional i sense fiança per al detingut acusat de la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El detingut de 18 anys i que està investigat per un delicte d'homicidi vivia al mateix poble que la víctima. Tot apunta, però, que no tenien relació. La mare del nadó que va ingressar al Vall d'Hebron per maltractaments contradiu els metges i diu que va comentar als professionals de l'hospital que la criatura tenia lesions anals. Davant del jutge, la dona ha admès que el pare era maldestre en l'infant i que el tractava amb poc afecte. Tot i això, ha assegurat que no va veure mai cap agressió. Laura Antonell es converteix als 53 anys en l'escriptora de l'estiu gràcies al boca a orella de la llibreria de les Hores Mortes. La novel·la sobre la reconstrucció de la pròpia identitat no para de guanyar lectors des que es va publicar fa dos mesos.
0: Esports.
2: Frenkie de Jong té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara, el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. I sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia de l'anunci oficial del fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi fins al 2031.
1: I la meteo. Tindrem una matinada tropical i puntualment tòrrida. Aquest divendres comença a baixar una mica la temperatura. Igualment, també tornarem a tocar els 40 graus. Matí de sol amb alguns núvols baixos al litoral sud. Tarda de nuvolades al Pirineu, també al massís dels Ports i al prelitoral, on no es descarta alguna gotellada i vent del sud que es reforçarà a la tarda. Comencem. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega haver intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Són declaracions que ha fet a Televisió Espanyola.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública. No es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Yo no supe en ningún momento, cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
1: Zapatero refusa les confessions del seu amic Julio Martínez, que l'acusa de liderar les operacions del rescat de Plus Ultra i el vincula amb el cobrament de l'1% de l'operació. Afirma que només feia de consultor i que cobrava per una feina legal que declarava a Hisenda.
3: Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
1: Ha estat menys clar sobre les joies que van trobar al seu despatx i que els pèrits valoren en més d'un milió d'euros. Ha dit que van ser un regal de cortesia, però no ha aclarit qui li va fer.
3: Entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro. No hay ningún afán patrimonial, no tiene nada que ver con ninguna tarea política ni nada. Un regalo de cortesía personal.
1: Zapatero admet que la situació és dura per ell i les seves filles i que pateix pel PSOE.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Adif no veu risc en els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'Esboranc provocat per les obres per soterrar el tren a Montcadi Reixac. Encara no se sap què va causar l'esfondrament, però es descarta que tingui relació amb el recomptal que passa prop de la via. Cèlia Forment.
4: Adif s'ha reunit amb l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns de Vallbona, els que viuen més a prop de l'Esboranc. La companyia ferroviària els ha confirmat que els seus habitatges no han patit afectacions. Ho ha explicat el subdirector de construcció d'Adif, Arturo Pastor.
5: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo. Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo. No ha habido movimientos después del incidente.
4: De moment, ni Adif ni l'Ajuntament avancen cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat. La novetat és que la grua que va caure dins l'excavació quedarà enterrada amb ciment perquè retirar-la seria més arriscat. Els veïns, però, apunten al terreny humit com a possible causa. És un punt geològicament molt complex, on coincideixen les línies de Rodalies, el túnel d'alta velocitat, el rec Comtal i l'aqüífer del Baix Besòs, que es troba a només 5 metres de profunditat.
6: Y eso es de la humedad de la tierra. A 8 metros o algo hay agua. A mí que no me digan que eso lo sabían. Eso ha pasado por la humedad del río.
4: Malgrat això, Adif insisteix que totes aquestes condicions estaven previstes en el projecte i assegura que no hi ha cap evidència que relacionin les aigües subterrànies amb l'Esboranc.
5: No vemos ninguna relación entre el rec Comtal y el incidente. De momento seguimos estudiando todas las hipótesis. Tampoco hemos descartado nada, es cierto. Pero no tenemos nada que nos haga pensar que la situación del REC o la proximidad del REC esté relacionada con el incidente.
4: Des del govern, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat a Adif que treballi dia i nit per recuperar el servei de Rodalies el més aviat possible. De moment, però, la companyia manté que l'R2, l'R2 Nord i l'R11 no es restabliran fins, com a mínim, la setmana vinent, i dissabte oferirà una nova actualització sobre calendari i l'evolució dels treballs.
1: I mentre Adif continua investigant les causes de l'ensorrament, alguns experts apunten que podria ser un problema de càlcul o una mala execució que hauria ha fet cedir un mur de les obres. Ho ha explicat Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser degut a un problema de càlcul. Evidentment es fan estudis previs de molt de detall, amb sondatges. Es fa un projecte, però clar, aquest projecte sobre el paper, que està molt ben definit, l'has d'executar. Això, clar, és una situació que és molt complexa.
1: Bofill sosté que aquest cas és diferent al del Putxet, on també es va crear un esboranc arran de les obres de la línia 9 del metro, però sense que s'ensorrés cap mur. I l'entorn de la plaça de Sants a Barcelona recuperarà la normalitat aquest divendres al matí després que s'hagi pogut retirar la màquina perforadora que va provocar una fuita de gas dimecres a la nit. L'accident va deixar 8 persones ferides i una columna de foc que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar, perquè el trencament de la canonada es va produir al migdia i no va ser fins a la nit, mentre es feien les tasques de reparació, que hi va haver l'explosió. El tinent d'alcalde, Albert Batlle, sosté que el consistori exigirà explicacions.
8: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus, estem tots obligats a revisar tots els procediments, i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí, són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres, com a Ajuntament, el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no han obert aquest dijous pel dispositiu dels bombers i per les tasques de retirada de la màquina, que s'han hagut de fer amb una grua de grans dimensions. L'evolució dels 8 ferits és favorable.
0: 3CAT Info.
1: La mare del nadó maltractat entra en contradicció amb els metges i assegura que va comentar que l'infant tenia lesions anals. Ho ha explicat davant la jutge en declarar per segona vegada. Reconeix que l'home tractava l'infant amb poca traça i manca d'afecte, però ha assegurat que mai va veure cap agressió. Barcelona, Cristian Roldán.
9: La dona havia fet cerques a internet sobre fissures anals i ha defensat que va comunicar als metges que havia identificat aquestes lesions en el seu fill, una versió totalment contrària a la que van donar els facultatius la setmana passada davant el jutge. Durant la declaració de prop de 3 hores també ha negat cap tipus d'implicació amb els maltractaments, però ha puntualitzat que ella passava poca estona amb el nadó perquè s'estava recuperant de les complicacions del part. Per tot plegat, ha demanat poder veure el bebè que ara viu amb una família d'acollida, una qüestió sobre la qual el jutge encara no s'ha pronunciat, però que la Fiscalia ha criticat enèrgicament. El pròxim dijous, 1 d'octubre, seguiran les declaracions. Serà el torn de més metges, entre ells la cosina de la mare de la criatura.
1: I han decretat presó sense fiança per l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses, al Segrià. Això va passar el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. Lleida, Noelia Caselles.
10: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que ara vivia al mateix poble que la víctima, a Soses, i tot apunta que no tenien relació. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís força a prop del camí per on passejava i tenia senyals clars de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim.
0: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Continuem. L'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat al fet que la monarquia del Golf Pèrsic normalitzi les relacions i reconegui l'estat d'Israel. És a dir, que signin els acords d'Abraham. Aquests són les condicions que imposa la Casa Blanca. Ho confirmava la portaveu del seu govern, Caroline Leavitt.
11: Sí, aquest acord amb l'Aràbia Saudita, l'acord energètic, depèn d'aquesta condició pel que fa al president. Així que continuarem parlant amb els nostres homòlegs saudites per finalitzar la negociació i que s'uneixin als acords d'Abraham molt aviat.
1: El govern de Benjamin Netanyahu ho veu com una oportunitat històrica per la pau a l'Orient Mitjà, Jerusalem. Jordi Brascó.
12: No ha estat fins que Donald Trump ha inclòs Israel en l'equació de l'acord entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita que Benjamin Netanyahu s'hi ha referit. Això sí, a través d'un comunicat escrit molt breu de part de la seva oficina en què s'ha limitat a dir que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per la pau a la regió. Netanyahu també s'ha penjat una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i, de fet, hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Des del principi de la guerra a Gaza, l'Aràbia Saudita ha deixat clar en repetides ocasions que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Una línia vermella per a Netanyahu i per a l'enorme majoria dels candidats que es presentaran per intentar rellevar-lo en les eleccions de l'octubre.
1: I a la Gran Bretanya, 120 milionaris, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
13: El grup Patriotes Milionaris admeten que la riquesa s'ha concentrat en mans d'un grup petit durant massa temps i que la democràcia del país n'ha pagat un preu. Proposen ara reduir la desigualtat amb un impost del 2% sobre la riquesa superior a 10 milions de lliures, que podria recaptar uns 24.000 milions de lliures l'any. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim-los a tots dos.
14: Molta gent està preocupada per la desigualtat al país. Econòmicament, què es pot fer de manera diferent? Un impost sobre el patrimoni, per exemple, per als superrics?
15: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però alhora no vull ser percebut com algú que ve amb rancúnies i agendes o a demonitzar un grup.
13: Andy Burnham no descarta introduir l'impost de patrimoni per les grans fortunes, però el seu antecessor, Keir Starmer, no ho va fer per por que molts milionaris traslladin la residència fiscal fora del Regne Unit. Des que Burnham ha arribat al poder, ha promès diverses mesures per alleugerir la crisi del cost de la vida, com ara abolir l'IVA de la factura de l'electricitat o congelar el preu del bitllet de bus. Molts tenen dubtes de com finançarà aquestes mesures sense trencar la disciplina fiscal.
1: Tornem a Catalunya. Malgrat que el pic de l'onada de calor ja ha passat, el risc d'incendi continuarà sent molt alt els pròxims dies. Els agents rurals mantindran tancats aquest divendres els 7 parcs naturals que ja els han tingut sense accessos durant el dijous i situen el nivell extrem per risc de foc a 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja, les humitats baixes, fan que el mapa de risc dels agents rurals estigui pintant pràcticament tot de color vermell. Es mantenen tancats els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. Els agents rurals demanen extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i també respectar les restriccions. Sentim declaracions a Catalunya Ràdio de Jordi Passalaigua, cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals.
16: Continuem estant en una situació delicada, perquè portem molts dies amb aquestes condicions extremes i, per tant, encara doncs, que hi hagi un canvi amb les temperatures o amb l'humitat, tot i així, doncs, la situació continua sent complicada i, per tant, demanem la màxima precaució, sigui on sigui, a tot el territori de Catalunya i, sobretot, a les activitats al medi natural.
1: I també 10.000 persones han estat desallotjades a la Comunitat de Madrid per 3 incendis forestals que continuen actius i descontrolats. Són veïns dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa i Aldea del Fresno. El govern d'Isabel Díaz Ayuso sosté que la situació és crítica i per això s'han declarat en la situació operativa en nivell 3, que suposa demanar la coordinació del Ministeri de l'Interior per fer front als focs.
0: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
17: La nit i matinada tornarà a ser càlida, xafogosa a la façana litoral, amb nits tropicals cap a comarques interiors i fins i tot puntualment altre cop nit tòrrida en alguns trams de la costa. Un matí de divendres de sol, amb algun núvol baix entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, encara amb una mica de pols sahariana, però cada cop aquest cel és més blau. Aquest divendres encara farà calor. Es mantenen alguns avisos de calor, sobretot cap al Terç Oest i cap al Pirineu, fins i tot amb nivell alt cap a la Vall d'Aran, un vent de sud que reforçarà a la tarda a les comarques del litoral, també cap a Ponent o cap a les cotes altes del Pirineu, i a la tarda tindrem alguna nuvolada i algun ruixat puntual, sobretot cap a aquest sector més occidental. Les temperatures baixen una mica. De forma puntual podem tocar els 40, però ja començarà a recular una mica la temperatura també cap a comarques interiors, i aquesta, sens dubte, serà la tendència del cap de setmana. Dissabte ja notarem que baixen les temperatures i encara es farà més evident de cara a diumenge, amb una normalització dels termòmetres. Això sí, haurem d'estar pendents tant dissabte com diumenge dels ruixats i les tempestes de tarda, que podran ser localment intenses.
0: 3CAT Info.
1: Continuem. Brussel·les ha multat Google amb gairebé 900 milions per abús de posició dominant. D'una banda, acusen la multinacional nord-americana d'afavorir els seus propis serveis en les cerques i d'amagar la competència. Per exemple, això passa quan algú vol comprar un producte i la primera plataforma que veu és Google Shopping. Sentim Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
18: A la Unió Europea, les empreses tenen dret a competir en igualtat de condicions i els consumidors tenen dret a triar ofertes alternatives més barates.
1: Europa també ha sancionat Google per impedir que els creadors d'apps puguin vendre el seu producte lliurement en obligar-los a fer servir la seva botiga d'aplicacions. El gegant tecnològic ha de pagar ara la multa en 2 mesos. Aquests 900 milions d'euros, però, són només el 0,2% de facturació de Google. També una altra empresa, la companyia Ford i la seva seu, Almussafes, a la Ribera Baixa. Les dues companyies, Ford i la xinesa Geely, han signat un acord per crear l'any que ve una empresa conjunta per fabricar nous vehicles a la planta valenciana. Això garanteix la continuïtat d'aquesta seu automobilística on treballen més de 4.000 persones. Ens ho explica des d'Almussafes la Pepa Ferrer.
19: La xinesa Geely i Ford crearan una empresa conjunta que serà realitat el 2027 i començarà a fabricar el 2028, amb l'objectiu de maximitzar la productivitat de la planta d'Almussafes. Els presidents Sánchez i Llorca, tots dos presents a l'acte, han lloat una aliança que posa fi a la incertesa dels treballadors, segons han dit. I és que la nova empresa absorbirà tots els treballadors de Ford amb les condicions actuals. Víctor Yang és el president executiu de Geely.
20: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
19: Per als sindicats es tracta d'una victòria col·lectiva. Carlos Faubel, UGT.
21: Pero que a nadie se le olvide, y quiero ser muy claro, las baterías y la tecnología podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia y los derechos del convenio de Ford Almussafes.
19: A Almussafes es fabricaran 5 vehicles, 3 de Ford i 2 de Geely.
1: I dues platges de Tarragona incorporen un sistema únic a Catalunya per fomentar el bany autònom de les persones cegues. A partir d'una polsera que emet sons i d'unes balises instal·lades a la sorra, es poden orientar i banyar-se. El sistema es pot adquirir a les instal·lacions de la Creu Roja. Tarragona, Jordi Barranca.
22: La platja de la Rabassada, Tarragona i la de Cunit són les dues úniques de tot el país que l'incorporen. Els usuaris poden entrar a l'aigua gràcies al so que emet una pulsera amb tres botons. Se'ls proporciona quan demanen el servei a les instal·lacions de socorrisme. El sistema es complementa amb les balises lligades a la sorra que els guien cap a l'aigua. Agustí Sánchez, gerent de l'empresa Silen, la impulsora del projecte.
23: Se pot orientar en qualsevol moment dins de la platja, tant a l'hora d'entrar com a l'hora de sortir i dintre de l'aigua amb les balises que hi ha a l'aigua. Tenim un dispositiu al carrer, que és el que s'activa amb el bastó que normalment porta els invidents. A l'arribar ja li dona la benvinguda. Avisa també al socorrista que li dona una pulsera.
22: L'objectiu és fomentar l'autonomia de les persones cegues i, per tant, facilitar que es puguin banyar soles. Mentre es banyen, un equip de socorrisme els supervisa des de la sorra. Rocío Calferrada és tècnica de l'ONCE.
24: Entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces, este sistema les viene muy bien, tanto si vienen solos como acompañados, para ser lo más autónomos posible, que al final és l'objectiu de l'accessibilitat.
22: És un servei gratuït i disponible fins al 15 de setembre, cada dia de 10 del matí a les 8 del vespre.
1: I han localitzat el primer niu de la temporada a Catalunya de tortuga, careta o babaua. És a l'Estartit i conté 71 ous. Girona, Laia Claret.
25: S'han localitzat a uns 10 metres de l'aigua i l'han traslladat a una zona més arrecerada que han protegit amb balises perquè no hi entrin persones o depredadors. Científics i voluntaris vigilen la zona. És una espècie de tortuga marina que ha canviat el seu comportament pel canvi climàtic. Fa 20 anys només venien exemplars joves, però ara venen femelles en època de reproducció. Sílvia Giral és oceanògrafa de la Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins.
26: El que ha passat és que les seves zones de nidificació més estable està augmentant la temperatura, cada cop és menys viable, però també s'ha sumat que a les nostres platges, cada cop més, la temperatura de les nostres platges és més viable per aquesta nidificació durant més temps.
25: L'any passat va ser una temporada rècord. Es van localitzar 11 nius a la costa catalana amb més d'un miler d'ous, dels quals en van néixer gairebé 560 tortugues.

0: La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofesh Schecter ha estrenat dins el festival grec la seva darrera creació, Theatre of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient. Es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Qui ja hi ha anat és la Marta Vives.
1: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theatre of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors.

0: L'autora és la fins ara desconeguda Laura Antonell, que als seus 63 anys s'està convertint en l'escriptora revelació de l'estiu. És la història d'una noia de bona família de Barcelona que és desheretada i va viure al Raval. Allà reconstrueix la seva identitat i decideix obrir una llibreria. Una història tendra que ha escrit Laura Antonell, que va debutar amb el llibre autoeditat Un polsim de sal. Dedicada tota la vida a una botiga d'esports, al seu Taradell natal, l'èxit que li arriba als 63 anys l'ha sorprès, però l'ha refermat com a escriptora.
1: És fantàstic i no m'ho esperava de cap manera que això anés a més, però sí que és veritat que el Bocorell està fent miracles. Tiraré endavant, tant és tenir-ne 63 com 64. Si les coses han de sortir bé, surten bé i punt. 2020 es va morir el meu marit. Les hores que no he passat amb ell les he empleades a escriure. Sempre els llibres estan dedicats a ell.
0: Decidida a seguir el camí que acaba d'emprendre, ja ha escrit una novel·la negra, vol reescriure el seu primer llibre i també treballa en una nova novel·la. Esports. Amb el David Ubach.
2: Ja hi ha diagnòstic per a la lesió del migcampista del Barça, Frenkie de Jong. El club blaugrana ha comunicat que el jugador neerlandès té un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada queda descartat el quiròfan i s'ha optat per un tractament conservador. Ara el migcampista del Barça s'estarà sense jugar aproximadament entre 3 mesos i mig i 4. El metge de traumatòleg Carles Pedret ha opinat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que si bé la intervenció requereix més temps de recuperació, el tractament conservador pot comportar haver de fer marxa enrere.
3: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
2: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va disputar infiltrat els dos darrers partits. Sense deixar el Barça, aquest dijous sí que ha estat el dia Karim Adeyemi, amb anunci oficial del seu fitxatge fins al 2031 i presentació. L'extrem internacional alemany, de 24 anys, ha subratllat la importància de Hansi Flick en l'operació i s'ha posat el llistó alt.
4: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça que estic aquí per guanyar títol.
2: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables.
5: 3Cat Info.
2: Del femení blaugrana, destaquem que l'extrem noruega Caroline Graham ha firmat la seva renovació fins al 2028. Graham, que ha assegurat que es vol retirar de blaugrana, ha detallat els motius de la seva continuïtat.
6: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
2: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. I encara relacionat amb el Barça, Marc Síria, precandidat a les últimes eleccions a la presidència, ha descartat impugnar els comicis, encara que la resolució del Tribunal Català de l'Esport parcialment li ha donat la raó. Això sí, Síria ha demanat al club que el reconegui formalment com a candidat i n'ha explicat els motius.
7: Volem reparar i volem crear doctrina perquè això no torni a passar. Fem primer aquest pas, anem de vacances i en seguim parlant.
2: Síria, que es va quedar a 90 signatures de passar el tall, demana que revisin les més de 300 firmes que se li van invalidar. Del Barça passem a l'Espanyol. L'extrem blanquiblau Antonio Roca és a un pas de tancar la seva cessió al Mallorca. I al capítol d'arribades, el club treballa amb la prioritat de reforçar la plantilla amb un o dos centrals més. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
8: Estoy súper, súper ilusionada. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento, que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino. Y ser partícipe de ello, pues, es un privilegio.
2: Obrim bloc poliesportiu en bàsquet.
5: L'actualitat esportiva a fons.
2: El Barça ha anunciat la 7a incorporació de cara a la propera temporada, pel que fa a jugadors. És la d'Oleg Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja de Màlaga fins al 2028. El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Del bàsquet passem ara al ciclisme. Triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França, de 185 quilòmetres de muntanya des de Boron fins al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. L'equatoria de l'equip Education First ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia.

0: La general, sense canvis entre els favorits, segueix comandada per l'eslovè Tadej Pogačar. Aquest divendres, 19a etapa, amb més muntanya. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. El director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, ha valorat els micròfons del Tot Costa com veu el final de Tour amb el doble final a l'Alp d'Huez.
1: Creo que és el guanyador final, no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels cinc primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
2: 3CAT Info.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb 16 graus a Artés, 19 a Cabanes i 25 a Gandesa. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ahir vam arribar als 43 graus a Vinebre i ahir, com ja avançaves tu, el termòmetre ja no s'hauria d'enfilar tant, eh?
1: Sí, ahir va tocar sostre. A partir d'avui comença a recular, una reculada de moment que costarà de notar. En tot cas, serà diumenge, potser el dia que ho notarem més i de manera general. Avui recularà en el sentit de que les temperatures més altes, com arribaran als 40 graus, a Ponent. Per tant, tot plegat es trobeix encara amb una jornada molt calorosa i de prova d'això és que les temperatures aquesta matina són més altes i tornen als valors tòrrids en molts sectors de la costa i també gairebé tòrrids fins i tot a l'interior, en punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Però, a més, aquesta tarda, amb aquesta tendència que el termòmetre ja no s'enfili tant com ahir, i aquest context de molta calor, sí que hi haurà més núvols, i és que s'inicia doncs aquesta tendència a canvis una tarda amb l'arribada de nuvolades per Ponent, que poden donar alguns ruixats cap als ports, però sobretot a l'Alt Pirineu, i també, de manera puntual, no descartem alguna nuvolada que des de Ponent avanci per tota la depressió central Prepirineu, i no descartaríem que alguna d'ella, encara que doni poca aigua, pugui doncs tenir algunes ventades, com les que vam tenir dilluns, algun petit esclafit de manera local. Tot això obre les portes a més canvis al cap de setmana. Comença a retirar-se aquesta bombolla d'aire càlid africana de tantes setmanes que ens ha dut tots aquests episodis de tanta i tanta calor. I almenys transitòriament, fins la setmana que ve, parlem d'una situació diferent i concretament al llarg del cap de setmana amb ruixats i alguns xàfecs o tempestes que localment podrien ser intenses, sobretot les tardes tant de dissabte com de diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquestes temperatures que comencen a baixar lentament, però que encara seran altes. Tenim ventades, i això només vol dir una cosa, que és que tenim encara risc d'incendis. De fet, tenim la majoria dels municipis del país en risc o molt alt o extrem per focs forestals. El que passa és que, toquem fusta, la situació està raonablement tranquil·la, tot el contrari que Madrid.
2: En la Comunidad de Madrid estamos viviendo una situación crítica de incendios forestales múltiples. Al incendio de Almorós, que se reactivó también al mediodía, se sumó un nuevo incendio en Villa del Prado y también, fruto de un coche ardiendo en la carretera 501 en San Martín de Valdeiglesias, un tercer incendio con un potencial
0: de avance. El govern espanyol, a petició de la Comunitat de Madrid, aquesta mateixa matinada, ha declarat l'emergència nacional per aquests tres focs que detallava el conseller d'Interior de Madrid, tres focs que cremen a la comunitat, tres focs que cremen fora de control i n'hi hem d'afegir un quart incendi a la província d'Àvila. En conjunt, han obligat a desallotjar més de 10.000 persones, en concret 11.500 persones que estan desallotjades. Això de l'emergència nacional segurament us sonarà perquè s'ha declarat només una vegada, per l'apagada. L'apagada aquella que vam tenir l'any passat i implica bàsicament que el Ministeri, a través dels bombers de l'exèrcit, és qui coordina totes les feines d'extinció i pot mobilitzar recursos de qualsevol administració. Aquesta és la situació ara mateix dels incendis, el risc alt o molt alt a Catalunya, una situació molt complicada a Madrid, una situació molt complicada a França, allà són 30.000 les persones desallotjades, però mentrestant, a Catalunya també un dels motius de debat polític i tècnic continuen sent les obres públiques després dels incidents dels últims dies. Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, a Barcelona, que l'esvoranc a les obres de soterrament de les línies de Rodalies no afecta ni afectarà els seus habitatges. Avui tornarem en directe per veure l'última hora i per veure, sobretot, una afectació que sí que està clara i sí que és visible a Rodalies.
3: Para ir a Bellvitge, Gurnal, y me la he encontrado que está cerrada. Y que por el momento vayamos a coger la R4.
4: Ahora un tren sin parada. Y ahora verá usted que el tren para. Aquí viene sin parada. Luego anuncian que viene uno para Terrassa. La Terrassa está aquí y cuando ya se ha ido anuncian que viene.
0: Aquesta és una de les conseqüències de retruc d'aquest accident, d'aquest esvoranc a Vallbona. Recordem un enorme forat que es va empassar una grua sencera i com que això passa al costat de les vies, doncs tenim la R2 tallada, la R2 nord tallada, la R11 tallada. Ahir, com sempre, en aquests casos, molts usuaris es queixaven de falta d'informació. Tornem en directe avui per veure si avui els mecanismes funcionen millor, per veure també què diuen els veïns. Avui hi ha ple municipal a Barcelona, l'últim abans de les vacances, i tot aquest esvoranc, no només aquest, sinó el del Putxet o l'explosió de gas al barri de Sants de Barcelona molt probablement ja apareixeran, però si parlem de plana política, el que han acabat ja la feina pràcticament són el Parlament i el Congrés abans de les vacances.
5: Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 178, ninguna abstención, no se aprueban las enmiendas.
0: A Madrid, amb la votació aquesta que sentíem, que és la que ha permès amb el vot de Junts tramitar la llei que pretén perdonar part del deute de les comunitats a l'Estat, però en canvi això avançava el camí que s'haurà d'abordar en les pròximes setmanes. De tota manera, els passadissos del Congrés, al marge del que es votava dins de l'hemicicle, ahir els passadissos només es parlava d'una cosa.
6: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plusultra. Yo no supe en ningún momento cuando sé el procedimiento anterior, que eran días, que se iba a rescatar o no se iba a rescatar. Es así de claro.
0: Es parlava ahir molt de l'entrevista i de les explicacions de l'expresident Zapatero, on va negar haver participat en el rescat de Plusultra en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i del seu amic i empresari Julio Martínez. Tot i això, Zapatero no va voler aclarir d'on van venir les famoses joies. En fi, avui ho guardarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem l'entrevista, parlarem amb el periodista que la va fer, amb el Javier Ruiz, i també parlarem de les possibles conseqüències. De moment no ha canviat gran cosa. Sembla. El PSOE continua tancant files amb l'expresident Zapatero, Sumar reclama més explicacions i el PP ho considera directament una presa de pèl. Així comença aquest divendres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això ho abordarem a partir d'ara mateix aquí al Matí de Catalunya Ràdio i d'aquí una horeta i mitja a l'Àgora, avui amb l'Arturo Puente, la Marta Monforte, el Marc Bataller i la Sònia Andolf, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Emergència nacional.
9: El Ministeri de l'Interior ha assumit el control per l'extinció dels grans incendis forestals que afecten les localitats madrilenyes de Villa del Prado i Sant Martín de Valdeiglesias i també Burgoondo, Ávila, Castella i Lleó. Hi ha 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
2: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
10: El nivell 3 d'emergència només s'havia activat una vegada durant l'apagada general de l'any passat. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha fet la petició cap a les 10 del vespre amb un tuit. I dues hores més tard, el ministre Fernando Grande Marlaska justificava la decisió per la concurrència dels focs, unes condicions meteorològiques especialment adverses per les altes temperatures i el vent, i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos des de diverses administracions.
11: Algunes imatges del satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba fins i tot al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La ciutat de Madrid està coberta de fum, la pudor ha cremat és molt evident. La vicepresidenta tercera i ministra de la Transició Ecològica, Sara Aggesen, presidirà aquest matí la reunió de seguiment al centre de coordinació.
0: Ajuda a Europa.
9: 30.000 persones han estat evacuades a França, on també s'està vivint una situació molt complicada pels incendis forestals d'una intensitat inèdita. Aquesta nit el president Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea, que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris d'altres països.
10: El foc més important és el Departament Atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona del Cap Ferrer, plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Gonville n'és l'alcalde.
12: Els bombers han desplegat mitjans terrestres i aeris importants i lluiten amb coratge contra un incendi que s'escapa de les normes. A les persones confinades els demano que s'estiguin confinats i els evacuats que no intentin tornar a casa seva.
0: Manté el suport.
11: L'entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero no ha canviat la posició del govern espanyol o del PSOE respecte a l'expresident espanyol.
6: Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que están confiando en mí y lo hacen, que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo valoro muchísimo y en mi corazón estará siempre este momento y el apoyo que me ha dado el partido, el secretario general del partido, el presidente de gobierno, tanta gente, ¿no? Que lo hagan por los hechos. Creo que es mi deber.
9: En canvi, pel soci de govern Sumar, les explicacions són insuficients. El Partit Popular directament ha acusat Zapatero de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
8: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
13: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
8: Y desde el PP, Feijóo tecla.
14: Lo que ha hecho hoy el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
8: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tirarà pel dret.
10: El Congrés ha marxat de vacances amb diverses votacions rellevants que han suposat una cara i una creu per al govern espanyol. D'una banda, i per segon cop en 10 dies, el PP, Vox i Junts han tombat els objectius de dèficit, requisit per després tramitar els pressupostos. La Moncloa, però, manté que després de l'estiu presentarà igualment els comptes per al 2027.
11: El ple sí que ha donat el vistiplau a tramitar la llei que condona parcialment el deute de les comunitats autònomes amb l'Estat, contret a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el famós FLA. Per a Catalunya suposaria 17.000 milions d'euros. És gairebé un 20% del total del deute de la Generalitat.
0: Joan Vilaplana.
15: Junts han facilitat que el text faci el seu recorregut parlamentari votant amb el bloc de la investidura de Pedro Sánchez contra dues esmenes a la totalitat de PP i Vox. Els juntaires, però, han retret a Esquerra i al PSC que no reclamin el 100% de la condonació. Els republicans argumenten que és una conquesta política seva. Sentim Josep Maria Cruzet de Junts i Teresa Jordà d'Esquerra.
16: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
17: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
15: Pel govern espanyol, les comunitats governades pel PP seran les més beneficiades, però pels populars, la condonació només ha servit per investir Sánchez amb vots independentistes i ho han titllat de corrupció política. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sud-est asiàtic.
9: El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial a aquesta zona. L'objectiu és buscar acords comercials en dos països estratègics a nivell internacional.
0: Albert Bert.
18: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà a Hanoi per reunir-se amb el viceprimer ministre del Vietnam i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només això. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Que s'apliqui.
10: La Generalitat demanarà avui per escrit al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la trentena d'exalts càrrecs encausats i als quals la justícia europea va dir ara fa una setmana que s'havia d'aplicar l'amnistia. El govern també pretén que els 5,4 milions d'euros que es van presentar d'aval tornin a l'Institut Català de Finances.
11: Ho explica avui La Vanguardia, que també diu que el govern treballa en un altre text per demostrar que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre no venien de fons europeus. En paral·lel, Junqueras, juntament amb els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també han presentat un escrit al Tribunal de Comptes en què denuncien que haver reactivat ara la causa vulnera de manera flagrant, diuen, no només les sentències europees, sinó també la Constitució espanyola.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. No hi ha risc.
9: Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, Barcelona, que l'esvoranc provocat per les obres per soterrar la línia de tren de Montcada no afecta els seus habitatges.
10: Avui hi ha ple a l'Ajuntament de Barcelona, on segur que aquest esvoranc i el que hi va haver al Putxet centraran bona part de l'ordre del dia. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions.
0: Més detalls, Xaria Forment.
19: De moment, ni els tècnics de Adif ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció d'aquest dijous. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, els ha dit que no han de patir.
20: No hay riesgo. O sea, nosotros lo primero que yo quería dejar claro es trasladar ese mensaje de que no hay riesgo, tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras, no tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
19: Mentrestant, encara no hi ha data per al restabliment del servei de l'R12 i l'R11 de Rodalies. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Error humà.
11: Sobre les possibles causes d'aquest nou esvoranc, Joan Martínez Bofill, que és vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, ens apuntava al matí de Catalunya Ràdio que es podria tractar d'un error de càlcul.
1: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat que una paret del pou aquest datat no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució o bé pot ser doncs, degut a un problema de càlcul.
0: Normalitat.
9: L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha recuperat avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas dimecres a la nit, que va fer 8 ferits que tenen una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar més de 2 hores seguides. Els tècnics encara investiguen què va fallar.
10: No es va haver de desallotjar cap veí. Diversos carrers sí que van estar tot el matí tallats i alguns comerços no van poder obrir en tot el dia. Avui sí que ho podran fer.
0: I és notícia de la nit, nova onada d'aranzels.
11: Donald Trump anuncia noves tarifes d'entre un 10 i un 25% a les importacions d'un total de 80 països. I consten els 27 de la Unió Europea, per tant, també a Espanya. A aquests països se'ls aplica un aranzel d'un conjunt del 10%. Han entrat en vigor a les 6 del matí, quan era mitjanit a la costa est dels Estats Units.
9: Les noves taxes, que no s'aplicaran a tots els productes, se'n deslliuren, per exemple, el petroli i el gas, pretenen substituir l'aranzel global temporal del 10% que expirava avui, aquest divendres. Tot plegat representa una nova fase en la guerra comercial que el president dels Estats Units va començar després de tornar a la Casa Blanca ara fa un any i mig.
0: Congelats.
10: Els tipus d'interès, al 2,25%. El Banc Central Europeu els deixarà així, com a mínim, el que queda d'estiu, cosa que dona oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques i que no veuran augmentar les seves quotes. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està inquieta per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà i no descarta noves pujades.
0: Brussel·les, Bruno Forteamires.
21: Ahir Lagarde va remarcar que, de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
22: Which is alarming.
23: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
21: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Només la meitat.
11: De cada euro que les empreses destinen a millorar els salaris, només 50 cèntims arriben als treballadors, segons un estudi de Pimec.
0: Rafael de Ribot.
24: La presidenta de la Comissió d'Economia i Fiscalitat de Pimec, Sílvia Gavarró, ha denunciat al Catalunya Vespre que no actualitza els trams de l'IRPF perjudica els assalariats.
25: Això provoca que hi hagi un impost encobert, que no el veiem, perquè la gent al final ja estan apujant el sou a partir de l'IPC, però l'efecte final que té és que té molta menys renda disponible.
24: L'estudi calcula que l'augment brut del salari del 22% entre el 2020 i el 2025 ha significat una pèrdua d'entre el 3 i el 4% del poder adquisitiu. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I volen pagar més?
10: 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per revertir la desigualtat.
0: Londres, Quim Olivares.
26: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
27: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
26: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Contradiu.
11: La mare del nadó de 6 setmanes maltractat i que va estar ingressat a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron contradiu els metges i assegura que va comentar que la criatura tenia lesions anals, fins i tot hauria buscat informació abans de portar el seu fill al metge. Ho va assegurar ahir davant del jutge després de declarar per segona vegada.
0: Presó sense fiança.
10: Per a l'home detingut per la mort violenta d'una veïna de Soses al Segrià el cap de setmana passat. Se l'investiga per un delicte d'homicidi. El presumpte agressor i la víctima no tenien relació.
0: Lleida, Noelia Caselles.
2: Els Mossos el van detenir dilluns a la tarda a Soses i aquest dijous ha declarat a Lleida davant la magistrada que n'ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi. Es tracta d'un noi de 18 anys que vivia al mateix poble que la víctima, a Soses. Els fets van passar dissabte a la nit quan la dona, que tenia 75 anys, va sortir a passejar la gossa i ja no va tornar. L'animal va aparèixer sol al poble i això va donar el senyal d'alarma. Una estona després van trobar el cos en un camp de panís, força a prop del camí on passejava, amb clars senyals de violència. La policia continua investigant què va passar i quin pot ser el mòbil del crim. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ofegada.
11: Una dona de 74 anys va morir ahir a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Ja són 13 les persones que han mort a la costa catalana des de que va començar la campanya de banya a mitjans de juny.
0: 7:21. D'altra banda, avui en la crònica cultural comença l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Avui parlem amb el seu codirector, el Jaume Ripoll, de Filmin, a partir de les 10 del matí. Però també hem de parlar de cinema i de 3D+.
3: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
10: Aquesta comèdia espanyola és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea de Christopher Nolan.
0: Repassa les estrenes, Marc Garriga.
4: Una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia protagonitza 3D+. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. El repartiment l'encapçalen Salva Reina i Kira Miró. També s'estrenen El sueño americano, una història simpàtica, emotiva i reconfortant, aquest cop real dels mateixos productors de la famosa Intocable, la pel·lícula d'horror corporal Insaciable, que té una arrencada original però que després es perd en divagacions constants massa repetitives, la cinta d'animació noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Nou fitxatge del Barça, de Yemi, que reconeix que arriba al club per Flick i agraeix que el fitxi, tot i que ell mateix admet que no ha fet una bona temporada.
5: Sí, no ha fet una bona temporada, castigat també per les lesions. Flick conflia plenament amb ell, amb un valor extrem que pot jugar per les dues bandes. El porta al Barça després d'aquest any irregular i espera que pugui oferir la seva millor versió al club blaugrana.
6: Les expectatives són molt altes i ho podré dir moltes més vegades. Ara jugo pel club més gran del món. Vull ensenyar a l'equip, a l'entrenador, a l'afició del Barça, que estic aquí per guanyar títol.
5: El Barça que pagarà 29 milions al Dortmund, 7 són en variables. A l'equip femení, Caroline Graham firma fins al 2028, assegura que es vol retirar de Blaugrana.
7: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
0: I De Jong decideix no operar-se i opta per un tractament conservador.
5: Té trencat el lligament lateral intern del genoll dret, que el deixarà sense jugar uns 4 mesos, amb el perill de recaure perquè no es vol operar. El traumatòleg Carles Pedret ho va explicar al Tot Costa.
12: Una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador. Estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti, i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
5: Els metges de la selecció dels Països Baixos van actuar amb negligència i De Jong va jugar infiltrat els 2 últims partits.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
28: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
29: Quan vulgui.
28: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
29: Tot el temps que vulgui.
28: I totes les bombolles que vulgui?
29: Totes les bombolles que vulgui.
28: I tot el relax que vulgui?
29: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
30: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 70 milions. Milionari forever.
31: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
32: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
33: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
11: 29 de novembre de 1976.
1: I el número de la sort, el...
11: 1.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio. I avui ens fixem en una nova evidència científica sobre el canvi climàtic. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí, o emergència climàtica. Agafem com a punt de partida un article del Guardian, el diari britànic, subratlla que el problema no és només la falta de pluja. El concepte central de l'article és que els científics anomenen demanda evaporativa de l'atmosfera. I què és aquesta demanda evaporativa de l'atmosfera? Doncs l'article posa l'exemple d'aquest mateix any, el 2026. Diverses zones d'Europa Occidental han tingut precipitacions relativament normals durant l'hivern, però les successives onades de calor de primavera i inici d'estiu han assecat el sòl molt abans del que era habitual. Els camps, boscos i conreus han perdut l'aigua acumulada amb una rapidesa extraordinària. Aquesta sequera sobtada, o flash drop en anglès, a diferència de les tradicionals, fan feina en molt poques setmanes quan hi ha combinació de temperatures elevades, baixa humitat a l'ambient, vent i també forta radiació solar.
0: Posem-hi xifres, no, Narc, una mica?
8: Sí, i un cop més fan fredat fred. I els estudis indiquen que les condicions actuals són aproximadament 80 vegades més probables a l'Europa Occidental i 40 vegades més probables a l'Europa Oriental del que ho serien en un món sense escalfament global. És a dir, que tot plegat ha vingut per quedar-se. Ja no entrem en la derivada econòmica i alimentària amb els cereals, el blat i altres cultius que es queden sense aigua.
0: A partir d'aquí, conclusions?
8: Sí, tres factors que diuen alguns ara. La Terra s'escalfa més de pressa que mai, aquesta és una. Els dies d'onades de calor marina s'han triplicat, atenció, triplicat des del 1991, i el tercer, els episodis com els d'aquests dies són avui 200 cops més probables que fa només unes dècades. Com diu aquella, aquestes són les dades seves, són les conclusions.
0: I el més destacat a la tele amb la Mariola Cubells. Avui en parlarem a l'Agora, l'entrevista de Televisió Espanyola a Zapatero.
9: Més interessant de la tele d'ahir va ser l'entrevista a Zapatero que li va fer a Televisió Espanyola Javier Ruiz, a Mañaneros, que va ser com cal, res a dir, les preguntes que tocaven, les insistències que tocaven, el que s'espera d'un periodista a la tele pública, sobretot. Per posar un però, només vaig trobar a faltar una pregunta, pot ser complicada, pot ser polèmica. A mi m'agradaria saber si Zapatero considera que calia ficar-se en este entramat, si no tenia prou amb el que ja gaudia com a expresident.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Cortar por la línea de puntos.
10: La sèrie se centra en el Zero, un escriptor i dibuixant de còmics que durant un viatge amb els seus amics rememora diversos episodis de la seva vida en què un armadillo que representa la seva consciència va posant cullerada a cada moment per obligar-lo a afrontar les seves pors. És molt enginyosa i sarcàstica. L'estil del dibuix és aparentment senzill, però el muntatge és frenètic. Si treus els ulls de la pantalla et pots perdre fàcilment. L'ànima de la sèrie és el seu creador, Zero Calcare, el nom artístic de Miquel Herrec, que adapta per a la pantalla l'estil que l'ha convertit en un dels autors de còmic més destacats d'Itàlia. Té 6 capítols i la trobareu a Netflix.
0: I arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Joan i companyia.
13: La cançó del dia. Uah!
11: Segons aquesta llista, Joan Manuel Serrat és l'intèrpret més sol·licitat, seguit d'Antonio Machín i dels Beatles.
14: A vostè qui li agrada, Hermínia?
15: Bueno, mira, a mi m'agradaria aquesta. Cesc, me la pots posar, la que t'he enviat abans?
14: A veure...
15: Vinga.
14: Què és això? Antonio Machín?
15: Dos gardenias para ti.
14: Ah, mira.
15: Quiero decir... Oh, m'encanta.
14: És maca, és maca.
15: La podem escoltar tota?
14: No, no, no, no, no la podem escoltar tota.
15: Bueno, és la que vam posar al funeral de la mama. aquesta ah. mateixa. Era negre el batxín, però bueno, no passa res,
2: Per què hauria de passar res? Per què ha fet aquest apunt?
15: No, bueno, perquè era negre, sobretot. A mi que m'enterren normal, si m'haig de morir avui, perquè el de cremar, no. No ho veig clar.
3: Així és desperta, així és desperta allà mentre està enterrada.
15: Bueno, pues,
3: si està cremada, sí, no hi ha opció.
2: Sí, no. Ara estàs desbloquejant terrors de...
3: No, jo penso sempre això.
2: Sí.
3: Millor cremat, que així no hi ha marxa enrere.
15: Això ja no passa. No. Imagina que després de la mort hi ha vida.
2: Sí que passa, eh? Això de tant en tant surt al diari una notícia...
3: Un cas d'algú que s'ha aixecat de la tomba.
2: Exacte.
3: Estaven a punt de fotre allà el forat,
15: Em preocupa més...
2: Aquesta nit ja no dormiré. I és més sostenible. Cremar
15: si
2: és més sostenible.
15: Mort després de la
2: perquè
15: vida,
2: no ocupes
15: que...
2: lloc i...
15: Bueno, ara resulta que no haig d'ocupar lloc a sobre, no?
0: Escolta, així arribarem a 2:15.

0: Avui ens llevem amb la mirada pendent als incendis. Tenim el risc de focs forestal alt a Catalunya, perquè ens ve arriba un cap de setmana on és veritat que les temperatures baixaran una mica, però tindrem vent. Ja sabem que això és una mala combinació. Per tant, toquem fusta. Protecció Civil demana respectar les restriccions i sobretot ser molt, molt prudent si sortiu al bosc. Però la situació és notablement pitjor, o molt, molt pitjor, a la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso s'ha vist absolutament desbordat i ha demanat ajuda al govern espanyol, que assumirà la gestió dels focs forestals. La comunitat ha declarat el que es coneix com emergència nacional per 3 focs que queden fora de control i un quart a la província d'Àvila.
1: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: És el que deia el conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo. França també té un panorama molt complicat, fins al punt que ha demanat ajuda a la Unió Europea perquè li enviï més mitjans aeris per lluitar contra els incendis que cremen sense control els departaments atlàntics de la Gironda i les Landes, que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Insistim que a Catalunya tenim la majoria de municipis del país en risc o molt alt o extrem. I després dels últims incidents per obres ferroviàries, Adif assegura als veïns del barri de Vallbona, de Barcelona, que l'esvoranc en principi no afecta els seus habitatges. Sí que hi ha afectació, i majúscula, a les línies R2, R2 Nord i R11, que continuen tallades. Ara repassarem la mobilitat. Però el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Joan Martínez Umbofill, ens apuntava aquí al matí de Catalunya Ràdio que això, evidentment, s'ha d'aclarir què va passar exactament. I ell apuntava com a hipòtesi un error humà.
2: Bàsicament aquí el que sembla que ha passat, que una paret del pou aquest d'atac no ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres. Això pot ser degut o bé a una mala execució, o bé pot ser degut a un problema de càlcul.
0: De seguida tornarem al barri de Vallbona per conèixer l'última hora també de com estan funcionant el servei de Rodalies. La bona notícia del matí és que la plaça de Sants, també de Barcelona, avui es reprèn més o menys la normalitat després de l'explosió de gas que ha deixat 8 persones ferides, que, pel que ens han dit, també evolucionen de manera favorable. A nivell polític, el nom propi de les últimes hores és Zapatero.
3: Yo siento que esto ha permitido un juicio paralelo, evidentemente, y esto ha facilitado pues todo tipo de especulaciones.
0: Nega taxativament haver participat en el rescat de Plus Ultra, en contra del que afirmen els dirigents de la companyia i el seu amic, en teoria, i empresari, Julio Martínez. Sobre les famoses joies que li van trobar en una caixa forta, diu que van ser un regal de cortesia. Avui, a l'Àgora, analitzarem l'entrevista i ho farem conversant amb el periodista que la va fer, Javier Ruiz, i en els esports, Adeyemi reconeix que ve el Barça per Flick i li agraeix la confiança de portar-li el club, tot i que ha fet una temporada irregular. De Jong seguirà un tractament conservador pel trencament del lligament del genoll i no superarà tot i el risc de recaure. I pel que fa al temps, Jofre Genoé, bon dia.
4: Aquest divendres encara la calor serà protagonista.
0: Doncs no tenim en condicions aquesta crònica del Jofre Genoé. Mirarem de recuperar-la de seguida, però ara parlàvem dels trens, que és un dels punts prioritaris del dia. És per això que avui actualitzem la situació de la mobilitat, especialment, sempre ho és d'important, però avui especialment, bàsicament perquè és més complicada. En fi, Maria Fernández Noguera, explica'ns, bon dia.
5: Bon dia. Ara mateix hi ha dues incidències que generen retards importants en dos trens regionals. D'una banda, a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona, circula amb una demora de mitja hora a causa d'un problema en l'operativa. I d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, causa també mitja hora de retard en el primer tren de l'RL4 que ha sortit des de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, com deies, el transport públic està molt marcat per aquest tall que hi ha a les línies R2, R2 Nord i R11. Recordem que els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona, Sant Andreu, per fer aquest tram. Els usuaris poden baixar a Montcada i Reixac, anar caminant 4 minuts fins a Montcada Manresa i des d'allà seguir en tren cap a Barcelona o viceversa. A l'R11 hi ha servei de tren entre Portbou i Granollers i Renfe ha posat autobusos entre Granollers i Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Maria. I anirem en directe avui per veure com funciona aquest rosari de canvis que ara ens explicava la Maria. Però vaja, ho actualitzem també la situació a les carreteres, aviam com les tenim a aquesta hora. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell també lentitud, en aquest cas per un altre vehicle aturat que també talla un carril. I un clàssic a aquesta hora, les rondes, ronda de dalt de Roquetes a Vall d'Hebron i ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Dos quarts i cinc minuts de vuit avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta, Marta Monfort, Arturo Puente, Marc Batalla i Sònia Andolf. Però de moment val la pena que fem un cop d'ull a veure què trobem als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades que trobem als diaris d'avui. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'incident del Pou de Montcada.
8: L'expresident espanyol és el protagonista del principal tema de portada arreu, La Vanguardia. Zapatero exculpa el govern espanyol de les acusacions de plusultra.
9: O el periòdico No soc un corrupte, mentre que l'Ara titula que qualifica les joies de regal de cortesia i que nega haver mediat en res.
8: I a Madrid, doncs, El País titula que Zapatero defensa la seva innocència sense revelar l'origen de les joies.
9: I El Mundo, que assegura que l'expresident espanyol va exhibir la seva debilitat i que Anticorrupció demana que s'indagui en l'antiguitat de les joies.
8: Article d'opinió de Sebastià Alzamora a l'Ara, que titula Feu Lula a Zapatero i a Sánchez.
9: L'escriptor es fixa en el precedent del Brasil quan es va encausar i empresonar un expresident per corrupció.
8: I creu que el PP s'hi emmiralla perquè vol engarjolar no només Zapatero, sinó també Sánchez, encara que sigui per un jutge imparcial.
9: I des de La Vanguardia, el director Jordi Juan analitza que l'expresident no va dissipar els dubtes.
8: I que l'estratègia és clarament ofensiva, sense deixar-se intimidar.
9: També en portada, com dèiem, l'esvoranc de Montcada, és la gran fotografia de portada a l'Ara i La Vanguardia.
8: També treu al cap El Periódico, que titula que el forat es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal.
9: Obres accidentades, diu El Punt Avui, que hi afegeix l'esvoranc de Sant Gervasi i el foc a plaça de Sants.
8: I un tema més per acabar, una altra derivada de la calorada, aquesta, la salut.
9: La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona.
0: Vinga, més coses dels diaris. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llúcia Ramis?
10: Les trucades al 016 augmentaren gairebé un 121% en les hores posteriors a la victòria d'Espanya en el Mundial, publica El País. Segons dades oficials, tots els canals de contacte per violència masclista experimentaren un increment després del partit, sobretot entre les 11 de la nit de diumenge i les 7 del matí de dilluns. Això reflectiria una relació entre violència masclista i les celebracions pel futbol que ja s'investiga des de fa uns anys als Estats Units i al Regne Unit i calcula que en partits importants com el del Mundial, les trucades a les línies d'emergència es disparen fins a un 30%. Per això, enguany, l'ONU i UNICEF han fet una campanya que diu la violència contra les dones no forma part del joc.
0: Sobre això que explicava la Llucia, parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem a l'Àgora i també parlarem amb la directora general per l'erradicació de violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez. Serà d'aquí una horeta dins de l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
3: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: 8:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Sílvia Solanes i Sílvia Comet. Què s'ha vist obligar a baixar la persiana?
6: Doncs un emblemàtic restaurant de Sant Vicenç de Montal al Maresme, en concret La Caleta. Llegim al Capgròs que després de 71 anys la llei de costes els obliga a deixar el local abans del 31 de juliol. Tot i que tenen contracte vigent amb Adif fins al 2030, no hi ha marxa enrere i l'últim servei el faran aquest diumenge. Critiquen que és una incongruència perquè no el tiraran a terra, sinó que al setembre sortirà a concurs l'espai per a un restaurant, tot i que amb menys espai.
5: Les contradiccions del formatge.
7: Mentre el consum de formatge no para de créixer, les vendes de formatge d'ovella i de cabra van a la baixa. Així ho recull el baròmetre del sector làctic de la Federació d'Indústries Làctiques. Els motius, doncs, apunten al preu superior al de vaca i també a un canvi d'hàbits. El tema és que cada cop es mengen més formatges importats, sobretot d'Alemanya, els Països Baixos i França. Ho recull La Voz de Galícia.
5: Xenoa immersa en la disputa per una gosseta.
6: Sí, una veïna de les Canàries reclama la cantant que la gossa amb què va aparèixer a l'estrena de la segona temporada d'un programa d'animals de televisió espanyola és seva.
8: ¿Y si la perrita que conocéis como Chloe, que aparece junto a Chenoa en redes sociales y en televisión, no fuera realmente Chloe? ¿Y si fuera Lola, una perra que me robaron a mí y que llevo buscando durante años?
9: La heterocromía en el mismo sitio y la mancha en la frente y la mancha en el hocico, blanca, que eso todavía no...
6: Diu que la va perdre fa 2 anys, però que al veure-la per la tele, l'ha reconeguda. Ara li reclamó una prova d'ADN. Ho explica el Digital Última Hora.
5: I qui canvia de nom?
7: El barri de Verdun, de Barcelona. Els veïns en una consulta han preferit que es digui Verdum, acabat amb M, fent referència a l'ocell, el verderol. Llegim al web de BTV que aquesta opció ha tingut més de 420 vots davant dels poc més de 100 que han triat mantenir Verdun, amena, en record de la batalla de la Guerra Mundial en aquesta ciutat francesa. La decisió final es prendrà al ple.
5: I la notícia que interessarà als fans de Harry Potter.
6: Doncs que coincidint amb el 25è aniversari de la primera de les pel·lícules, tornaran al cinema. Serà entre el 27 d'agost i el 3 de setembre, tot i que les dates poden variar en funció de la sala. Cinesa, per exemple, ja ho té anunciat, tot i que encara no hi ha posat dia. A més, la Pedra Filosofal inclourà 12 minuts inèdits. Això serà just abans que la sèrie de Harry Potter s'estreni, que serà pels vols de Nadal.
5: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i el Pol Foradada.
10: El South China Morning Post parla de la nova xarxa de computació espacial de la Xina que processarà les dades d'un miler de satèl·lits en òrbita a través de la intel·ligència artificial abans d'enviar aquesta informació a la Terra. El diari destaca que el fet que els satèl·lits analitzin les dades directament des de l'espai permet generar prediccions meteorològiques i avisos de desastres en temps real, alhora que redueix la quantitat de dades que es transmeten cap a la Terra. The New York Times fa una anàlisi sobre l'impacte econòmic del Mundial als Estats Units i la conclusió és que el gran guanyador, en aquest cas, ha estat el turisme de luxe, mentre que la resta de la indústria turística nord-americana no ha ingressat tant com s'esperava perquè hi ha hagut menys visitants dels previstos. A Al Jazeera hi trobem un extens reportatge sobre les dures condicions en què treballen els sanitaris a la República Democràtica del Congo per lluitar contra l'epidèmia d'Ebola, que ja ha causat, recordem, més d'un miler de morts. Els treballadors de la salut es queixen que cobren molt poc per fer una feina en què s'exposen a ser contagiats.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, avui diversos diaris expliquen que Mapfre ha comprat l'asseguradora Safety Insurance dels Estats Units per més de 1.300 milions d'euros. Es tracta de la segona adquisició més gran de la història del grup, que, per cert, aquest primer semestre ha guanyat més de 600 milions d'euros. És un 9% més que l'any passat. A Expansión llegim que el Santander trenca amb el fons d'inversió Cerberus, de manera que posa fi a les aliances que van sorgir amb la crisi immobiliària i financera de fa més d'una dècada. De fet, el banc fa poc que també va posar fi a la seva aliança amb un altre fons d'inversió. amb Blackstone. I per la seva part, l'ON Economia destaca que Catalunya va captar l'any passat 1.100 milions d'euros en inversió estrangera. Això és un 5% més que l'any passat i un nou rècord històric. En total, es van iniciar 101 projectes d'inversió.
5: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
12: Ha costat presentar-lo després d'una setmana a Barcelona. Karim Adeyemi ja vesteix de blaugrana. Benvingut.

Supers, el periòdico destaca que el fitxatge és una petició expressa de Flick, el tècnic li ha dit que el Barça és un club diferent a la resta i que el sorprendrà. En canvi, el diari Marca remarca unes declaracions d'Adeyemi en què assegura que té una connexió especial amb els catalans i Catalunya i que li han explicat que els catalans són diferents als espanyols i que això ho ha notat des de que ha arribat. El diari AS destaca que el fitxatge d'Adeyemi és una bomba de rellotgeria, un jugador amb molt potencial, això sí, però que no ha explotat mai i que no l'han ajudat les seves polèmiques. El seu entorn, les constants lesions i ser fill de l'anomenada generació Guzzi, que es preocupa més per la seva imatge i el que genera que no pas pel seu futbol, auguren que pot arribar a ser un jugador problemàtic i també conflictiu.

0: L'esport incideix en que Adeyemi és una mica esbojarrat, capaç de comprar per internet una capsa amb armes, una mystery box, i ser multat durament o participar en combats d'arts marcials. Xavier Ortuño denuncia l'esport al cas de Young. No pot ser que el cos d'un futbolista, que és el seu capital i actiu, se'l reparteixin un club i una selecció que mai es posen d'acord. El periódico adverteix del risc de recaure de la seva lesió al genoll si no passa pel quiròfan. I el Mundo Deportivo explica que Adeyemi està decidit a mostrar tot el seu potencial al Barça, per agrair la confiança que han dipositat en ell.
1: And thank you!
2: I a la premsa del cor, Maria.
3: Vanitatis desmenteix que hi hagi cap crisi de parella entre Gerard Piqué i Clara Chia. Les alarmes van saltar perquè Piqué va anar a la final del Mundial amb els seus fills i sense la seva nòvia, que sí que havia viatjat fins als Estats Units, i de fet, ells dos havien anat junts a gairebé tots els partits. Doncs bé, això, segons explica el diari, és perquè Piqué i Shakira tenen un acord tàcit en què l'exfutbolista no barreja la seva vida més íntima en algunes situacions familiars. Recordem que Shakira també era a l'estadi i, de fet, va actuar a la mitja part. D'altra banda, diversos mitjans del cor es fan ressò de les fotografies que ha penjat Meghan Markle a les xarxes socials, on mostra les vacances que ha passat amb el príncep Harry i els seus dos fills a Portugal. De fet, abans d'anar cap allà, cap a Portugal, la família, que recordem que viu als Estats Units, va fer parada al Regne Unit i allà es van veure amb Carles III, una visita gens habitual, perquè feia 4 anys que Carles III, el rei d'Anglaterra, no es trobava amb els seus nets i la seva jove.
2: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
4: Doncs una cantant i actriu amb molta energia. La incombustible Jennifer López, coneguda també com J-Lo, una de les artistes més influents de la indústria discogràfica, bufa 57 espelmes. També és l'aniversari de l'actriu Elizabeth Moss, coneguda pels seus papers a les sèries Mad Men o El conte de la serventa. Avui fa 44 anys. I també ho celebra Gus Van Sant, un dels directors nord-americans més rellevants del cinema independent. En fa 74.
2: I el santoral, Sílvia.
4: Avui és Santa Cristina, Santa Beatriu, Sant Vicenç Màrtir i Sant Boris, que va ser un príncep i màrtir rus. A Rússia és un nom bastant habitual, però i a casa nostra? Doncs també n'hi ha uns quants, 379, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya.
2: I la recomanació literària que ens arriba, com cada matí, des d'una llibreria.
5: Hola, bon dia, sóc l'Eric de l'Arco, de la llibreria Documenta de Barcelona, i jo per aquest estiu us recomano Seràs la vall d'Irene Rubio, publicat per l'editorial L'Altre. I us el recomano primer perquè és el Premi Documenta d'aquest any i això ja es mereix un titular i dedicar-li la voluntat o les ganes de llegir-lo. Però a més, és que és un llibraco, una història de dones, d'una vall perduda, cosa ancestral, d'una natura en decadència, d'uns homes tristos, d'unes dones perdudes, i tot això amb una història que va avançant a poc a poc des de la visió de diversos personatges. Us el recomano moltíssim i crec que en gaudireu molt i us donarà un estiu almenys emocionant i també us farà pensar una mica.
2: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie.
8: Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son.
9: Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
10: Avui permetem la tramitació, però en el tràmit parlamentari farem les esmenes per tal de corregir aquest greuge.
11: Reduir el deute significa pagar menys interessos i tenir més capacitat financera.
12: En una reunió amb els veïns, Arturo Pastor, subdirector de construcció de DIF, els ha dit que no han de patir.
13: No hi riesgo.
14: Una paret del pou aquest datat ha estat capaç de sostenir l'empenta de terres.
15: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Freàtic.
1: Relatiu o permetanyent a les aigües subterrànies, solem dir que puja el nivell freàtic o que la sequera ha fet baixar el mantell freàtic d'una zona. Avui, però, us expliquem que l'esfondrament de Vallbona l'hauria causat l'aigua freàtica del rec Comtal. Tot apunta que la grua engolida treballava en un terreny molt inestable.
2: Nocturn.
1: Relatiu o pertanyent a la nit, que té lloc de nit, treball nocturn, per noctem, quan passem la nit en alguna banda, i fa anys fins i tot hi havia batxillerat nocturn per compaginar-lo amb la feina. Avui, que és divendres, hi haurà molta vida nocturna. Ens ha sorprès saber que la calor nocturna causa més morts que la diurna a la ciutat de Barcelona.
2: Filàntrop.
1: Persona que destina part de la seva fortuna o ingressos a obres de benestar social i suport a la comunitat. En podríem dir també altruista, desinteressada, solidària, si ho preferiu. Tots aquests adjectius els podeu dir als 120 milionaris, de fet, multimilionaris britànics, que demanen pagar més impostos per revertir la desigualtat del país, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker.
2: I ara mateix posem-hi tres xifres, amb les Solanes. 890 milions.
3: És la multa que Brussel·les ha imposat a Google per infringir les regles digitals comunitàries. La sanció més important és per donar visibilitat als seus propis serveis, com Google Shopping o Vols, davant d'altres competitors. Diu que d'aquesta manera treu consumidors i posa traves a serveis externs. Aquesta decisió ha fet enfadar la Casa Blanca amb Donald Trump, que ultima nous aranzels després que els tribunals li tombessin les seves barreres comercials.
2: 23.
3: Són els carrers que es decoraran per les festes de Gràcia de Barcelona. Aquest any, com a novetat, 5 dels carrers compartiran temàtica. Les festes seran del 15 al 21 d'agost, coincideix amb les protestes d'alguns veïns per cancel·lar les activitats de nit pel soroll. 6 carrers han rebut cartes que ho demanen. La Fundació de la Festa Major de Gràcia ha publicat un manifest per defensar la festa com un patrimoni viu a protegir. El govern municipal els ha donat un cop de mà i ha posat en valor l'element identitari que suposa aquesta festa.
2: 117.
3: Són els barris que s'han apuntat al segon pla de barris del govern per fer millores amb un màxim de 25 milions d'euros. Una de cada 3 propostes és de l'àrea de Barcelona i gairebé la meitat de les poblacions ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajudes. La llista ja és pública i es pot consultar. Per exemple, hi ha Olot, per actual nucli antic, o Mataró, per fer inversions al barri de Cerdanyola.
2: I ens falten les imatges amb el Pol Foradada. A la primera, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, amb pantaló curt, camisa blanca, bambes, també de color blanc, camina al costat d'un bomber per un carrer on està tot calcinat. Ayuso es mira un cotxe del qual només en queda literalment la ferralla.
13: Ahir, la presidenta madrilenya visitant els danys a l'incendi a Villa del Prado. El centre de la península està en situació crítica per 4 focs que cremen simultàniament sense control, 3 a Madrid, 1 a Àvila, i que han obligat a demanar per primer cop l'emergència nacional, per tal que el Ministeri i l'Exèrcit es facin càrrec de la situació.
2: A la segona, una persona d'esquenes que mira la televisió. A la pantalla, un primer pla de l'expresident Zapatero en l'entrevista i a Televisió Espanyola amb el titular trenca el seu silenci.
13: Quanta gent també als despatxos del Congrés ahir al migdia davant de, durant el ple a la cambra baixa devia estar pendent de la televisió d'aquesta entrevista que feia 2 mesos que s'esperava. Una entrevista en què l'expresident espanyol va negar qualsevol irregularitat, no va donar tots els detalls que se li van demanar, sobretot pel que fa a les joies, i que tampoc ha servit per canviar gaire les posicions polítiques d'uns i altres.
2: Tercera imatge, ens l'envien des de Brussel·les. Hi veu la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde. Darrere seu, amb uns plafons, un munt de bitllets d'euro enganxats. Bruno Fortea, què és el que està fent Lagarde?
16: Doncs està presentant el disseny dels nous bitllets d'euro. Ara hi veiem edificis monumentals, però a partir de l'any que ve això canviarà. Ahir Lagarde va ensenyar-nos tots els dissenys finalistes i ara els ciutadans europeus podrem triar el nostre preferit. La votació estarà oberta fins al 21 de setembre a la web del Banc Central Europeu. Entre els nous dibuixos proposats hi ha, per exemple, una sèrie de bitllets amb imatges d'ocells o amb el rostre de personatges històrics com Beethoven, Marie Curie o Leonardo da Vinci.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Fan fora del seu pis llogat un home perquè tenia massa llibres a casa. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. La notícia afirma que l'home vivia de lloguer en un pis de 56 metres quadrats. Pagava cada mes i mai no havia donat problemes de convivència amb els veïns. Ara, el llogater l'ha fet fora perquè té massa llibres a casa seva. I això, segons diu la notícia, suposava un perill d'incendi per acumulació de llibres combustibles. Segons la notícia, això és el que deia la carta que l'home va rebre dels propietaris del pis. O et desfàs dels llibres o t'haurem de fer fora, deia la carta. L'home va respondre que no pensava llançar o treure els seus llibres del pis perquè són el seu temple de coneixement i el seu manual de vida.
2: I això és real o és fals?
18: Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Convertir l'aula en un espai de treball real permet als estudiants afrontar reptes comunicatius amb impacte social.

0: Reals, edició d'un diari digital, esdeveniments de referència en comunicació digital. El grau en periodisme de la Universitat CEU a Batoliva creiem en la metodologia Learning by Doing. Aprendre fent. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
1: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que fan fora del seu pis llogat un home per tenir massa llibres a casa és una notícia real. L'home en qüestió es diu Mendel Uminer. Ja ha marxat del seu pis, de Manhattan, on vivia, ell i els seus llibres també. En total, diu la notícia, l'home acumulava 10.000 llibres en un pis de 56 metres quadrats. Omplien tant el pis que l'home dormia en un matalàs de terra envoltat de novel·les, assajos i textos religiosos. L'home afirma que té tants llibres perquè sent que encara li queden moltes coses per aprendre.
2: Gràcies, Marc.
1: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. El govern espanyol assumeix el control per extingir els incendis forestals que afecten la Comunitat de Madrid.
3: Els va demanar la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats i a 11.500 persones evacuades. Carlos Novillo, conseller d'Interior de la Comunitat de Madrid.
4: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
2: Les explicacions de Zapatero, Televisió Espanyola, no convencen.
5: El PSOE no canvia la posició, però pel soci de govern Sumar són insuficients. Incredulitat a les files de l'oposició. L'expresident espanyol defensa la seva innocència i diu que les joies que li van trobar són un regal de cortesia.
6: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
2: I Adif assegura als veïns del barri de Vallbona que no hi ha risc per l'esvoranc.
3: Diu que no afecta els seus habitatges. Els experts apunten que podria haver estat un error humà. Mentrestant, la plaça de Sants recupera la normalitat després de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits i una columna de foc que va cremar més de 12 hores.
2: I ho acabem de saber, el Banc Sabadell tanca el primer semestre amb guanys de 970 milions d'euros. És un 0,5% menys que el mateix període de l'any passat.
5: Sí, aquestes xifres tenen en compte el que va aportar la seva britànica TCB al Banc Santander abans que l'1 de maig la banquessin al Santander.
2: I Donald Trump anuncia nous aranzels.
3: D'entre el 10 i el 12,5% a una vuitantena de països, inclosos tota la Unió Europea. Trump argumenta que aquests països no tenen lleis per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada.
7: Bon dia. Avui la calor encara protagonista, tot i que una miqueta menys que ahir. Perdem 2-3 graus a comptes de 43 d'ahir a Vinebre. Avui uns 40 a molt estirar, però bé, molta calor, entre 38 a 40. Molts sectors de l'interior, sobretot a Ponent i Terres de l'Ebre, que és on s'enfilarà més. Una jornada de sol, ressol, pols sahariana, que s'intensifica una mica més de manera transitòria. Alguns núvols baixos a la costa sud i tarda ja amb més nuvolades. De fet, esperem les primeres tempestes a l'Alt Pirineu i de manera més aïllada a la depressió central per de Lleida o Prepireu, que a més podrien anar acompanyades d'algunes ventades. Cap de setmana, de descens de les temperatures i alguns ruixats.
2: I la mobilitat, Maria Fernández, què ens expliques?
8: Doncs a l'R13, el tren que ha sortit a 6:45 de la plana Picamoixons i que va cap a Barcelona va mitja hora tard a causa d'un problema en l'operativa i, d'altra banda, una altra incidència, en aquest cas a la infraestructura, a causa també 3/4 d'hora de demora ja en el tren de l'RL4 que ha sortit de Manresa cap a Lleida Pirineus. I un dia més, molts problemes pel tall de Rodalies a l'R2, R2 Nord i R11. Els trens no circulen entre Montcada i Reixac i Barcelona-Sant Andreu. Els usuaris de l'R2 i R2 Nord tenen com a alternativa fer aquest tram en tren per l'R4 i a l'R11 hi ha servei d'autobusos entre Granollers i Barcelona.
2: I el trànsit, Clàudia Serra?
9: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la Ronda Litoral i a retencions a Santa Coloma, sentit Trinitat.
2: I com sempre, per arribar a les 8, un oient del programa que dedica una cançó al 636-360609, nota de veu com la de la Meritxell.
10: Hola, sóc la Meritxell. Aquest missatge va dedicat a l'Alba, que espero que s'ho passi teta i vull que dediqueu a la cançó de Superestrella. Moltíssimes gràcies.

0: Molt bon dia, són les 8. A aquesta hora el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem les retencions que hi ha a la P7 a Sant Cugat en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril i a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un altre vehicle aturat que també talla un carril. Aquesta incidència també afecta de retruc la ronda litoral. Hi ha retencions des de Santa Coloma en sentit Trinitat.
0: A les 6 del matí han entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen en una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Un Donald Trump que rebaixa expectatives per l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. El govern espanyol assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. La columna de fum d'aquests focs ha arribat al sud de Catalunya. I nova jornada complicada pels usuaris de les línies R2, R2 Nord i R11 pel tall derivat de l'Esvoranc al punt on es fan els treballs de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Continuen les tasques per reomplir i estabilitzar el terreny, mentre Adif assegura que el monitoratge descarta qualsevol risc per als edificis de la zona i en continua investigant les causes. Incredulitat del Partit Popular i d'altres partits com Esquerra Republicana davant les últimes explicacions de Zapatero, que defensa la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros, que li van trobar són un regal de cortesia. Ha quedat aprovat al Congrés el primer tràmit de la llei que contempla la condonació dels 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. I en cultura, divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansaneu a les Valls d'Àneu i la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell, i a l'Empordà la Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival. A Barcelona es vibrarà també amb el Festival Xer de Música Urbana al Parc del Fòrum.
2: Esports.
3: Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del seu genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028. El Tour de França avui disputa la 19a i antepenúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Ahir triomfa en solitari per Richard Carapaz. El maillot groc segueix sent Tadej Pogacar. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Paula Badosa, per la seva banda, juga contra Maya Arxerif als quarts de final del torneig d'Hamburg a 2:15.
0: I ens queda el temps, matí càlid, amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes encara de forma puntual fregaran els 40 graus. Tardada nuvolades al Pirineu, sobretot occidental, on no es descarta alguna gotellada, i s'intensificarà el vent de sud.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, passen 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. A les 6 del matí, mitjanit, a la costa est dels Estats Units, han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem va anul·lar les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran, però, a tots els productes. Se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. No ens movem dels Estats Units, seguim parlant de Donald Trump, perquè l'acord nuclear entre aquest país, els Estats Units i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat sobre aquesta qüestió. Ho considera Israel una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel.
0: I amb pràcticament la mateixa cadència de les nits anteriors, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran aquesta matinada. Ja en van 13 de seguides. El bombardeig ha durat un parell d'hores. S'han sentit alarmes i explosions a la capital Teheran i a Bandar Abbas, al sud del país. Ara mateix, ahir mateix, Donald Trump va amenaçar d'atacar l'Iran de forma massiva, com va fer a l'inici de la guerra fa gairebé 5 mesos. A la mateixa línia s'expressava també el secretari d'Estat, Marco Rubio.
5: La política del president és un cap per un ull. Això és el que passarà. Pagaran un preu molt alt. Ja l'estan pagant. El problema és que cada vegada que aquesta gent tanca un acord, o bé incompleixen, o bé un cop fet, volen modificar-lo. Per tant, probablement encara no estan preparats per arribar a un acord. Però aviat ho estaran, perquè el preu que paguen és molt elevat.
0: Donald Trump també ha amenaçat els houthis del Iemen que, si tornen a atacar vaixells al Mar Roig, els Estats Units respondran amb més bombardejos contra l'Iran i també contra el Iemen.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de l'Interior assumeix el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-los. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya, a més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció madrilenys.
6: Hemos pedido activación al incendio de Almuerox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto pero no estamos realizando huelga.
0: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
7: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
0: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc 160 municipis de Catalunya. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, el Montsant i també Montserrat. I Cincinnati insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. També incendis a França, una situació molt complicada la que viu aquest país pels focs forestals d'una intensitat inèdita que han obligat a evacuar prop de 30.000 persones. Aquesta nit el president Macron ha recorregut a Europa. En una piulada a la xarxa X, Emmanuel Macron ha demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea que li permetrà rebre ràpidament reforços aeris de Croàcia, Portugal, Txèquia i Eslovàquia per lluitar contra els incendis que afecten el país. I és que França viu una onada d'incendis que està portant al límit també els seus equips d'extinció. Més de 800 bombers continuen treballant en l'incendi que va començar dimecres a Arcachon, al departament atlàntic de la Gironda, que ha obligat a evacuar 20.000 persones de la zona de Cap Ferret, que és plena de turistes en aquesta època de l'any. Philippe de Guenoville és l'alcalde.
8: C'est vrai que les sapeurs-pompiers ont mis en œuvre des moyens terrestres et aériens conséquents. Ils se battent avec courage
9: contre un incendie qui est hors norme. Ceux qui sont confinés, restez confinés. Ceux qui sont évacués, ne cherchez pas à revenir chez vous.
0: A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcachon, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar més de 9.000 persones, segons la prefectura provincial. 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Adif assegura que l'esvoranc de Montcada i Reixac, provocat per les obres de soterrament de la línia del tren, no suposa cap risc per als habitatges propers del barri de Vallbona, de Barcelona, un tema que centrarà segur el ple d'avui de l'Ajuntament de Barcelona, així com també l'esvoranc del Putxet. Junts ja ha demanat responsabilitats i dimissions. A aquesta hora podem marxar cap a l'estació de Montcada i Reixac per veure com arrenca aquesta segona jornada de talls a les línies, recordem, R2, R2 Nord i R11. Allà hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Toni, molt bon dia.
10: Molt bon dia. Doncs des de primera hora el moviment de passatgers entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa és constant, ho estem vivint i veient aquí ara mateix. Els viatgers que venen del Vallès, per exemple, amb l'R2, baixen a Montcada i Reixac, caminen uns 5 minuts fins a Montcada i Reixac Manresa i allà agafen la R4 per continuar cap a Barcelona. El recorregut està senyalitzat amb cartells durant tot el trajecte i hi ha informadors tant a l'entrada com a la sortida de les estacions que orienten els viatgers. Això deixa tranquil alguns dels usuaris com el Hamilton.
11: No han explicado bien, simplemente pues las personas que son nuevas pues se coordinan un poco, pero estamos guiándonos bien y vea que estamos aquí presentes y vea que están guiando las personas.
10: D'altres, com el Guillermo, en canvi, parlen de tot el contrari.
12: Estamos como aves en un corral, uno por aquí, otro por allá, correteando. Yo me demoro 4 horas y media de Granollers a Hospitalet. Llego sumamente cansado, estresado, porque el servicio es malo, muy, muy ineficaz.
10: Aquest transbordament a peu s'ha convertit, doncs, en la nova rutina de centenars d'usuaris que, tot i les indicacions desplegades per Rodalies, evidentment viuen l'afectació de manera molt diferent.
0: Perfecte, doncs l'última hora que ens ofereix el Toni Fortesa des d'aquest punt. Toni, gràcies, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: Seguim. L'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha de recuperar avui la normalitat total després de l'ensurt de l'explosió de gas que va deixar 8 ferits dimecres a la nit i que està tenint una evolució favorable. L'accident va deixar una columna de foc de molta alçada que va cremar durant més de 12 hores. Els tècnics encara investiguen què va fallar perquè el trencament de la canonada es va produir hores abans de l'explosió. L'Ajuntament de Barcelona assenyala la responsabilitat d'altres administracions. Albert Batlle n'és tinent d'alcalde.
13: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes 3 accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a vegades també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
0: Tot i que no va caler evacuar cap veí, alguns comerços propers a la zona no preveuen obrir fins aquest matí perquè tot ahir van esperar que s'obrís el cordó de seguretat que protegia les tasques de retirada de la màquina que va provocar el trencament de la canonada de gas. Ara marxem cap a Madrid, parlem de política. Rodríguez Zapatero trenca el silenci defensant la seva innocència pel cas del suposat cobrament de comissions per mediant el rescat de Plus Ultra. També diu que les joies, per valor d'1 milió d'euros que li van trobar, són un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Una entrevista de Zapatero que no ha canviat la posició del govern espanyol, que manté el seu suport a l'expresident i líder socialista, mentre que el Partit Popular l'acusa de no aclarir res i de prendre el pèl als espanyols. Per sumar, soci de govern, les explicacions de Zapatero són del tot insuficients, Àngels Lafuente.
14: La Moncloa continua fent costat a Zapatero i demana que respecti la presumpció d'innocència i el seu dret a defensar-se judicialment. Menys convençuts estan els socis de govern. Alberto Ibáñez, portaveu de Sumar al Congrés, diu que Zapatero ha deixat sense resposta moltes preguntes.
15: Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos, ¿no? Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son. Es cierto que todavía ninguna acusación ha podido decir qué persona fue la que recibió la influencia y, por tanto, todavía hay muchas cosas por poder saber.
14: Y desde el PP, Feijóo té clar.
16: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
14: El PSOE referma el suport a Zapatero i demana respectar els temps judicials.
0: En punt 1:15, és moment de connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. La incidència més destacada a aquesta hora a les carreteres és a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell. Hi ha retencions per un vehicle aturat que talla un carril des de primera hora. Aquesta incidència també afecta de retruc la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral, també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards a aquesta hora d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització de Calaf. Això afecta trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per arribar a Barcelona i viceversa. Els usuaris de la R2 Nord i R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers. Entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. Tampoc hi ha trens encara a l'R13 i a l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons, en aquest cas per un robatori de coure dilluns al vespre. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
2: El temps.
0: Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
3: Avui divendres serà el darrer dia d'aquesta calor tan intensa. Les temperatures encara poden arribar a tocar els 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre. En general, entre els 38 i 40 ja no s'assoliran els 43, però encara doncs molta calor, amb una jornada de sol, ambient enterbolit, la pols segriana s'incrementa transitòriament i xafó a la costa, sobretot a costa sud, amb alguns núvols baixos. Aquesta tarda ja començaran a haver alguns canvis en forma de més nuvolades pel terç oest del país. De fet, arribant les primeres tempestes a l'Alt Pirineu, i a la resta doncs no es descarta alguna nuvolada, sobretot de l'interior, des del Pla de Lleida, de pressió central al Prepirineu, i a més localment que vagi acompanyada d'algunes ventades una mica intenses. Símptomes d'aquests canvis que aniran més al llarg del cap de setmana, amb què s'espera un descens de les temperatures, retirada d'aquesta bombolla d'aire càlid que ens ha acompanyat totes setmanes, i a més ruixats. Poden començar sobretot la tarda de dissabte al nord i al nord-est del país, i diumenge no acabarà de fer net amb un descens de les temperatures més generalitzat.
2: Resca Info.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
18: Suposo.
17: Oh.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Resca Info.
0: Passen 3 minuts d'un quart de nou. Continuem amb més notícies. La calorada d'aquest dijous ha deixat temperatures, ara ho sentíem, de 43 graus a Vinebre, la Ribera d'Ebre, la màxima a Catalunya Ponent, on també s'han assolit els 40 graus. Les màximes han arribat ben entrada a la tarda, una particularitat que té un impacte en la facturació de l'hostaleria Lleida, Júlia Albacar.
21: Els 40 graus a Lleida es van registrar ja ben entrada la tarda, una particularitat meteorològica que s'explica perquè aquí no arriba la influència marítima i fa que les màximes s'assoleixin més tard que la resta de Catalunya. Això té conseqüències per a l'hostaleria perquè implica que la gent no surt de casa fins al capvespre.
22: És l'última hora, que és quan la gent surt. Llavors, clar, vulguis o no, doncs sí, perdem clientela i perdem, no, es feina que no traiem, vaja.
23: Fins llavors la terrassa està buida. No hi ha més, perquè és insuportable. Està fora.
21: En canvi, quan el sol s'amaga, la poca influència de la marinada fa que la temperatura baixi ràpidament i que les nits siguin menys caloroses.
0: I una dona de 74 anys ha mort ofegada a les platges de Calafell, al Baix Penedès. Amb aquestes ja són 13 les persones que han mort ofegades a la costa catalana des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Tarragona, Manel Sastre.
24: L'ofegament es va produir a la platja de l'Estany Masmel de Calafell. El telèfon d'emergència es va rebre l'avís poc abans del migdia. La dona la van poder retirar de l'aigua inconscient i la van intentar reanimar la sorra sense èxit. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar 3 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. En el moment de l'incident hi havia vigilància i bandera verda a la platja. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I ara cultura. Divendres d'arrencada de festivals musicals al Pirineu amb l'oferta del Dansaneu a les Valls d'Àneu, també la trobada d'acordionistes d'Arsègal a l'Alt Urgell. En el cas de Barcelona també hi ha el Festival Xer de música urbana al Parc del Fòrum, i a l'Empordà La Bisbal acollirà avui els primers concerts de l'Empordà Music Festival i actuaran, entre d'altres, Joan Dausà, Nena de Conte, Els Pets o Gina, està també La Pegatina o Buos. És la cinquena edició d'aquest certamen que reuneix públic familiar amb dues jornades de música, avui i demà, de 5 de la tarda a 5 de la matinada. Ens ho explica la Laia Claret amb el muntatge musical de Pep Lluís Blázquez.
4: Quan el sol no cremava, ballàvem mascat, alçaríem la xilava, quan jugàvem al tombant.
5: Música dos dies amb un total de 15 concerts i 3 DJs. Un festival que creix amb l'essència marcada ser una experiència de música en català i en viu. Una iniciativa que neix i organitza l'Associació Juvenil i Cultural Els Voltors de la Bisbal. Jordi Lladón és el president i remarca la voluntat del festival.
6: Desvincular una mica el mite de que tots els festivals aquí a les comarques de Girona són a la costa, els grans festivals, i que també terra endins pues, tenim molt que oferir, i llavors també una mica vinculat amb l'Empordà, la terra i tot això, pues, la música del festival sempre ha sigut en català.
5: Aquesta tarda obre el festival Sergi Carbonell. Després hi ha grups, músics i cantants com ara La Gossa Sorda, Joan Dausà, La Pegatina de Tallets o Nena de Conte. I demà, Nil Moliner, La Fúmiga, Figaflaues, Els Pets, Buo, Ginestar o Digell Trapella, entre d'altres. 5 anys d'un festival que es consolida i agafa embranzida amb la implicació de l'associació com de tallallador. La Marina
6: està morena. És molt complicat, vam començar més de zero amb el projecte del festival. Aleshores, arribant a aquesta cinquena edició, doncs per nosaltres és un èxit. A partir d'aquí és moltes hores de dedicació i molt de treball per part de tots els membres de l'entitat.
5: Esperen arribar els 18.000 assistents aquests dos dies. El recinte és el Passeig Marimon Espré, un festival finançat amb fons públics i patrocinadors privats. Les entrades van dels 45 als 62 euros els dos dies.
7: Monta l'aftera, la que li van darrere, s'imaginen fan la peli.
0: I ara anem cap al cinema. Cap de les pel·lícules que gosen arribar a les sales una setmana després de l'Odissea li podran fer ombra. La pel·lícula de Christopher Nolan seguirà arrasant a la taquilla els pròxims dies, igual com ho ha fet durant la primera setmana al cartell. Però, malgrat tot, hi ha algunes novetats. Repassem-les amb en Marc Garriga.
8: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? Del cole, tengo que ir a recogerle. ¿Otra vez?
25: Una de les estrenes destacades és 3 de Mas, una comèdia espanyola de Marulit que, tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat. És l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. És, per tant, una defensa a ultrança dels valors tradicionals de la família. Totalment previsible, però afortunadament a anys llum de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró.
26: On va començar pel més important. Notre force a nous, c'est le contact avec le joueur.
25: Els mateixos productors d'Intocable aposten ara per la història increïble però real de dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. El sueño americano és una d'aquelles pel·lícules amb un guió simpàtic, emotiu i reconfortant que defensa la cultura de l'esforç, el valor de l'amistat i l'esperit de superació. Un film molt entretingut que descobreix uns personatges irrepetibles.
27: Thinking of signing up to do this thing.
28: What thing?
27: Oh, just a gym program thing.
25: Hereva, en part, de la substància. Insaciable és una altra pel·lícula d'horror corporal que critica de forma ferotge la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera. La protagonista pren mesures extremes per aprimar-se i això li provoca al·lucinacions i perdre el contacte amb la realitat. L'arrencada és molt original, però malauradament es perd en divagacions constants massa repetitives. El mateix que li passa a l'argentina El Mensaje, que tot i el seu preciós blanc i negre es fa extremadament avorrida.
29: Àvia, és veritat que els humans són els animals més perillosos del món? Oh!
25: Completen les novetats la noruega Rufus, la serp que no sabia nedar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City, el drama El Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe, i La última travessia, un film sobre la guerra de Síria, amb Omar Sy.
30: Ah! Ah! A veure, es pot saber qui ets tu, menut?
2: Esports.
0: I a aquesta hora saludem en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
1: Bon dia, Àngels. Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador, una opció que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
1: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat als dos darrers partits.
9: 3CAT Info.
1: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys signa per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick en l'operació.
10: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
1: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Sobre aquest partit n'ha parlat el capità de l'Europa, Àlex Cano, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: El meu primer cop, que jugo contra el primer equip, llavors, bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit amistós de la pretemporada, però i tant que sí.
1: El Barça femení, l'extrem noruega Caroline Graham, va signar ahir la seva renovació fins al 2028.
12: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
1: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. Per la seva banda, a l'espanyol Antonio Roca és on passa a tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugarà demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva de Nijarque. Sobre la pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
13: Pues la verdad que muy bien, mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
1: Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Badalona ha confirmat el seu 6è reforç de cara al nou curs. Es tracta de la migcampista de 36 anys, Lauri Requena, que arriba procedent del Granada i firma per una temporada.
9: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Barça de bàsquet ha anunciat la 7ª incorporació de cara a la propera temporada. És la Dolek Balcerowski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja fins al 2028.
14: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
1: El Manresa, per la seva banda, incorpora el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. Més coses. Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Seguim als Alps. Avui amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també acabarà a l'Alp d'Huez, un fet que valora el director esportiu del conjunt Pinarello, Àlex Sanz, als micròfons del Tot Costa.
15: Lo que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. Donarà joc, no?, per fer un canvi, i el dissabte és una etapa molt dura. Qualsevol cosa pot passar el dissabte.
1: Ahir triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa de 185 quilòmetres de muntanya des de Boaron fins al port de primera categoria d'Orciers-Merlet. La general segueix encapçalada per l'eslovè Tadej Pogačar. Això sí, Pogačar s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis.
9: 3CAT Info.
1: En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 catalanes de les 14 jugadores jugarà aquest migdia, a un quart d'una, la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
16: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem en focus amb això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
1: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final. Va perdre amb l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. De fet, l'equip de David Martín, amb 12 jugadors catalans de 15, ha jugat contra Croàcia a primera hora del matí. Ahir, el partit pel 5è i 8è lloc, un duel que ha acabat amb triomf de l'equip espanyol per 18 a 14. Jugarà el 5è lloc amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa també jugarà aquest migdia. S'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Serà a partir de 2:15.

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 9:15. Moment de repassar el més destacat a aquesta hora. A les 6 del matí ha entrat en vigor els nous aranzels d'entre el 10 i el 12,5% que els Estats Units imposen a una vuitantena de països, inclosa tota la Unió Europea. Trump justifica la mesura, acusant aquests països de no tenir lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Donald Trump, que, pel que fa a l'acord nuclear entre els Estats Units i l'Aràbia Saudita, ha rebaixat expectatives. L'endemà de fer l'anunci, ara el condiciona al fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. També us hem explicat que el govern espanyol ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid. Els ho ha demanat la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que té els equips desbordats. Hi ha 10.000 persones evacuades per 3 incendis a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila. Des d'ara fins les 9 també passarem pel Regne Unit, on més d'un centenar de milionaris britànics demanen pagar més impostos. També detallarem el viatge que el president Salvador Illa comença demà al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. Passarem pel Pallars Sobirà, on creix el malestar dels ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana. I en cultura passarem pel Dansaneu, el Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: I què ens explicaràs?
2: Que Frenkie de Jong estarà entre 3 mesos i mig i 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador holandès seguirà un tractament conservador. En canvi, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades i el Barça femení, renovació de Caroline Graham fins al 2028.
1: Repassem també l'estat de carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, lentitud encara a la C58 de sortida de Barcelona des del nus de la Trinitat direcció Sabadell per un vehicle avariat que s'acaba de retirar. S'espera, doncs, que aviat millori la circulació en aquest punt. De moment, però aquesta incidència també afecta encara la B20 a Santa Coloma i la Ronda Litoral també a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat.
1: I repassem també el temps. Matí càlid amb sol i alguns núvols baixos al litoral sud. El cel, però, cada cop serà més blau i menys terrós. Esperem calor al migdia, però començarà a fluixar una mica. Les màximes més altes, encara de forma puntual, fregaran els 40 graus. Passen gairebé 3 minuts de 9:15 a les 6 del matí, mitjanit, a la costa est dels Estats Units. Han entrat en vigor els nous aranzels duaners als Estats Units, situats entre el 10 i el 12,5%. Donald Trump manté així la seva ofensiva aranzelària amb un nou paquet de recàrrecs contra 80 països, entre els quals tota la Unió Europea. Aquest nou gravamen substitueix l'aranzel global del 10% que Trump va imposar al febrer, després que el Tribunal Suprem anul·lés les anteriors càrregues imposades als productes importats. Per justificar aquests nous aranzels, Trump argumenta que aquests 80 països no tenen lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts per mà d'obra forçada. Els nous aranzels no s'aplicaran, però, a tots els productes. Se'n lliuren, per exemple, el petroli i el gas. La gran majoria dels països afectats per aquests nous aranzels ja han criticat aquesta mesura. Seguim parlant dels Estats Units perquè l'acord nuclear que ha signat aquest país i l'Aràbia Saudita està condicionat pel fet que la monarquia del Golf Pèrsic signi els acords d'Abraham, és a dir, que normalitzi i reconegui l'estat d'Israel. Són les condicions imposades per Washington i el govern de Netanyahu, que fins ara no s'havia pronunciat, que ho considera una oportunitat històrica per a la pau a l'Orient Mitjà. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Netanyahu diu que la inclusió de l'Aràbia Saudita als acords d'Abraham suposaria un pas endavant històric per a la pau a la regió i es penja una medalla assegurant que aquest escenari només és possible ara gràcies al fet d'haver debilitat l'Iran i els seus aliats. Però el cert és que la normalització entre Israel i l'Aràbia Saudita ja havia sonat amb força l'any 2023 i hi ha qui argumenta que els atacs del 7 d'octubre de Hamas tenien com a objectiu, entre d'altres, evitar precisament aquest acord. Ara les posicions entre tots dos països estan molt allunyades. L'Aràbia Saudita insisteix que no reconeixerà Israel mentre no hi hagi un progrés irreversible cap a l'establiment d'un estat palestí. Tota una línia vermella per a Israel.
1: I encara un parell de qüestions de l'àmbit internacional. La primera ens porta al Regne Unit. 120 milionaris britànics, entre els quals l'exfutbolista Gary Lineker o el músic Brian Eno, demanen al nou primer ministre, Andy Burnham, pagar més impostos per revertir la desigualtat. Londres, Quim Olivares.
5: El grup Patriotes Milionaris creuen que els que es lleven cada dia per guanyar un sou no se'ls ha de fer pagar més impostos, però sí els que obtenen els ingressos de la seva riquesa. Gary Lineker, exfutbolista i presentador d'un podcast d'èxit, va preguntar a Burnham sobre la qüestió uns dies abans que es convertís en primer ministre. Sentim Burnham.
0: No ho descarto ara mateix. Crec que ens cal un sentit de la justícia més gran, però aquestes decisions no són per ara, són per un altre dia.
5: Burnham porta el poder des de dilluns i ja ha promès mesures per millorar la vida de les classes populars davant l'elevat cost de la vida. Molts, però, tenen dubtes de com les finançarà sense trencar la disciplina fiscal.
1: I ara anem cap a Brussel·les. El Banc Central Europeu ha donat oxigen a les persones que paguen préstecs i hipoteques, manté congelats els tipus d'interès al 2,25% com a mínim durant el que queda d'estiu. Tot i això, la presidenta de l'entitat, Christine Lagarde, està preocupada per la revifada de les hostilitats a l'Orient Mitjà en funció de com evolucionin els preus de l'energia al setembre i podria haver noves pujades dels tipus. Bruno Forte Amiras.
6: Ahir Lagarde va remarcar que de moment, els tipus d'interès es queden sense canvis perquè la inflació va millorar el juny passat. Però el Banc Central Europeu està amb l'ai al cor per la volatilitat dels preus del petroli i del gas. A part de la guerra entre els Estats Units i l'Iran i la crisi a l'estret d'Hormuz, Lagarde veu amb preocupació el nou front que s'obre ara al Mar Roig amb els atacs dels rebels hutis del Iemen.
7: Which is alarming.
8: És alarmant, clarament tindrà un impacte. Ja està tenint un impacte. Podem veure com el preu del barril Brent ha evolucionat en només una hora.
6: I avisa que si la crisi energètica es manté, els efectes de la inflació seran més durs del que es preveia.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Passant gairebé 7 minuts de 9:15, el Ministeri de l'Interior ha assumit el control de l'extinció dels incendis a la Comunitat de Madrid després de la petició que els ha adreçat la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Hi ha més de 10.000 persones evacuades per 3 incendis de grans dimensions a l'oest de Madrid i un quart a la província d'Àvila, Castella i Lleó. El govern d'Ayuso es declara desbordat per afrontar-ho. Algunes imatges de satèl·lit mostren que la columna de fum d'aquests focs arriba al sud de Catalunya a més de 500 quilòmetres de distància. La capital Madrid, de fet, està coberta de fum, se sent pudor de cremat i les condicions meteorològiques per a aquest divendres encara es preveuen més adverses. El govern espanyol pot ara disposar d'equips de totes les administracions per treballar en aquests focs. Li ha donat el comandament operatiu als bombers militars, però membres del cos de bombers forestals de Madrid han denunciat la deixadesa de Díaz Ayuso amb els serveis d'extinció de la Comunitat de Madrid.
10: Hemos pedido activación al incendio de Almoedox porque no tenemos vehículos, no tenemos camiones, no tenemos herramientas, nos tienen aquí paralizados durante nuestra jornada de trabajo, estamos en conflicto, pero no estamos realizando huelga.
1: El conseller d'Interior del govern madrileny descrivia que els focs estan del tot descontrolats.
11: Estamos con incendios fuera de capacidad de extinción y tenemos una situación que afecta a la seguridad de miles de madrileños que están ahora mismo evacuados.
1: I a Catalunya el pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt per als pròxims dies. Els agents rurals mantenen avui tancats 7 parcs naturals i situen a nivell extrem per risc de foc un total de 160 municipis. La falta de pluja i les humitats baixes fan que el mapa de risc encara sigui tot de color vermell. Es mantenen tancats els espais naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montmell Marmellà, el Montsec d'Ares, també el Montsec de Rubies, el Montsant i Montserrat, i s'insisteix a extremar les precaucions i a respectar les restriccions. Tornem a aquesta hora a parlar d'economia. El Congrés ha aprovat el primer tràmit de la llei que contempla la condonació de 17.000 milions de deute que Catalunya té amb l'Estat. Aquesta quantitat suposa el 20% de la hipoteca total que Catalunya té amb les arques espanyoles. Es tracta de la llei per condonar el deute a les comunitats autònomes amb l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica, el conegut com a FLA. Junts i Esquerra han facilitat el tràmit al Congrés, però han aprofitat el debat per aprofundir en la seva rivalitat. Josep Maria Cruzet feia de portaveu de Junts i Teresa Jordà, d'Esquerra.
12: Per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA?
13: I aquesta repressió no ha caigut del cel. És una conquesta política d'Esquerra.
1: Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, s'ha afanyat a remarcar que no hi ha comunitats més beneficiades que altres en aquest perdó financer.
14: I no totes les comunitats autònomes presenten el mismo nivell de deuda. No todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad. Es precisamente actuar con justicia.
1: Encara en política us ho avançàvem en el sumari. El president Salvador Illa comença demà un viatge de 6 dies al Vietnam i Singapur per tancar el curs polític. És la primera vegada que un president de la Generalitat fa una visita oficial al sud-est asiàtic i la intenció d'Illa és buscar acords comercials en dos països estratègics. A nivell internacional, Albert Prat.
7: Amb els pressupostos al sac, la legislatura encarrilada i un canvi puntual al govern, el president reprèn la seva ruta pel continent asiàtic un any després de visitar la Xina, el Japó i Corea. Demà aterrarà la capital vietnamita, Hanoi, per reunir-se amb el viceprimer ministre i també visitarà diverses empreses catalanes que fabriquen en un país en fase de creixement des de fa anys. Del Vietnam, Salvador Illa saltarà a Singapur, el principal exportador del sud-est asiàtic, per entrevistar-se amb el primer ministre, el càrrec amb més pes polític i amb qui la Generalitat vol reforçar les relacions, però no només. El president també es reunirà amb alguns inversors per mirar de seduir-los perquè portin empreses a casa nostra.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: I ara marxem cap al País Valencià. La multinacional nord-americana Ford i la xinesa Geely s'alien per fabricar nous vehicles a la planta valenciana d'Almussafes, a la Ribera Baixa, on treballen 4.000 persones. Això garanteix la continuïtat de la factoria de la Ford 50 anys després d'entrar en funcionament. València, Pepa Ferrer.
15: Una aliança estratègica que garantirà l'estabilitat de la planta d'Almussafes. Així han definit Ford i Geely l'acord al que han arribat per crear una empresa conjunta que fabricarà 5 models de cotxe de les instal·lacions valencianes. Víctor Yang, que és president executiu de Geely.
16: No portarem mà d'obra xinesa, només confiarem en l'expertesa dels treballadors d'aquí, de València.
15: I els treballadors no volen perdre drets. Carlos Faubel, UGT.
17: Les bateries i la tecnologia podrán venir de fuera, de muy lejos. Las condiciones laborales llevan la firma, la historia del convenio de Ford Almussafes.
1: I l'Ajuntament de Lleida ha instal·lat radars mòbils a la Rambla de Ferran arran de l'accident de l'1 de juliol en què un autocar es va encastar contra l'edifici de la Diputació i va deixar 44 ferits. Segons la Guàrdia Urbana, l'excés de velocitat no en va ser la causa, però el vehicle superava el límit dels 20 km per hora. En el moment del sinistre, Lleida, Estela Busoms.
18: Arran de l'accident, el consistori ha decidit verificar si és habitual que se superi la velocitat permesa en una banda de la Rambla, on la calçada i la vorera estan al mateix nivell. En 3 dies, de dilluns a dimecres, d'aquesta setmana s'han sancionat 18 vehicles i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, avisa.
19: És una situació permanent, eh? No és que hagi estat un dia puntualment, sinó que s'acostuma a circular amb una certa velocitat quan estem parlant d'una zona que està limitada a 20 km per hora. Això vol dir que el radar s'hi quedarà i vol dir que les sancions, si no som corresponsables, augmentaran.
18: Mentrestant, sobre les circumstàncies de l'accident, que encara s'investiguen, n'han parlat l'alcalde i l'intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada.
19: I de fet, quan es produeix l'impacte, segons ens han informat, el bus estava circulant una mica més de 30 km per hora, però...
20: Falta encara l'estudi analític del tacògraf.
19: No ho sabem del tot, perquè falta el detall, però a tot apunta que no va ser la velocitat, en aquest cas concret.
18: L'autocar de línia accidentat, que anava cap al Baix Segre, portava sobretot treballadors de la campanya de la fruita i la conductora feia poc que treballava a l'empresa. Hi va haver 44 ferits, 9 dels quals van estar diversos dies ingressats a l'hospital.
1: I ara anem cap al Pallars Sobirà, on creix el malestar entre els ramaders després del tercer atac mortal al seu bestiar en menys d'una setmana al nord de la comarca. Asseguren que en els 3 casos els responsables són els ossos, tot i que Territori no els ha confirmat tots. Aquesta vegada un ramader de Lladorre denuncia que ha perdut una vaca i que 2 més continuen desaparegudes, mentre el sector qualifica la situació d'insostenible i reclama mesures urgents. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
21: El ramader Marcel Ticó explica que va arribar fins a l'animal després que el GPS del ramat detectés que una de les vaques havia deixat de moure's. Quan va arribar a la zona, assegura que es va trobar un os a poc més de 100 metres de la vaca morta i que fins i tot el va poder gravar amb el telèfon mòbil. També afirma que va localitzar excrements de l'animal molt a prop del lloc dels fets.
22: Se me va quedar un collar GPS petrificat a dalt de la muntanya. Les altres que també porten GPS, les companyes, han sortit despedides una barbaritat de quilòmetres en poc temps i m'he trobat la ossa i ara, diguéssim, que me'n falta 3 i una que he trobat morta.
21: Els agents rurals han inspeccionat la zona i han aixecat acta dels fets per determinar l'autoria de l'atac. Una autoria que Territori no confirma, fet que encara encén més els ànims dels ramaders.
23: Al llarg d'aquest temps que van introduir
2: de forma autoritària i dictatorial. Els ossos han perdut unes 40 o 50 vaques. No hi ha manera de que se'ns indemnitzi, no hi ha manera que paguin. Hi ha atacs que tenen 40 o 50 cagades d'os al cantó i no hi ha manera, sempre t'ho deneguen.
21: Així doncs, la indignació entre els ramaders continua creixent després dels dos incidents denunciats els darrers dies a Isil, on el sector reclama més informació sobre la presència d'ossos i mesures que permetin prevenir nous atacs al bestiar.
1: Hem arribat a 9:15. Toca tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
3: Bon dia. Aquesta hora, fluïdesa a les carreteres. Només hi ha punts amb una mica més de lentitud a l'entorn de Barcelona, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat. Més complicada és la situació a Rodalies, retards d'uns 30 minuts als trens que circulen entre Lleida i Manresa, segons Adif, per una incidència en els sistemes de senyalització a Calaf. Això afecta a aquesta hora trens de les línies RL4, R13 i R14. Recordem que a la R2 Nord, R2 i R11 no hi ha trens entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per arribar a Barcelona i viceversa, els usuaris de la R2 Nord i la R2 poden utilitzar l'R4 a l'estació de Montcada-Manresa. A l'R11 hi ha trens de Portbou a Granollers, entre Granollers i Sant Andreu hi ha servei d'autobusos. Tampoc hi ha trens encara a l'R13 i a l'R14 entre Lleida i la Plana Picamoixons. En aquest cas, per un robatori de coure dilluns al vespre. Hi ha autobusos entre les dues estacions.
1: El temps. Jofre Genuer.
4: Aquesta matinada les temperatures han tornat a repuntar un palet, amb un ambient més tòrrid a la costa, amb més xafogor a la costa sud i també amb més valors tropicals a l'interior, un ascens d'un 2 graus. Potser no tot arreu, el Pirineu s'ha mantingut o fins i tot han baixat en alguns indrets i també a l'interior de les comarques de Girona. Avui esperem que la temperatura torni a ser elevada, calorosa, amb alguns avisos de calor, sobretot a les comarques de Lleida, i de fet encara amb alguna xifra que arribi als 40 graus, difícilment als 43, en general entre els 38 a 40 en aquests sectors tan calorosos del país, amb aquesta xafó que es mantindrà a la costa, amb alguns núvols baixos a la costa sud i amb aquesta pols sahariana en suspensió que repunta transitòriament perquè al llarg del cap de setmana anirà clarament de baixa. De fet, aquesta tarda poden començar a haver-hi més núvols, amb més nuvolades per ponent al terç oest del país, a les comarques de Lleida, de fet, amb l'arribada d'algunes primeres tempestes a l'Alt Pirineu al llarg de la tarda, i a la resta, doncs, sobretot de pressió central Pla de Lleida, Prepirineu, l'arribada d'alguna petita tempesta que vagi acompanyada de ventada no es descarta. Però els canvis més importants arribaran sobretot al llarg del cap de setmana. Tarda de dissabte amb més ruixats, nord i nord-est, temperatures que començaran a quedar més curtes i un descens generalitzat del termòmetre es notarà sobretot diumenge amb un dia insegur i amb ruixats.
23: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
24: Acaba de descarregar el 4 de 9...
25: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
25: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
23: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Passen 3 minuts i mig de 9:15. I ara cultura, tret de sortida avui a les Valls d'Àneu del Dansàneu, al Festival de Cultures del Pirineu, que arriba a la seva 35a edició. L'edició d'aquest any arrenca aquesta nit amb Sonoma, de la prestigiosa companyia La Veronal, i que sentim de fons. Fins al 2 d'agost el festival oferirà prop d'una quarantena de propostes que combinaran música, dansa, arts escèniques, patrimoni i pensament en diversos espais emblemàtics del Pallars Sobirà. Anem cap a Esterri d'Àneu. Pau Rovira.
21: El Dansàneu referma enguany la seva aposta per vincular la creació contemporània amb el patrimoni natural i cultural de les Valls d'Àneu. La programació es desplegarà en esglésies, places i espais patrimonials d'Esterri d'Àneu, Espot, Alt Àneu, la Guingueta d'Àneu i altres municipis, ja que, tal com destaca Ruth Martínez, directora del festival, hi ha un gran compromís social i amb el territori.
27: Fem sobretot el festival per la gent d'aquí, la gent que no agafarà un cotxe i se n'anirà a Lleida fins i tot a veure segons quin espectacle, i nosaltres el portem per això important aquesta xarxa que hem trenat, que et vingui una producció del TNC, que et vingui una producció de la Veronal, és a dir, realment aquesta idea de que la cultura va al territori.
21: Després de l'estrena de Sonoma d'avui, durant els propers dies també passaran pel festival la ballarina Lorena Nogal amb el solo La Protagonista, l'actriu Sílvia Bel amb una nova lectura de Medea, el concert de Magalí Sare, la proposta escènica de Turó, la vida als boscos amb Carlos Cuevas o el concert de Cluenda del grup Obeses. Un dels plats forts, sens dubte, serà dissabte amb El martiri de Sant Sebastià, una obra que combina dansa, música i text amb Víctor Pérez Armero com a ballarí i Magdalena Garzón com a coreògrafa.
0: Clar, és una proposta que parteix d'una música d'una òpera amb molta instrumentalització i la nostra proposta porta només la veu. Però després hi ha aquesta part amb espais que tenen molta història i és especial, és bonic poder ballar, a més a esglésies així tan petitones, recollides. Jo crec que és molt bonic perquè porta una intimitat amb el públic.
5: Primer de tot connectarà amb un referent, amb una iconografia religiosa, actual. Sant Sebastià també és el patró del col·lectiu LGTBI. Llavors, té moltes branques des d'on el públic podrà connectar-se, no?
21: El festival, distingit amb el Premi Nacional de Cultura, arriba als 35 anys, consolidat com una de les principals cites culturals de l'estiu aquí al Pirineu.
1: I ara marxem cap a Arsègal. On comença una nova edició de la trobada amb els acordionistes del Pirineu. Fins dilluns, l'Alt Urgell acull una desena de concerts amb música d'arreu del món en una edició marcada pel relleu al capdavant del festival després de 51 anys. Joaquim Albalaté.
6: El festival arrenca avui a la Seu d'Urgell amb concerts entre demà i diumenge a la Seu i Arsègal, amb l'acte central dissabte al vespre en aquest poble amb una quinzena de grups intèrprets, i es tanca dilluns a Castellbò. Tot plegat amb desenes de músics de tot el Pirineu i també de tot el món, de llocs com Colòmbia, Sibèria, Itàlia o el Quebec. Cati Plana és la directora artística del festival.
8: Sí que hi ha, doncs, alguns intèrprets que potser no havien vingut més a nivell nacional, de més avall, del Camp de Tarragona. La trobada també es considera que és com això, una trobada, un encontre de músics, i sí que s'entén no com un festival que cada any incorpora músics d'arreu molt diferents, sinó que hi ha uns intercanvis, unes coses que es van gestant a poc a poc.
6: Una 51a edició que estarà marcada justament pel relleu al capdavant del festival. Cati Plana agafa el relleu d'Artur Blasco, que n'ha estat l'ànima des de la primera edició al 1976.
1: I avui arrenca el Festival de Música Urbana Xer al Parc del Fòrum a la capital catalana, Barcelona. Lola Índigo, Mike Towers o Juan Magán són els tres caps de cartell d'avui. Ens ho explica Marc Ruiz.
10: El Xer està dedicat al trap, al reggaeton i les músiques urbanes i s'ha consolidat com a referent del gènere per al públic més jove. De fet, els horaris són molt còmodes. Obre les portes a les 2 del migdia i els últims concerts comencen a les 10 del vespre. Yeah.
11: Quiero ganarle el tiempo pa contigo poderme perder. Y por más que pase que tome distancia siempre va a volver.
10: Aquest any han ampliat l'aforament fins a 30.000 persones i disposen d'un escenari més. El popular raper porto-riqueny Mike Towers encapçala el cartell d'avui. Al costat hi actuarà un altre artista que mou masses, Juan Magán. Abans ho hauran fet estrelles de la música urbana, com Lola Índigo i De La Osa.
12: Canta en català amb un so únic, la R i el 30 i el U és icònic. I us veig des de dalt mentre em faig un gin tònic.
10: Demà el Sabadellencs 30 UFAM són un dels atractius de la jornada. Qui encapçala el cartell és l'andalús De La Fuente, que mescla electrònica, trap i música tradicional andalusa.
13: Porque eso truco me lo sé.
10: Una altra de les estrelles del dia serà el porto-riqueny Omar Kurtz, que a més de trap i reggaeton, afegeix a la seva música R&B i música electrònica de ball.
1: I ara traiem també el cap al grec. La prestigiosa companyia britànica de dansa Hofer Schecter ha estrenat dins aquest festival la seva última creació, Theater of Dreams, en què explora la ment i el món del subconscient.
28: We tramp the open moorland in the rainy April weather.
1: Una proposta que es podrà tornar a veure aquest divendres al Mercat de les Flors. Marta Vives.
29: Cortines que s'obren i es tanquen com frames d'una pel·lícula, trossos de somnis o pensaments que van i venen, i darrere de cada una s'hi amaguen cossos que es mostren, que esperen, que fugen, que es desitgen, que ballen. Theater of Dreams és la força del moviment sinestètic en molts espais creats a partir de la il·luminació de les cortines, ple de cossos que s'organitzen, que s'escolten, que es coordinen i que converteixen el caos en ordre, l'energia en força. força, la violència en dansa. 12 ballarins que desafien qualsevol gest impossible, acompanyats de 3 músics en directe, en un muntatge que ha fascinat la platea del Mercat de les Flors. Hofe Schechter ens ha fet delirar fins al final, amb un somni absolutament fascinant que ens ha constatat un cop més perquè són una de les companyies més importants d'aquest moment de la dansa contemporània de tot el món.
7: A 3CAT Info,
9: la pitjor sequera...

0: que pot comportar alguns riscos, com assegura el traumatòleg Carles Pedret al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio.
1: Clar, una cosa que ens podem trobar és que optem pel tractament conservador, estem 6 setmanes, 7 setmanes, intentem apretar càrregues, aquest genoll no ens aguanti i ens plantem en 8 setmanes i haguem d'anar a quiròfan.
0: De Jong es va lesionar jugant al Mundial amb els Països Baixos i fins i tot va jugar infiltrat als últims 2 partits.
2: 3CAT Info.
0: Encara en clau blaugrana, Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys firma per 5 temporades i subratlla la importància de Hansi Flick, el tècnic del Barça, en l'operació.
3: Ell és el motiu pel qual jo estic aquí. Hem tingut molt bones converses i ha cregut en mi des del primer moment. M'ha comentat el que necessita de mi per l'equip. Estic preparat per fer tot el que sigui per aquest equip i aconseguir tots els objectius.
0: Per Adeyemi, el Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, més 7 en variables. Aquest vespre, el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada, serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. El Barça femení, mentrestant, l'extrem noruega Caroline Graham va firmar ahir la renovació fins al 2028.
4: Simplemente porque es el mejor club del mundo. Es el sitio que me ha hecho más feliz jugar a fútbol en mi carrera. Entonces era muy fácil de continuar y decir que sí.
0: Graham, de 31 anys, va arribar a l'equip blaugrana el 2019, procedent del Wolfsburg, i ha guanyat 23 títols en total. A l'Espanyol, Antonio Roca està a un pas de tancar la seva sessió al Mallorca. Per tant, Roca ja no jugaria demà l'amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. D'aquesta pretemporada blanquiblava en parla el lateral Omar.
5: Pues la verdad que muy bien. Mucha carga de entrenos, un ambiente muy bueno. Ahora vienen partidos exigentes, de los que nos gustan a nosotros, y bueno, prepararnos bien para ganarlos, que esa es la mentalidad que tenemos que empezar a meternos en la cabeza.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El Barça de bàsquet ha anunciat la seva 7a incorporació de cara a la temporada que ve, pel que fa a l'àmbit dels jugadors. L'última arribada és la d'Oleg Balcerovski, un pivot polonès que arriba de l'Unicaja i fins al 2028.
6: Estoy súper agradecido de poder formar parte en este proyecto y espero que podáis disfrutar.
0: També una incorporació al Manresa, que fitxa el base barceloní de 21 anys, Rafa Villar, provinent del Baskonia i format al Barça. En ciclisme, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Continuem als Alps, avui amb 128 quilòmetres, amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alp d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alp d'Huez. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa, 185 quilòmetres de muntanya des de Boiron fins al port de primera categoria d'Orcier-Merlet. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogačar. Això sí, s'ha quedat sense el seu gregari a l'Emirates, Brandon McNulty, que ha hagut d'abandonar amb gastroenteritis. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de les 14 jugadores, disputarà aquest migdia un quart d'una la semifinal de la Copa del Món contra Rússia. El català Jordi Valls és el seleccionador estatal.
7: I ara pensar en les semifinals contra Rússia, que serà també un partit molt difícil. Estem enfocades en això i a partir d'allà a preparar el següent pas.
0: Ahir, eliminació de la selecció espanyola masculina als quarts de final, va perdre amb l'anfitriona Austràlia a la tanda de penals després que el partit acabés en empat a 18. L'equip de David Martín ha superat aquest matí Croàcia per 18-14 en el partit pel 5è i 8è lloc. Es jugarà la 5a posició amb el vencedor del Georgia Montenegro. I en tenis, Paula Badosa jugarà també aquest migdia, s'enfronta a l'egípcia Mayar Sherif als quarts de final del torneig d'Hamburg. Serà a partir de 2:15.

0: baixen les temperatures, es normalitzen, vaja. I d'aquí un mes, i no ens n'adonarem perquè el temps passa molt de pressa, estarà acabant la matinal i el pandonista de Sant Bartomeu, que és aquell que tots vostès coneixen, i si no el coneixen és que no són d'aquest món, perquè tothom ho sap, encara que d'aquí una setmana es digui, ja farà estona que viurà la prèvia de l'ofici entre mocadors i neguit. Mentrestant, a l'agenda del cap de setmana, diumenge es tanquen al Miramar les exposicions de Francesc Silloé i Jordi Nin, per tant, un bon moment per aprofitar-ho, si encara no les han anat a veure, i tenen moltes propostes musicals disponibles. Òpera al Racó de la Calma, les versions dels 70 al Port d'Aigüedols, passant per el Mediterranean Guitar Festival a Sant Sebastià, o Derrick Yestra als Jardins del Retiro. El Prado continua desenvolupant-se al 50è Open d'Escacs Vila de Sitges, i avui al vespre al Camp Polivalent de Pinsbens arriba la 41a edició de la Nit de l'Esport. En un moment ho comentem tot i els resumirem també un testimoni molt interessant, el de Jordi Rius, cap dels bombers voluntaris de Sitges, que ahir ens va deixar dues reflexions per pensar-hi. Primera, que el Garraf està molt descuidat i manca gestió forestal. I segona, que de 31 o 32 bombers voluntaris que tenia el parc de Sitges, en queden la meitat. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: És divendres, és 24 de juliol, s'ha fet clar a les 6 hores i 8 minuts, el sol ha sortit, encara no, 3 quarts de 7 del matí, a les 6 i 40, el sol es fondrà a 2 minuts passats d'un quart de 10, a les 9 i 17 minuts, i es farà fosc a les 9 i 49, el dia s'escurçarà. Ara anem bastant corrents, amb això de l'escurçar-se el dia, 1 minut i 46 segons, cada dia més o menys ja perdem 1 minut i 46 segons de claror. Tindrem 14 hores i 37 minuts de llum solar i 9 hores i 22 minuts de foscor. Ja que els dèiem que en un mes festa major ja van escoltar l'R15, no recordem quants anys porta en marxa aquesta tradició, que és relativament recent, però vaja, com a mínim diríem que entre 15 i 20 anys, probablement. A les 2 del migdia del 23 de juliol, un R15, un únic R15, a les 2 del migdia, indica que ens queda un mes per a festa major, d'aquí que moltes colles a través de les xarxes socials, queda un mes, menys 31 dies, compte enrere, tot allò que viurem d'aquí un mes. Avui que saludarem en el programa Wanda Falkowski, ella ha obtingut el Premi Treball de Recerca per un documental sobre el Festival de Cinema, el Festival de Cinema que també ja ha començat a presentar algunes de les pel·lícules d'aquesta edició, entre elles Carrie, un festival tacat de sang, com diu l'Eco, encara recordem quan es va projectar Carrie al Prado, uns crits, bueno. Sang a dojo. Carrie, protagonista en el festival d'enguany, Wanda Falkowski, Premi Treball de Recerca per un documental sobre el Festival de Cinema. Avui que més o menys estem en el primer mes, ha passat un mes des del malaurat terratrèmol a Venezuela, recuperarem l'entrevista que Carola Fernández mantenia amb la Jennifer Morrell, Isabel Quevedo, Amelia Chirino i Ana Bríñez. Quatre testimonis molt potents sobre el que hem viscut els veneçolans arran d'aquesta tragèdia del terratrèmol. I acabarem el programa amb en Pau Montolivo, en Pau, amb una visió personal del reggaeton que podrà tothom escoltar a l'11 d'agost a 9:15 en el cicle Imprescindibles del Festival Jardins de Terramar, CaixaBank. Vinga, l'agenda d'aquest cap de setmana. Primera qüestió, important per a tots aquells i aquelles que vulguin alguna d'aquestes samarretes especialíssimes que ha posat en marxa la Comissió de Festa Major. Aquestes dues edicions limitades, una samarreta que recorda el cartell de la Festa Major del 1974 d'Agustí Albors, amb un redisseny magnífic, preciós, d'en Víctor Bregante, i una altra samarreta que recorda el cartell de la Festa Major de l'any 1963, obra de l'artista Fuster. D'aquestes dues samarretes se'n fa una edició molt especial i, com que és una edició limitada, estan a la venda a la botiga de la Festa Major a internet, a laparadetafm.com, però només s'accepten peticions fins aquest diumenge 26 de juliol, o sigui que les samarretes estan disponibles per a ser comprades fins aquest diumenge 26 de juliol a laparadetafm.com. La samarreta, a partir del disseny del cartell del 1974 d'Agustí Albors, i l'altra samarreta a partir del cartell de l'any 1963. S'han fet 150 unitats de cada model. Per tant, volen. La samarreta té un preu de 25 euros cadascuna, més un euro de despeses de gestió, i es podran recollir entre el 14 i el 16 d'agost, divendres, dissabte i diumenge, 14, 15, 16 d'agost, a la paradeta del Cap de la Vila. També hi ha opció d'enviar-la a domicili, però la podeu demanar a través d'internet i recollir-la a la paradeta del Cap de la Vila. Fins aquest diumenge. Fins aquest diumenge. Les edicions limitades de les samarretes de la Comissió de Festa Major disponibles a laparadetafm.com. Ho hem comentat també a l'inici del programa, aquest és el darrer cap de setmana de les dues exposicions que s'han pogut veure en aquestes darreres setmanes, mesos, a l'edifici Miramar. L'exposició del pintor Francesc Silloé, que reflexiona sobre els temps actuals, i l'exposició Pell mutant, de Jordi Nin, que reflexiona sobre els espais migratoris. L'exposició de Jordi Nin, que demà també tindrà una visita comentada per part de l'autor. O sigui que fins aquest diumenge, dia 26, poden veure Francesc Silloé i l'exposició de Jordi Nin a l'edifici Miramar. Cap de setmana en què continua celebrant-se el Prado el 50è Open Internacional Vila de Sitges. Acabarà el dimecres que ve, el dimecres 30 de juliol. L'organitza, com sempre, la penya d'escacs del Prado. El Prado, de moment, no fa cinema, però quan torni el cinema al Prado, tornarà amb l'Odissea. I des del dia 3 d'agost fins al 12 d'agost hi haurà l'Odissea al Prado amb infinitat de sessions. O sigui que qui vulgui veure l'Odissea a Sitges, esperar-se fins al 3 d'agost, perquè el Saló Teatre del Prado, ocupat fins al 30 de juliol amb el 50è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Avui divendres, dia 24, a partir de les 8, al Camp Polivalent de Pinsbens, la 41a edició de la nit de l'esport sitgetà, que atorgarà 91 guardons. La 41a edició de la nit de l'esport celebrarà aquest divendres 24 de juliol la seva cita anual per premiar i retre homenatge als equips i als esportistes que han destacat en les seves disciplines durant la temporada 2025-2026. El lliurament dels 91 guardons inclourà reconeixements als esportistes tant de clubs sitgetans com d'altres localitats que han aconseguit èxits d'especial rellevància. A nivell col·lectiu es lliuraran guardons als equips de les entitats esportives que hagin assolit èxits i també es faran reconeixements especials als esportistes que formen part de la selecció catalana i la selecció espanyola de rugbi. La vetllada també retrà homenatge a l'expresident del Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, Rafael Alcázar Alquézar, i reconeixerà la trajectòria esportiva de Fèlix Cusiner, Lolita Rubio i Josep Vilalta, recentment traspassat. Aquesta nit, a partir de les 8 del vespre, al Camp Polivalent de Pinsbens, la 41a edició de la nit de l'esport. Activitat cultural i activitat musical. Avui a les 8 del vespre, els Museus de Sitges organitzen aquesta ruta modernista, aquesta visita guiada, en castellà, en català i en anglès. A partir de les 8 del vespre, des de la plaça de l'estació, des de la plaça Eduard Maristany, acompanyats pels guies d'Agi Sitges, els participants descobriran els edificis, els personatges i els episodis que van marcar l'esplendor modernista de la vila. L'experiència culmina amb l'actuació de la ballarina Sílvia Cuesta, que interpreta la dansa serpentina. No n'havíem sentit a parlar de la dansa serpentina des de la commemoració fa molts anys, de les festes modernistes. La cèlebre coreografia, creada per la ballarina nord-americana Loie Fuller i estrenada al Park Theater de Brooklyn el 15 de febrer del 1892. Les reserves, als Museus de Sitges, el preu, 15 euros, a partir de les 8 del vespre, aquesta ruta modernista, aquesta visita guiada per escenaris que han format part d'aquest període extraordinari de la història de l'art català. En l'àmbit musical, és un cap de setmana amb moltes propostes, concretament en 4 propostes. Avui a les 9, en el marc del Mediterranean Guitar Festival, a partir de les 9 a l'ermita de Sant Sebastià, Pedro Rincón i el seu tributo a Paco de Lucía. A partir de les 9 del vespre a l'ermita de Sant Sebastià. El preu és de 20 euros i qui vulgui primeres files, diguem-ne, qui vulgui allò una visió molt VIP de Pedro Rincón, 25 euros. Això avui, demà dissabte, a les 7 de la tarda als Jardins del Retiro, un grup que més d'una ocasió ha vingut a Sitges amb les seves versions de soul, dance i rock de Riaquestra. Els Jardins del Retiro a partir de les 7, entrada gratuïta pels socis, 10 euros pels no socis amb una consumició. Demà dissabte, dia 25 a les 7, als Jardins del Retiro. I a 11:45, al Port de Sitges, una nova edició dels concerts de mitjanit amb pop and roll, amb versions dels anys 70 a l'any 2000. Gratuït, aquestes nits d'estiu, al Port de Sitges, multitudinàries, amb un èxit total. Demà, pop and roll. I el diumenge, dia 26, al Racó de la Calma, òpera a la fresca amb la petita companyia lírica de Barcelona. Al Racó de la Calma, aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre, preu de l'entrada, 15 euros.

0: I el diumenge, a partir de les 6, qui vulgui un tast de malvasia, maridatge de sentits. Al CIM, el Centre d'Interpretació de la Malvasia, Art, Música i Malvasia. Visita guiada, Pisco Labis i tast de malvasia de Sitges, amb exposició i venda d'obra d'Antoni Vives Fierro i un concert de jazz del saxofonista Artem Zuliev. Això serà aquest diumenge 26 de juliol a les 6 al Centre d'Interpretació de la Malvasia. En aquest cas, el preu de l'entrada és de 20 euros per persona. Diumenge, dia 26, a partir de les 6 de la tarda, Art, Música i Malvasia, maridatge de sentits, al CIM, el Centre d'Interpretació de la Malvasia. Nou i 13 minuts, 4 punts noticiables d'aquests dies i també de cara a la setmana que ve. La setmana que ve que tenim una mena de pim-pam-pum, eh? El PIM és el ple municipal el dimecres que ve, el PAM és la presentació de la Festa Major el dijous i el PUM, l'inici del Festival Jardins de Terramar el divendres. O sigui que la setmana que ve acaba el mes de juliol amb Por todo lo alto, que dirien en castellà. Ara ho comentem en uns moments, però sí que val la pena aturar-nos en l'entrevista que ahir Carola Fernández li feia a Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges, ahir que era, si no teníem mal entès, o almenys així ho van comentar els professionals, el dia de l'estiu, amb un nivell de risc més alt de tots els que portem d'estiu. Ara ha tornat a baixar, les temperatures aquest cap de setmana rebaixaran una miqueta, però evidentment la situació és molt delicada. I el Massís del Garraf també. Ens van cridar l'atenció, sobretot, dos titulars, i en aquests 5 minuts que escoltaran Jordi Rius, bé, els desenvolupa. Per un costat, un massís de Garraf que està molt descuidat i falta molta gestió forestal, i el fet que no hi hagi conreu ni hi hagi pagesos és un problema afegit. Hi ha molta massa forestal que s'ha de gestionar, això per un costat. Hi ha el parc de bombers voluntaris de Sitges, que dels 30-31 bombers que acostumava a tenir, en té 16 hores d'ara. I en té 16 perquè molts d'ells van directament, diguem-ne, a promocionar, a fer les oposicions per ser bomber professional, per ser bomber de plantilla de la Generalitat, i per tant ja no acostumen a passar per el que era aquesta experiència del parc de bombers voluntaris. Una experiència que després pot ser molt important a la seva vida professional com a bomber. Com deia en Jordi Rius, les carreres estan molt bé, els estudis estan molt bé, però l'experiència de la vida real i l'experiència d'un parc de bombers voluntaris pot també ser molt fonamental en la vida d'un bomber. Dues qüestions que, evidentment, mereixen reflexió i que ahir, com els dèiem, les explicava Jordi Rius.
1: Bueno, estem parlant de treball en el bosc, de neteja de sota bosc, de fer unes tales selectives.
2: D'acord.
1: Fa molts anys el Garraf, com tots sabem, va cremar, sí. I es va fer una reforestació a nivell d'helicòpter, que és l'estil que es feia abans. Problemàtica d'aquesta és que sí que és eficient, però cauen llavors una al costat de l'altra. Si aquesta reforestació no gestiona, evidentment queda combustible, o sigui, queden arbres una al costat de l'altra, que això és combustible amb potència. Amb la qual cosa, aquesta gestió forestal no s'ha fet, i el sotabosc està molt brut. Nosaltres és de... Bueno, jo vaig promoure una iniciativa, la vaig deixar a l'aire, a través de l'Ajuntament, de moment encara no sabem com va.
2: L'Ajuntament de Sitges?
1: Sí, de poder fer el que es diu les cabres bomberes, no?
2: Sí. Intentar
1: gestionar tres pastors amb un ramat de 300 ovelles, sí, sí, o cabres, i poder treballar amb això, no? Al final, les cabres sí que aquestes ni tenen festa, ni demanen...
2: I són els millors netejadors a sotabosc que hi ha, eh?
1: El problema que tenim això és que tot el que era la zona de conreu del Garraf, de vinyes i de més, això s'ha anat perdent. Tota aquesta zona de vinyes o de conreu que hi havia ara és massa forestal descontrolada, o sigui que no s'ha gestionat, i evidentment tenim molta més massa forestal que fa 20 anys o 30 enrere, perquè en tenim més, encara que sembli que hi ha menys vegetació, n'hi ha molta més, però abans es treballaven els boscos... De fet, hi havia llocs que es feia inclús carbó dintre dels boscos, no hi havia incendis, però perquè hi havia el sotabosc que estava net i hi havia una gestió. El treball la preservació del medi ambient i de lo que és l'entorn rural no va renyida amb el seu treball. O sigui, jo soc partidari de que un bosc ben treballat i ben conservat és un bosc sa, no? O sigui, per treballar, o sigui, per conservar un bosc, a vegades val la pena treballar-lo.
2: Clar, el que passa que quan, és a dir, pastors ramaders aquí, perquè hi ha cabres i ovelles, n'hi ha algunes pel Garraf, però són pocs, no? Quants n'hi ha?
1: Que jo sàpiga, només hi ha un pastor.
2: Hi ha un segur. És un que te'l trobes, eh? I et trobes les ovelles i les cabres fent feina, sí, i que pasturen pel Garraf, però clar, seria l'incorporar-ne més, no?
1: És obvi que el treball de ramaderia cada cop està en desús, no és productiu, o sigui, no genera calés, o sigui, no et dona per viure, evidentment s'han de buscar alternatives, no? Una de les alternatives que havia plantejat, que està en estudi, és, ostres, doncs potser surt més a compte contractar a tres pastors
2: que portin aquí,
1: que no depenguin del que produeix el ramat, i d'aquesta manera preservem el que és els antics oficis, que seria ramaderia, i a més per doble treball fem neteja forestal.
2: I on ha quedat aquesta proposta?
1: De moment no sabria dir-te, està allà. Ja veurem ara si realment tira endavant, prospera o no prospera. Això ja no depèn d'altres.
2: Tot això amb uns bombers voluntaris de Sitges que sou en aquests moments quants?
1: Ara mateix estem en crisi.
2: Esteu en crisi,
1: Estem en crisi. Haurien de ser un total de 31-32 bombers voluntaris.
2: Sí.
1: I ara operatius en som uns 16.
2: Caram, però això és la meitat.
1: És la meitat, amb la mateixa feina o intensificant de feina.
2: I per què està passant això?
1: Bueno, està passant que, evidentment, estan sortint moltes places de bomber funcionari.
2: D'acord.
1: I molta gent aprofita el que és els bombers voluntaris com a trampolí d'impuls a bomber funcionari. Evidentment, pues, tots els que ens arriben a entrar amb les noves tongades de promoció no arriben a entrar perquè fan paral·lelament l'oposició de bomber funcionaris i entrenar funcionari.
2: I la manera de solucionar això, perquè clar, hem de dir que Sitges té un parc de voluntaris, però no és l'únic, és a dir, a Catalunya hi ha molts parcs de bombers voluntaris, no sé quants sou en total.
1: Som fins fa poc érem un 60% dels parcs
2: clar,
1: eren voluntaris.
2: És que són molts, i hi ha territoris que sobreviuen gràcies als parcs de bombers voluntaris, eh?
1: De fet, una de les idees que tinc jo, que evidentment sí. No se'm fa cas, però...
2: Però
1: una de les idees que crec que sí que podia ser factible, i era és matar dos ocells d'un tiro, és aprofitar els bombers voluntaris com a pas previ a bomber funcionari. Què vull dir amb això?
2: D'acord.
1: Fer una oposició única, oberta a tothom, per entrar a bomber voluntari, passar un període de 5 anys, 6 anys de prova, on hi hauria d'haver una avaluació constant de la persona que entra, perquè evidentment entrar bomber no vol dir que siguis hàbil,
2: sí.
1: O sigui que siguis capaç, llestit per aquesta feina, amb la qual cosa en el pas del temps ha d'haver un seguiment, i si després en aquest seguiment tot prospera i vol passar a la part funcionari, doncs llavors es fa una altra prova X per poder passar al cos de bombers funcionaris. Amb això tenim un període d'aprenentatge que seria a part de bombers voluntaris, i un cop entres a part de funcionaris i tens un bomber que ja porta 5 anys de rodatge, 5-6 anys de rodatge, i evidentment ja...
2: Per tant, convertir d'alguna manera els bombers voluntaris com en unes pràctiques obligatòries a la carrera de bomber de funcionariat.
1: Bueno, jo sempre he dit que bomber és un ofici que s'hauria d'aprendre des de baix, o sigui, és un ofici que... Bueno, si és un ofici que per poder treballar això has d'haver treballat en el món laboral. Tenir estudis està molt bé, és necessari, però evidentment una persona que només ha estudiat no tindrà la facilitat de treball amb eines i de agilitat mental a l'hora de ser resolutiu amb segons quin servei. Uh-huh. No? El que diu les idees de bomber justament es diu perquè amb un fil ferro i un xiclet parlant...
2: Sí, aconsegueixen coses... Sí, sí.
1: Evidentment, amb el material que tens en el lloc on estàs has d'aconseguir apel·liar una sèrie de coses que en un entorn normal no ho faries, no?
0: Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges, i aquestes dues reflexions que ens deixava ahir mateix, ahir a les 11 del matí. Per un costat, el Garraf, que necessita gestió forestal, com altres indrets de Catalunya. Hi ha més massa forestal de la que sembla, i en alguns casos supera la capacitat de poder gestionar-la. I, per tant, un dels elements que poden preocupar si mai tenim un ensurt, si mai tenim un disgust. I, per altra banda, aquest descens del nombre de bombers voluntaris, com els dèiem, propiciat per aquest altre camí, pel camí de les oposicions i pel camí de poder aconseguir ser bomber professional amb els avantatges que significa. Els dèiem que la setmana que ve ens deixarà uns quants titulars. La setmana que ve serà la del darrer ple del curs. El 29 de juliol, darrer ple d'aquest curs. Per tant, al setembre encetarem ja l'últim tram d'aquesta legislatura. En aquest ple del dimecres 29 de juliol es portarà sobre la taula la licitació de la futura llibreria del Patronat. Se'n recorden del projecte de la llibreria del Patronat? Doncs aquest dimecres que ve. Per cert, qui pugui tenir un interès, que sàpiga que més o menys es contempla per les persones que gestionin aquesta llibreria el pagament d'uns 700 euros de lloguer al mes. O sigui, uns 700 euros al mes, uns 9.000 euros l'any de lloguer, que no està gens malament per un local en ple centre de Sitges. 700 euros al mes de lloguer. Això només els ho diem a títol orientatiu. Es presentarà la licitació de la llibreria del Patronat en el ple del dimecres que ve, l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants, i també hi haurà dues mocions de Vox, en aquest cas una d'elles la moció de reprovació de l'alcaldessa. Aquí val la pena també que els diem, perquè segurament aquests dies n'han sentit de parlar molt de la qüestió de confiança o de la moció de censura. Moció de censura, diguem-ne que no és que no se'n pugui fer, sempre se'n pot fer, però esclar, diguem-ne que en aquest cas ha d'aconseguir la moció de censura 11 vots segurs per poder descavalcar alcaldessa i equip de govern. I, per tant, difícilment això pot passar a hores d'ara. Però la segona opció, de la qual se n'havia comentat aquests dies, doncs ara els ho expliquem. La qüestió de confiança. Aquesta qüestió de confiança que només pot plantejar l'alcaldessa o l'alcalde, qui ostenti l'alcaldia, però que també té, a partir del reglament orgànic municipal, uns condicionants que cal complir. Només es pot presentar una qüestió de confiança quan es debat sobre els pressupostos anuals, no és el cas. Quan es debat sobre el reglament orgànic municipal, tampoc és el cas. Quan es debat sobre les ordenances fiscals, tampoc és el cas. O quan també el ple municipal debat sobre alguna qüestió de caire urbanístic veritablement important. Si no es donen aquests quatre supòsits, no es pot presentar una qüestió de confiança. Per tant, l'alcaldessa no pot, per dir-ho d'alguna manera, posar el seu càrrec, diguem-ne, a votació, per dir-ho així, per poder desllorigar algunes d'aquestes qüestions que ho exigissin. Ho hauran escoltat vostès, i aquí també se'n va parlar. A Barcelona va funcionar així. L'alcalde Collboni va introduir una qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos. Però, clar, diguem-ne que s'emmarca això, com els dèiem, en circumstàncies molt concretes. I un afegit més. En el darrer any de legislatura, i estem en el darrer any de legislatura, tampoc es pot posar en marxa una qüestió de confiança. És a dir, des del maig d'aquest any fins al maig de l'any que ve, en què s'acaba la legislatura, tampoc es pot presentar una qüestió de confiança. En conseqüència, agradi més o agradi menys, o no agradi gens, això, en principi, ha de continuar d'aquesta manera fins que s'acabi la legislatura. Saben que hi ha hagut aquesta crisi de govern, que la situació està com està, però, com deia aquell, posa-t'hi com vulguis, perquè queden 9 mesos, i en aquests 9 mesos difícilment hi ha, diguem-ne, que estratègies que puguin fer canviar les coses. El dimecres que ve, que serà Santa Marta, l'esmorzar tradicional del gremi d'hostaleria, l'hostaleria que està bastant revolucionada per aquesta qüestió del projecte de llei de la prohibició de fumar en terrasses. A veure quin recorregut té tot això, perquè, com els dèiem, una cosa és un projecte de llei, l'altra cosa és que s'acabi aprovant. Però hi ha molt enrenou en aquest assumpte, i molt enrenou també social. Cal prohibir fumar en una terrassa. N'hi ha, per tant, per a aquells que es troben al costat d'una taula de fumadors i n'hi acaben fins al capdamunt, o fins aquells que diuen, escolta'm, que si et col·loques una miqueta apartat i si d'allò no passa res. Bé, doncs aquest debat sobre la taula a partir d'aquest projecte de llei. Doncs, en el cas del sector turístic, hi ha hagut un rebuig frontal a la proposta de prohibir fumar a les terrasses. I també hi ha una altra qüestió que no és menor, la possibilitat que està per allà de poder augmentar fins al 21% l'IVA al turisme, que és un altre d'aquells aspectes que preocupen el sector. La festa de Santa Marta, patrona de l'hostaleria, el dimecres que ve. El dijous dia 30, 8:45, la presentació de la Festa Major a la Torreta amb els protagonistes, alguns d'ells ja més coneguts que d'altres, però 30 d'agost, dijous dia 30, 8:45, a la Torreta, la presentació de la Festa Major. I avui al matí es posaran ja en marxa a Sitges les 3, a veure si ho dic bé això, perquè són 3 taules de rescat aquàtic. Una iniciativa que ha portat a terme el vilanoví Ramsés Martí, especialista en seguretat aquàtica, amb un projecte que s'ha establert a les platges de Cambrils, Sitges, Torredembarra i Cubelles. El projecte parteix d'una realitat habitual a les platges davant d'una emergència. Moltes persones intenten intervenir de manera instintiva, tot i no tenir formació en rescat aquàtic. I, segons recorda Ramsés Martí, aquesta actuació pot acabar convertint el rescatador en una segona víctima. Precisament per això les taules estan pensades com un recurs de suport. No substitueixen els professionals, però l'objectiu és facilitar un primer rescat amb més garanties mentre arriben els equips d'emergència. En el cas de Sitges n'hi haurà una a les platges de la Fregata a la Ribera, a Sant Sebastià i a la platja de Garraf. Avui ja s'implantaran aquestes taules de rescat a les platges sitgetanes que formen part d'un projecte que també plega les platges de Cambrils, Torredembarra i Cubelles. I en els titulars de l'Eco d'aquesta setmana no tenim en Manel Carbonell. Bones vacances, Manel. Però els comento, els titulars a l'Eco d'aquesta setmana, els lectors de matrícules es multipliquen, aquest és el principal titular, amb la fotografia d'una cantonada, diria que això és Sant Gaudenci amb Sant Bartomeu, probablement, sembla. Una càmera en aquesta cantonada, la segona fase del pla, inclou la col·locació de 18 noves càmeres de videovigilància als lectors de matrícules. A veure si amb això arribarà la segona part. La segona part és la, diguem-ne, però si ho dic bé això, que les pilones funcionin d'una forma automàtica. Per tant, si la matrícula del seu cotxe és una matrícula que paga el seu impost de circulació aquí a Sitges, en principi podrien accedir al carrer, la pilona hauria de baixar i no hi hauria cap problema. A les matrícules registrades. Bé, a veure com es desenvolupa tot això. El veïnat del carrer Victorino Berbegal, que denuncia una plaga de rates. El carrer Victorino Berbegal, que és darrere la comissaria dels Mossos d'Esquadra, és a dir, a la zona d'Aiguadols, a tocar del Melià, al costat de la Riera, la sortida de la carretera. Bé, doncs allà el veïnat denuncia una plaga de rates. El Fantàstic recupera clàssics del gènere, com Carrie, com Insigne, la pel·lícula de l'any 1976, i l'Eco també es fa ressò, ho comentarem d'aquí uns moments a les efemèrides, perquè aquest diumenge farà 50 anys del concert de Ray Charles en el Festival de Jazz de Sitges, el festival que van impulsar en Josep Vedell fonamentalment. Bé, i el daltabaix que va provocar el fet, era una transmissió a través de televisió espanyola, no se'n conserven, que sapiguem, els registres d'aquesta transmissió. I el mànager de Ray Charles i Ràdio Televisió Espanyola i l'organització del festival, bé, allà va haver un batibull important, però el cas és que quan es va acabar la primera part, diguem-ne que es tancava també la transmissió per televisió. I el mànager de Ray Charles, sabent això, va dir, bé, no? Doncs no hi haurà segona part. I aquí és on hi va haver el problema, que evidentment el públic esperava la segona part del concert de Ray Charles i la segona part no va existir. Crit, soroll, bé, dalt a baix com una casa, però The Genius, Ray Charles, va ser Sitges en el concert de cloenda del festival. El festival de jazz que va començar el 22 de juliol i va acabar el dia 26, la primera edició d'aquest festival de jazz. Doncs protagonista també d'un article d'en Pedro Palacios a l'Eco de Sitges aquesta setmana.

Vinga, anem per la nostra cançó de l'estiu per encetar el programa d'avui. Perquè el dilluns el posarem després de les efemèrides. Però vinga, tenim una cançó de l'estiu de fa 60 anys. 60 justos, perquè sí, va ser l'estiu del 66, quan aquesta cançó es va convertir en un èxit indiscutible, va vendre 2 milions de discos a Espanya, 2 milions, i es va estar 6 setmanes, un mes i mig, al capdamunt de la llista de Los 40. El grup va començar sent Los Sonor. Eren Miquel Vicens al baix, Toni Martínez a la guitarra, Manolo Fernández a l'orgue i Pablo Sanyeí a la bateria. Aquest grup inicial s'hi va afegir Michael Walker Kogel. Vostès diran, qui era? Mike Kennedy? Perquè Mike Kennedy i Los Bravos van néixer d'aquesta unió d'un grup ja existent amb un cantant alemany que cantava en perfecte anglès. Black is Black es va enregistrar a Londres, o una part es va enregistrar aquí, i la veu de Mike Kennedy es va enregistrar a Londres perquè un executiu de Decca va descobrir el grup, va descobrir Los Bravos, va descobrir Mike Kennedy, va dir, veniu cap aquí que us enregistrem Black is Black. Fins i tot de la cançó se'n va fer una versió en francès amb la veu de Johnny Hallyday, que també va ser un èxit. Però aquí va, a la nostra cançó de l'estiu d'avui divendres, el Black is Black de Los Bravos 1966.

de quan la tele encara era en blanc i negre i los Bravos apareixien a tots els programes, no només musicals, sinó els especials de Cap d'Any, a Escala Nifi, bé, en tots aquests programes que en el seu moment eren protagonistes de la televisió d'aquella època. 1966, Black is Black, el nostre tema d'estiu d'avui divendres. És 24 de juliol, un 24 de juliol del 1900, l'Ajuntament presidit per Miquel Ribas donava un vot de gràcies a l'escriptor Benito Pérez Galdós perquè la seva última obra, Los Ayacuchos, es parlava elogiosament de Sitges. Un 24 de juliol del 1936, un altre episodi de la Guerra Civil, Felip Font, Antoni Benasset i Enric Valls, membres de l'agrupació tradicionalista de Sitges, van ser detinguts pel Comitè Local de Milícies Antifeixistes. Uns dies més tard, fou detingut també Isidor Cartró, correligionari dels anteriors. Poc després, tots quatre foren jutjats en una assemblea popular celebrada al Prado i posteriorment conduïts a Barcelona. I avui fa anys també que es beneïa, un 24 de juliol del 1955, la nova bandera de la Societat Recreativa al Retiro. Demà farà anys, un 25 de juliol del 1772, que es beneïa la parròquia. Demà també farà anys, un 25 de juliol del 1940, que es beneïen les noves campanes de la parròquia, donades pel matrimoni Antoni García Monter i Dolors López Palau. I demà també farà anys, un 25 de juliol del 1948, que tenia lloc al Prado la jornada inaugural del primer torneo nacional de ajedrez, 1948. I demà també farà anys, un 25 de juliol, que el 1957 Gianni Marti debutava als escenaris. I les nostres efemèrides d'arreu del món, bé, les nostres efemèrides d'arreu del món començaran cavalcant per una efemèride sitgetana, perquè el diumenge, com els dèiem, farà 50 anys del concert de Ray Charles al Festival de Jazz de Sitges. Tres persones varen ser fonamentals pel desenvolupament d'aquest esdeveniment musical que va posar Sitges als mapes d'arreu del món. Per un costat, Josep Vedell, l'impulsor, l'home del jazz, a qui vam tenir durant tants anys amb nosaltres en el Jazz a Casa. Per un altre, Àngel Miguel Sanz, que va anar de la mà de Vedell a París per parlar amb Norman Granz, un dels grans managers del jazz de tots els temps. I en tercer lloc, l'alcalde Vicente Ibáñez, que hi va posar tota la resta, perquè ja ho saben que aquella era una època en què si un alcalde creia que allò valia la pena i li venia de gust posar-hi diners, els posava. Ara això no es pot fer. No es pot fer perquè ja saben què pot passar, eh? Però en aquell moment, diguem-ne, que Vicente Ibáñez va creure que un festival de jazz a Sitges era un esdeveniment prou important i va posar la resta. I, per tant, aquí va venir la flor i nata del jazz del moment. Molts articles hi ha a la premsa, però ens agafem a l'article d'Albert Mallofré, gran amic de Josep Vedell, a la crònica de La Vanguardia del 28 de juliol del 1976, en un apartat titulat Con Ray Charles llegó el escàndal. Aquest article que diu, entre altres coses, que és el concert de Ray Charles el que havia despertat major expectació i el recinte del festival es va omplenar de públic ávido y elegante en un ambient de gran solemnitat. La supuesta primera parte de esta gala se dio en directo por la primera cadena de televisión y, como es sabido, terminada la cual el manager personal, Joe Adams, se despidió ostensiblemente sembrando la duda en el auditorio. Bé, doncs, el dubte era raonable perquè no hi va haver segona part. Després de l'intermedi van venir els problemes. Albert Mallofré diu que ràpidamente la organización anunció por los altavoces que el concierto se reanudaría tras un intervalo de 15 minutos. Pero lejos de esto, el manager en cuestión, cobrado que hubo el caché completo, dio orden a los artistas de abandonar el recinto y dispersarse sin más dilación. Ens ho hem d'imaginar, eh? Perquè això es va fer pels més joves, on ara hi ha l'apart hotel Mediterrani, que allò era
un immens solar on s'havia jugat a futbol. Bé, doncs allà s'havia fet el festival de jazz i, per tant, allà hi cabia una munió de gent, no recordo quanta, però una munió de gent, amb un escenari enorme, amb uns equips de so del Verdi, Barcelona, una de les empreses punteres del sector, o sigui, tot estava a punt per un esdeveniment mundial. Com els dèiem, la primera part bé, però mai no va bé segona part. Diu que els organitzadors, la crònica d'Albert Mallofé, exigieron enérgicamente contrato en mano la reanudación del concierto en su segunda parte, conforme con lo estipulado, pero todas las razones fueron inútiles y la cosa acabó en punta. Así, el esperado show de Ray Charles resultó inesperadamente escandaloso. Això és el que deia Albert Mallofré a la crònica de La Vanguardia del 28 de juliol del 1976. Han passat 50 anys, aquest diumenge en farà 50, però Sitges es va ficar en el panorama mundial. A l'Eco trobaran també la reproducció d'aquestes magnífiques fotografies que va fent Josep Maria Alegre, que era un dels fotògrafs del festival de Ray Charles. Aquí va aquest Georgia on my mind per encetar les nostres efemèrides d'arreu del món.

Ray Charles i un dels seus temes més coneguts, Georgia on my mind, recordant aquest 50è aniversari del concert de cloenda del Festival de Jazz de Sitges, un 26 de juliol del 1976. Tal dia com avui, de l'any 1911, l'arqueòleg de la Universitat de Yale, Hiram Bingham, descobria, guiat per un pagès i dues criatures, la ciutadella de Machu Picchu, la ciutadella inca de Machu Picchu. Va descriure en un llibre, 1911, han passat 115 anys. Tal dia com avui de l'any 2015, el Parlament de Catalunya declarava la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical. Tal dia com avui de l'any 1975, Giorgio Armani i Sergio Galeotti fundaven Armani. Tal dia com avui de l'any 2013, aquell malaurat accident, i en varen parlar en el seu moment amb Luis Miguel García, l'accident de l'Àlvia, del Talgo, 80 morts, 144 ferits, tal dia com avui de l'any 2013, i aquelles imatges que continuen impactant avui de l'accident, de com el tren Àlvia pren aquella corba amb un excés de velocitat, el testimoni del conductor del tren i tot el debat que hi va haver a posteriori. Tal dia com avui, han passat 13 anys de l'accident de l'Àlvia a la corba de Langrois. Tal dia com avui, de l'any 1998, s'estrenava Salvar el soldado Ryan, de Steven Spielberg. Tal dia com avui, de l'any 2005, Lance Armstrong guanyava el Tour de França, el seu 7è Tour de França. Després vindria també tot el debat. I tal dia com avui, de l'any 1988, Pedro Delgado guanyava el seu Tour de França. Tal dia com avui, del 1917, la ballarina Mata Hari compareixia davant d'un tribunal militar francès que la condemnà a mort per espiar per Alemanya. I tal dia com avui, de l'any 1943, l'operació Gomorra, els bombardejos aliats sobre la ciutat alemanya d'Hamburg. 37.000 persones van morir.

Amb Ray Charles hem encetat les efemèrides. Acabarem amb una dona que pocs coneixen, però que molts han escoltat. We've just been introduced. Ella va ser la veu d'Audrey Hepburn a My Fair Lady. Ella va ser també la veu de Deborah Kerr a El rei i jo. Ella va ser la veu de moltes grans actrius que no sabien cantar tan bé. Una dobladora, Marnie Nixon, va morir tal dia com avui de fa 10 anys.

Sí, Audrey Hepburn no va cantar a My Fair Lady, cantava Marnie Nixon, o Deborah Kerr, que és qui protagonitza El rei i jo, al costat de Yul Brynner, no cantava, sinó que cantava Marnie Nixon, i ella va ser protagonista únicament a Sonrises i Làgrimes, a Música i Làgrimes, perdó, no, Sonrises i Làgrimes, a la pel·lícula, la gran pel·lícula de Julie Andrews, fent de germana Sofia, una de les germanes del convent. Però ha passat a la història per ser la dona que va posar veu a grans actrius a l'hora d'interpretar alguns dels temes més importants dels musicals nord-americans.

0: I sí, sí, escolten West Side Story, la de l'any 1961, Natalie Wood tampoc canta. Canta Marnie Nixon. Per tant, com els dèiem, un d'aquells noms que ha quedat a les bambalines del món del cinema, però que va esdevenir protagonista musical de moltes pel·lícules. Amb la veu de Marnie Nixon, tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Víctor, que Sant Boris, que Santa Cristina, que és també Santa Beatriu, Sant Capitó i Santa Aquilina. La cantant i actriu Jennifer López, 57 anys, celebra avui. El col·leccionista d'art Borja Thyssen, bé, col·leccionista, ho intitula així La Vanguardia, després ja en parlaríem, el fill de la baronessa, 46 anys, celebra avui. El pilot de raid Cristina Gutiérrez, 35 anys, celebra avui. L'actor Troy Kotsur en fa 58 i l'actriu Amparo Moreno, la gran Amparo Moreno, 77 anys, celebra avui. Com els comentàvem en principi, al cap de setmana hem de poder respirar una mica i fins i tot hi haurà un moment entre diumenge i dilluns en què les temperatures se situaran una mica per sota de la mitjana d'aquest mes de juliol. Serà un petit miracle perquè la setmana que ve, sembla que mitjans de la setmana que ve, dimecres, dijous, les temperatures tornaran a pujar decididament. No es pensin que estem a 29 graus amb un 48% d'humitat, per tant, temperatura important, a veure si veritablement baixa, eh? I era abans que algú podia dir, escolta'm, sembla mentida, però a Ribes està millor. Doncs pensin que a Ribes 30 graus i 31 i 32 també, unes temperatures d'aquelles que ja no hi ha per on escapar-se. Bé, l'estiu que ens ha tocat viure en aquesta època en la qual ens ha tocat viure. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. El dia d'avui comença novament amb un cel serè o poc ennuvolat amb la presència d'alguns núvols baixos al litoral de Tarragona que s'aniran trencant al llarg del matí. A la tarda d'ahir vam tenir alguns ruixats al Pirineu Oriental que van deixar fins a 20 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses i esperem que aquesta tarda els ruixats tornin a aparèixer al Pirineu però concentrats al sector occidental, a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. Esperem aquestes tempestes localment acompanyades de calamar-se. A la tarda, doncs, un cel una mica més ennuvolat arreu del país, amb núvols que ens aniran arribant pel sud, sud-oest, i que localment també podran deixar algun ruixat, alguna gotellada feble a punts de l'interior. La temperatura màxima el dia d'avui baixarà lleugerament, amb valors encara molt alts arreu del territori, fins i tot acostant-se als 40 graus a la zona de Ponent, i aquest descens de temperatura serà molt marcat a partir del cap de setmana, quan tindrem valors propis d'aquesta època de l'any. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Prou amb en Ferran. Quants nens es diran Ferran a partir d'ara?
1: Oh, és un nom molt bonic.
0: És un nom molt bonic. Jo també hi havia Ferran el catòlic, però...
2: Ja no es posen aquests noms.
0: Vol dir que no es posen aquests noms?
2: L'altre dia, Carola, te'n recordes que parlàvem dels noms més...
0: Bé, sempre quedarà Vicenç, que és el que es posa menys.
2: Quins eren els del 2025?
1: Marc.
2: Biel, no. Biel era un.
1: I Marc.
2: I Júlia crec que era el de...
0: Sí,
2: noi.
0: Sí.
2: Biel i Júlia.
0: Biel i Júlia. Els... Que Júlia és molt bonic, és un nom molt bonic.
1: Sí. A mi m'agrada més Ferran que Biel.
2: Oh, Ferran.
1: Oh, Ferran. Oh, Ferran. És que Vicenç, bon dia, per
0: ja ho
1: cert.
0: Sé, ja ho sé, ja ho sé.
1: Portem una setmana amb el oh, Ferran, oh, Ferran.
2: Avui hauríem de dir oh, Vicenç. Oh, Vicenç.
0: Pesadilla.
1: Benvinguts, Vicenç.
0: Ben retrobats. No sé si van escoltar, com dèiem al principi, l'R15.
2: Sí.
1: Jo no.
2: Sí, jo sí.
1: Jo no, és que no estava a Sitges.
0: Una vegada més, per tots aquells que diuen que hem passat. Per cert, la podem estripar una mica, l'ordenança de sorolls. Perquè en principi ja ho saben, que l'ordenança de sorolls diu que fora de Festa Major, Santa Tecla, Sant Joan, i ara no sé si hi ha alguna cosa més, de coets i tot això, no. I la nit de la selecció espanyola, oh, en riu-te'n de Sant Joan... perquè Sant Joan va quedar com un zero a l'esquerra.
1: Van sonar molts més la semifinal d'Argentina que va passar.
0: Sí?
1: Però, com a mínim on visc jo.
0: Doncs està clar que tens un entorn
1: sí.
0: Que no és el... Bé, en fi, però només per això. El cas és de l'R15 que queda només per Festa Major. El divendres que ve ja sabrem tots els noms dels protagonistes, perquè la Festa Major es presenta el dijous que ve. N'hi ha un...

0: emocionat.
1: Emocionadíssim.
0: Tant que no es pot controlar i ho ha de dir. I ho has bombat.
1: I quan ho diem, nosaltres diem, tu mereixes, perquè altra cosa no. Però anirà allò impecable, eh? Perquè... Exacte, doncs això.
0: Però em sembla bé que ho has... És a dir,
1: sí, home, sí,
0: és difícil. Per què hem de mantenir aquest secret?
1: Les il·lusions endavant amb les il·lusions.
2: Al final és un...
0: No ho entenc, està bé.
2: No sé si dic que és un secret a veus a vegades, eh? Perquè...
1: Hi ha persones que el mantenen més, hi ha persones que no, però benvingut sigui.
2: Clar, algú sempre li dius...
1: Cavall que fa baixada.
2: Evidentment, a la teva família, si tens parella, si tens fills...
0: Jo no seria capaç de no dir-ho a ningú.
1: Bé, però no serà el teu cas.
0: No serà el meu, ja.
2: Hola, això...
1: Però és que ja ho vam quedar amb això.
2: Ui, Déu meu.
1: Clar.
2: Això sí que ha sigut...
0: Ha sigut un cop baix. Sí,
1: home, sí, no, sí. Però és que no serà el seu cas.
0: No serà aquest any.
1: Ni el nostre, ni de d'allò.
0: Ara arregla-ho.
1: No, és que és així, ja està.
2: Ui.
1: Tenim un d'allò amb la Carola, perquè li diem sempre que no serà.
2: Un litigi.
0: Perquè jo tinc un desig.
1: Ella té un desig. Ara que el digui en veu alta i vés a saber.
0: Sí?
2: No, guarda-te'l.
0: Per què?
2: No ho diguis.
1: No, si es diuen en veu alta no es compleixen, eh?
2: No ho diguis, no ho diguis.
0: Per què?
2: Si et recomano...
0: L'he dit en veu alta a vosaltres,
1: digue'l,
0: hi ha molta gent. Tu no vols que el digui perquè no vols que es faci realitat, però...
2: Jo em baixo els auriculars, no ho senti.
0: El meu desig és que vull ser pandonista. Ja ho he dit.
1: Pausa dramàtica.
0: I no tinc el suport dels meus companys de la ràdio.
1: Nosaltres hi diem que no es donen les circumstàncies.
0: Perquè no m'hi veuen, i jo sí que m'hi veig.
1: Veus? L'Obert tampoc t'hi veu.
0: No, però no us hi veieu perquè s'ha dibuixat un perfil de la pandonista que penso que pot ser molt més divers. Perquè vivim en un món divers i una societat diversa. Bueno, ara ja queda dit. Ara qui m'escolti i em vegi pel carrer...
1: Queda dit. 24 de juliol del 2026... Carola Fernández, a qui pugui ser president o presidenta de comissió...
2: Ara fora conyes, i tanquem parèntesi.
1: Què ha passat?
2: Però es pot haver donat la circumstància que algú...
1: Es pot haver donat.
2: O alguna, algun cop, hagi anat, no sé, a la comissió...
1: A demanar.
2: A la parròquia, a demanar...
1: No ho sé.
0: Home, manifestar desitjos segur que ho ha fet més
1: gent,
0: això, eh?
1: No, manifestar desitjos segur que sí.
2: Sí, però...
1: Com a mínim en sabem d'una que va manifestar desitjos, per exemple.
2: Anar express o trobar-te, no sé, el president o presidenta de la comissió de torn o...
1: No ho sé. Escolta'm.
2: Jo vull ser-ho. Compte amb mi.
1: No ho sé. Que quedi clar, però, perquè si en algun moment diuen, escolta'm, bé, hi ha una candidata in pectore, que és Carola Fernández. De festa en festa. Veïns de Gràcia.
2: Sí, aquesta també.
1: Atenció, com deia aquell, avisa navegants perquè vagin a saber on acabarem fent la processó. Veïns de Gràcia s'han queixat de les molèsties i demanen anul·lar les activitats de nit de la Festa Major de Gràcia. Els organitzadors defensen la festa i demanen protegir-la i, evidentment, els veïns de Gràcia, que fa més anys que viuen a Gràcia, diuen obertament, això va sortir per BTV, una senyora gran, que va dir, quan van comprar el pis, ja sabien on venien. Que és la resposta més òbvia a tot, des del toc de les campanes d'algun municipi fins a la festa de qualsevol cosa que tingui ja anys de celebració i de tradició. Però s'ha fet molt viral aquest vídeo, a través de les xarxes, perquè alguns d'aquests veïns diuen obertament que, clar, que és que cada nit i que de tal i que no sé què, i que, en fi.
2: Quantes queixes deu haver rebut, per exemple, a l'Ajuntament de Sitges?
0: No sé si els comptabilitzen. Estaria bé que ho fessin.
1: No ho sé.
0: Però moltes, eh?
1: I em depèn...
0: D'assajos, de... moltes.
2: O per Festa Major, o per Carnaval, sí. O per Santa Tecla, o quan hi ha una festa important.
0: Clar, és que el problema
2: és... Quants cops?
1: Recordo que ho havíem preguntat això amb en Pol Vigó, arran de les barraques,
2: sí.
1: que en alguns anys, però que en els darrers anys, tot s'havia calmat.
0: Clar, perquè
1: força.
0: Diguem que ha baixat la dimensió de l'assumpte. Clar, allò es va disparar quan barraques, d'alguna manera, va créixer d'aquella manera exponencial.
1: Però nosaltres havíem viscut, recordaran, quan el Retiro havia fet quinto, que hi havia hagut veïns que s'havien queixat, quan el Prado havia fet jazz a la nit, no al vespre, que ara moltes activitats es fan al vespre. Dèiem a la nit,

0: Pels vols de quarts de 12 de la nit, alguns dels veïns traient cassoles i la tapa de la cassola i vinga,
1: bueno,
0: pam, pam, pam.
1: Allà al Jardí del Retiro tenen un veí veïna en particular que es veu que ha estat un mal de cap.
0: És a dir, que ho hem,
1: molt potent.
0: Que ho hem viscut, eh?
1: Però,
2: i clar, no sé si això anirà més.
1: Mm. Bueno, mira, ho estem veient en Gràcia. Clar, aquí el tema és fins a quin punt l'administració és capaç de protegir i preservar les festes davant d'això, perquè la llei queda clar que posa per davant el descans veïnal davant de tot.
0: Sí.
1: Davant de tot.
0: Sí, sí,
1: tan
0: sí.
1: Fa si la
0: el
1: tradició
0: dret
1: té
0: veïnal.
2: És una difícil comunió aquesta.
1: És molt difícil comunió, però jo també crec que l'administració té maneres de protegir les festes.
0: És bastant impossible la comunió, però la senyora Gran Terró, quan van venir aquí, ja sabien.
1: Jo crec que hauríem d'obligar, jo ho he dit abans, hauríem d'obligar als venedors dels pisos en aquests espais, en aquestes zones, i també aquí Sitges, quan vens un pis al carrer Jesús...
2: La lletra menuda.
1: O al carrer Sant Francesc, hauries d'explicar de manera obligatòria, hauria d'aparèixer de manera explícita el contracte que coneixes, però... que en aquest carrer que hi passa el carnaval, hi passa la festa major...
2: Clar
1: que no li interessa.
2: Clar, no li interessa.
0: Que ja... Exactament el que li he dit jo.
1: Clar,
0: que el qui ven no li interessa.
1: Doncs mala sort, doncs així. Clar. Doncs mala sort si no el ven.
2: Li
1: doncs
2: dient,
1: doble guany. Doncs perdó, però doble guany. A mi que em perdonin, doble guany, perquè sí, només serà aquesta la manera de garantir que qui compri el pis serà conscient d'on està, què hi ha, i no entrarà en aquest cercle de denúncies infinites que s'estan carregant totes les tradicions, i a més potser doncs, afluixem una mica aquest ritme de vendes frenètic que ens està portant o no ens està portant. I ojo, estan guanyant no només en la pròpia festa, sinó tot el tema dels assajos. Els timbalers, de cada vegada assagen
0: sí,
1: més lluny.
0: Com Josep i Maria van cercant assagen
1: en rotondes, sí, sí. En rotondes. Sí, sí. Per què en rotondes? Tota la vida s'havia assajat al passeig o s'havia assajat ara
0: a
1: Can Robert,
0: sí,
1: exacte,
0: sí.
1: I ara no es pot assajar allà perquè la gent s'enfada i s'han d'anar a rotondes que estan... Home, per favor, a mi em sembla una mica exagerat.
0: Bé, article interessant a l'Eix Diari, perquè vegin que... A Sitges ja es viu això, però a Vilanova ho ha estat vivint encara amb més preocupació. Un article d'en Jordi Lleó que diu, obertament, d'en Jordi Lleó i l'Amadeu Torné, la pesca de Vilanova apaga el llum. El 1982 hi havia 22 embarcacions, al 2024 hi havia 7 embarcacions i actualment a Vilanova 2 embarcacions de pesca.
1: De pesca artesanal.
0: De pesca artesanal, eh?
1: A Sitges n'hi ha 3. És a dir, 5 entre Sitges i Vilanova, eh?
2: Ostres, hem passat de 20 i pico a 2.
0: A Vilanova, de 22, de pesca artesanal, a 2.
1: I d'aquí no res en serà cap, perquè són pescadors que estan a poc de jubilar-se. Per tant, el camí és aquest.
0: El camí és aquest. És un article molt interessant que diguem-ne, que s'emmarca dins aquest context general que viu el món de la pesca. Bé, la pesca, la pagesia, aquests oficis vinculats... tant que en parlem del quilòmetre zero, doncs
1: el
0: quilòmetre
1: primari,
0: zero, eh? Sí, sí. I el sector primari. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: La vista aèria d'aquesta zona de l'esfondrament, perquè anem d'esfondrament com és la vida, eh? Perquè els geòlegs ja ho diuen, que no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? El de la línia 9 amb aquest del soterrament de la via del tren. Però bé, el forat que la tuneladora de l'L9 del metro va provocar el dia 7 al barri del Puiget s'hi ha afegit ara aquest soterrament, aquest clot a l'obra de soterrament de Rodalies a Montcada, que va deixar sense tren milers d'usuaris, però sobretot que va obrir aquest esvoranc de 30 metres de diàmetre per 20 metres de fondària. Afortunadament, un dels capatassos de l'obra va escoltar sorolls estranys i va dir als operaris: fora d'aquí, corrents. I afortunadament van poder marxar tots els operaris, van poder fugir tots els operaris, abans no s'ensorrés, no hi hagués tot aquest munt de terra que es va esllevissar cap a la zona de l'entrada d'aquest forat. Bé, una ensolciada com una casa, com en deien abans, a dins ha quedat per la història una de les excavadores, allà haurà quedat, sí, sí, l'operari va aconseguir no fugir també, o sigui que està ja encimentada de dalt a baix. Si l'operari es va deixar el mòbil allà, doncs aquell mòbil allà tot queda, eh? Però el cas és que ningú va prendre mal, afortunadament, i ara està per veure com es resol la situació. Fins a setmana que ve sembla que no es podrà retrobar una certa normalitat, i sobretot si hi ha possibilitat que això pugui passar en el futur, perquè és una zona complexa, hi ha aqüífers al voltant, hi ha també el soterrament de l'AVE per aquí, en fi, que no és gens fàcil aquesta obra, però que veritablement ha portat un neguit al veïnat que està a l'altre costat de la via del tren, però que la veu des de casa seva. És una de les notícies del dia. Després, l'entrevista que van fer Televisió Espanyola a l'expresident Zapatero. Interessant també això, perquè bé, ara funcionem una miqueta així, eh? Diguem-ne que és una intervenció pública a través d'una entrevista televisiva, no a través d'una roda de premsa amb periodistes, que és segurament el que seria més coherent en aquest àmbit, sinó que va ser una entrevista al primer canal de televisió espanyola, i per tant el hashtag Telepedro era ahir protagonista.
1: Telepedro.
0: Per això, d'anar a explicar les seves coses a la televisió pública del país. Bé, el cas és que segurament la frase que més ha transcendit, més enllà d'exculpar-se de tot el que se l'acusi, també a les seves filles tot plegat, és aquesta: les joies van ser un regal de cortesia. És clar, què entenem per un regal de cortesia? Un regal de cortesia, evidentment, no acostumen a ser unes joies de 800.000 euros. Com deia...
1: Per nosaltres segur que no. I clar, que... en el món royal o reial, no
2: depèn
1: ho sé.
2: Depèn de quins àmbits et
1: depèn.
2: Moguis.
1: Queda clar que aquestes joies li deuria regalar, doncs vés a saber. Vés ho ha de dir perquè no ho ha dit.
0: No ho ha dit.
1: Diu que ho dirà davant del jutge, que no ho vol avançar abans.
0: Però està clar que vostès es poden imaginar com nosaltres que si això és un regal de cortesia fet per algú, aquest algú que es gasta 800.000 euros en joies, doncs bé, entén que un regal de cortesia està en aquest nivell. No és un pernil serrano, ni és, jo què sé,
1: una
0: cistella de Nadal.
1: Ni uns bombons, ni unes catànies.
0: Exacte. Res de tot això, eh? Bé, el cas és que Zapatero va intentar tancar ben bé el cercle del blindatge, però com era previsible tampoc va convèncer a l'oposició. Una de les notícies també del dia d'ahir. Informacions vinculades a la calor. La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona. Ara no preocupa tant la calor de dia, que també, sinó la calor de nit. Perquè de nit fa molta calor i perquè moltes persones vulnerables, a moltes persones grans, per elles la nit és pitjor que el dia des del punt de vista, i fins i tot ho diuen els professionals, que no hi ha descans si no hi ha una temperatura adequada. Per tant, diguem-ne que de dia no direm que fa de més bon passar, però s'aguanta més que no de nit la calor, perquè el descans necessita una temperatura adequada i a la nit és bastant impossible mantenir-la en aquests nivells que té Barcelona. Els especialistes també diuen que Europa és, hores d'ara, la zona del món que més s'està escalfant respecte a la resta de continents. Per tant, a veure què passa, però sembla que decididament qui no hi creia ja comença a creure en que el món està canviant, la meteorologia està canviant i això del canvi climàtic va de debò. Què es pot fer? Bé, doncs aquí ja hi ha més veus discordants, però en qualsevol cas les dades parlen per elles mateixes. Està sent un estiu veritablement de rècord en molts casos. Què hi afegim, Carola?
1: Doncs mira, hi afegim, arran dels incendis que s'ha declarat la zona de Madrid, dels incendis de Madrid, zona s'ha demanat, no?, que sigui zona declarada zona d'emergència, per allò també de les ajudes, a partir, per tant, d'ara tot passarà, doncs, d'alguna manera, a ser gestionat per l'Estat i no per la comunitat, i arran d'aquests incendis que hem estat parlant també aquests darrers dies, a tota la zona de la Castella-La Manxa, mm-hmm, o de la Jara, que estan cremant una barbaritat.
0: A França també estan, sí, sí, fins al capdamunt d'incendis.
1: Arran també del que vam parlar ahir aquí amb el cap de bombers voluntaris de Sitges, un article interessantíssim avui al País, en què parla d'Esther Sánchez, que parla d'estratègies que estan guanyant el terreny per gestionar els espais forestals i que es basen justament en propostes com la que comentava ahir Jordi Rius aquí a l'estudi, que és en fer servir, doncs, els animals, l'agricultura tradicional o fins i tot deixar actuar incendis en determinades zones de manera controlada, és a dir, que li han dit sempre les cremes controlades. Mm-hmm. I parla del cas...
0: Això que ens havia apuntat en el seu dia...
1: Enric Arbaqués. Que, perdó, Enric Arbaqués en sap...
0: Sí, sí.
1: Dit malament i clar, un tou d'incendis. Sí, sí. Encara que se'l rifen, ha estat a França ara, si no m'equivoco jo, justament a cremar, perquè és un expert en fer cremes controlades, és un expert. Vull dir que...
0: Dues, tres estratègies, la crema controlada... Estratègies de gestió.
1: Sí, de gestió forestal.
0: La crema controlada, l'ús de ramats, perquè, és clar, els ramats no paren de menjar, doncs vinga, sí, sí, mengeu. Si teniu menjar per...
1: Es mengen al sotabosc, clar. Sí,
0: teniu,
1: sí, sí.
0: Teniu menjar per tota la vida i part de l'altra.
1: I
0: tercera, l'agricultura.
1: Sí, sí.
0: La creació d'allò que en diuen els experts, un mosaic.
1: Sí, sí. Ah? Doncs aquestes estratègies ja...
0: Ha rigut ara, sí. Això. Mengeu, que el món s'acaba, vinga.
1: Exacte. Au. Doncs hi ha estratègies d'aquestes que ja s'estan aplicant en alguns territoris espanyols. És el cas de Pontevedra. Després que l'any 2017 un incendi molt fort va arrasar amb el 82% del territori d'allà, es van replantejar la gestió i des de l'any passat porten 28 vaques catxenes, que els diuen vaques cabres, deu ser
0: suposo que deu ser aquelles vaques que poden...
1: Exacte, són molt més àgils, i com perquè aquí terreny és bastant més foresta, que són molt més àgils. I des de l'any passat 28 vaques viuen allà, es dediquen a menjar, es veu que la cosa ha millorat notablement. Per tant, el que fa aquest article és posar exemples d'aquest tipus de gestió del que molts experts en parlen, com s'estan aplicant en alguns terrenys, estan funcionant. També a Extremadura, a la Sierra de Gata, que també fa el 2015, crec que va haver un incendi també molt potent, en aquí ho han fet a partir de tallafocs productius, és a dir, plantacions d'olivera, de cirerers, i el que fan és generar aquest mosaic, no?, aquest escenari de mosaic, mm-hmm, que el que fa és generar un
0: aquests
1: tallafoc.
0: Aquests espais on no hi ha bosc.
1: Què és el que fan? Paguen dinerets. És a dir, com funciona això? Que la història passa per pagar diners al ramader perquè porti els seus animals a pasturar els territoris.
0: Paradoxes de la vida, perquè han marxat ramaders, clar, i pagesos perquè no es guanyen la vida enlloc,
1: clar,
0: perquè tots són problemes i tots són conflictes, i ara acabes pagant perquè tornin...
1: Demanant-los que tornin i pagar... I a més, clar, en el moment en què tu els pagues, el que estàs fent és aquest ofici, aquesta feina, torni a ser productiva i rentable. Una cosa que està desapareixent perquè ha deixat, sí, sí, de ser-ho, perquè la burocràcia se'ls ha menjat...
0: Bàsicament,
1: ara és
0: per valoritzar un, clar, ofici que s'està pagant.
1: I el mateix amb l'agricultura, El que fan és donar uns diners, pagar uns diners per la creació d'aquests mosaics de cultiu. Per tant, tornes a fer que l'agricultura torni a ser rentable. I, per tant, recuperes oficis que, d'altra banda, són necessaris... crees feina i ajudes en això de la gestió forestal. Mm-hmm. I d'altra banda parlen, òbviament, d'aquestes cremes controlades com les que ens ha comentat més d'una vegada Enric Arbaqués.
0: Doncs article molt interessant al País. Què hi afegim, Carola?
1: Un altre, l'Ara. Un cas que recorda una mica el que passa a Sitges, tot i que hi ha diferències, eh? Però hi ha un restaurant a Sant Vicenç de Montalt, que es diu La Caleta,
0: sí,
1: que acaba de rebre una notificació de desnonament per part de la demarcació de costes perquè tanqui de manera immediata. És un restaurant que té, no sé si deia, 70 anys de... Sí, 3 dècades, 70, uh-huh. No, més de 3 dècades, 70 anys gairebé de vida, perquè és un restaurant familiar que ha anat passant anys. Aquest restaurant era propietat fins ara, l'espai on està, està entre la platja i la carretera, es veu que era propietari Adif. El 2017 Adif va cedir la propietat a demarcació de costes, per tant al Ministeri.
0: Però es veu que aquesta gent, aquesta gent té un contracte amb Adif vigent.
1: Sí, però ells tenien des del 2015, des d'abans d'aquesta cessió de propietat, diguéssim, a demarcació de costes, ells tenien un contracte del 2015 que els hi permetien durant 15 anys quedar-se allà.
0: Fins al 2030.
1: Doncs ha arribat un jutge i ha decidit que passa per davant la petició de costes de desnonar-los perquè no compleix la llei de costes, que aquí ens la coneixem molt bé, i ara estan en aquesta situació de nosaltres tenim un contracte vigent que diu que podem estar aquí 15 anys més, a més el restaurant funciona, tot el poble òbviament li dona suport, l'Ajuntament diu que farà de mediador, però demarcació de costes, RQR, no sé complir la llei, fora, cap a ca... o sigui, heu de tancar, i estan en aquesta situació. Clar, m'ha recordat una mica també, òbviament hi ha diferències, no té res a... no, diguem que el cas és diferent, però sí que és...
2: Sí, sí, hi ha una certa similitud.
1: Hi ha aquesta sembla d'insistència de costes, de carregar-se...
0: Bé, aquesta qüestió de la regressió del litoral canvia la línia marítim terrestre i, per tant, aleshores... Sí. Però és que el problema ja no està en això. El problema és que els propietaris d'un restaurant puguin dir, bueno, fes el que vulguis, però tinc un contracte jo aquí.
1: Efectivament.
0: Tinc un contracte, no podeu... Sí, en el cas de Quisitges, com saben tots vostès, són concessions exaurides ja.
1: Sí.
0: Però aquí estem parlant d'un contracte vigent, d'unes persones que tenen un contracte.
1: Però amb un propietari que no és l'actual,
0: ja,
1: perquè va haver un canvi de propietat sense que amb ells els identifiqués. Sí, i aquí ve el problema. Però... I acabo. Han trobat el Pan Am Clipper Endeavor, l'avió en què van morir 52 persones l'any 1952 a l'Atlàntic, a tocar de Puerto Rico.
0: Un avió de la Pan Am.
1: Sí, exacte. Mm. I que va ser l'avió... Pitor, l'han trobat a 600 metres de fondària? Una barbaritat, eh? O sigui, això s'ha aconseguit a través de tecnologia de radar, és molt difícil, si no ha baixat algú bussejant i l'ha trobat, eh? Però hi havia molt de misteri amb aquest avió, però l'important és que aquest avió va ser el que va fer canviar tot el tema de la seguretat. És a dir, aquesta imatge que tenim tan clara i de la que s'ha fet pel·lícules i tot de les hosteses de vol i els hostesos de vol fent...
0: Donant instruccions.
1: Les instruccions, tot això ve a partir... d'aquest vol, perquè aleshores no es feia, es veu que va morir molta gent perquè no es va voler llançar mar quan el pilot
2: any,
1: estava
2: 52?
1: Dient...
0: Sí, sí.
1: No, el 1952, sí senyor. Mm-hmm. I l'han trobat ara les restes...
0: De l'avió.
1: De l'avió, han trobat ara les restes, unes fotografies que identifiquen clarament que és l'avió, i doncs això és un avió que va canviar el tema de la seguretat aèria obligant a les xerrades d'emergència, va millorar els equips també de salvament de flotació i fins i tot van endurir protocols a l'hora de fer de quan passin accidents d'aquesta mena, perquè van morir 52 passatgers de 69 que hi havia, i entre altres coses va ser perquè no van fer cas de les recomanacions del pilot, que en la majoria dels casos van passar per us heu de llançar al mar. Òbviament estaven a l'Atlàntic i en taurons. No havia de ser fàcil, aquella decisió.
2: No, clar.
1: Però es van quedar a sentadets al seient i doncs van morir. Va ser una tragèdia.
0: I en matèria esportiva, un home que passaria per allò per ser... una estètica setantera, molt cabell així, molt funk, molt afro.
2: Parles de Karim Adeyemi?
0: Sí, senyor. Doncs, sí, senyor, alemany.
2: Alemany, sí, sí, que sembla tot menys alemany.
0: Borussia de Dortmund, havia jugat.
2: Ve del Dortmund i va dir ahir, entre altres qüestions, que ha fitxat pel Barça gràcies a Hansi Flick, que és el que el va trucar i va dir i va insistir bastant en el seu fitxatge. Es veu que Hansi Flick també vol Julián sí o sí. Julián Álvarez.
0: Però que no vam quedar que ja està.
2: La història de Julián Álvarez no sé com acabarà, perquè, vaja, jo crec que acabarà com va acabar la de Nico Williams, és a dir, que no vindrà. Però això és una opinió molt, molt personal.
1: Algú va dir que si Ferran s'anava a l'Atlètic, Julián Álvarez venia al Barça.
2: Sí.
1: Pot ser la jugada, no?
2: No sé si Ferran acabarà a l'Atlético, perquè el PSG es veu que també està molt interessat en poder-lo contractar. El futur de Ferran potser sí que va una mica lligat al de Julián, en el suposat que Ferran acabi al conjunt matalasser. Bé, doncs tot això per explicar que el Barça ahir va fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, aquest jugador alemany de 24 anys, signat fins al 2031, comença ja a entrenar sota les ordres del seu principal balador, que és Hansi Flick. A l'altre costat de la balança hi posem Frenkie de Jong, ahir el Barça... Sí. Ahir el Barça que va informar que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. De moment, no quiròfan.
0: Perquè ell no vol?
2: Quan probablement... Aquesta història ja del jugador, jo no vull passar pel quiròfan. És a dir, t'has passat entre 3 i 4 mesos, a final de la temporada passada, sense jugar. Te'n vas al Mundial, jugues...
1: Tornes
2: lesionat un altre cop.
0: I... Has de tranquil·litzar-te.
2: Sí.
1: Estàs enfadat doncs, amb el Frenkie de Jong.
2: La gent no està massa...
0: Contenta.
2: Massa contenta, perquè ahir la xarxa...
1: Però a mi també m'ha cridat atenció això, perquè tu quan vas al metge, és a dir, sí que hi ha situacions en les que et donen alternatives, no? Et pots operar o no et pots operar, tu tries. En aquest cas, no? Que hi ha metges esportius...
2: Sí,
0: ahir es disparava contra tothom, eh? Des de si els responsables de la selecció holandesa sabien la lesió que tenia, perquè ho van deixar jugar... Si veritablement el van medicar d'una manera o d'una altra, o el van tractar d'una manera o d'una altra, o van deixar que això definitivament evolucionés i anés a més, i no tinguessin cap mena de mirament, i ara el Barça resulta que paga els plats trencats de no haver gestionat bé una situació complicada.
2: Perquè estem parlant de 3, 4, 5 mesos ben bons, eh?
0: O sigui que ara, en principi, si no recordo malament, Pitu, durant un mes s'ha de saber si aquesta postura de De Jong d'intentar que això resolgui d'una manera... diguem-ne, natural, si es pot dir així, pot ser efectiva o no.
2: Això s'anomena tractament conservador.
0: D'acord. Si al cap d'un mes aquest tractament conservador no funciona, aleshores suposo que el Barça haurà d'imposar aquest criteri d'operar.
2: Crec que el propi jugador no descarta el quiròfan, evidentment, perquè clar...
0: És que esclar, arribarà un moment que alguna cosa...
2: Suposo que el mateix jugador ha de ser conscient que probablement operant-se doncs, solucionarà tots aquests problemes. Entenc també que no et vulguis operar, que prefereixis un tractament allò de dir, bueno, anem a fer... intentar evitar-ho, però vaja...
0: Com que els precedents no...
1: Els lligaments, trencament de lligaments,
2: Els lligaments no... El lligament lateral intern,
1: Els lligaments no es regeneren. O sigui, quan tens un lligament trencat, no hi ha possibilitat de regenerar-lo.
2: Sí.
1: L'única manera és cosir-lo. Per tant, sí o sí, has d'operar. El que passa que de vegades hi ha situacions en les que una forta musculatura, és a dir, reforçar, diguem, tot l'espai que està al voltant d'aquell lligament, si no és una ruptura allò total, t'ho permet. T'ho dic per experiència amb el turmell i amb els lligaments. Però els lligaments sols, si estan trencats, no regeneren.
0: D'acord. I com que l'històric de De Jong tampoc és per llençar coets, doncs aleshores...
2: Sí. Aquí s'ha ajuntat la fam i les ganes de menjar.
0: Molt bé.
2: El Barça femení ha renovat a Carol Graham Hansen fins a 2028 i jo estic molt content per aquesta jugadora perquè és una grandíssima jugadora, poc valorada, crec.
0: I ella diu que si és valorada. per ella, probablement el Barça serà el seu únic club perquè acabarà la seva carrera aquí.
2: Jo és una jugadora que la poso a l'alçada de les Alexias, Aitanas, fins i tot un pèl per sobre. Mereixedora de la pilota d'or que no ha guanyat. Són aquells casos de grans jugadors que...
0: De la discreció.
2: Que no em diguis per què, doncs no han arribat a guanyar la pilota d'or. No sé, et poso
1: potser
2: un exemple.
1: Potser perquè tenien Alexi al costat.
2: En el cas del futbol masculí, per exemple, que Raúl González, el jugador del Madrid, no hagi guanyat mai la pilota d'or, quan probablement hauria estat mereixedor. M'ha vingut al cap Raúl, però hi ha uns quants també. El mateix Iniesta, el mateix Xavi, no sé.
0: A veure si jugarà aquí el caràcter.
2: Jo per mi és una jugadora increïble i bé, i renovant, perquè el fàcil era... Bueno, marxa Alexia, marxa Mapi, marxen totes aquestes grans jugadores. Marxo. I penso que el Barça... I ella, en
1: potser
2: aquest
1: també
2: cas...
1: vist aquí ella l'oportunitat de brillar.
2: Sí, no? I penso, i ho va dir, que ella aquí se sent molt a gust i que vaja, que el Barça és quan s'ho ha passat millor. Bé, doncs, Graham Hansen, que renova fins al 2028. En clau Barça també, en una altra Barça, el de bàsquet, incorpora el polac Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça de bàsquet, pivot de 2015 que ve d'Unicaja, és per tant el setè fitxatge del Barça de bàsquet, i el Tour de França, victòria amb ahir del ciclista equatorià en Richard Carapaz. A la general, res, Pogacar continua manant, dilluns explicarem que Pogacar ha guanyat el Tour, això és indiscutible.
0: No se podia saber.
2: Sí. Eh? El millor espanyol és Juan Ayuso, que està cinquè, està 9-22, per tant, difícil que acabi entre els tres primers.
0: O sigui que diumenge, per tots aquells que diguin, mira, no sé què fer, l'etapa dels Camps Elisis,
2: sí.
0: aquella etapa de les vistes de París, des de l'aire, tot plegat, bé, doncs la darrera etapa del Tour de França, que ja tenia el seu guanyador cantat des del principi. I a tots aquells que alguna vegada han fet servir l'intel·ligència artificial o han anat a Grok, que és la intel·ligència artificial de Twitter, de X, sàpiguen que Elon Musk no li ha agradat gens l'Odissea de Nolan, de Christopher Nolan, i ha dit obertament, i a veure què en surt d'això, perquè fins i tot n'ha publicat uns fotogrames, i ha dit que farà una versió de l'Odissea amb intel·ligència artificial, amb Grok, i una versió que respectarà escrupolosament el text original. Per tant, a veure quin surt i si d'aquí 4 dies ens presenten una Odissea en versió absolutament d'intel·ligència artificial.
1: Mira, jo dubto que Elon Musk hagi llegit Homer.
0: Això també és veritat.
1: Ho dubto molt.
0: Però com que segurament
1: per fer
0: no li...
1: una versió allò escrupolosament
0: li
1: literal...
0: Li posarà el text a la intel·ligència artificial.
1: Sí, hauria d'haver llegit
2: ja,
1: Homer.
2: Ja ho tindríem.
0: Haz-me una pel·lícula, un film, i li sortirà allà a veure quin surt. Això és el que ha proposat. De moment, 250 milions de dòlars va costar l'Odissea de Christopher Nolan i n'ha recaptat 260 en el primer cap de setmana. O sigui que ja està coberta la pel·lícula i quan acabi l'Open d'escacs al Prado, tenen l'Odissea al Prado.
2: A partir del dia 3.
0: A partir del dia 3, eh? Pitu, gràcies. Carola, gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

Sant Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Otrup.

0: Les 10 i 28 ja no estem en etapa escolar, ara estem de vacances, però encara ens arriben algunes notícies relacionades amb formació acadèmica, en aquest cas amb premis relacionats amb el món acadèmic. En aquest cas es tracta del primer premi de la Universitat de Barcelona al millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals amb el seu treball Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. I qui és l'autora d'aquest treball? Doncs la ribetana Wanda Falkowska. Què tal, Wanda?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. Escolta'm, quan et van donar aquest premi?
1: Me'l van donar al principis de juliol, fa com dues setmanes.
0: Molt bé, ha estat el treball de recerca, no?, de batxillerat, no?, que has fet. Per què un treball sobre el festival de cinema? Entenc que ets fan, que és seguidora del festival.
1: Doncs fa dos anys, gairebé dos anys, quan tocava escollir el tema del treball de recerca, sí, volia combinar les coses que m'agradaven, que és el cinema principalment, però tant des del punt com a espectadora com a creadora. O sigui, jo en treballs d'institut, que ni calia fer vídeos, sempre acabava fent vídeos. He fet sobre el cicle de l'aigua, sobre vaquers, sobre detectius. Llavors aquest és com el meu projecte més gran fins avui. I combinar doncs, un festival que va sobre espectadors, però des del punt de que jo estic creant una obra sobre ell, és com una combinació de les dues parts del cinema que m'agrada.
0: Que t'agrada, no? I explica'ns de què va. Es tracta de l'elaboració d'un documental, eh? Tu has fet un documental sobre el festival, però de què parles en aquest documental?
1: Doncs, el treball de recerca cal que hi hagi un punt de recerca,
0: sí,
1: però el meu treball és més de creació, perquè hi ha altra gent que fa experiments i coses així. Jo el que he fet és, en el meu treball escrit, explicar primer el que he après sobre Sitges i després el meu procés de creació. I el documental encara no l'he acabat, tinc el tràiler, te'l puc passar també.
0: Home, sí, passa'ns el que el mirarem.
1: I hi ha diverses seccions, perquè jo he entrevistat a totes les persones que he volgut, han acabat sent unes 30 persones, i hi ha temes com l'història, que ja té gairebé 60 anys. O sigui, per exemple, sí, he pogut parlar amb el fill d'un dels fundadors. Llavors he fet un recorregut per tota la història, també hem parlat de l'actualitat, del futur.
0: Sí.
1: Després tenim el funcionament una mica de quines seccions hi ha, els voluntaris, activitats paral·leles...
0: Per tant, és un documental en el que expliques una mica com és i què és el festival, no? Parles una mica de tot, és a dir, no et centres en una única qüestió, no et centres només en la programació o no et centres només en els treballadors, sinó que parles en general del festival.
1: Sí, fins i tot, això potser us interessa, parlo de la connexió del festival amb Sitges, que és molt important. Molta gent que hi treballa són sitgetans.
0: I això no ho sabies fins... És a dir, d'alguna manera t'ha permet descobrir això? T'ha permès descobrir tot això? És a dir, has descobert realment fent aquest documental?
1: Sí, perquè jo realment abans de fer aquest documental sí que havia anat al festival algun cop com a espectadora, però mai m'hi havia endinsat. I ara doncs sé tot el que m'han explicat, que són moltes coses, i també he fet investigació pel meu propi compte.
0: Un documental que entenc que tens intenció d'acabar-lo.
1: Sí, ara estic en això. Per exemple, just ahir estava fent... Perquè el festival organitza un concurs d'aparadors,
0: sí,
1: de decoració.
0: Sí.
1: Una de les persones amb les quals vaig parlar, el Jordi Bassols, que és voluntari veterà, el seu pare, als 90, tenia una botiga de roba i ell de petit el convencia per crear aquests aparadors i feia unes decoracions molt boniques. Ell ha acabat sent enginyer, llavors feia botons, coses interactives i sempre guanyaven entrades per festival següent, però jo també vaig voler buscar exemples més moderns i, per exemple, ahir vaig contactar amb una botiga que vaig trobar a internet que es deia Cinco Elementos,
0: sí,
1: que és d'aquí,
0: sí,
1: immediatament em van passar fotos, o sigui, en general estic molt sorpresa per tota la col·laboració que he trobat. Tanta gent m'ha donat el seu temps, el seu material, i sense ells no hauria sigut possible. I també per ells vull acabar el documental.
0: Per la participació, no? Per,
1: sí,
0: la predisposició, entenc, de tota aquesta gent de Sitges, no? Que entenc que t'ha volgut col·laborar amb tu amb aquest treball. Quan et van donar el premi, què creus que és el que hem valorat del premi? Tu què creus que és el que hem valorat?
1: Doncs la cerimònia és de totes les facultats de la UB, hi ha sí? moltes, però abans de donar el premi de cada facultat van parlar una mica dels seus criteris i llavors doncs, van descriure que els interessava doncs, un llenguatge desenvolupat, diferents seccions, etc, que jo suposo que el meu treball ho tenia, i van dir que van ser presentats 17 treballs d'aquesta facultat i va haver-hi 5 premis. Suposo que el meu és el que van considerar més adequat, més adient al que buscaven, perquè vaig guanyar el primer premi.
0: Escolta, amb tu et vols dedicar a això de l'audiovisual?
1: Sí, fa poc m'he matriculat ja a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Comunicació audiovisual?
1: Sí.
0: Perquè aquest any començaràs la universitat, aleshores, sí. Per tant, entenc que ets una molt bona estudiant perquè demanen nota per comunicació audiovisual a Pompeu Fabra, no? Sí, és una nota elevadeta.
1: La nota era 11, la nota d'ETA era 11,7, sí. Però jo ja tenia matriculat d'honor, així que...
0: La Wanda és una estudiant excel·lent, per tant, entenc que comences amb il·lusió, però més enllà de que vulguis estudiar comunicació audiovisual, entenc que tens clar que t'hi vols dedicar això de l'audiovisual en la part creativa?
1: Sí, o sigui, el bo de dels estudis de comunicació audiovisual a la Pompeu és els primers 2 anys fas una mica de tot. Fins i tot toques ràdio, en tele, i després ja pots decidir-te una mica direcció, escriure guió, i jo encara no m'he decidit, però per això tinc aquest temps.
0: D'acord, però tot estaria bé, és a dir, de moment tot t'agrada d'aquest món, eh?
1: Sí, perquè quan estava fent el documental realment vaig haver de fer una mica de tot.
0: I t'agrada la ciència-ficció, entenc, també?
1: Sí, m'agrada la ciència-ficció. O sigui, és que el Festival Fantàstic és ciència-ficció, fantasia, terror, que són tots els que el gènere que més m'agrada.
0: És el que a tu t'agrada, no?
1: Sí.
0: Doncs això, i ho barreges amb audiovisual, diguem que estàs al teu paradís, no?
1: El
0: Festival de Cinema. Et planteges, per exemple, no sé si has estat mai voluntària del festival?
1: No, però m'agradaria ser-ho algun any, potser el que ve.
0: Perquè saps que, el que tu deies, que obren, diguéssim, convocatòria a molta gent, no només de Sitges, sinó del territori i més enllà, a que participin en alguns treballant i altres com a voluntaris, que la figura dels voluntaris al festival és molt important, ho hauràs descobert també, no?, durant aquest documental.
1: Sí, tinc una secció sobre voluntaris, sobre com van començar i com estan connectats amb els voluntaris dels Jocs Olímpics a Barcelona.
0: Sí, exacte, aquí, que és quan va començar tota aquesta història del voluntariat, va començar sobretot això amb les Olimpiades l'any 92. Per tant, d'alguna manera, no sé si sents que aquest serà el teu... Tu has dit, he fet molts vídeos, molts treballs a vídeos durant el curs, però no sé si sents que aquest serà el teu primer gran treball?
1: Sí.
0: Audiovisual? Sí? Tens una mica aquesta sensació?
1: Sí, per això, o sigui, hi he dedicat molt de temps i tinc molta il·lusió d'acabar-lo. Perquè...
0: Quan durarà? Tens previst que duri quan?
1: Un dels meus problemes és reduir la durada.
0: És que això és de les coses més difícils.
1: O sigui, no sé, és que hi ha tantes coses tan interessants que m'han explicat que potser el divideixo en 2 parts. Perquè com ja, o sigui, és que no, ni acaben d'explicar les seccions.
0: Per tant, estàs ara valorant, no? Entenc que retallar, no? Treure coses és el més difícil, no?
1: Sí, perquè si tens 30 hores de...
0: Què és el que has descobert fent el festival que més t'ha cridat l'atenció? Fent aquest documental, perdó.
1: Doncs he conegut a molta gent que m'han explicat anècdotes divertides, també, no sé, és com que l'he vist de moltes formes al festival, de forma més personal, més oficial, perquè he parlat amb l'organització, he pogut anar a l'oficina del festival. Durant el festival em van donar una acreditació per poder gravar, entrar a tots els llocs que volia. Vaig parlar amb gent convidada, directors de cine.
0: Amb què graves? L'has fet amb el mòbil? Amb què ho fas?
1: No, tinc un equip bastant potent, o sigui, que vam anar comprant. Tinc 2 càmeres principals, amb trípodes, també tinc micròfons, o sigui, ho estic fent el millor que puc.
0: Tot això és inversió teva, eh?
1: Sí, bueno, i de la meva família.
0: Vaja, sí, vull dir que és particular, diguéssim, la inversió,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però això es queda i ho podré utilitzar.
0: Clar, no, això serà ja per tu per sempre, no?
1: Sí.
0: I entenc que amb la intenció... Tens altres idees de documentals o de projectes audiovisuals en el cap?
1: A veure, jo miro moltes pel·lícules i sempre veig coses que m'inspiren o m'agraden. Ara mateix no tinc res en concret perquè estic concentrada en acabar
0: amb aquest
1: això.
0: Documental. Però, per exemple, t'agradaria mai fer ficció?
1: Sí, perquè... Jo crec que és el món de crear un documental i crear ficció és molt diferent perquè tens un guió i l'estàs seguint. Potser d'una forma és més fàcil perquè el documental és agafar coses que no controles i crear una narrativa. I aquí ja la tens creada d'abans. són mons molt diferents, llavors també m'interessa experimentar l'altra part.
0: Però entenc que ets consumidora de ficció, no? I consumidora sí. de ciència-ficció, a més, de fantasia, terror, tot plegat, i t'hi veus això, dirigint, per exemple, una pel·lícula sent directora d'una pel·li de terror, o no sé si ets més de terror, més de fantasia, de ciència-ficció...
1: És que m'agraden les tres, tí.
0: Ha vingut vestida de negre, i els dic, és bastant el perfil de seguidora del Fantàstic, que això t'ho han explicat, no? Que són com... que va amb la polsareta del Fantàstic, amb diverses polsaretes del Fantàstic, vull dir que segueixes bastant el patró, diguéssim, del seguidor, la seguidora fidel del festival. Aquesta afició la comparteixes amb algú, o és una afició que et neix a tu sola i després has anat tant en coneixent a gent?
1: Els meus pares són també de la mateixa espècie. I també...
0: De la mateixa espècie.
1: I també, una curiositat, fa poc vaig anar als Pirineus,
0: sí,
1: a Espot, i una senyora de l'hotel veig que porta una samarreta de personatges de terror, Chucky, sí, de Scream. Li pregunto, coneixes el Festival de Sitges? Em diu, vinc cada any amb la meva mare, que ve des del principi. O sigui, aquests fans del Fantàstic es troben fins i tot en els racons més remots de Catalunya.
0: Sí, sí, i fins i tot fora de Catalunya. Digue'm alguna pel·lícula que t'hagi marcat.
1: A veure...
0: O que alguna que recordis, sí, allò especialment, que digues, va, aquesta sí, l'he vist, o que igual l'hagis vist moltes vegades.
1: Sempre quan fan aquesta pregunta se t'oblida tot, però jo puc, no sé, a mi m'agrada molt Donnie Darko o la saga de Chucky, perquè és com... m'agrada la barreja d'humor i terror.
0: Uh-huh.
1: Que per exemple l'any passat va ser com el tema del Festival de Sitges,
0: sí,
1: que el logo era una calavera amb, sí, amb un nas de pallasso.
0: Sí, sí, sí, sí. Has vist la imatge del cartell d'aquest any?
1: La què?
0: Has vist el cartell d'aquest any, de l'edició d'aquest any?
1: Sí, que Carrie...
0: Has vist la pel·lícula de Carrie?
1: Sí.
0: I no has tingut por? La pel·lícula de Carrie d'humor en té poc, eh?
1: Ja, però no, a mi les úniques pel·lícules que no m'agraden són que tenen com crueltat, però d'acord, sense explicació.
0: D'acord, com quan és un excés de crueltat, no? Que sí, dius, no, que sense justificar, diguéssim, no?
1: Sí, però sí, és com més animada, com dibuixos animats, o sigui, és real. Per exemple, Possessió Infernal, o sigui, ahir sí que hi ha com violència i tot això, però és com des d'un to més humorístic, llavors això sí que m'agrada. I a més, els efectes especials, no a ordinador, sinó pràctics, són molt interessants. Jo vaig fer un treball a l'institut sobre això.
0: Sobre els efectes especials?
1: Sí, però no amb ordinador, sinó abans. O sigui, per
0: com
1: exemple,
0: es feien abans, sí, sí.
1: El Georges Méliès,
0: sí.
1: Méliès. Ell va ser un dels primers directors de cinema així fantàstic, que, per exemple, El viatge a la lluna, coses així, també m'interessa.
0: És a dir, t'interessa tot el que té a veure amb el món audiovisual, tot el que té a veure... Tu creus que això... Perquè això et ve de... O sigui, això et neix dels pares, et neix d'aquesta proximitat amb Sitges i el festival? És a dir, no sé si creus que d'alguna manera el fet de viure a Ribes, estudiar a Ribes i tenir aquest festival tan a prop ha ajudat d'alguna manera a que la teva afició fos més forta cap a aquest cinema, o que òbviament no ha de determinar res, eh? Però no sé si creus que t'ha ajudat això.
1: Principalment, això també ho he parlat en el meu documental, un fan del Fantàstic és que creix veient aquestes coses i això se li queda dins fins al final de la seva vida, llavors la part principal és consumir aquest tipus de material, però tenir Sitges al costat òbviament ajuda. I doncs,
0: qui va ser la primera persona que et va posar una pel·li de Fantàstic o de terror? Van ser els pares?
1: Sí.
0: I recordes quina?
1: És que jo...
0: O de les primeres pel·lis, allò, les primeres pel·lis de terror que vas veure potser, o així de Fantàstic que diguis... Perquè entenc que aquí els pares han ajudat, no?, d'alguna manera.
1: Sí.
0: És a dir, si ells també són seguidors i fans d'aquest tipus de cinema, no?, en determinat moment haurien dit, va, Wanda, ja tens edat per veure aquesta pel·lícula, l'anem a veure.
1: No me'n recordo de cap pel·lícula específica, però me'n recordo quan jo m'anava a dormir, els meus pares ja es posaven a veure pel·lícules, no sempre de terror, per exemple, la primera de Avatar,
0: sí,
1: una nit jo no podia dormir i em vaig quedar a veure-la amb ells. I, bueno, també... Jo crec que hi ha incidit el món dels videojocs, que no té molt a veure amb el Festival de Sitges, encara que fins i tot una de les entrevistes vam acabar parlant de la intersecció, perquè el cine té a veure amb la literatura i amb els videojocs també, o sigui, està tot interconnectat. Llavors jo ja de petita jugava a videojocs que, per exemple, ets una, com es diu, una cheerleader,
0: sí,
1: una animadora que mata zombis amb una motosserra gegant.
0: Clar, i era bastant terrorífic això, eh? Bastant de ciència-ficció. Has pogut entrevistar el director del festival?
1: L'Àngel Sala, sí.
0: I què tal?
1: Doncs va ser interessant, va ser una de les primeres persones que vaig entrevistar, la segona. La primera va ser la Mònica, que és l'altra directora.
0: Sí, la directora de la Fundació, sí.
1: Amb dos, també el Diego, que és com forma part de l'equip, sí, de direcció. És que els tres es nota que viuen pel cine. És que l'Àngel m'ho va explicar, que és que si et dediques a això és tota la teva vida, són hores. Per exemple, tenen contacte amb altres festivals a l'altra punta del món, tenen videotrucades a les 4 del matí. Va ser molt interessant. I ell, fins i tot, tenia una reunió o alguna cosa, estaven picant a la porta perquè estava fent l'entrevista a l'oficina del festival i ell m'estava dient, no, tranquil·la, acabem, perquè suposo que li interessa parlar del seu festival.
0: Però també, no sé si també et sents afortunada en aquest sentit, no? És a dir, que no sé si tots els directors del festival són tan accessibles, no? Com entenc que ho ha estat aquest, no? Amb un estudiant que imagina't la quantitat d'entrevistes que li demana a l'Àngel Sala, que per cert, la setmana vinent, el divendres, els tindrem aquí a l'Àngel i a la Mònica, perquè, com sempre, molt amablement passen per la ràdio cada any abans de festival. Per tant, t'hi veus, Wanda? T'hi, sí, veus en aquest món, eh? T'agradaria.
1: La setmana que ve, quan els vegis, pregunta'ls si se'n recorden de l'entrevista.
0: Sí, i els i tant, que els hi preguntaré. Els hi preguntaré, a més, els hi preguntaré també perquè no sé fins a quin punt és esperançador també per un sector que òbviament funciona molt bé, perquè el festival funciona com un tret, cada any fa rècord de vendes, etc, i d'entrades i tot plegat, però també és esperançador, entenc, veure joves com tu, Wanda, que us interesseu per aquest món, per aquesta secció, que voleu formar part d'aquesta indústria, de la manera que sigui, no? Encara ets jove i encara has de decidir si creant, si escrivint, o de quina manera, no?, voldràs formar part, però tens clar que vols dedicar-te a aquest món, no? I que d'alguna manera et vols que la teva vida laboral vagi en la direcció del cinema de ciència-ficció i del món audiovisual, no?
1: Sí.
0: Ho tens claríssim. Fa molt de temps que ho tens clar, això?
1: A veure, a mi em costa una mica decidir-me per un sol camí, però he decidit per estudiar això, per poder endinsar-me i conèixer gent, i jo suposo seguir per aquest camí, i també m'agradaria seguir doncs, al voltant d'aquest festival, perquè ja que he après tant, he conegut a tantes persones, doncs no me'n vull separar.
0: Clar, quines alternatives et barallaves? Diguem, allò de, si no era comunicació visual, què et plantejaves? Dius, em costa molt triar, no? Perquè entenc que t'agraden moltes coses.
1: També m'agrada la història.
0: Uh-huh.
1: O sigui, jo, per exemple, a la selectivitat pots fer examinar-te o de filosofia d'història.
0: Què has fet, l'humanístic? Què has fet,
1: sí, l'humanístic. Jo vaig escollir, doncs, història.
0: Uh-huh.
1: Però he escollit al final audiovisuals perquè és una cosa que, encara que no en l'àmbit professional, sí que ja tinc pràctica, ja he provat una mica de tot, o sigui, de fer la idea i realitzar-la.
0: I tot el que fas a nivell de documental i a nivell de treball audiovisual, tot és autodidacta? Has après tu sola a fer servir la càmera? Has après tu sola a editar vídeos? Ho has fet tot de manera autodidacta o t'has format d'alguna manera? Has fet algun curs?
1: No tinc cap formació així oficial. El meu pare ja sabia una mica, encara que no ha treballat d'això, però sí que m'ha ajudat doncs, a entrar en el món. Però a internet també hi ha moltes coses i al final aprens fent. O sigui, editant. Jo ja he passat per alguns programes d'edició amb els seus problemes tècnics, perquè, per exemple, quan tens un projecte tan gran i és un ordinador de casa, és potent, però al final
0: costa, no? Sí. No, costa que d'alguna manera, perquè clar, s'ha de treballar molta imatge, tot això pesa, ocupa espai, no? L'ordinador, si no és molt potent, va molt lent, no? I cada, sí, petita modificació que fas d'una imatge tarda molt de temps, no? A la que has de fer el render final pots estar-te hores, no? Vull dir que
1: sí.
0: D'aquí també, una mica també aquí entenc que segurament posen en valor i també d'aquí aquest premi, no? De que amb els mitjans que disposeu als joves, no? Que són mitjans d'usuari, no? Tingueu capacitat de fer aquest documental. Per tant, tu el que vas presentar va ser el tràiler. O què vas presentar,
1: sí,
0: el premi?
1: Vaig presentar el meu treball escrit, que és el que sempre,
0: sí,
1: s'entrega, que té l'enllaç al meu tràiler. Uh-huh. Jo suposo que van llegir i el van veure.
0: Uh-huh. Perfecte, tens entrades ja, bueno, entrades, sí, no sé si tens entrades ja pel festival de Sitges, de cinema, o t'has vist ja alguna cosa, has vist, bé, s'han anunciat alguns títols, encara no hi han, entrec que estan els abonaments a la venda, no sé si estan els abonaments a la venda, però s'han anunciat ja títols, ja estàs ja esperant-lo, m'imagino, no?
1: Sí, el quòrum de la qüestió és que jo estic acabant la pel·lícula ja he parlat amb el festival, la vull estrenar a algun lloc.
0: Ah, molt bé.
1: En el festival, no sé si en aquesta edició es podrà, estic, ara que estic lliure l'estic intentant acabar, i si no també, perquè jo vaig anar al Retiro al Prado, als sí? cinemes principals,
0: sí.
1: allà em van dir que també els hi agradaria posar la meva pel·lícula, i si no... fins i tot arribes al centre parroquial.
0: Arribes, no? Clar, no sé si això seria com el colofó final, no, Wanda? És a dir, que el festival, no sé si aquesta edició o l'edició de l'any que ve, que serà la 60ª, per cert, en algun espai del festival, per petit que sigui, puguin emetre el teu documental, no sé si això seria com la cirereta del pastís.
1: Sí, perquè al final jo... I, o sigui, són un festival i estan rebent un documental sobre ells mateixos. Jo crec que voldran aprofitar l'ocasió, però ja veurem.
0: Algú ha vist alguna cosa d'aquest documental més enllà del tràiler? És a dir, si els pares els has ensenyat,
1: sí,
0: si tens algun amic, si... És a dir, amb qui, no sé si tens ajuda, no? Algú que et faci una mica de crítica, de dir, escolta, això treu, o això posa, o això m'agrada molt, o això em grinyola...
1: Principalment els meus pares, perquè jo quan feia les entrevistes necessitava gent per portar tot l'equipament, el meu germà fins i tot, però el meu pare va estar en totes les entrevistes, perquè com que són dues càmeres, llavors ell és el que més involucrat està i llavors m'està ajudant molt, la meva mare també, perquè necessites un punt de vista més de fora,
0: clar.
1: Perquè al final jo estic tan endinsada que ja no ho veig des de fora. No veig com...
0: I t'han fet aquesta opinió de fora que dius tu externa, t'ha fet canviar coses? T'ha fet canviar una mica la visió de tot plegat? O et fa canviar una mica la visió de vegades? Igual tu estàs molt emparrada amb una idea, vull anar per aquí, de sobte et fan un comentari i dius, ah, potser sí que haig de tombar-ho més cap aquí.
1: Sí, coses específiques d'una persona diu alguna cosa i a mi em semblava interessant o que graciosa i em diuen... això no queda bé perquè no s'entén el que diu, coses així, perquè al final no és un documental per a mi, o sigui, ha de ser una cosa que s'entengui generalment. Llavors, és que no pots fer un projecte així sol perquè et perds en el teu punt de vista.
0: Clar. Quantes pàgines té el treball?
1: Té 80 i pico.
0: Oh, Déu-n'hi-do, i quant temps has tardat en fer aquest treball?
1: Jo, és que el problema és que jo em vaig concentrar en fer la pel·lícula, llavors el treball escrit... l'anava fent, per exemple, tenia com un diari que anava dient,
0: sí?
1: Demà aniré a entrevistar el regidor de Cultura de Sitges,
0: sí?
1: I explicava com m'anava i coses, sí? Així, però o sigui, són 80 pàgines però hi ha fotos, vaig fer com una taula de tot l'equipament que vaig utilitzar que ocupa diverses pàgines.
0: D'acord, i el documental, des de quan hi estàs treballant amb aquest documental? Des que vas decidir que faries aquest tema? Fa 2 anys, deies?
1: Sí, o sigui, ens van fer decidir el desembre de fa 2 anys, sí? O sigui, 2024, suposo. Sí? I llavors vaig contactar al gener ja amb el festival, que el meu corresponsal principal, que em va donar molts contactes, sí? Era el Víctor Esquirol, que sí? Era el cap de premsa.
0: Era el cap de premsa, un cap de premsa fantàstic, sí. Per ser, hem de dir, un cap de premsa fantàstic que va tenir aquest festival. Aquest any també és encantador, en Joan Oliver, un mallorquí molt maco, aquí encara no li hem posat cara, però segur que en breu tindrem oportunitat, però és veritat que en Víctor Esquirol nosaltres li hem posat, li hem agraït sempre molt perquè els... no sé si va estar aquí 2 anys o 4, no sé quants va estar aquí, però ens va tractar també meravellosament bé a Ràdio Maricel.
1: Sí.
0: Per doncs, tant, també et va tractar molt bé a tu.
1: Sí, a mi, o sigui, gràcies a ell vaig poder parlar amb l'Àngel Sala i vaig poder fer-ho tot. I el seu successor, el Joan Oliver, abans de succeir-lo, em va contactar amb mi per si podia utilitzar el meu tràiler per alguna cosa que estava fent els seus estudis.
0: Molt bé, per tant, ja tens contacte amb l'actual cap de premsa del festival. Quina entrevista t'ha marcat més, o t'ha agradat més, o t'ha impactat més pel que t'ha dit, potser, o t'ha sorprès, no ho sé?
1: És que he parlat amb persones molt diverses, o sigui, de diferents països.
0: Però, per exemple, no sé si recordes una de les entrevistes que dius, de la que sortissis d'aquesta entrevista, de uau, quina entrevista.
1: A veure, jo crec que també depèn de com expliquen les coses les persones. Hi ha gent que té coses interessants per dir, però potser parla més lent...
0: Sí, no es tracta de dir que sigui una persona molt important. Igual sí. L'entrevista que va impactar més és l'entrevista amb un voluntari. Vull dir, no té res a veure, no cal que sigui...
1: Sí.
0: No necessàriament ha de ser el director. De vegades t'impacten entrevistes, això el que dius tu, per la manera com parlen, com t'ho expliquen, com ho viuen, com ho senten, no?
1: Doncs jo, a veure, jo m'ho vaig passar molt bé, per exemple, en l'entrevista amb el Jordi Bassols, que ja he mencionat, que sí? És un voluntari veterà que era com més una conversa, o sigui, ens ho vam passar molt bé, o sigui, ella, perquè ell és molt mitòman, que li agraden les celebritats, llavors m'explicava coses de qui va conèixer, què li va sorprendre, per exemple, em va explicar el Ridley Scott, que quasi l'aixafa un ascensor per culpa seva, coses així.
0: Mm-hmm. Anècdotes aquestes divertides, no? Sí. Ets mitòmana, tu?
1: Jo no tant, no, o sigui... Sí que poso cara en bastants directors i actors, però tampoc m'obsessiona tant. Però ara que estic fent, des que estic fent el documental, sempre que veig un actor dic, ha estat a Sitges. Per exemple, estava veient la pel·lícula de Zorro, els dos Zorro, Anthony Hopkins i Antonio Banderas, han estat aquí.
0: Sí, tots dos, sí. És que per Sitges ha passat molta gent. En 59 edicions que farem aquest any, 60 edicions de festival l'any que ve. Imaginin-se el festival, hem de dir, el festival de cinema de gènere més important del món. I com a festival de cinema, més enllà del gènere, no? També, d'entre els més importants del món, sens dubte, en aquest top 5 està el festival de Sitges. Aquest premi, més enllà del reconeixement, té alguna cosa més? No sé si té un regal en diners o... Sí?
1: Sí, és un diploma. D'acord. I després el primer premi eren 600 euros.
0: D'acord. Que has invertit en material?
1: Encara no me'ls han passat.
0: Ah, home... És a dir, donen el diploma, però els diners encara no. Encara
1: suposo
0: que de fer
1: estan
0: l'ingrés.
1: Fent la comptabilitat.
0: Ah, d'acord. I ja tens previst o pensat en què gastar-te'ls?
1: No, per ara me'ls quedaré, però quan surti alguna cosa que vulgui comprar, suposo que els gastaré.
0: Però és probable que els destinis a material audiovisual?
1: Sí, encara que a la universitat proporcionen coses i sí. Ja tinc. Però me'ls guardaré.
0: Molt bé, doncs la Wanda Falkowska, alumna de segon de batxillerat de Can Puig. D'on ets, Wanda? Wanda Falkowska, ets catalana, és evident, perquè vius aquí, parles català perfectament, però tens orígens de...?
1: De Polònia. Jo he nascut...
0: Ah, has nascut a Polònia?
1: He nascut a Varsovia, a la capital, i em vaig mudar aquí quan tenia 8 anys. O sigui, porto 10 anys aquí.
0: 10 anys aquí. I a més m'han dit que parles molts idiomes.
1: Sí, jo parlo en polonès, que és la meva
0: llengua materna. Sí. A casa parlem en polonès?
1: Sí. Uh-huh. Polonès, català, castellà, anglès, una mica de francès. Tinc el B2, que me vaig fer fa dos anys. I, bueno, llatí, vaig fer llatí, però això no es parla.
0: Clar, molt bé, perfecte. Déu-n'hi-do, 5 idiomes, eh? Déu-n'hi-do, et situa en una posició privilegiada. Això també, per moure's en el món del cinema, deu ser interessant, no? Perquè, clar...
1: Sí, no podria haver entrevistat la gent que venia de fora si no sabia anglès.
0: Si no sabessis l'anglès, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs el que dèiem, la Wanda Falkowska, que acaba d'endur-se, s'ha endut el primer premi de la Universitat de Barcelona... El millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, amb un treball que es titula Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un documental que encara no està acabat, però que vol acabar, del que té el tràiler. Entenc que aquest documental després el penjaràs a YouTube, a algun lloc perquè la gent el pugui veure?
1: De fet, el meu tràiler ja està penjat a YouTube.
0: D'acord, a on el trobem, Wanda? En quin? El teu YouTube?
1: Sí, es diu, si busques Sitges, 2 punts, un festival fantàstic...
0: Apareix.
1: Sí,
0: vale.
1: Però jo et puc passar l'enllaç.
0: Vale, perfecte, ho dic perquè també qui ens escolti igual diu ostres, m'encantaria veure el tràiler, m'encantaria no sé què, doncs han d'anar al teu YouTube, no? Que és, no sé si és YouTube de Wanda...
1: Sí, no, posa Wanda i Artur, que sóc jo i el meu pare.
0: D'acord, teniu un YouTube compartit.
1: Però només hi ha penjat el tràiler, no hi ha res més.
0: Perfecte, bueno, doncs...

0: Tens amics que segueixen d'alguna manera aquesta línia teva de la ciència-ficció, de terror, tot això? Ho comparteixes? Tens amics amb qui comparteixes aquesta afició?
1: No molts, però alguns sí. Sí, sí, hi ha gent. I a més, jo puc convèncer,
0: Tens capacitat de convicció, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Wanda, escolta'm, gràcies per la visita. Enhorabona per aquest premi. Un orgull també per Can Puig, per l'institut, òbviament, on s'ha format i on ha estudiat la Wanda, que una alumna seva doncs hagi rebut aquest primer premi. Per cert, que la Wanda no és la primera vegada que participa en un... No sé si entrevista en ràdio n'havies fet mai...
1: Crec que no.
0: No, però ella havia participat, això sí, ja, amb el podcast de Literacura't, que és aquest podcast que porta la Lídia Gázquez i la Raquel Casas. La Lídia Gázquez, en aquests moments, directora del Centre d'Adults de Sitges, però també durant anys professora Can Puig, va ser professora teva, no?
1: Sí, de Castelló.
0: Perquè la Wanda Manda de cinema és una grandíssima lectora, em sembla, no? També de ficció i sense ficció i fantasia, no?
1: Sí,
0: et mous en aquest món, Wanda? Això és una manera de... No sé si és una manera també de sortir de l'actualitat i d'alguna manera del servei portar-lo i, no sé, desconnectar i no sé si també de curar de vegades, no?, situacions...
1: Sí, és interessant perquè això també ho cobreixo al meu documental, de que si el cinema fantàstic i en general el gènere fantàstic és escapisme o al final són els problemes de tots els dies en un altre escenari.
0: I tu què creus?
1: Jo crec que amb dues versions són veritat, perquè hi ha algunes històries que són tan anades d'olla que ja no tenen cap relació amb la realitat, que t'endinses en un altre món i t'oblides una mica de la teva vida, però hi ha altres... que són, per exemple, la ciència-ficció juga molt en què podria passar si que fins i tot es podria acabar fent realitat.
0: Mm-hmm. Pertany una mica de les dues coses, no?
1: Sí.
0: Però en tot cas entenc que ajuda a la ment, és a dir, per la salut mental, em sembla que això en parlava al podcast, no? És a dir, per la salut mental és un gènere que creus que funciona, que va bé, i ho pregunto també perquè vivim en un... Sí, perquè la ciència-ficció i aquest gènere, el fantàstic, funciona molt i molt bé. I això ho diuen les dades, que funciona molt i molt bé i no parem de veure pel·lícules que surten tot plegat relacionat amb la fantasia, amb la ciència-ficció, i alhora vivim en un món en què cada vegada la salut mental, no?, la tenim més feble, no?, i és més present, i no sé si creus que és una via d'escapament, més enllà de que s'assembli més a la realitat o plantegi realitats possibles o no, o idees boges, no sé si creus que és una bona via d'escapament per aquest món en el que vivim, en què la salut mental també està tan qüestionada o està de vegades tan feble, no?, tan afeblida.
1: Jo crec que avui en dia ja se sap que aquest tipus de gènere és bo, perquè al final la gent que s'endinsa en ell és com que també potencia la creativitat o li permet explorar potser problemes que li podrien passar, coses així, perquè abans, o sigui, aquest tipus de cinema, la gent deia, si hi ha violència és que sortiran assassins i coses així, que no és veritat. O sigui, la gent, tothom pot separar la veritat de la ficció i, no sé, jo crec que és benefici, o sigui,
0: beneficia. Que ajuda, no? Sí. En tot cas, a ella l'ha ajudat. Wanda, un plaer, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies a tu.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Les 11:38, en el que queda programa, parlarem de música feta per un jove de Sitges, de música que serà present al cicle Imprescindibles i de música que sona així.

0: Reggaeton Sitgetà, ho podem dir així, eh? Reggaeton Sitgetà, el tema es diu Pensar en ti i l'autor d'aquest tema i de tants altres és en Pau Montoliu. Pau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvingut. Escolta'm, seràs el cicle Imprescindibles,
1: sí,
0: que
1: correcte.
0: Com saben és aquest cicle que s'inclou dins el marc del Festival Terramar, que feu com de taloners, no?, dels artistes. En el teu cas serà dimarts 11 d'agost.
1: Sí, correcte.
0: Taloner de Sopa de Cabra, d'alguna manera. I amb aquesta música teva que sona reggaeton,
1: correcte,
0: sona molt reggaeton, i que és com la teva afició que has convertit en la teva professió.
1: Correcte, sí, sí, sí, sí.
0: Com ve això? Com comença d'aquesta afició per la música?
1: Però això va començar com més o menys per la pandèmia,
0: sí?
1: Per el 2020, més o menys, una cosa així. I em va vindre així com la inspiració de dir, vinga, vaig a provar a fer música, no sé què, tenia una aplicació al mòbil... I vaig fer una amistat amb un amic de Tarragona, crec que era així, i vam muntar així com un estudi. I res, i a partir d'allà pues, vam fer així com freestyle, no sé què, i fèiem un gènere així com determinat. I a partir d'allà pues, ja vam fer... vaig començar com a seguir una trajectòria, i res, a partir d'allà pues, ja vaig tornar com un hobby, en més de hobby ja pues, una cosa seria com...
0: S'ha convertit en una cosa més, perquè en Pau això ho va començar a fer, que estudiava, no?
1: Sí.
0: Va fer... Curiós, també. Curiós i no ho sé, jo ho he lligat. I li ha fet gràcia que ho lligués, Ell ha estudiat un grau de barberia.
1: Sí, correcte.
0: Sí, en Pau és barber, també, I diu, no té res a veure. Dic jo, oh, no sé, potser sí que té a veure, no? Perquè el món del reggaeton, el look, la imatge, que és una cosa que es cuida molt,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és molt.
0: Tot el tema d'aquest pentinat que porteu ara, que porta per descomptat el Pau, tot ben rapadet aquí al costat, però impoluto, Tot perfecte, allò, ben d'arcí. Però no t'hi has dedicat mai a de barber. O sigui, no hi has treballat mai de barber.
1: De barber encara no he treballat mal. Mai.
0: Sí. Per tant, és a dir, vas estudiar, entenc que perquè t'agradava, no? Perquè veies que era una opció professional, però t'ha acabat tirant més la música.
1: Sí, mira que també em va vindre per la pandèmia, més o menys, em va vindre per la mateixa època. Sí.
0: Caram, i per què? Per què al final has decidit? Per què la música t'aporta més, et dona més? Perquè és un món difícil també, no? I és un món en el que no sé si dedicar-s'hi, hi ha gent que ho pot veure com llunyà o complicat, no? Per què?
1: Sí, és un món difícil, l'únic que has de seguir i ser constant i no parar mai. I per molt que costi, seguir endavant.
0: I com ho fas ara? Perquè m'has dit que no, que fas música a estudis aquí del territori, no? Vilanova,
1: sí,
0: Ribes...
1: Sí, tinc molts estudis i tal, tinc diferents productors per cada gènere, potser vull fer un trap o un altre gènere diferent, així com R&B o reggaeton, i tinc diferents productors.
0: Contactes amb ells, llogueu un estudi i graveu.
1: Sí, correcte.
0: Tan fàcil com això, eh?
1: Sí, bueno,
0: tan fàcil. Sona fàcil de dir, entenc que no és fàcil de fer. Per tant, tot el dia fem música i tu t'hi vols dedicar a això? És a dir, tu veus el teu futur professional en aquest món?
1: Sí, jo crec que en aquest món puc arribar bastant lluny.
0: Sí? Ho tens clar,
1: eh? Sí, molt clar. Sí.
0: I què és el que fa tenir-ho clar? No sé si els inputs de la gent que quan tu fas els temes, el que et diuen, productors... És a dir, què és el que et fa veure-ho tan clar?
1: Tant com productors, tant com artistes així que
0: sí?
1: Ja són grans i tal, que ja tenen un gran nom a la indústria, que et diguin, hòstia, Pau, el que estàs fent està molt bé. Això ja és un gran
0: I
1: pas.
0: I tot autodidacta, perquè no tenies, és a dir, no et ve d'una tradició familiar, diguem
1: no,
0: no tenies formació musical, o sí?
1: Que no, tampoc. Gens de formació.
0: Per tant, és alguna cosa que neix de tu.
1: Sí, correcte. Sí.
0: Les lletres són teves, també?
1: També.
0: I de què parlen les teves cançons?
1: Doncs pues tinc alguna així com de pen reggaeton, així pues, més del que es porta ara, així rotllo més per discoteca i tal.
0: Com aquesta de Jewa? O com es diu?
1: La de Jewa.
0: La de Jewa. Va, la posem? A veure com sona.

0: Sona molt discoteca, això, eh? Sí, sona sí. Molt discoteca, perreo, no sé com li dieu això, eh?
1: Jo sí, ara perreo, sí,
0: perreo. Perreo, no? Ho dic bé, eh? M'estava fent la xula aquí com si fos jo la jove. Què té aquest estil musical que està tot el jovent atrapat en això del reggaeton?
1: Doncs no sé, jo és amb l'únic que m'aspiro. També faig així R&B per així rotllo més amor, puc fer reggaeton, puc fer així com més per, com he dit abans, així més amor.
0: Però per què creus que atrapa el jovent aquesta música? Què creus que té que us atrapa d'aquesta manera?
1: No sé què és el que té, no sé si suposo que serà la melodia o serà rotllo el que parla, la cançó o qualsevol cosa que com que trau a tot el jovent.
0: Sí, el que expliqueu, no? Que entenc que parles de tu amb aquestes lletres?
1: Sí, d'allò i alguna altra noia i tal. Uh-huh. Sí.
0: D'alguna mica la teva experiència vital.
1: Sí, correcte.
0: Creus que això fa que sigui el que connecta? Perquè el Pau, òbviament, és un noi molt jove.
1: Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, no? Saps que el reggaeton també moltes vegades és qüestionat, no?, dins el món de la música, justament
1: sí,
0: per tenir lletres massa explícites, tot plegat.
1: Sí.
0: Tu, com, què hi penses en això?
1: Jo ho intento com camuflar, perquè hi ha coses que, pues, que hi ha molta gent que parla les cançons, que és mentira, que el millor que s'inventen qualsevol cosa i res, que jo canto el que em passa i el que... i el que considero que és adequat perquè
0: diguem una
1: cançó.
0: I el que sents,
1: cançó.
0: No? Sí, perquè això brota d'un? És a dir, no sé si brota. És a dir, si
1: això brota tal qual com... Jo, per exemple, quan faig els temes, faig les melodies
0: sí?
1: i després ja començo a fer la lletra i allà, llavors brota d'allà i tal.
0: Uh-huh. I llavors és quan vas a l'estudi, no? I
1: sí,
0: amb el productor comenceu a muntar, no? Entenc que ho feu
1: amb...
0: que ja saben que aquesta música, no?, és tota feta amb sintetitzadors. És a dir, quins instruments no hi apareixen?
1: Hi apareixen, però ja poquets.
0: Entre... Ah. Vull dir, que no hi ha una guitarra normalment, no? O una trompeta
1: li,
0: o...
1: Li podries ficar,
0: podries
1: però posar, és raro.
0: Però no ho feu, no? No ho acostumeu a fer, no? No ho acostumeu a fer. Clar, això d'alguna manera ha començat ara la teva carrera musical,
1: correcte,
0: no?
1: Sí.
0: On et veus? On t'imagines? Somies gran?
1: Somio bastant gran, sí.
0: Digue'm,
1: sí,
0: va.
1: Sí, sí.
0: Digue-ho, on t'imagines? T'imagines sent un nou Quevedo?
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: T'inspires en artistes com Quevedo?
1: M'inspiro en molta gent de Canàries, sobretot.
0: De Canàries?
1: De Canàries.
0: Perquè hi ha un bon moviment reggaetonero?
1: Hi ha molt moviment, hi ha molta unió entre artistes. Aquí, per exemple, a Barcelona fa molta falta unió d'artistes
0: sí?
1: i tal. Sí? Sí, sí, sí. I bueno, i res, això.
0: Uh-huh. Coneixes ja artistes del sector, del món, tens contacte, relació, perquè no sé si això també és com una part difícil, no? Com entrar en aquesta xarxa enorme i un cop entres dins la xarxa potser ja és més fàcil, però entrar deu ser difícil, no?
1: És complicat, és complicat i tal, i bueno, tens com una... Has d'estar constant, fer música, no parar, i a partir d'allà comences a parlar, bueno, coneixes amb artistes i tal, i res, poquet a poc vas fent contacte. Jo, per exemple, l'altre dia vaig estar
0: sí?
1: amb amics de Quevedo,
0: sí?
1: vaig estar amb dos amics de Quevedo, en Michael de la Calle, i ara fa res vaig estar, bueno, jo vaig estar amb ells i ja se'm van anar cap a Canàries i la veritat és que va estar molt bé. A lo millor pot ser que per l'agost porti algun projecte amb ells.
0: Clar, òbviament tu ara ets optimista, estàs il·lusionat amb això. Entenc que sí, no sempre tens com el pla B de la barberia, no? Que això està bé, no? Sempre
1: sí,
0: tenir
1: no
0: com
1: està,
0: aquesta
1: no
0: carta.
1: Malament.
0: Què et diuen a casa la família? Perquè de vegades la família, no, quan arriba el fill, diu mama, vull ser artista, que una mica és això, fa una mica de por, no? Què et diu la família?
1: Pues la meva mare i el meu pare, pues, els dos estan molt contents. Un més que l'altre, m'apoyen les dos, però és el que...
0: Hi ha algú que ho veu més clar i altre que,
1: sí,
0: no? que li costa més, no?
1: L'altre que no ho veu tant, sí. Sí, sí, sí, sí, sí,
0: per què? Però per què? Justament per això? Per aquesta imatge que
1: sí,
0: tenim del món de la música?
1: Deuen dir... Buah, ells creuen, creuen que jo trauré fruits d'allà i que seré un artista bastant gran, però un més que l'altre.
0: Uh-huh. Ells escolten la teva música?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí,
0: ah,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: És una música que també s'associa molt a una generació, no?
1: Sí, no, sí, sí. Molta gent gran ho escolta, eh?
0: Sí?
1: Per 50, 40 anys, sí, sí.
0: I els amics, i això què?
1: Bueno, a mi els encanta.
0: Són fans,
1: els
0: no? M'imagino. Són
1: sí.
0: fans totals, no?
1: Ja et dic.
0: Quina és... Tu has dit que escoltaves una mica música de tot, però hi ha alguna música que escoltis allò, o algun tema, alguna cançó que diguis aquesta la tinc ara clavada?
1: Pues que estic molt variat de música, tinc molta variació.
0: És a dir, t'alimentes una mica de molts estils, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molts tipus de... Escolto...
0: Uh-huh.
1: I escolto molt de reggaeton, ja que m'inspiro com
0: sí?
1: molt amb reggaeton de la old school, de la,
0: sí?
1: de la vella escola i tal. I, pues, escolto molt de Puerto Rico...
0: Anava a dir, és molt, molt de... Molt llatí,
1: de
0: eh? De
1: sí.
0: Llatinoamèrica, efectivament.
1: Sí, sí,
0: l'original,
1: sí.
0: diguéssim, allò neix
1: sí.
0: allà. Allò neix allà.
1: Sí, sí.
0: Estàs també com entrant en una cultura musical, no? Que no sé si això també sents sí. que és important, no?
1: Tenir... És un passe, també, sí. Sí, sí, sí. És com, jo, per exemple, ens feia així com rotllo mestre, però amb el temps com que, clar, llavors estava començant i feia un estil. I clar, com que he començat a fer reggaeton i tal, dic, hòstia, pues, com que m'he trobat més jo, saps?
0: Ah, tu creus que t'encaixa més amb tu?
1: Sí.
0: A hores d'ara, en aquests moments, encaixa més amb tu el reggaeton, no?
1: Correcte.
0: El Pau el poden trobar a Spotify com a Pau... Espera, ho buscaré. Ai, ara el t'he perdut una altra vegada. Pau, no, com a Pau, no?
1: Sí,
0: troben com a Pau, amb majúscules, Pau, i si no troben, perquè Pau es poden aparèixer uns quants, busquen, doncs això, alguns dels seus temes, com aquest Jiguà, o aquest Pensaré en mi, no?
1: Sí, qualsevol tema.
0: Qualsevol tema, i el trobaran. Nosaltres també posarem l'enllaç. Actuarà el que dèiem, el dimarts 11 d'agost a l'escenari Viles del Festival Terramar, a les 20 hores, a les 8 del vespre. Saben que poden entrar, no és necessari que tingui l'entrada per l'artista del dia, que en aquell cas és Sopa de Cabra, sinó que poden comprar l'entrada única i exclusivament per entrar a l'espai del Village i veure el Pau, amb una entrada de 5 euros, crec que val. Serà la teva primera actuació, no?
1: Serà la meva segona aquest any.
0: Sí, segona?
1: La meva segona.
0: Però sí, segona sí, sí. Aquest any o segona en total?
1: La tercera.
0: I sí. Què és això? És a dir, que estàs aquí com començant també amb això de...
1: Estic començant.
0: Presentes al públic? Què és el que veurem? Et veurem a tu dalt de l'escenari? Què veurem?
1: Em veureu a mi a dalt a l'escenari i potser porto algun artista convidat, perquè jo el dia abans molta gent em està preguntant: escolta, però tens poqueta música, tens poc repertori. I jo sí, però és que no saps el que ve aquí abans d'aquell dia.
0: Ah!
1: Sí, sí, estic fent com un EP de 6 cançons, tal, més o menys.
0: D'acord.
1: 6, 7, por ahí, més o menys, i rei portaré alguns artistes de diferents, o potser sortiré jo sol, i potser ve algun artista així, rotllo de Canàries.
0: Ah, sí? Estàs mirant de convèncer algú perquè t'acompanyi. Per tant, clar, tens un repertori encara curt, però tens repertori. Entenc que la idea és anar creixent, no?, en repertori.
1: Sí, correcte.
0: Ara, el que es fa ara són presentar EPs, ja ho saben.
1: Sí.
0: Que la música funciona així ara, Ara no es presenta un disc, i aquí ho fa, però no es presenta un disc amb cara bé 15 cançons, no. Ara es presenten EPs, a més els caduquen rapidíssim,
1: són curtets i estan molt bé, la veritat. Per no es fan tan pesats com un àlbum.
0: Sí.
1: Un àlbum, si fossis famós, que ni els famosos ni els que ni
0: no.
1: La gent més escoltada té tanta visita.
0: Efectivament, van fent EPs per aquesta cosa del consum ràpid, no?
1: Sí, per algú ràpid i dius, hòstia, pues m'agrada veure quina cançó...
0: És música per ballar, la teva? Diries que és música per ballar?
1: Sí, és música per disfrutar-la.
0: Per disfrutar-la.
1: Sí.
0: Tu la definiries així, com
1: sí,
0: música de...
1: Sí, tinc com molts estils diferents.
0: Escolta'm, i l'has sentit ja alguna vegada en alguna discoteca? O no sé si també seria un somni aquest, no? Estar una dia en una discoteca i que posessin una cançó teva.
1: Sí, jo tinc... Bueno, vaig sonar, per exemple, en una discoteca d'aquí de les Damas, d'aquí Sitges,
0: sí.
1: Amb un pub. I va estar molt
0: en
1: guai.
0: Quin, en quin?
1: A l'Eternal.
0: Sí?
1: Sí, quedaves abans era el Blitz o així.
0: Sí, no me'n recordo, sí.
1: Sí, i em van ficar la música allà i tal, i hòstia, mira.
0: I la gent la ballava?
1: Em van
0: conèixer. I què, aquesta sensació?
1: Una passada, és molt guai. Sí,
0: veure
1: sí,
0: la gent
1: sí.
0: Ballant la teva música,
1: ja
0: no?
1: Amb està un, molt guai.
0: Amb un local que, sí. Que soni, no? Ara l'altre és que soni les ràdios, no? M'imagino.
1: Sí, ara també tinc algun projecte així, entre una discoteca així gran de Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
1: A la Daurada, potser
0: sí.
1: Tinc alguna cosa per i poqueta cosa més en discoteques.
0: Perquè clar, ara també el tema de l'actuació en directe és una part clau, no?, en el món de l'artista
1: sí.
0: Musical. Tu tens ganes de créixer en aquest sentit?
1: Tinc moltes ganes. A part, jo disfruto molt tant com es diu? Disfruto molt com, per exemple, gravar música.
0: Sí.
1: Però, per exemple, estar amb el públic allà davant és que és una passada.
0: És una mica aquesta sensació de DJ, no ets un DJ, però ets artista, però és una mica aquesta sensació, no?
1: Sí, menjar-te al públic directament, sí.
0: I cantar en funció també del que veus, del que sents, no? Veure'ls,
1: sí, sí.
0: No? Veure'ls moure's cap aquí, cap allà. Deies, tens alguna actuació, per tant entenc que la teva idea és anar fent bolos.
1: Sí, correcte. Sí, aquesta és la intenció. Anar creixent, poquet a poc, el que trigui...
0: Escolta'm, i això dona diners?
1: A veure, quan comences no dona tants diners. Que és, per exemple, el cas que estic jo. Que ara estic treballant
0: clar.
1: Per aconseguir fruits.
0: Clar.
1: Però ara, per exemple, que tinc així projectes així més grans i tal, com per exemple, com he dit abans, de la Daurada...
0: Sí, és a dir, acords, diguem, amb espais, no?
1: Ja són projectes més grans que ja...
0: Que entenc que són com contractes, no? Contractes de... Sí. És a dir, forma, com d'artista, no?
1: Sí, correcte.
0: Un contracte artístic, doncs, X nits o a l'any o a la setmana, o ser l'artista, allò que li diuen, com li diuen, l'artista fixa, no? De l'espai, coses d'aquestes. Perquè la música en si, és a dir... Les cançons, perquè donin diners, què ha de passar?
1: Has d'agafar milions de visites o quasi arribar o arribar als 100.000... Bueno,
0: clar, és difícil,
1: ahí,
0: no?
1: És molt complicat, sí.
0: Al final, per tant, guanyar diners de la música única i exclusivament, entenc que és complicat, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això molts artistes, és que inclús grans, treuen diners, en més de la seva música, de festivals o qualsevol cosa, concerts. És d'on més treus diners i fruits.
0: Ets consumidor de concerts, festivals i aquestes coses?
1: Sí, dels que m'agrada. L'únic que moltes vegades el millor pillo entrades. Per exemple, em vaig veure, per exemple, com he dit abans, el Quevedo.
0: Sí?
1: Me'n vaig a Madrid perquè no vaig pillar entrades.
0: Aquí no. I... És que, home, i encara que, les vas trobar a Madrid, perquè allò va ser... En 5 minuts havien volat totes les entrades de Quevedo, clar. O sigui que és difícil. Algun artista amb el que t'agradaria pujar dalt d'un escenari?
1: Ja, amb Psycho i Quevedo. I amb l'UCH RK també.
0: Que a mi ara m'està dient noms i com si em parlés en xino mandarí. Albert, tu què? Pilles alguna cosa? No, tampoc. No, ja està, és que no passa res, és un tema generacional. Quevedo sí.
1: Quevedo sí,
0: Quevedo sí, però perquè clar, és una cosa ja molt mainstream, no? Arribar, no sé què. Psycho com sona? Psycho com sona?
1: Érem molt amics abans.
0: Ah, d'acord. Sí. L'altre ja no. L'altre ja no em sona tant, tot i que segurament hauré escoltat algun tema, perquè també passa això, no? Ara, com que és tot tan efímer, de vegades escoltes la cançó et queda, però com que passa tan ràpid, el nom de l'artista costa que cali, no? Que
1: sí,
0: això també passa.
1: Costa.
0: I se't queda la cançó, te'n recordes el tema de la melodia, però que et quedi el nom de l'artista, ostres, el consum és tan ràpid i caduca tan ràpid que encara no t'has après el nom de l'artista i ja gairebé aquell tema ha caducat. Quants temes tens a hores d'ara?
1: Ara
0: els que tens aquí penjats
1: tinc...
0: a l'Instagram? Ai, a l'Instagram, a l'Spotify?
1: Tinc 5 cançons, més o menys.
0: 5 cançons?
1: Sí. Sí.
0: Ens poses alguna altra, Albert? Vinga, va, posa'ns alguna altra.

0: Ho xivo, eh? Aquesta cançó es diu Per què serà, no? I dius que és un altre gènere, això. Això és?
1: Això és trap. És com... La vaig voler fer així com més tranquil·la per transmetre els
0: joves
1: que
0: tenen... Què és el trap? Què és el trap? Com el definim?
1: El trap... I és que, per exemple, aquesta cançó vaig tornar així com molt sentimental i... No sé, jo vaig dir, em vaig escoltar de la base perquè vaig estar en un campament d'artistes així i tal, va ser l'any passat. Mm-hmm. I fins ara vaig fer, més o menys perquè t'invern, vaig fer el tema i vaig treure, la vaig treure aquest hivern. I pues, res, em vaig inspirar això, rotllo, molta gent té problemes amb relacions, de parelles i tal. I vaig dir, pues, res, vaig a explicar una mica la meva història i que la gent se senti com reflexionada amb el que...
0: I què expliques en aquesta cançó?
1: Amb aquesta cançó canto sobre que, pues, que he estat amb una noia i que pues, com que les seves amigues com que li han dit coses de mi, que no estigui amb mi, tal, no sé què, i bueno, és una mica tot el que es viu ara.

0: Dimarts 11 d'agost, els imprescindibles, no se'l perdin, si no segueixin a Instagram, a Spotify, escoltin, perquè escolta'm, això és reggaeton sitgetà. Tenim de tot a Sitges, eh? També tenim reggaeton fet aquí i per un sitgetà. Pau, un plaer, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Carola, encantat. Moltes gràcies.
0: Vinga, fins aquí posem el punt i final, avui sí, a la setmana. Tornem dilluns a les 9, que acabin de passar bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: El govern i els comuns impulsaran al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit. Serà a partir de mesures excepcionals com reconvertir oficines o hotels en zones concretes i per temps limitat. El govern confia que demà es pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició de l'esvoranc de Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis puguin confluir. 4 avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern demana al Tribunal de Comptes que amnistiï Puigdemont, Mas i Junqueras per la causa de les despeses del procés. En un escrit enviat aquest matí, l'executiu d'Illa vol que se'ls apliqui l'oblit judicial de manera immediata i que retorni l'aval milionari avançat per l'Institut Català de Finances. Els Estats Units imposen des d'avui aranzels d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països en considerar que els envien béns produïts amb mà d'obra forçada. Europa es mostra resignada per una mesura que diu que assumeix per preservar l'estabilitat comercial. L'Hospital Vall d'Hebron practica el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició per a pacients amb VIH, vigent des de l'any 1987. La Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals assassinats a Asp al Segrià l'any 2017. Un canvi legislatiu aprovat pel govern permet que el departament se'n faci càrrec. Els dos agents van morir per trets d'un caçador sense llicència. I Palma acull una nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, el certamen que també es pot seguir a Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats. Esports.
1: El Barça juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi. El Tour de França avui es disputa la 19a i en penúltima etapa, 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de la categoria especial. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, el mallot groc continua sent Tadej Pogačar. I dues previsions més. En waterpolo, la selecció espanyola femenina s'enfronta a Rússia a les semifinals de la Copa del Món a un quart d'una. Pablo Abadosa, per la seva banda, juga contra Mayer Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg a dos quarts d'una.
0: I el temps avui assolellat al matí, mitjà nuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé les temperatures baixaran entre 2 i 4 graus respecte. I es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al massís del Port i també entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes. 3CAT Info.

0: Un error en la mostra fa incomparables els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que avalua el nivell dels estudiants. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El Departament d'Educació ha obert una investigació. S'allarga el degoteig del retorn a casa dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. La setmana que ve podran tornar els d'un altre edifici i la següent, un altre. Hi haurà un 40% d'afectats que encara hauran d'esperar. Els tècnics descarten esquerdes estructurals als habitatges. El govern confia, mentrestant, que demà pugui concretar la data de restabliment del servei de les línies R2, R2 Nord i R11, interromput per l'aparició d'un altre esvoranc, en aquest cas a Montcada i Reixac. Els usuaris miren d'assimilar els canvis, mentre en paral·lel continuen els treballs per estabilitzar el terreny i determinar les causes del sinistre. Continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. Les condicions meteorològiques fan preveure un dia complicat i preocupa que els incendis s'acabin unint. Quatre avions de Grècia i Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. El govern i els comuns busquen incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. Amb aquest objectiu impulsen una llei al Parlament que inclou mesures excepcionals en zones concretes i per temps limitat. Entre aquestes mesures hi ha la de reconvertir oficines o hotels. El govern aplicarà restriccions als camions a l'AP7 durant el dia de l'eclipsi, el 12 d'agost. La mobilitat és una de les derivades que més amoïnen per l'acumulació de gent a les zones principals on es podrà seguir l'experiència astronòmica. Hi haurà un reforç de 700 agents policials i es repartiran 150.000 ulleres per poder mirar l'eclipsi. Almenys 11 morts a Rússia i 5 a Ucraïna en els últims atacs creuats. Moscou ataca Kiev i l'exèrcit ucraïnès reforça l'ofensiva contra l'empresa russa Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, a qui acusa de subministrar material militar a l'exèrcit del Kremlin. I Balaguer a la Noguera ha acollit aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú. Va morir dimarts als 103 anys. Una cerimònia on s'ha tornat a lloar el seu llegat i la seva vàlua humana. S'han recitat versos de Carla Riba que ell mateix havia triat.
1: Esports. El Barça de bàsquet acaba de fer oficial la incorporació de Tyrese Martin, que signa per una temporada. Es tracta d'un aler estatunidenc que també pot actuar d'escorta. El Barça de futbol juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 a l'Europa a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana l'extrem alemany Karim Adeyemi. I el Tour de França avui disputa la 19a i entra per última etapa. Seran 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. El mallot groc continua sent Tadej Pogačar.

0: I pel que fa al temps, serà assolellat i mig ennuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé la temperatura baixarà entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, al massís del Port i entre la Conca de Barberà i les Garrigues, amb alguna pedregada i possibles ventades fortes.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts i mig de la una del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins al punt de les dues, Estel Batet Carles. 3CAT Info.

0: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Comencem, com us dèiem, els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que avalua el nivell dels estudiants, no seran comparables amb els d'altres anys ni tampoc amb el de la resta de països i comunitats per un error en la mostra. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos quan l'OCDE posa un topall del 5%. El Departament d'Educació ha obert una investigació. Barcelona, Sara Canyete.
2: Hola, bon dia. Sí, la clau d'aquesta errada tècnica, segons diu el Departament, està en la mostra. El 23% dels alumnes que havien de fer l'examen, d'un total de 2.600, van quedar exclosos de fer aquestes proves. 92 d'ells era perquè no coneixien prou bé l'idioma, 6 d'ells perquè tenen algun tipus de discapacitat física i el gruix, 493, perquè tenen un diagnòstic de necessitats especials de tipus cognitiu, conductual o emocional. Però PISA diu que amb un diagnòstic no n'hi ha suficient i que aquestes excepcions s'han de fer alumne per alumne i raonades. Tot plegat fa que la mostra del darrer informe PISA no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional del Departament.
3: En aquest exercici, doncs, de transparència i de responsabilitat hem volgut anticipar aquesta incidència tècnica, que es tracta, com hem comentat, doncs, d'una qüestió aïllada i puntual.
1: En els pròxims dies ja es podran ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres del metro de l'L9 al barri del Putxet de Barcelona. Pilar Díaz, delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, ha concretat quins blocs es podran reocupar aviat, però no ha concretat el termini que han de contemplar els veïns del 40% d'uns 35 pisos que encara continuen desallotjats.
4: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir, doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
1: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat un comportament positiu dels edificis. Tot i això, la setmana que ve faran més proves, altres proves addicionals, i també sondejos als carrers afectats. I també continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc, en aquest cas a les obres del soterrament de les vies de Vallbona. Els usuaris de l'R11 continuen sense poder fer tot el trajecte en tren cap al Vallès i han de canviar el servei especial d'autobusos que s'ha establert a Sant Andreu per arribar fins a Granollers Centre. Un dispositiu que continua generant cues i malestar entre els viatgers. Unitat Mòbil a Sant Andreu Comtal. Toni Fortesa amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez.
5: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte a Sant Andreu, a Barcelona. Aquí baixen del tren i pugen els autobusos habilitats fins a Granollers Centre, on poden reprendre el viatge en ferrocarril o bé en altres serveis d'autobús. En les hores de més afluència, l'arribada dels trens provoca cues per accedir als autocars i molts viatgers estan molestos per la manca d'informació i pel servei.
6: Una odissea. Crec que no es correspon ni el servei que tenen, ni... Se l'expliques a qualsevol, tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
7: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, dona igual, si és l'aventura.
5: Molts turistes també intentant trobar informació per internet a través del mòbil i preguntes constants entre la mateixa gent. D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha avançat que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports esperen poder concretar quin dia de la setmana vinent es podrà restablir el servei. Les inspeccions al voltant de l'esvoranc continuen descartant moviments tant a les vies com als edificis de l'entorn, mentre els treballs se centren a estabilitzar definitivament el terreny afectat.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Parlem ara dels tres incendis de la Comunitat de Madrid i d'Àvila que continuen fora de control. Ja han cremat més de 12.000 hectàrees i preocupa que puguin acabar confluint. Els milers de veïns desallotjats encara no podran tornar avui a casa perquè s'espera que sigui el dia més crític, perquè bufen molts vents en aquesta zona. Quatre avions de Grècia i d'Itàlia s'incorporaran a les feines d'extinció. Madrid, Tania Tàpia.
8: Els focs cremen sense control i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, adverteix que el perill és que els incendis s'uneixin entre si.
9: Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo, porque confluyen dos fuerzas destructivas.
8: Les flames han arrasat ja més de 9.000 hectàrees al foc de Burgondo, a Àvila, i 3.000 en els dos focs de Villa del Prado i Valdeiglesias a la Comunitat de Madrid. Els més de 10.000 desallotjats no podran tornar encara avui a casa perquè s'espera que sigui el dia més complicat amb ratxes de vent de més de 50 km hora.
9: Las situaciones meteorológicas son adversas, con lo cual optimistas no podemos serlo.
8: La Moncloa està dirigint la coordinació de l'emergència, ja que a petició del govern d'Ayuso s'ha declarat l'emergència d'interès nacional. És el primer cop que es fa per uns focs. Això suposa que és l'UME qui està portant les regnes de l'operatiu. El ministre ha evitat polemitzar si Ayuso s'ha avançat excessivament i ha descarregat la responsabilitat en el govern espanyol.
9: Es que el gobierno central en ningún momento discute, sino el gobierno central lo que dice es actuar.
8: Espanya ha demanat ajuda a Brussel·les i ja s'ha confirmat que dos avions de Grècia i dos més d'Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Hi ha més de 1.100 efectius dels militars treballant als tres incendis i l'Estat ha incorporat 6 avions més, els que ja disposen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó.
1: I França també viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus, en concret afecta l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones, segons ha informat aquest matí el Ministeri de l'Interior. El foc continua avançant sense control i la prioritat dels bombers és protegir les persones i les cases. De moment, una vuitantena d'habitatges s'han vist afectats, d'aquests una cinquantena han quedat completament destruïts. A només uns 40 quilòmetres al sud d'Arcaixun, al departament de les Landes, un altre incendi ja ha fet evacuar més de 23.000 persones, segons la prefectura provincial. Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, diumenge passat. El telèfon 016, que és l'àmbit d'àmbit estatal, va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior, mentre que les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1.000%. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
10: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, haureu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
1: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural. A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900-900-120. És un servei gratuït i confidencial. Funciona 24 hores al dia i els 365 dies a l'any. 900-900-120.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: A l'església de Sant Domènec de Balaguer s'ha fet aquest matí l'acte de comiat de l'escriptor Josep Vallverdú, que va morir dimarts al vespre amb 103 anys. S'ha lloat la seva figura literària, però també la seva qualitat humana, que han destacat molts dels seus veïns. Balaguer, Estela Busoms.
11: Una església plena on han ressonat els versos de Carles Riba, que el mateix Vallverdú va triar per al seu comiat. Un acte amb una àmplia representació institucional, però també amb persones que van compartir els últims anys de la vida de l'escriptor a la capital de la Noguera. N'hem parlat amb l'Assumpció i el Francesc, que la tenia cada dissabte per esmorzar al seu restaurant de Balaguer.
12: Sempre tenia bones paraules, bona conversa. Sembla que dius, anem-lo a acompanyar, no?, al final.
13: Hi ha una persona que es feien mirar moltíssim, un orgull total per nosaltres haver-lo tingut a casa nostra, i és un referent absolut, no?, deixar un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua.
11: Josep Vallverdú va treballar fins fa pocs mesos i el seu llegat literari continuarà creixent després de la seva mort. Deixa 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal-Huguet.
14: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
11: Bona part del seu llegat està dipositat al Fons Vallverdú de la Universitat de Lleida, amb documents personals i literaris que l'escriptor va cedir el 2015. La peça més preuada és el manuscrit original de la seva obra més coneguda, Rovelló, però també hi ha altres tresors amagats, com les cartes que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo, amb l'artista Guillem Viladot o la professora i política Maria Rúbies. També objectes personals, incloses les medalles i reconeixements rebuts al llarg de la seva trajectòria. Ara l'objectiu és poder sumar-hi els documents dels últims 11 anys de la seva vida. Ho ha explicat a l'ACN la directora de biblioteques de l'UdL, Montse Larios.
15: Són 11 anys de producció i ja sabem que aquí hem seguit el Josep Vallverdú, hem seguit pues, tant la seva poesia com ha continuat fent d'articulista, tot el que ha produït durant aquest temps. Doncs això és el que esperem.
11: Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar el catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
1: Gràcies, Estela. Passa pràcticament un minut d'un quart de dues del migdia. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Diversos punts amb retencions a aquesta hora per accidents a les carreteres. La C7 entre Vilaseca i Reus està tallada en sentit sud. A la C17, a Lliçà d'Amunt, ja s'han reobert 2 dels 3 carrils. Tot i això, segueixen les retencions des de Granollers. Retencions també per accident a la C32 a Mataró, sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat, i a la C66 a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu. Per avaria, lentitud a la Nacional 240 a Montblanc, sentit Tarragona, i a l'AP7 entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, sentit Tarragona. A l'àrea de Barcelona destaca cua a la C58 i la C33 a Montcada, sentit Trinitat, a la B20 a Santa Coloma, també sentit Trinitat, i a aquesta hora ja en trams habituals a les rondes, en tots dos sentits de la marxa.
0: El temps.
1: Amb en Dani Ramírez.
17: Avui hi ha canvis en el temps pel que fa a temperatura. Ho notarem poc. 1, 2, 3 graus cap avall. Hi vam arribar als 43 graus, la més alta a Vinebre, però també 40 graus a Lleida. I avui es quedarien les més elevades entre els 38 i 40, que no està malament, són altíssimes. Però venim ahir, de fet, del tercer valor més alt, aquests 43 graus de Vinebre, el tercer valor més alt d'aquest mes de juliol i de tot el que portem d'estiu. La temperatura amb tendència a baixar el cap de setmana, però avui es pot disparar també a alguns sectors a les valls del Pirineu, l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, hi ha un avís de calor, ho indica el Meteocap. I a partir de la tarda aniran creixent nuvolades al Pirineu, amb algun ruixat també en aquest sector, nord de Lleida, Pirineu, Prepirineu, no ho descartem els ports, i podrien formar-se algunes tempestes entre les Garrigues, la Conca de Barberà, sud de l'Urgell, fins al sud de la Segarra, i aquí poca pluja, però acompanyades de ventades. Això podria passar cap a les 5-6 de la tarda amb nuclis de tempesta una mica esbarats, això també s'ha de dir. La pluja de cara al cap de setmana s'incrementa, baixa la temperatura, demà al matí farà sol, nuvolades en punts de la costa, prelitoral, Girona, Barcelona, algun primer xàfec cap al migdia, i a la tarda, atenció, perquè les tempestes demà podran ser fortes a punts de Girona, Barcelona, Pirineu Oriental, i sobretot al voltant d'Osona, la Selva, Guilleries, Vallès Oriental, Moianès, en aquest sector, Garrotxa, Gironès, alguna tempesta pot ser forta en pedra o calamar-se, i tenim un avís activat del Meteocat, més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De fet, puntualment es poden acumular més de 30 litres per metre quadrat. També algun xàfec de mà, el Pirineu Lleidatà, els ports, i de cara a la nit matinada de diumenge, també algun xàfec localment intens podria arribar a la Costa Daurada, Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, aproximadament. Diumenge es poden reproduir ruixats i tempestes, sobretot entre Girona i Barcelona, i baixar encara més la temperatura.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 minuts i mig i 2:15, la Generalitat preveu un dispositiu especial de mobilitat durant l'eclipsi solar del 12 d'agost. Hi haurà restriccions de camions a la P7 Sud i una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades. Des del Palau de la Generalitat ens informa en Miquel Jarque.
18: La P7 i la C7 es preveu seran les vies més congestionades. És per això que s'ha posat en marxa un pla especial amb un reforç d'efectius als Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
19: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat doncs, quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent doncs, aturada a les vies fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
18: L'eclipsi es podrà veure entre 8:15 i les 9 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat. Hi haurà 23 punts oficials en 18 municipis per seguir el fenomen. La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha subratllat la necessitat de fer una observació segura de l'eclipsi.
20: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
18: El centre de comandament del dispositiu es situarà al 112 de Reus, que reforçarà la seva plantilla.
1: Gràcies, Miquel. I Brussel·les amenaça d'imposar a la xarxa social TikTok una multa milionària per desprotegir els menors d'edat. La Comissió Europea denuncia que quan els menors es creen un perfil públic en aquesta plataforma poden acabar interactuant amb possibles agressors o assetjadors. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: De mica en mica, la Unió Europea va estrenyent el setge sobre TikTok. Sota amenaça de multa, fa mesos que li exigeix canvis en el disseny de l'aplicació perquè deixi de ser tan addictiva. I avui posa el focus en el caràcter públic que poden tenir tots els continguts que penja un menor en aquesta xarxa social. Fins i tot, si un infant tria tenir un perfil privat per ocultar els seus vídeos, la Comissió Europea assenyala que un assetjador sí que podria trobar el seu nom. Brussel·les considera que el fet d'estar tan exposat a les persones desconegudes vulnera la Llei Europea de Serveis Digitals. Si TikTok no convenç del contrari, el govern comunitari es reserva el dret de multar el gegant tecnològic xinès amb una sanció que pot arribar a equivaler al 6% de la facturació global de l'empresa.
1: I a Espanya s'ajorna al setembre la tramitació de la reforma del registre horari. Els ministeris de Treball i Economia han pactat que aquesta qüestió no vagi al Consell de Ministres de la setmana vinent i ho deixen per després de vacances. Aquest període servirà per resoldre les qüestions plantejades pel Consell d'Estat. La ministra Yolanda Díaz s'havia compromès a fer-ho abans de les vacances i sense canvis significatius. La reforma del registre horari busca fixar un nou mecanisme per tenir un control eficaç del temps de treball i evitar les hores extres il·legals. La iniciativa es va posar en marxa l'endemà que el Congrés no va poder aprovar la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja. SEAT ha triplicat el benefici operatiu fins als 122 milions d'euros en el primer semestre de l'any. En concret, la companyia ha guanyat 84 milions d'euros més que en el mateix període de 2025. És un 220% més i ha estat, sobretot, aquest augment gràcies a l'impuls de la marca Cupra, que continua batent rècords. A més, l'empresa s'ha beneficiat de l'exempció dels aranzels addicionals de la Unió Europea al Cupra Tabascan. Les marques SEAT i Cupra formen part del grup Volkswagen. Com a grup, ha guanyat un 30% menys el primer semestre respecte a fa un any. Aquest consorci automobilístic té en marxa un pla de reducció de plantilla que afecta milers d'empleats, sobretot de la marca Volkswagen. El motiu principal és la competència dels vehicles elèctrics que provenen de la Xina. I el Banc Sabadell ha guanyat 970 milions el primer semestre, és un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. El balanç dels primers 6 mesos de l'any estan marcats per la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que es va tancar al maig i, per tant, el resultat recull 4 mesos d'aportació d'aquesta filial. D'altra banda, l'entitat ha dit que la setmana que ve iniciarà una nova recompra d'accions per valor de 330 milions d'euros.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Doncs som a punt d'arribar en temps dels esports.
0: A Esports.
1: Que ens acompanyaran fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Estel. El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. Acaba de fer oficial el de Tyrese Martin, la 8a incorporació de la temporada i que signa per un any. Es tracta d'un alè estatunidenc de 27 anys i 1,98 m que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. És, com diem, és el 8è fitxatge per la nova temporada, nou si tenim en compte el del tècnic Alexander Sekulic.
0: 3CAT Info.
2: Pel que fa al futbol, aquest vespre el Barça jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. Un duel que valora el capità escapulat Àlex Cano, els micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Personalment és el meu primer cop que jugo contra el primer equip, llavors bueno, tota la vida sent futbolista i esperant un dia com aquest, llavors sí, fa molta gràcia, tot i que sigui un partit doncs, amistós de pretemporada, però i tant que sí.
2: En aquest primer amistós podria tenir els seus primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, qui des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà aproximadament 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui és a punt de sortir del Barça és el porter Marc-André Ter Stegen. Un cop solucionats els serrells fiscals a les properes hores, podria anar cap a Amsterdam per fer oficial la seva incorporació, com ha cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
0: 3CAT Info.
2: El femení blaugrana també dia de renovacions. Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip. La defensa Carla Julià, de la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Carolina Graham fins al 2028. A l'Espanyol, per la seva banda, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió. L'equip blanquiblau jugarà demà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, a l'equip vallesà han fet oficial que lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club Arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany. A Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta a Liverpool fa 2 temporades i ha estat exercint de director global de futbol del grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030. Relleva en el càrrec Julian Nagelsmann després que la selecció alemanya quedés eliminada del Mundial als 16ens de final.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Avui es disputa la 19a etapa del Tour de França, encara als Alps. Avui són 128 quilòmetres de perfil muntanyós amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. Al recorregut també hi haurà un port de primera i dos més de segona. L'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez. Ahir, triomf en solitari per Richard Carapaz. La general continua encapçalada per l'eslové Tadej Pogacar amb 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. En waterpolo, la selecció espanyola femenina amb 13 jugadores catalanes de les 14 convocades està jugant contra Rússia a la semifinal de la Copa del Món i ara mateix s'està disputant la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 10 gols en aquesta tanda de penals que s'està disputant. Està guanyant Espanya per 2-1. D'aquesta manera, si es mantingués aquesta diferència, la selecció espanyola s'enfrontaria als Estats Units a la final. En canvi, l'equip espanyol masculí es jugarà demà a la 5a posició a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia aquest matí per 16-18. L'equip de David Martín ha superat Croàcia. En tennis també està jugant Paula Badosa. S'està enfrontant a l'egípcia Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg. Tot just es porten 2 jocs disputats, un per cadascuna. En futbol sala ja són oficials els aparellaments de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Jaén. A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. En hoquei patins, aquesta tarda es fa el sorteig de les diferents competicions europees. A la Lliga de Campions masculina hi ha 3 equips catalans, l'Igualada, el Barça i el Calafell, també el Liceu de la Corunya. A la Champions femenina hi participaran el Vila-sana, el Palau, el Manlleu i el Bigues i Riells. També hi són el Fraga i el Gijón a la Eurocup masculina i participaran a quatre equips catalans més, el Reus Deportiu, el Noia Freixenet, el Pons Lleida i el Voltregà. També hi ha l'Alcoi i a l'Eurocup femenina i participen el Cerdanyola com a representant català i el Benvibre. I acabarem parlant de motor, perquè d'aquí uns minuts comença la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, l'onzena cita del Mundial. Kimi amb Tonelli, amb Mercedes, i arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton amb Ferrari.
1: Són dos quarts de dues.

0: Repassem les principals informacions que us estem destacant a aquesta hora. Un error en la mostra fa incomparables els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que és el que avalua el nivell dels estudiants. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos i l'OCDE posa un topall del 5%. El departament ha obert una investigació. També us hem explicat que s'allarga el degoteig del retorn a casa dels veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona de fa més de 15 dies. La setmana que ve podran tornar els d'un edifici, la següent els d'un altre. Hi haurà un 40% d'afectats que encara hauran d'esperar, però els tècnics descarten esquerdes estructurals als habitatges. I continuen sense control els dos focs de Madrid i el d'Àvila, que ja han cremat més de 12.000 hectàrees i han obligat a desallotjar 10.000 persones. A més, els pitjors pronòstics s'han complert. Finalment, aquests dos incendis s'han unit. A partir d'ara us explicarem que l'Hospital Vall d'Hebron ha practicat el primer trasplantament que es fa a Espanya entre dues persones amb VIH, una intervenció que és molt poc habitual a Europa. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet fer aquest tipus d'intervencions i deixar enrere, doncs, la prohibició per pacients amb VIH que estava vigent des de l'any 1987. I també parlarem de la nova edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest que es fa a Palma, el certamen que també es podrà seguir a Filmin si projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Que el Barça de bàsquet ha fet oficial la 8a incorporació per la pròxima temporada, la de Tyrese Martin, que signa per un any. Es tracta d'un aler estatunidenc que també pot actuar d'escorta. I el Barça de futbol juga aquest vespre el seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a les 8 del vespre a l'Europa a porta tancada.
0: I temps assolellat al matí, mig ennuvolat a mesura que avanci la tarda. La calor serà intensa, si bé la temperatura baixarà entre 2 i 4 graus respecte a ahir. Es formaran nuvolades i descarregaran tempestes al Pirineu, també al massís del Port, i entre la Conca de Barberà i les Garrigues amb alguna pedregada i possibles ventades fortes. Dos quarts i tres minuts de dues, els resultats del pròxim informe PISA a Catalunya, que és el que avalua el nivell general dels estudiants, no seran comparables amb els d'altres anys ni tampoc amb els de la resta de països i comunitats, i tot plegat per un error en la mostra. Un 23% dels alumnes que havien de fer l'examen en van quedar exclosos i l'OCDE posa un topall del 5% d'alumnes que poden quedar exclosos. El departament ja ha obert una investigació per saber què ha passat. Barcelona, Sara Cañete.
2: El Departament d'Educació parla d'una errada tècnica puntual i diu que ho està investigant. PISA estableix tres supòsits que permeten que els alumnes no facin aquestes proves: discapacitat física, problemes cognitius o conductuals i un domini insuficient de la llengua. També diuen que s'ha de justificar cas per cas i que aquest criteri pot aplicar-se com a molt al 5% de la mostra. Aquí, a Catalunya, això es va aplicar fins al 23% dels alumnes que havien de participar i això fa que la mostra ara no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum i Desenvolupament Professional.
3: En aquest exercici, doncs, de transparència i de responsabilitat hem volgut anticipar aquesta incidència tècnica, que es tracta, com hem comentat, doncs, una qüestió aïllada i puntual, que el que fa, doncs, que la mostra de l'alumnat que ha realitzat la prova PISA 2025, doncs, els resultats no siguin comparables.
2: Des del departament, però, diuen que els resultats sí que són vàlids, tant pel nombre d'alumnes que van fer les proves com perquè els resultats s'han fet servir de mitjana a l'informe dels resultats del conjunt d'Espanya, però també és cert que Catalunya no apareixerà a l'informe internacional que es publicarà al setembre.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sara Cañete. En els pròxims dies ja es podran ocupar el 60% dels pisos desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Pilar Díaz, delegada del Govern de la la Generalitat de Barcelona ha concretat quins blocs es podran recuperar aviat, però no ha dit el termini que han de contemplar els veïns del 40% restant, que són uns 35 pisos, i que encara continuen desallotjats sense data per tornar.
4: Aquesta setmana, ara estic parlant de memòria, serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: El govern ha habilitat una línia d'ajudes de fins a 2.000 euros per unitat familiar per fer front a les despeses extraordinàries provocades per les obres. Mentrestant, els tècnics han acabat la primera fase d'estabilització del terreny i han certificat que hi ha un comportament positiu als edificis. Tot i això, la setmana que ve faran proves addicionals i sondejos als carrers afectats. S'han fusionat els dos incendis forestals a Madrid i ja hi ha 19 evacuats o confinats de fins a 4 poblacions de la comunitat. Es tracta dels focs de Vila del Prado i de Sant Martín de Valdeiglesias. I, a més, hi ha un altre foc descontrolat a Ávila a tocar de la comunitat. D'aquesta manera es confirmen, doncs, els pitjors pronòstics amb una jornada que es preveu complicada per les condicions meteorològiques. Ho ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: La situació és meteorològica son adversas, con lo cual optimistas no podemos serlo.
0: Espanya ha demanat ajuda a Brussel·les i ja s'ha confirmat que dos avions de Grècia i dos més d'Itàlia s'incorporaran a les tasques d'extinció. Hi ha més de 1.100 efectius de l'UME, de l'exèrcit, treballant als tres incendis. I l'Estat ha incorporat 6 avions més, els que ja disposen les comunitats de Madrid i Castella i Lleó. I aquí un incendi de vegetació crema des d'aquest matí a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. És un foc que afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i segons les primeres estimacions podria haver cremat entre 7 i 9 hectàrees de matollar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'avís s'ha rebut cap a 3:15 del matí i l'incendi s'ha declarat en un indret on l'accés per terra és molt complicat. Per aquest motiu, l'extinció se centra sobretot en els mitjans aeris. Hi treballen 8 helicòpters i avions amb el suport d'una única dotació terrestre que actua des dels punts accessibles. Les primeres hipòtesis apunten que el foc podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes que van afectar el Pallars ahir a la tarda, tot i que les causes encara s'hauran de confirmar. Els bombers han explicat que el foc ha consumit ja entre 7 i 9 hectàrees, sobretot de matolls, i ara concentren els esforços a estabilitzar el perímetre i evitar que les flames avancin en aquesta zona de muntanya amb molta roca, especialment complicada per l'orografia i la dificultat d'accés.
0: Gràcies, Pau Rovira. Són 2:15 de dues.
7: 3CAT Info.
0: El govern i els comuns acorden portar al Parlament una llei per incrementar en uns 20.000 pisos l'oferta d'habitatge protegit. El text inclou mesures excepcionals i temporals que s'aplicaran en zones de mercat tensionat i en les àrees de demanda residencial forta. Mollet del Vallès, Jordi Corbalan.
8: Es podran construir pisos de protecció en sòls destinats a terciari o reconvertir en oficines, hotels i aparcaments privats sempre que els habitatges ocupin com a mínim la meitat de la superfície construïda. Els ajuntaments també podran autoritzar a convertir locals comercials de planta baixa tancats en habitatges protegits. A les zones urbanes de nou creixement urbanístic es permetrà incrementar un 20% l'edificabilitat per fer també habitatge de protecció, una densificació que haurà però de respectar l'entorn. També es podran fer remuntes d'edificis, és a dir, construir més plantes per destinar-les a pisos protegits. L'objectiu és implicar el sector privat donant-los facilitats per construir habitatge protegit. Sentim la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, Jessica Albiac.
9: Són mesures urbanístiques excepcionals i, per tant, també temporals per tal de facilitar l'execució d'habitatge de protecció pública.
10: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
8: Ni pisos turístics ni segones residències. La nova llei blindarà l'ús de residència habitual i permanent dels habitatges de protecció que obtinguin la llicència quan s'aprovi la llei, ja sigui de propietat, tant per a ús propi o familiar, com de lloguer de llarga durada. Els habitatges mantindran indefinidament la qualificació de protecció oficial i no podran passar, doncs, al mercat lliure.
0: L'Hospital Vall d'Hebron ha dut a terme el primer trasplantament de tot l'estat espanyol entre dues persones amb VIH. De fet, a Europa se n'han fet molt pocs. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició que hi havia vigent des de l'any 1987. Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Cristian Roldán.
11: El trasplantament fet entre dos homes de mitjana edat ha estat de ronyó i s'ha fet amb cirurgia robòtica, tot i que s'estima que amb les dades actuals a l'any es podrien produir prop de 17 intervencions com aquesta. Beatriz Domínguez Gil, directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, ha destacat el caràcter social d'aquesta fita perquè permet garantir un dret a les persones amb VIH.
12: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
11: El coordinador de programes de trasplantaments de la Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge, també assegura que l'avenç és positiu per tothom i que ajudarà a reduir les llistes d'espera.
13: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. No solamente a aquellos, evidentemente, con la enfermedad de VIH, sino también a todos los demás, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
11: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, assegura que la infecció pel VIH no fa més complexa la intervenció i atribueix el retard a l'hora de fer aquest tipus de trasplantaments a que la normativa es va aprovar l'any passat.
14: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa. I només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
11: L'Hospital Vall d'Hebron és un dels centres pioners en trasplantament a tot l'estat. Durant el 2025 en va fer 387.
0: El jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha citat a declarar a principis de setembre el president de la companyia aèria Plus Ultra, Julio Martínez Sola. El magistrat ho fa després de l'escrit que va enviar al jutjat en què implicava directament l'expresident espanyol en el rescat de la companyia. Calama també ha citat el conseller delegat de Plus Ultra, Roberto Rosselli. Tot plegat el dia que la Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l'Audiència Nacional que ampliï la informació sobre les joies de Zapatero. El Ministeri Públic vol més dades sobre aquestes joies, com per exemple, quan es van muntar, i també a aprofundir en quin és el seu preu de mercat ara mateix. Sospiten que poden tenir més valor que els 1,3 milions d'euros que els pèrits han estimat en un primer estudi preliminar. Fins ara, l'expresident espanyol no ha donat explicacions sobre l'origen de la joia. S'ha limitat a dir que van ser un regal de cortesia, però sense aclarir qui li va fer. Sí que va precisar que el seu valor era inferior al milió d'euros. Fonts judicials aclareixen que la petició es va fer dies abans de l'entrevista de Televisió Espanyola d'ahir, on Zapatero va parlar per primera vegada públicament d'aquestes joies. El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre i els hi aixequi les mesures cautelars. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras, exconsellers i antics responsables del Departament d'Exteriors. La Generalitat ha enviat l'escrit aquest matí com a entitat del sector públic suposadament perjudicada per aquestes despeses. També demana que retornin els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. Recordem que el Tribunal de Comptes va decidir dilluns tirar endavant la causa contra els antics dirigents del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea favorable a l'aplicació de l'amnistia. Les defenses de Puigdemont i de Junqueras també han demanat als magistrats que arxivin la causa. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els hi apliqui immediatament la llei d'amnistia. Tots dos tenen una causa oberta per malversació i la sala havia demanat a la justícia europea que resolgués dubtes sobre si era aplicable l'oblit judicial també en el seu cas. Els dos dirigents, antics als càrrecs d'economia durant el procés, asseguren que amb la sentència de la setmana passada, el Tribunal de Luxemburg ja ha resolt els dubtes que van plantejar. Ara, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya deixa 5 dies a totes les parts per decidir posicionar-se. I David Bondia ha demanat reforçar la Sindicatura de Greuges de Barcelona i també més recursos. Bondia serà el síndic de Barcelona durant 5 anys més després que el plenari municipal ho ha votat aquest matí. I Junts es presentarà en coalició amb el Partit Nacionalista de Catalunya a les municipals de l'any vinent, del maig del 2027, a la ciutat de Girona. Aquest migdia han anunciat l'acord, insistint que és una opció de centralitat política lluny dels extrems, en referència a la irrupció l'opció d'Aliança Catalana. En punt, 2:45 del migdia. Actualitzem novament dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. Un accident amb un motorista a Santa Coloma a l'inici de la ronda litoral, sentit Trinitat, provoca cues destacades des de Montcada a la C58 i la C33 d'entrada a Barcelona. També hi ha aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a les dues rondes, sobretot direcció Besòs. També retencions per accident a la C7 entre Vilaseca i Reus, sentit sud. Hi ha un carril tallat en aquest punt, i a la C66 a Sant Julià de Ramis, on des de ja fa una bona estona s'està donant pas alternatiu. Per un vehicle avariat, lentitud encara a la P7 entre Sant Jaume dels Domenys i Castellet i la Gornal, sentit Tarragona.
7: El temps.
0: La previsió és d'en Dani Ramírez.
16: Tendència a canviar el temps aquest cap de setmana. Baixa la temperatura, una mitjana de 5 graus a bona part del país. Hi pot haver llocs de l'interior, especialment a muntanya, Pirineu, on puguin baixar 8 o 10 graus. A més, aquestes tardes, a molts sectors, estem al voltant dels 35 graus. Com que preveiem tempestes, la tarda dissabte i també diumenge hi haurà llocs al voltant de 18, 15 o 20 graus durant la tarda. Per tant, la diferència realment és abismal. I destaquem també la possibilitat d'aiguats, de tempestes fortes amb pedra o calamar-se. I això, doncs, ens manté amatents. Hem d'estar, doncs, alerta per risc d'algun aiguat, alguna rierada que pugui baixar torrents des de la zona prelitoral, Pirineu Oriental, Serra, transversal cap a zones baixes. Fins i tot hi ha un petit risc d'algun ruixat al Maresme, a la Selva, sud del Baix Empordà, entre demà a la tarda i també diumenge a la tarda. De moment, avui, algun ruixat al nord de Lleida, cap a l'Alt Pirineu. Aquí també hi ha un avís de calor, ho diu el Meteocat. Es poden superar les valls als 35, 36 graus. Encara arribarem a 39 o 40 al Pla de Lleida. Estem ja assolint els 35 al Poal. I bé, no seran els 43 d'ahir, baixa una mica la temperatura, però evidentment és una temperatura altíssima. Quan baixarà serà demà, a la tarda sobretot, i diumenge. Baixaran 5 graus de mitjana, al Pirineu poden baixar 10 o 12 graus. I cal destacar que amb les tempestes, probablement amb pedra o calamar-se, això també és un altre perill de tenir en compte, la refrescada serà realment molt, molt contundent. Alguns sectors de Girona, Barcelona, Pirineu, Serralada Transversal, Guilleries i Montseny, que és on més pot ploure demà, i sobretot també la tarda de diumenge, amb alguna pedregada i risc d'algun aiguat. Molta precaució.
17: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
7: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
19: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
20: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
21: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral, o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
22: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
21: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regula les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
21: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
2: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminaríem problemes de competència deslleial.
21: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
2: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també va pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podria treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels perillos fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenien que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
21: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
19: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
0: I almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 més a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per l'exèrcit ucraïnès, que és l'empresa russa Wild Berries, coneguda com l'Amazon Rus. Drons ucraïnesos han impactat aquesta matinada contra magatzems de l'empresa Sant Petersburg i tres regions més del país. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, el justifica al·legant que l'empresa emmagatzema i distribueix material militar per l'exèrcit rus. El Kremlin, de la seva banda, ho nega. En paral·lel, Romania ha assegurat haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha feta un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron. S'ha limitat a dir que només hi ha una investigació en marxa. I avui arrenca a Palma l'Atlàntida Mallorca Film Fest, que arriba a la 16a edició. És un festival híbrid presencial que també es pot veure en línia a través de Filmin. S'hi projectaran 165 pel·lícules amb més de 100 estrenes exclusives i la participació de més de 300 convidats del món del cinema i la cultura.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no pot mirar-se als ojos.
0: El director de l'Atlàntida Mallorca, Jaume Ripoll, que és també el cofundador i director de l'editorial Filmin, destaca la importància de donar valor afegit als espectadors. Ho fa, per exemple, amb això que sentim de fons, és la pel·lícula El ser querido, que dirigeix Rodrigo Sorogoyen.
23: Per un festival com el nostre, una de les coses importants és que no només tenir la pel·lícula, no només projectar l'obra, sinó que fer-ho acompanyat del director, i dels actors, aconseguir que el Javier Bardem, amb l'agenda que té, i la Victoria Luengo i el Raúl Alevalo, que també és un dels protagonistes de la peli, vinguin els tres a Palma, serà una nit històrica.
0: El festival s'allargarà fins al 2 d'agost.
7: Esports.
0: Fins a les dues del migdia amb en Ricard Isidro. Ricard, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. El Barça de bàsquet encadena anuncis i fitxatges. Acaba de fer oficial la de Tyrese Martin, la vuitena incorporació de la temporada i que signa per un any. Es tracta d'un alè estatunidenc de 27 anys i 1,98 m que també pot actuar d'escorta. Té experiència a l'NBA. De fet, va debutar als Atlanta Hawks, però també ha jugat als Brooklyn Nets i als Sixers de Filadèlfia. Com hem dit, és el vuitè fitxatge per la nova temporada, el novè, si tenim en compte el del tècnic, Alexander Sekulić.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Aquest vespre, el Barça de futbol jugarà el primer amistós de la pretemporada. Serà contra l'Europa a les 8 del vespre i a porta tancada. En aquest primer amistós podria tenir els primers minuts com a blaugrana Karim Adeyemi, que des d'ahir ja és oficialment nou jugador del Barça. A l'extrem alemany, de 24 anys, firma per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà aproximadament 4 mesos de baixa per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I qui està a punt de sortir del Barça cap a l'Ajax d'Amsterdam és el porter Marc-André Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals.
7: 3CAT Info.
4: El femení blaugrana, dia de renovacions. D'una banda, Marta Torrejón renova per un any i arribarà a les 14 temporades al primer equip, mentre que la defensa Carla Júlia, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Dues ampliacions de contracte que s'uneixen o s'afegeixen a la d'ahir de l'extrem noruega Caroline Graham fins al 2028. A l'espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, per tant, no disputarà el partit de l'equip blanc i blau, que demà jugarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. Precisament, el conjunt ballesà han fet oficial que lateral Gonzalo Pipa Ávila signa pel club arlequinat. El jugador, que havia militat a l'Espanyol, ve del Ludogorets de Bulgària. A Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió. I en clau internacional, Jürgen Klopp ha estat presentat com a nou seleccionador alemany de futbol. Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa dues temporades i ha estat exercint de director global de futbol al grup Red Bull. Ha signat contracte fins al 2030.
7: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Més coses. En clau poliesportiva, avui es disputa la 19a etapa del Tour de França. Encara als Alps, amb 128 quilòmetres amb sortida a Gap i arribada al cim de l'Alpe d'Huez, de categoria especial. El recorregut d'avui també hi haurà un port de primera i dos més de segona, i l'etapa de demà també s'acabarà a l'Alpe d'Huez. Ahir, triomf en solitari per a Richard Carapaz, la general, però continua encapçalada de manera solvent per l'eslové Tadej Pogacar en 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. En waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 jugadores catalanes de les 14 convocades, s'ha classificat per a la final de la Copa del Món d'Austràlia després de superar Rússia en la semifinal a la tanda de penals. El partit ha acabat en empat a 10. L'equip rival a la final serà el dels Estats Units. L'equip espanyol masculí, per la seva banda, jugarà a la cinquena posició Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16 a 18. L'equip de David Martín ha superat Croàcia per 18 a 14. Pel que fa a esport en directe, ara mateix tenim en tennis en joc el partit de la Paula Badosa, que està jugant contra l'egípcia Mayar Sheriff als quarts de final del torneig d'Hamburg. No ens arriben bones notícies. El primer set domina l'egípcia per 4 jocs a 1. Més coses, en futbol sala ja són oficials els aparellaments de la Supercopa masculina que es disputarà al Palau Blaugrana entre el 5 i el 6 de setembre. El Barça, campió de Lliga i anfitrió, jugarà contra el Jaén. La valoració la fa Jordi Torres, el director esportiu de la secció.
5: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i bueno, tenim el moment, sobretot a casa, pues una mica de revenja, podem dir, no?
4: A la segona semifinal s'enfrontaran el Pozo de Múrcia i el Palma Futsal. I en motor tenim en marxa ja la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Hongria Fórmula 1, la 11a cita del Mundial. Kimi Antonelli en Mercedes ja arriba com a líder destacat amb 204 punts, 45 més que Lewis Hamilton en Ferrari.

0: Habitatge protegit a Catalunya. El text inclou mesures excepcionals i temporals que es revisaran cada 4 anys i que permetran modificar les qualificacions urbanístiques sense haver de canviar el planejament urbanístic dels municipis, Natàlia Ramon.
1: D'aquesta manera es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats zones de mercat residencial tensionat al país. Tots els habitatges que sorgeixin amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguer de temporada d'habitacions o d'ús turístic.
0: Mentrestant, les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies no tenen data de represa després que dimecres es va obrir un gran esvoranc per les obres de soterrament de les vies entre Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac.
1: El govern confia que durant el cap de setmana Adif informi del calendari per normalitzar el servei, però mentrestant els usuaris continuen havent d'utilitzar els transports alternatius que els allarguen els desplaçaments. Hores d'ara encara no es coneix la causa del sinistre.
0: El pic de l'onada de calor ja ha passat, però el risc d'incendi continua sent molt alt els pròxims dies a tota la conca del Mediterrani. A Catalunya continuen tancats 7 espais naturals i hi ha, en nivell de risc extrem, 160 municipis al país. Ara bé, els focs que cremen a la Comunitat de Madrid i a França han fet que les autoritats fins i tot hagin demanat ajuda a la Unió Europea.
1: A França la situació és molt complicada per la trentena de focs actius a tot el país i a la Comunitat de Madrid i Àvila també cremen fora de control 2 focs que ja han cremat més de 15.000 hectàrees.
0: Madrid, Tània Tàpia.
2: Uns focs que poden tenir un potencial encara més gran perquè avancen en la mateixa direcció. De fet, 2 dels focs originats inicialment en territori madrileny s'acaben de fusionar i està molt a prop un altre focus declarat a Burgondo, a Àvila. Ja hi ha 19.000 veïns desallotjats o confinats a la Moncloa, que està al capdavant de l'emergència amb els militars, després que Ayuso els hagi demanat parlar de situació molt complicada.
3: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
4: Ya podemos decir, para nuestro lamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
0: Mentrestant, de tornada a Catalunya, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament de tot l'Estat entre 2 persones amb VIH. Just fa un any que es va aprovar la normativa que permet aquest tipus d'intervenció i deixa enrere la prohibició vigent des de l'any 1987. Pels metges vinculats a la intervenció, ara es restableixen els drets d'aquestes persones.
5: El que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu.
6: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera. Al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: I atenció a aquesta notícia. Les proves PISA, els escolars, que es van fer a Catalunya el curs passat, no serveixen. La Generalitat va excloure un 23% dels alumnes que havien d'haver fet l'examen, i l'OCDE les ha desestimat. D'aquesta manera, els alumnes catalans quedaran fora dels resultats internacionals de l'informe que es publicaran al setembre.
1: La Generalitat parla d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos en la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials.
0: Barcelona, Sara Cañete.
7: Sí, el 23% dels alumnes escollits van quedar exempts de fer aquestes proves i van superar de llarg el topall del 5% que marca l'OCDE. El resultat, per tant, és que aquesta mostra no és representativa i, per tant, que Catalunya no podrà saber quan surtin els resultats ara al setembre en quin nivell de competència de matemàtiques o de lectura estan els seus alumnes, ni tampoc comparar-se amb altres països o comunitats. Recordem que PISA és la prova de referència mundial per veure en quin punt estan els sistemes educatius dels diferents països.
0: I en temps de cultura, últim adeu a Josep Vallverdú. Avui família i amics li han fet un homenatge a Balaguer, on molts dels seus veïns hi han volgut participar, a mostra de l'estima que tenien per l'escriptor.
1: Josep Vallverdú ha deixat 4 obres inèdites, una inacabada, i ara es treballarà per poder-les publicar, mentre la Universitat de Lleida acaba de catalogar tot el fons personal que ell mateix va cedir en vida.
0: I ara, quan faltin 20 minuts per les 3... arriben als esports, a Udal Serra, bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb el porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, cada cop més a prop de jugar a l'Ajax.
8: En les últimes hores s'han desencallat els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax i en els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. De fet, avui ja no participarà en el primer amistós que jugarà el Barça amb l'Europa a porta tancada. L'Espanyol, mentrestant, fa oficial la cessió d'Antonio Roca al Mallorca i el Tour, avui, primera de les dues etapes que acabaran a dalt del mític port de l'Alt d'Huez.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. L'accident d'un motorista

0: El nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona talla un carril i provoca cues destacades des de Montcada, tant a la C58 com a la C33. També aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i en trams intermitents a la Ronda, sobretot sentit Besòs. Per accident, cua també a la C66, a Sant Julià de Ramis, on s'està donant pas alternatiu.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
3: Bon dia.
1: Hem deixat enrere les temperatures més altes, però això no vol dir que vingui fresca, vull dir, continuarà fent calor.
3: Sí, els propers dies, aquest cap de setmana, estarem entre 30 i 35 aproximadament. Moltes zones del país al voltant dels 30, 28, 32, una calor que es portarà molt bé. Fàcil de superar, de suportar. Avui, però, encara es dispara la temperatura. Precisament, un dels llocs on tenim màxim avís de calor, segons el Meteocat, seria l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran, sobretot. Doncs mira, estan arribant els 37 graus a Viella, que és de les temperatures més altes de les últimes jornades allà. Ahir vam arribar a 43 a Vinebre, i avui, fora d'aquesta zona tan càlida del Pirineu, al Pla de Lleida podem arribar als 38, 39, 40, però no passar d'aquest llindar. Per altra banda, ruixats aquesta tarda en punts del Pirineu, no ho descartem als ports, i també cap a les Garrigues, Conca de Barberà, alguna tempesta amb vent, probablement algun esclafit hi pugui haver en aquesta zona al voltant de la Conca de Barberà. Demà comença a baixar la temperatura, aquesta nit encara serà càlida cap a la costa, i preveiem ruixats a partir del migdia, en punts del nord, i a la tarda una tempesta forta entre Girona, Barcelona, Catalunya Central, i a la nit a l'àrea de la costa de Barcelona fins a Tarragona. Hi pot haver aiguats. Compte, una tempesta forta amb pedra o calamarsa, i es poden reproduir diumenge, novament entre Girona i Barcelona. Alguna pedregada i no farà tanta calor.
1: Gràcies, Dani. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 8 minuts. El govern i els comuns volen aprovar al Parlament una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels o locals comercials a peu de carrer. Així volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys, Jordi Corbalan.
4: I sense haver de canviar el planejament urbanístic, a les noves àrees de creixement urbà s'hi podrà augmentar un 20% el sostre edificable, també per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, deixa clar que aquesta densificació, que setmanes enrere defensava el mateix president Illa, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
5: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
4: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Per al mateix ús es podran fer subdivisions de pisos, sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va pactar les mesures amb el govern en la negociació dels pressupostos, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
6: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
4: Les mesures es podran aplicar només en zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial i tindran una durada temporal de 4 anys, això sí, prorrogables. La nova llei també blindarà l'ús de residència habitual i permanent de tots els nous habitatges que es construeixin a partir de la seva entrada en vigor, els de protecció oficial i els de mercat lliure. Per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans d'acabar l'any.
1: Bé, doncs just per Catalunya acusa el govern d'improvisar amb aquesta proposició de llei per incrementar l'oferta d'habitatge protegit. D'una banda, diuen que hi ha hagut 3 canvis normatius en un mes en una qüestió prioritària, com és la de l'habitatge. De l'altra, acusen el PSC d'assumir les propostes dels comuns. Són declaracions de la portaveu de Junts per Catalunya, Judit Toronjo.
7: Amb més intervencionisme, amb més restriccions i amb més inseguretat jurídica. Volen exportar, de fet, a tot Catalunya les polítiques fracassades al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona amb l'alcaldessa Colau.
1: Passant 10 minuts de les dues, continuen les afectacions a Rodalies pel tall provocat per l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona a causa de les obres de soterrament de les vies. El servei continua interromput entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, fet que obliga els viatgers de les línies R2, R2 Nord i R11 a modificar els seus trajectes. Durant el dia de demà, Adif podria anunciar quan es podrà reprendre la circulació. De moment, encara no se saben les causes del sinistre. A Sant Andreu, a Barcelona, hi tenim el José Antonio Rodríguez i el Toni Fortesa. Bruguer, bon dia.
8: Els usuaris de l'R11 que viatgen cap al Vallès han d'interrompre el trajecte Sant Andreu a Barcelona. Aquí baixen del tren i continuen el viatge en autobusos habilitats fins a Granollers. Molts viatgers es mostren molestos per les incidències i la manca d'informació.
9: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació d'on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
10: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona. Crec que és una indignació total.
11: Vinc des de Piera, al Ferrocarril de la Generalitat, que és una meravella, fantàstic, fins a Bellvitge Gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, pues, on em deixin, si és l'aventura.
8: A Montcada la imatge és diferent. Els viatgers de l'R2 caminen entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac Manresa per enllaçar amb l'R4.
12: Jo de normal haig d'agafar l'R2 per anar a treballar, però ara, com no funciona, haig d'anar a l'R4 i agafar 2 metros. Ahir vaig arribar 2 hores i mitja gairebé més tard des de l'hora que vaig sortir de treballar.
13: És impossible saber els horaris i sobretot és que Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etcètera. Una bogeria.
8: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte DIF i el Ministeri de Transports puguin concretar quin dia de la setmana vinent es podrà recuperar la circulació de trens.
1: I ja que parlem de Rodalies, els usuaris de les línies R13 i R14, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es modifiqui la llei i que es castigui amb més contundència aquests robatoris que generen problemes greus que triguen mesos a solucionar-se. Tarragona, Manel Sastre.
14: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en el sistema de comunicacions. Els usuaris com el Joan o el Nil Magrinyà de l'Associació Amics del Ferrocarril de Valls reclamen accions decidides per evitar la proliferació d'aquests actes.
15: Però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància. Alguna cosa s'ha de fer.
16: Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
14: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos combois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
1: I d'un problema provocat per un esvoranc a Montcada i Reixac a un altre. Lluny de normalitzar-se i 3 setmanes després que es produís l'esvoranc del Putxet a Barcelona per les obres, en aquest cas, de la línia 9 del metro, més de la meitat dels veïns afectats no han pogut tornar encara a casa seva. El govern ha anunciat aquest migdia que fins a la primera setmana d'agost podran tornar el 60% dels pisos afectats, David Àngela.
17: De tota manera, encara quedaran els inquilins de 35 pisos fora de casa i ara per ara sense cap calendari a la vista. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, que s'ha mostrat optimista sobre l'estabilitat del terreny, ha anunciat que la setmana que ve es faran uns estudis geològics per tenir plenes garanties.
18: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
17: Recordem que aquest esvoranc, que s'ha produït el 7 de juliol, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi, alguns dels quals s'estan organitzant amb la intenció de presentar una demanda conjunta.
1: Avui a Catalunya hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal a la serra de Roques Codolls. Roques Codolles, del terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà Marriera.
0: El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat, i treballen 8 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat en un perímetre total de 8 hectàrees. L'incendi podria haver començat per un llamp i ara s'investiga. Tot això, els agents rurals mantenen avui tancats 7 espais naturals i insisteixen a extremar les precaucions i a respectar les restriccions.
1: Molt més complicada és la situació a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Allà, els incendis, que continuen fora de control, ja han cremat més de 15.000 hectàrees. Els dos focs que cremen a Madrid s'acaben de fusionar en un de sol, i existeix el risc que les flames també s'uneixin amb el foc que crema a Àvila i els tres focs inicials es converteixin en un de sol. Hi ha més de 19.000 persones desallotjades o confinades a casa seva. Avui serà el dia més crític. La Moncloa, que és qui coordina l'emergència, ja ha demanat ajuda també a Brussel·les per les tasques d'extinció. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. Els focs cremen sense control i poden tenir un potencial encara més gran perquè dos d'ells, els que s'havien originat a Madrid, s'acaben de fusionar i avançar també la mateixa direcció. Un tercer foc declarat a Burgondo, la província d'Àvila, però molt propera a territori madrileny. Uns incendis molt agressius i que avancen empesos pel vent que bufa. A petició del govern de Díaz Ayuso, la Moncloa ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional per un tema de focs i ha agafat les regnes de l'operatiu. Ja hi ha més de 19.000 desallotjats o confinats. Tres pobles s'estan buidant ara mateix, transportant els veïns amb autobusos. Una situació inèdita i complexa. Sentim el ministre de l'Interior i la presidenta madrilenya.
20: Hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMED.
21: Ya podemos decir, para nuestro reglamento, que es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid.
19: La Moncloa ha requerit el suport de Brussel·les. 4 avions grecs i italians se sumaran a l'UME i els efectius de Madrid i Castella i Lleó. Un foc que tenen també una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso, diu, per no justificar però bé l'activació de l'estat d'emergència. També hi ha hagut retrets del ministre Òscar Puente a xarxes per demanar a la Moncloa que auxilia Ayuso, diu, mentre ella aprima els serveis públics. La presidenta madrilenya el responia així.
21: Y sobre todo la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
19: El ministre de l'Interior, però, ha evitat el xoc i ha parlat d'una col·laboració efectiva i absoluta. Ayuso ha confirmat també que Pedro Sánchez no l'ha trucat.
1: Però no només tenen problemes amb els incendis a Espanya. França viu una situació molt complicada per la trentena de focs forestals que hi ha actius a tot el país. L'incendi més important és a prop de Bordeus. En concret, afecta a l'abadia d'Arcaixun, al departament atlàntic de la Gironda, on han cremat més de 10.000 hectàrees i s'han evacuat unes 40.000 persones. París, Isabel Galí, bon dia.
22: Bon dia. Els darrers evacuats són els habitants i estiuejants del Cap Ferrer, una petita península que el foc amenaça pel nord després d'una nit en què els bombers s'han vist incapaços de contenir la línia de foc. L'Olivier i el Clément han sortit via marítima perquè la carretera està tallada.
23: Hem rebut l'alerta d'evacuació a les 6 del matí i sense realment saber com fer-ho hem agafat el vaixell directament cap a Arcaixun.
24: Sí, és inquietant perquè una casa és tota la nostra vida i si es crema ens quedem sense res.
22: Si el Cap Ferrer és un cul de sac, el perill també rau en l'amenaça d'un altre foc que des del sud s'acosta a Arcaixón. Amb el del nord pot acabar fent pinça, diu Marc Vermeulen, director del Servei d'Incendis i Socors de la Gironda.
25: Nous avons eu des vitesses de propagation.
26: Hem tingut una velocitat de propagació del foc de 800 a 1.000 hectàrees cremades l'hora, en un context d'una zona de perifèria urbana. Aquesta situació ens ha obligat a desenvolupar recursos a terra perquè a la nit no tenim mitjans.
22: El mateix president Macron ha demanat ajuda a la Unió Europea. Croàcia, Txèquia, Eslovàquia i Portugal envien des d'avui avions i helicòpters per ajudar en l'extinció d'aquest i de la resta d'incendis que cremen per tot França.
1: Passant 19 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida us expliquem el problema que hi ha hagut amb les proves PISA a Catalunya. No serviran per avaluar els alumnes catalans.
27: Catalunya migdia.
28: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
3: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
2: Tota la informació a boitaüll.cat.
3: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
4: Arriba l'últim capítol de la temporada 27 de MediaMarkt. Les millors ofertes d'aniversari. Com un Samsung Galaxy S25 de 128 GB per 599 euros. Ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
5: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
6: Catalunya migdia.
1: Passant gairebé 21 minuts de les dues. Com dèiem, les últimes proves PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error en la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. L'OCDE fixa un topall d'un 5% dels alumnes que, per diferents raons, poden quedar exclosos de fer les proves, però a Catalunya aquesta xifra es va enfilar fins al 23%. El Departament afirma que investiga l'origen d'aquest error. Departament d'Educació, Sara Cañete.
7: L'OCDE permet tres exempcions en aquestes proves PISA a l'hora de fer l'examen si un alumne té discapacitat física, psíquica o un domini insuficient de la llengua, però han de ser justificades cas per cas i puntuals. Quan van recollir els resultats, van veure que aquí a Catalunya pràcticament un de cada quatre alumnes havia quedat excusat de fer aquesta prova, molt per sobre del topall del 5% que marca l'OCDE. Això fa que la mostra no sigui representativa. El departament ha obert una investigació per aclarir per què els centres van fer una aplicació tan generalitzada d'aquestes exempcions. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
9: Per tant, sí que és una mostra vàlida, l'alumnat que l'ha fet, la mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
7: Educació parla d'un problema puntual i informa de la creació d'una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara.
9: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem quins són els, si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió, d'exempció de la prova.
7: Tot plegat suposa que els resultats de Catalunya no apareixeran a l'informe internacional, però sí que s'han fet servir per calcular la mitjana de l'estat espanyol.
1: L'Hospital de la Vall d'Hebron ha dut a terme amb èxit el primer trasplantament de tot l'estat entre dues persones amb VIH. El juliol de l'any passat es va aixecar el veto legal que hi havia sobre aquest tipus d'intervencions, vigent des de l'any 1987. A la resta d'Europa, aquests trasplantaments només estan permesos en 6 països, Cristian Roldán.
10: Es tracta d'un trasplantament de ronyó que es va fer entre dos homes de mitjana edat que a hores d'ara es troben en bon estat de salut. Tot i que es calcula que l'any es podrien produir 17 intervencions com aquesta, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a aquelles persones que tenen VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
11: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
10: El coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sandiumenge, assegura que la fita ajudarà a reduir les llistes d'espera.
29: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
10: De la seva banda, el doctor Francesc Josep Moreso, cap de secció de la Unitat de Trasplantament Renal de la Vall d'Hebron, afegeix que la medicació contra el VIH no interfereix en la que cal prendre després d'un trasplantament i lamenta que s'hagi trigat tant a autoritzar aquest tipus d'intervencions.
30: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
10: L'Hospital Vall d'Hebron és el centre de tot l'estat que més trasplantaments va fer l'any passat, un total de 387.
1: Moviment del govern per l'amnistia. L'executiu de Salvador Illa demana al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'oblit judicial a la trentena d'exalts càrrecs que manté processats per les despeses de l'1 d'octubre. En la causa hi ha els expresidents Artur Mas o Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras, i el tribunal es nega a aplicar-los l'amnistia a Raül Flores.
0: El govern entra a la causa del Tribunal de Comptes, alega que és una administració suposadament perjudicada per la causa i diu als magistrats que no hi ha altre camí que aplicar l'amnistia a una trentena d'exalts càrrecs que encara té processats. Justament fa una setmana la justícia europea va sentenciar que l'amnistia era aplicable en aquest cas, però dilluns els magistrats ja van dir que tirarien endavant el procés tot i la sentència. La Generalitat també demana al tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar a l'Institut Català de Finances com a aval pels encausats. I encara sobre l'amnistia, els dirigents d'Esquerra, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, demanen que el Tribunal Superior de Justícia els hi apliqui immediatament l'amnistia. Ara el Tribunal Superior deixa 5 dies a totes les parts per decidir-ho.
1: Anem a la informació internacional. Els Estats Units esquiven les limitacions legals del Tribunal Suprem nord-americà als seus aranzels i imposen des d'avui gravàmens duaners d'entre el 10 i el 12,5% a 60 països diferents, Xavier Vilà.
6: Ho fan esgrimint l'ús inusual d'una llei comercial del 1974 que permet justificar els nous gravàmens assegurant que els països sancionats incompleixen o no compten amb lleis eficaces per impedir l'entrada de béns produïts amb treball forçat. El representant comercial nord-americà Jameson Greer posava a Europa com a exemple de mala praxi en l'aplicació de les regles comercials.
8: Europa dirà que té una llei al respecte i, si bé això és cert, no entra en vigor fins d'aquí un any i mig. L'esperit de la lletra de la seva pròpia llei no s'aplica. Cobreix 60 països perquè és un problema creixent al món.
6: Els aranzels d'ara substitueixen el gravamen global del 10% imposat al febrer, un cop l'alt tribunal nord-americà va anul·lar les càrregues anteriors.
1: Tota Europa està afectada per aquest nou capítol de la guerra aranzelària llançat per l'administració de Donald Trump. Tanmateix, la Unió Europea s'ho ha pres amb resignació i veu el got mig ple. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, veuen el got mig ple perquè, tot i les noves tarifes, quan els productes europeus es venguin als Estats Units, continuaran pagant menys d'un 15% de aranzels. I aquest és el topall màxim que Brussel·les estava disposada a acceptar, perquè és el límit pactat amb Donald Trump en l'acord comercial de l'any passat. La portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, n'està satisfeta.
13: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
12: En canvi, Brussel·les nega que sigui permissiva amb el treball forçat, el motiu que esgrimeix Trump per aplicar els nous aranzels.
13: La Unió Europea ja té normes sòlides en matèria de treballs forçats. Rebutgem totalment la idea que la Unió Europea pugui contribuir al problema mundial dels treballs forçats.
12: Però sí que és cert que la Unió Europea encara està pendent d'entrar en vigor el reglament específic que endurirà els controls per impedir l'arribada de productes fets amb treballs forçats en països estrangers. La norma es començarà a aplicar a finals de l'any que ve.
1: Més coses, encara en la informació internacional. L'Amazon rus s'ha convertit en l'últim objectiu d'Ucraïna en la guerra contra el Kremlin. Drons ucraïnesos han impactat contra diversos magatzems de l'empresa Wheatberries, un gegant del comerç en línia al país, a qui Zelensky acusa de col·laborar amb l'exèrcit rus. La jornada ha estat mortífera tant per Kiev com per Moscou. Jordi Baró.
14: Bon dia. Almenys 11 morts a Rússia i almenys 6 a Ucraïna en els últims atacs creuats. La guerra està avui activa als dos fronts amb un objectiu principal per a l'exèrcit ucraïnès, l'empresa Wildberries. Drons ucraïnesos han fet destrosses en instal·lacions d'una empresa que és la versió russa d'Amazon, propietat de la dona més rica del país. Els atacs han estat a Sant Petersburg i almenys 3 regions més. Els bombardejos contra aquest gegant del comerç rus en línia van començar dissabte i Zelensky els justifica al·legant que la companyia emmagatzema i distribueix material militar per a l'exèrcit rus. El Kremlin ho nega. En qualsevol cas, la divisió bancària d'aquest conglomerat empresarial està sancionada per la Unió Europea. A Rússia, els clients preveuen que el servei se n'acabi ressentint.
15: Estic segur que serà més difícil fer comandes de productes. Com que no sóc un usuari habitual de les plataformes de venda en línia, per mi no és tan greu. Però sí, és comprensible que moltes comandes no arribin a temps.
16: És preocupant, sí, però són els temps que corren. Què més hi pots fer? Si els magatzems es cremen o passen coses així, simplement ho haurem d'acceptar.
14: Romania ha assegurat en paral·lel avui haver abatut per primera vegada des de l'inici de la guerra un dron que havia entrat al seu espai aeri. L'operació l'ha fet un caça F-16. El president del país no ha especificat l'origen del dron i ha assegurat que hi ha una investigació en marxa.
1: I d'una guerra a una altra, perquè l'Iran amenaça d'intensificar la seva resposta als atacs diaris dels Estats Units, que avui han continuat per 13è dia consecutiu. Els guardians de la revolució alerten que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington, Sergi Roca.
16: I no només això, les forces armades de la República Islàmica demanen a tots els civils de l'Orient Mitjà que s'allunyin almenys mig quilòmetre, 500 metres, de qualsevol lloc en presència de l'exèrcit dels Estats Units. De moment, avui han atacat un dia més Bahrain, Kuwait i Jordània. Tot plegat, sumat a la incertesa tant a l'estret d'Hormuz com a l'accés al Mar Roig. El barril de Brent de petroli costa al voltant de $98.
1: I com a conseqüències d'això, l'encariment del petroli farà que aquest mes d'agost omplir el dipòsit surti més car. En l'augment del preu del combustible també hi té incidència la retallada de 5 cèntims per litre en la bonificació que el govern espanyol va començar a aplicar a principis d'aquest mes. Dissabte 1 d'agost, aquesta bonificació passarà de ser de 15 cèntims a 10 cèntims i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixen aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà, Miquel Harkin.
0: Això preocupa els consumidors que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
17: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
18: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
19: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
20: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril del petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
1: Més coses, passa un minut de dos quarts. El dispositiu especial de mobilitat per l'eclipsi del dia 12 d'agost restringirà la circulació de camions a l'AP7. El Servei Català de Trànsit aplicarà una senyalització especial per arribar als 23 punts oficials d'observació on es distribuiran 150.000 ulleres homologades.
0: En els punts oficials, distribuïts en 18 municipis, es preveu una afluència de 50.000 persones i s'ha previst una capacitat per estacionar de 20.000 vehicles. L'AP7 i l'A7 seran les vies més congestionades, però també la Nacional 340 o la Nacional 240. Els esforços es volen concentrar a evitar que els vehicles s'aturin als vorals per contemplar o fotografiar l'eclipsi. Interior desplegarà un operatiu especial dels Mossos d'Esquadra. Núria Parlon, consellera d'Interior.
21: 700 efectius estaran desplegats treballant per garantir la seguretat amb les policies locals i Servei Català de Trànsit. És important que la mobilitat quedi el mínim afectada i que sigui una via que pugui garantir la fluïdesa i evitar accidents sobrevinguts i que se'ns quedi gent aturada a les vies, fent alguna fotografia, el que podria passar si no tenim una observació a través d'aquest pla de trànsit.
0: La consellera de Recerca, Núria Montserrat, ha recordat la necessitat de fer una observació segura sempre amb ulleres homologades.
22: Les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres. No podem mirar al sol sense aquestes ulleres de protecció.
0: L'eclipsi es podrà veure entre 7:45 i les 9 del vespre del dia 12 d'agost. Serà total en el terç sud del Principat.
1: Les trucades i els correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol que van jugar Espanya i Argentina, Quim Codinàs.
23: El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes pel correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya, el diumenge, durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, el dilluns van augmentar un 20% respecte la setmana passada. La directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que l'augment de les trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
24: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
23: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
24: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, això també succeeix, no?
23: Recordem, a Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
1: I la Generalitat pagarà finalment una indemnització de més de 600.000 euros a les famílies dels dos agents rurals que van ser assassinats a Aspa, al Segrià, l'any 2017. Els va disparar un caçador que no tenia llicència. Lleida, Noelia Caselles, va passar fa 9 anys. Per què es paga ara?
2: Doncs perquè s'ha hagut de fer un canvi normatiu. L'Audiència de Lleida va condemnar el caçador a 45 anys de presó i va fixar una indemnització que superava el 1 milió d'euros. L'home es va declarar insolvent i va ser la seva assegurança qui va pagar 300.000 euros a les famílies, al límit del capital assegurat. Els fills de les víctimes també van rebre una indemnització de l'assegurança de la Generalitat. Quedava, però, una part important que les famílies van reclamar al departament, però aquest no hi veia en cas jurídic. Ara, un decret llei aprovat al març permet reconèixer aquest dret als agents rurals, com explica Pau Simarro, l'advocat de les famílies.
3: En quan vam veure la publicació d'aquesta norma, la vam reclamar, la vam demanar, i efectivament ens va ser estimada per la pròpia Generalitat, i ara, en breus dies, les famílies acabaran de percebre el complement.
2: Els dos agents rurals van morir en un vedat privat d'Aspa el 21 de gener del 2017. Un caçador els va disparar per sorpresa i van morir al mateix lloc. Un jurat popular el va declarar culpable d'assassinat per unanimitat.
1: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. És moment per la cultura.
4: Com no hi ha inútil cap esperit si creix lliure en la seva virtut. Que per poder esdevenir el que volien llurs déus, en la forma viva del que eren ja des de l'arrel de llurs morts.
1: Són els versos de Carles Riba que el mateix Josep Vallverdú va triar pel seu comiat. Avui a Balaguer, família, amics i autoritats han dit l'últim adeu a un prolífic escriptor que va morir dimarts amb 103 anys. Va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que ha deixat gairebé enllestides. Balaguer, Estela Bussoms.
5: El comiat s'ha fet a l'església de Sant Domènec, de la capital de la Noguera, on Vallverdú ha viscut els últims anys de la seva vida i que s'ha omplert de persones que n'han destacat la figura literària i també la qualitat humana.
7: Sempre tenia bones paraules, bona conversa.
9: És un referent absolut, no? Deixa un llegat etern, un autèntic símbol de la nostra cultura i de la nostra llengua. Avui només cal veure la gent que hi ha aquí, i és una persona que es feia estimar moltíssim, no?
5: Vallverdú va treballar fins poc abans de morir i va deixar enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidal-Huguet.
11: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
5: I ara la Universitat de Lleida espera poder ampliar també el fons personal i literari que ell mateix va cedir en vida el 2015 i que inclou el mecanoscrit original de Rovelló, l'obra que l'ha fet més popular.
1: I si avui és divendres, avui hi ha estrenes de cinema.
25: ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada?
1: La comèdia espanyola 3 de Mas és una de les poques pel·lícules que gosen estrenar-se tot just una setmana després que l'Odissea. La cita de Christopher Nolan continuarà arrasant a la taquilla els pròxims dies, però igualment avui arriben algunes novetats a les sales de cinema, Marc Garriga.
26: 3 de Mas és l'adaptació d'una pel·lícula italiana de fa 3 anys sobre una parella al·lèrgica als nens que de la nit al dia passa a tenir 3 fills per art de màgia. Tot i que en algun moment sembla un film amateur, s'acaba redimint amb un final amable i ben treballat, a anys llum, això sí, de les comèdies de Santiago Segura. La protagonitzen Salva Reina i Kira Miró. Els mateixos productors de la famosa Intocable aposten ara per una altra història simpàtica, emotiva i reconfortant. Aquest cop real, El sueño americano, sobre dos joves francesos que somiaven de convertir-se en agents de jugadors de bàsquet de l'NBA. També s'estrena Insaciable, una pel·lícula d'horror corporal floral, crítica amb la cultura del cos perfecte, l'obsessió grassòfoba i els trastorns alimentaris que tot això genera, que tot i tenir una arrencada original, s'acaba perdent en divagacions constants massa repetitives. També arriben la noruega Rufus, la serp que no sabia nadar, una pel·lícula infantil d'animació que no lloa un sol heroi, sinó que critica l'individualisme i el bullying, senzilla, emocionant i divertida, el thriller d'acció Motor City i el drama L'Anfitrión, protagonitzat per Willem Dafoe.
1: I abans dels esports, novetats musicals. Per exemple, aquesta. És Charlie XCX, que publica avui el seu nou disc, Music, Fashion, Film. És, juntament amb el nou treball dels The Strokes, les principals novetats de la setmana pel que fa a les músiques, Marta Vives.
6: Sí, a Music, Fashion, Film, Charlie XCX ha marcat un canvi respecte al seu anterior Brat i s'allunya de l'electrònica de ball per incloure més guitarres. No és un disc de rock, però sí que en té l'actitud, la distorsió i l'estètica. A més, inclou una col·laboració amb el director de cinema David Cronenberg. I així és com sona Reality Awaits, el nou disc dels novaiorquinesos de Strokes, el primer que publiquen des del 2020. Bona part del treball està gravat a Costa Rica i hi ha qui defensa que això ha contribuït a la llibertat estilística que respira tot l'àlbum. El 20 d'octubre, per cert, de Strokes actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona.
1: Doncs amb aquestes novetats musicals hem arribat a falta de 20 minuts per les 3, per tant, hem arribat al temps dels esports. Uns esports que encapçalem amb un nom que potser alguns culers no recorden, que encara és a la plantilla blaugrana. Marc-André Ter Stegen. Això sí, cada vegada està més a prop de jugar a l'Ajax d'Amsterdam la pròxima temporada. I és que a les últimes hores els impediments fiscals que hi havia s'han desencallat, Ramon Salmurri.
8: Avenços significatius en la sortida de Marc-André Ter Stegen. Els problemes fiscals que impedien la seva cessió a l'Ajax semblen estar resolts i els propers dies el jugador viatjarà a Amsterdam per posar-se a les ordres de Mitchell. Aquesta tarda, en principi, ja no participarà, després en parlarem, en el primer amistós de pretemporada que el Barça jugarà contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
1: Doncs ara de seguida parlem d'aquest primer amistós, però encara un altre nom propi de l'actualitat del primer equip del Barça és Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès no es vol operar del genoll, seguirà, per tant, un tractament conservador, tot i els riscos que pugui haver-hi amb aquest tractament, Salmo.
8: Sí, Frenkie de Jong, de moment, no passarà pel quiròfan. Insisteixo en aquest, de moment, comunicat ahir del Barça, diu les proves realitzades. El jugador ha determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat, diu el Barça, que el jugador continuï tractament i seguiment mèdic, pendent, diu, de la seva evolució durant les pròximes setmanes. I comunicat també del propi Frenkie de Jong, per frenar, assegurar les especulacions. Perquè el seu compromís, diu, no es dubta, i per dir que va jugar perquè els metges de la Federació Neerlandesa li van dir que la lesió no podia empitjorar, i ha empitjorat. De moment, afegeix Frenkie de Jong, la lesió no vol quiròfan. El tema, Òscar, és que hi ha moltes veus que asseguren que el quiròfan continua sent una opció real. Caldrà estar molt atents a l'evolució de Frenkie de Jong les properes setmanes per, a partir d'aquí, veure si finalment acaba o no passant pel quiròfan. De moment, Frenkie de Jong és baixa i els primers pronòstics ho situen entre els 3 mesos i mig, 4 mesos de baixa.
1: Molt bé, doncs haurem d'estar pendents de les pròximes setmanes, perquè, a més, ja sabem que Frenkie de Jong és un jugador sospitós habitual, podríem dir, per als aficionats del Barça. Dèiem abans que avui el Barça juga el seu primer amistós. L'equip de Hansi Flick disputa el partit a la ciutat esportiva Joan Gamper contra l'Europa, tot i que el partit serà a porta tancada.
8: Sí, partit a les 8 del vespre, és el primer partit oficial de pretemporada, tot i que des del Barça es dibuixa només com una sessió més d'entrenament. Un partit en el qual, en principi, no jugarà Karim Adeyemi, el futbolista que ahir es va presentar a les instal·lacions del Barça, que aquest matí ha entrenat amb la resta dels seus nous companys, però que, en principi, farà treball al marge del grup. Tampoc Ronald Araujo, que està lesionat, i tampoc Alejandro Valde, un Valde que no ha entrenat amb el grup en tota la setmana, està fent treball específic amb algun tipus de molèstia sobrecàrrega que li impedeix actuar amb normalitat.
1: Deixem el Barça. Ahir ho avançàvem i avui ja és oficial. L'Espanyol ha cedit el migcampista Antonio Roca al Mallorca. Per tant, el de Martorell ja no jugarà demà l'amistós que té previst l'Espanyol contra el Sabadell, Sergi Andreu.
10: Sí, és una sessió per una temporada amb una opció de compra no obligatòria. Roca va arribar al planter de l'Espanyol el 2019, va debutar amb el primer equip el setembre del 2023 i des d'aleshores ha jugat una cinquantena de partits oficials amb el primer equip. Ara jugarà aquesta propera temporada amb el Mallorca, a segona divisió, el Mallorca de l'expedico Luis García. No serà l'única sortida que hi haurà, com ja explicàvem ahir, també sortiran els centrals Miguel Rubio i Pablo Ramón, el lateral esquerre José Salinas i el mig centre José Grajera, que sembla que podria marxar al Burgos. Per cert, davant de l'absència de centrals, el mig centre, el pivot Urco González, es postula com una possibilitat per jugar de central. De fet, ja ha participat en aquesta posició en aquests partits de pretemporada i no sembla que li desagradi.
12: Bien, bueno, yo al final soy medio centro, pero bueno, donde diga el míster, ¿no? Al final, donde pueda ayudar al equipo, pues encantado.
10: Urco ha explicat que la pretemporada va molt bé, ha reconegut que ja tenen ganes que comenci la Lliga i que no volen perdre l'essència del que els ha demanat en aquests últims mesos Manolo González.
12: Bé, la verdad que están siendo durillas por la carga, pero bueno, pues poco a poco encontrándonos mejor y, lo que te digo, con muchas ganas ya de empezar la Liga. Pues un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
10: Demà, tercer amistós de l'Espanyol, Ciutat Esportiva de Sant Adrià, 11:15 del matí contra el Sabadell. Un partit que podreu seguir per Esport 3.
1: I a segona divisió, el Sabadell ha fet oficial el setè fitxatge d'aquest mercat d'estiu amb l'arribada de Gonzalo Pipa Ávila, que avui ja s'ha entrenat amb l'equip arlequinat, Ernest Macià.
13: Doncs sí, un jugador que ve a reforçar la plantilla, és el tercer fitxatge, i el Sabadell, doncs, que ha presentat fa pocs dies nova equipació. Aquest jugador ve del Ludogorets búlgar, es posarà aquesta nova equipació. Havia passat també abans per l'Olympiacos grec, pel Burgos, per diferents equips anglesos, va competir a la Championship. Pel que fa a la pretemporada, al marge d'equipacions, el Sabadell tanca avui l'estada Salou. Demà jugarà un amistós, precisament, contra l'Espanyol, en un partit que és a primera hora del matí, a 11:15.
1: Això pel que fa referència al Sabadell, tanca aquesta pretemporada, però també jugarà demà el Girona.
13: Sí, l'equip de Quique Álvarez afronta aquest tercer test de pretemporada contra l'Alavés. El duel es juga a Roy Albert a les instal·lacions de la Vall d'en Bas i servirà perquè els gironins segueixin acumulant minuts i rodatge abans de l'inici de la nova temporada.
1: Això pel que fa referència als clubs catalans de primera i de segona, però encara un parell més de punts de futbol. Alemanya ja té nou seleccionador i és un vell conegut. Serà l'extècnic del Liverpool, Jürgen Klopp. I el Barça femení anuncia dues renovacions de contracte més. Odal Serra.
14: Anem a pam. Jürgen Klopp agafarà el relleu de Julian Nagelsmann, que després de caure eliminat als setzens de final del Mundial de Futbol amb el Paraguai, va deixar el càrrec. Klopp dirigirà la selecció alemanya en un principi, fins al Mundial del 2030. Un Klopp, en la roda de premsa ha parlat, ha fet menció, en aquest cas, o per dir-ho d'alguna manera, ha fet ja amistats amb els mitjans de comunicació. Sentim-lo.
15: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant veient com van tractar Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
14: Des de la Federació Alemanya han explicat en un comunicat que l'opció de l'extècnic del Liverpool i del Borussia Dortmund sempre ha estat la primera. I d'altra banda, com deies, a la Lliga Femenina, el Barça, per una banda, ha confirmat la renovació de Marta Torrejón per un any més i, d'aquesta manera, als 36 anys, complirà la seva 14a temporada al primer equip femení blaugrana. Per un altre costat, també ha anunciat la renovació de Carla Julià fins al 2030. La jove defensa blaugrana passarà a tenir, a més, fitxa del primer equip després d'haver debutat ja amb l'equip de Pere Romeu la temporada passada.
1: D'aquí a 12 minuts seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol i parlem d'altres esports, per exemple, del Tour de França. Avui, primera de les dues etapes que acabarà el mític Alpe d'Huez.
16: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
17: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 19a etapa del Tour de França. Curta, només 128 quilòmetres, però això sí, explosiva. Amb 4 ports de muntanya i final, com dèiem, a un cim mític, a l'Alpe d'Huez. Isaac Vilalta, enviat especial al Tour. Bona tarda. Sembla que no tenim a punt la comunicació amb l'Isaac Vilalta, el nostre enviat especial al Tour de França, per tal de saber com es disputarà aquesta etapa de 128 quilòmetres amb final a l'Alp d'Huez, una de les muntanyes mítiques de totes les edicions del Tour de França. Intentem recuperar la comunicació amb l'Isaac Vilalta, que l'hem perduda. De seguida recuperem doncs, la informació sobre el Tour de França, però anem al bàsquet, perquè 8è fitxatge del Barça, i no serà l'últim. El d'avui, però, Ernest, és un jugador que hauria de ser titular la pròxima temporada.
13: Sí, és un jugador que ve de la NBA. És veritat que, com molts jugadors que venen de la NBA, poden o no poden haver jugat molts partits. En el seu cas no n'ha jugat massa, però per qualitat, i aquest ha jugat amb Jordi Fernández, als Brooklyn Nets, doncs sembla que sí, que té la qualitat per jugar en individual i també en equip. Està creat a ser l'aler titular. El Barça, com deies, ha fet ja massa fitxatges, n'ha fet 8 i encara en queden 2 o 3, és a dir, que renovarà 10 o 11 jugadors de la plantilla. Només queden Panter, Brizuela, Parra i Núñez pendents de què fa Schengelia. Mentrestant, a Milà, el Milà ha tancat el fitxatge d'un jugador que havia fitxat pel Barça, però que se'n va desdir, Moses Wright. Wright, quan era jugador del Barça i va veure que no hi havia entrenador, hi havia incertesa, va pagar la clàusula i se'n va anar. Sergio Llull, un clàssic del Madrid, ho seguirà sent un any més, ha renovat un any i haurà jugat ja 20 temporades al Madrid, on hi va arribar amb només 19 anys, i aquest matí hem estat pendents a la convocatòria d'Espanya pel Mundial perquè hi ha catalanes. N'hi ha 5, Txell Alarcón, Aina Ayuso, Andrea Vilaró, Mariona Ortiz i Carolina Guerrero. Aquest Mundial de Bàsquet es fa a Alemanya a la primera quinzena del mes de setembre.
1: Són les novetats del mercat del bàsquet i creuem els dits i a veure si podem fer ara la connexió amb l'Isaac Vilalta. Isaac, estàs aquí, bona tarda.
0: Sí, sóc, hi sóc.
1: Ara sí, ara sí. Escolta'm, explica'ns això, aquesta etapa 128 quilòmetres i amb un d'aquells finals que els amants del ciclisme i els que no són molt amants del ciclisme també els sonen, l'Alp d'Huez.
18: Perquè a més avui es pujarà per la vessant clàssica, la dels 21 revolts. Ara mateix l'etapa amb els ciclistes amb ganes de jugar. Hi ha una fuga de 43 corredors amb la presència de l'Eni Martínez, que és setè al que és desè. En fi, poc més de 100 quilòmetres per al final. Li treuen un minut i mig al gran grup. Els queda encara un port de primera, un de segona i la pujada aquí. L'Alp d'Huez de categoria especial.
1: I aquesta edició del Tour té l'especificitat que hi ha dues etapes, la d'avui i la de demà, que acaben al mateix lloc, aquest port de l'Alp d'Huez, un de, com dèiem, dels colls més mítics de la ronda francesa, i que sempre genera molta expectació entre els aficionats.
18: Sí, un fet inèdit en la història del Tour, és una idea que ve de lluny. Avui Prudhomme, Christian Prudhomme, el director del Tour, ho explicava a l'equip. És una idea que ve del Tour del Centenari, i ara la poden materialitzar. L'expectació és dues en final, dues duríssimes, ens ho explicava a Catalunya Ràdio, el mànager esportiu de l'equip Q36.5, el de Tom Pidcock, a Sants.
19: Bueno, jo crec que el que és el guanyador final no canviarà res, però sí que pot canviar el podi, sobretot, i dels 5 primers de la general. I el dissabte és una etapa molt dura. A part d'això, doncs, anem al Galibier, que són més de 2.500 metres d'alçada. Amb la fatiga que portem, aquestes alçades de cursa, com tinguis un mal dia, pots perdre 20 minuts, 30 minuts tranquil·lament.
18: Avui es puja per la vessant clàssica, pujarà per tren. Jo aquest matí amb cotxe he pujat per la Confessió en una tercera variant, amb relativa tranquil·litat amb molts ciclistes, però, Òscar, això és una autèntica bogeria. El Sergi López de Gea, company del periòdico, amb 35 tours, diu que no ho havia vist mai. El Thijs Zonnebeel, un periodista neerlandès també històric, tampoc ho havia vist mai. Aquesta nit hi ha hagut castell de focs, bengales, música, festa, aquí la pujada a l'Alp d'Huez. Fa hores que ja està tallat els cotxes acreditats i, en fi, la festa, si veieu les imatges, és totalment absoluta.
1: Doncs vaja, els aficionats que, a més, poden gaudir això de dues vegades, veure els ciclistes, per tant, dues finals d'etapa a l'Alp d'Huez, aquesta d'avui i la de demà, amb algunes dificultats tècniques, però l'Isaac Vilalta ens ha pogut explicar tot el que envolta aquest coll mític i també l'etapa d'avui. Gràcies, Isaac, bona tarda.
18: Bona tarda.
20: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: 7 minuts i seran les 3. El Barça ja coneix la ruta cap al primer títol de futbol sala aquesta temporada. Es tracta de la Supercopa, que aquesta primera setmana de setembre jugarà al Palau Blaugrana.
13: Exactament, dissabte 5 i diumenge 6 de setembre, el futbol sala que tindrà l'oportunitat de guanyar el primer títol al Palau Blaugrana i confirmar que és una secció a l'alça i que cada vegada treu més aficionats. El Barça queda aparellat amb el Jaén, que és un mata gegants en tornejos com les copes, tornejos d'Alcó. Per tant, podríem dir que és un aparellament difícil. I jugarà, doncs, contra un equip que, a més, té un futbol sala molt viu i que plantejarà molts dubtes, diguem-ne, en partits curts, en partits trebats. Jordi Torres és el director esportiu del Barça de futbol sala.
0: Tots sabem el que va passar la temporada passada, on ens van eliminar d'aquella final de la Copa d'Espanya, on ens van eliminar aquella semifinal de la Copa del Rei, i, bueno, tenim el moment, sobretot, a casa, doncs una mica de revenja, podem dir, no?
13: L'altre aparellament, el Pozo de Múrcia-Palma, enfronta el segon contra el tercer. És el primer cop que el Barça acull una Supercopa, el primer gran títol de la temporada.
0: Tenim moltes seccions, la dificultat que és un palau que l'utilitzem doncs, molts equips i fa complicat poder portar un títol a casa, no? Hem tingut aquesta oportunitat, crec que és molt positiva, primer per competir davant de la nostra gent, de la nostra afició, i segon perquè, bueno, creiem que tenim l'oportunitat d'obtenir el primer títol, millor a casa que no fora, com hem fet sempre fins ara, no? Així que jo crec que tant el sorteig com el fet de jugar a casa és molt positiu per la secció.
13: El Barça ha guanyat 3 de les últimes 6 Supercopes.
1: La selecció espanyola femenina de waterpolo jugarà la final de la Copa del Món que es disputa a Sydney diumenge contra els Estats Units. Les jugadores de Jordi Valls han hagut de recórrer els penals per superar aquest migdia en semifinals Rússia i ara busquen, Montserraia, l'únic títol que encara no han guanyat.
2: Amb quasi totes les jugadores catalanes, 13 de 14, l'equip espanyol ha dominat el partit contra l'equip rus que tornava a la competició després de 5 anys d'absència per la guerra contra Ucraïna. El marcador al descans 4-6, favorable a Espanya, i han arribat a l'últim quart amb 8-10, però les russes han aconseguit empatar 10 a falta de pocs segons per a final. Ja als penals, Espanya ha marcat els 5 llançaments, mentre que la portera Martina Terré ha aturat el quart de Rússia. Jordi Valls, seleccionador espanyol.
3: Hem preparat el partit sabent que seria un partit molt difícil. Hem tingut oportunitat de matar-lo en 2 o 3 ocasions a entrar de l'última part i, bueno, ha tocat patir fins al final els penals i molt, molt satisfet per la victòria.
2: Paula Crespí ha estat elegida millor jugadora del partit. Diumenge, ben d'hora, a 8:45 del matí, la selecció espanyola buscarà l'or de la Copa del Món en la final que jugaran contra els Estats Units, campiones de les 4 últimes edicions. Nona Pérez veu així les estatunidenques.
21: Elles tenen un joc molt físic, som conscients d'això, tenim un dia per recuperar-nos i ficar el foc on ha d'estar ficat i estudiar-les, analitzar-les i empapar-nos de tot el que puguem. I no tinc cap dubte que sortirem a per totes, tenim un gran equip i estarem competint fins al final segur.
2: Pel que fa a l'equip espanyol masculí de waterpolo, es jugarà demà la 5ª posició de la Copa del Món contra la selecció de Montenegro. Avui Espanya ha guanyat Croàcia per 18-14, Pol Daura i Unai Biel, amb 4 gols cadascun, han estat destacats. L'equip dirigit per David Martín s'enfrontarà a Montenegro, que ha derrotat Geòrgia per 16-18.
1: I en Fórmula 1, aquest cap de setmana arriba el Gran Premi d'Hongria, última cita del calendari abans de l'aturada estival, amb Kimi Antonelli, de només 19 anys, com el líder del Mundial.
14: El jove pilot italià suma 204 punts a la meitat de temporada, el segueix Hamilton amb 159, Russell tercer amb 154. El líder, Kimi Antonelli, valora positivament com ha anat aquesta primera meitat del campionat.
22: Ha estat una gran primera meitat. Estic molt content. És clar que hi ha aspectes per analitzar i millorar, però crec que hem fet una gran feina amb l'equip pel que fa a l'execució. Jo també n'estic satisfet amb mi mateix, tot i que encara queda un cap de setmana i volem acabar bé per marxar a les vacances d'estiu contents.
14: Avui, primera jornada d'entrenaments, demà qualificacions, diumenge, la cursa.
1: I més motor, perquè el Mundial de Trial arriba aquest cap de setmana a Anglesey, a Gales, amb domini, com és habitual, del pilot català Toni Bou, Montse.
2: És la quarta prova del Mundial de Trial que es disputa a l'illa d'Anglesey, que serà escenari per primera vegada d'una cita mundialista. El líder del Mundial, Toni Bou, veu així el traçat.
4: Sí, serà una carrera nova per tots, no hem corregut mai allà. Bueno, no sé si els anglesos sí que han competit, però nosaltres no. Així que veurem. Pel que tinc entès, no serà el típic terreny britànic, serà una mica diferent. Així que veurem si trobarem moltes zones indoor o zones a prop del mar.
2: Un Bou que domina la classificació general del Mundial de Trial després de tres curses amb 240 punts, secundat pel seu company a Repsol Honda HRC, Gabriel Marcelli. El pilot gallec va segon amb 174 punts a 66 de Bou. El pilot de Piera ha aconseguit un ple de victòries en les tres curses disputades fins al moment al Mundial. Aquest cap de setmana Bou vol reforçar el seu domini abans de l'aturada d'estiu.
4: Crec que al final és clau no cometre errors, com sempre, però sobretot no fer cincs, no? Perquè te'n vas enrere molt ràpid, fer un cinc et fa perdre una mica la confiança amb la volta, ja que és molt curta i hi ha molt poc temps per recuperar, i crec que això és la clau.
2: Avui es fan les verificacions tècniques i administratives del Gran Premi de la Gran Bretanya de Trial, on també hi ha cursa del Mundial Femení, amb l'actual campiona i líder del Mundial, la catalana Berta Avellán. La pilot de Terrassa suma 114 punts a la general i té a només 10 punts la segona classificada, Andrea Sofia Rabino, amb 104 punts.
1: Queden 30 segons per arribar a les 3, Eudald, un apunt de tenis.
14: Quarts de final del torneig a Hamburg. Paula Badosa està jugant ara mateix amb l'egípcia. Mayar Sherif ha perdut el primer set 7-6, domina el segon per 2-1.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. La primera us hem explicat que el govern i els comuns han pactat accelerar la construcció d'habitatge protegit amb un pla que preveu, entre altres coses, aixecar noves plantes, dividir immobles o reconvertir oficines i comerços en habitatges. Amb aquest pla per l'habitatge protegit, la Generalitat creu que s'incrementaran uns 20.000 pisos l'oferta per tal que es podran fer tots els tràmits amb caràcter d'urgència, sobretot els gairebé 300 municipis que estan declarats com a zones de mercat residencial tensionat a Catalunya. Tots els habitatges que sorgeixen amb aquest pla no es podran reconvertir mai en lloguers de temporada, en lloguers d'habitacions o en lloguers d'ús turístic. També ens hem fixat

0: d'una incidència tècnica que va provocar que fessin les proves menys alumnes dels 2.500 que estaven inclosos a la mostra. Els exclosos van ser majoritàriament alumnes amb necessitats educatives especials. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir, Natàlia Ramon?
1: Doncs que el Tribunal Suprem acaba d'amnistiar l'expresident del Parlament, el republicà Roger Torrent, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los ara fa 2 anys i no ha estat fins ara quan la sala on hi ha el magistrat Manuel Marchena ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a demanar disculpes als veïns afectats per l'esvoranc del Putxet, del barri del Putxet. Ho ha fet el ple municipal en resposta al líder del Partit Popular, Daniel Cirera. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura, bona tarda.
2: Bona tarda. Estira i arronsa entre Jaume Collboni i Daniel Cirera per la gestió del consistori en la crisi de l'esvoranc del Putxet provocat per les obres de la línia 9 del metro. D'entrada, l'alcalde ha tornat a demanar disculpes als veïns i comerciants i ha reiterat que el seu govern s'ha posat al costat dels uns i dels altres amb informació, orientació i ajuts. Per la seva banda, el líder dels populars ha acusat la regidora del districte de Sarrià-Sant Gervasi, Maria Eugènia Gay, de saber que havien aparegut esquerdes i que s'havia enfonsat alguna vorera.
3: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona. ¿Está dispuesto, señor alcalde, a depurar responsabilidades políticas por esta absoluta falta de previsión por parte de su gobierno municipal?
4: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. I, per tant, d'entrada, lliçons ni una. Lliçons ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons ni una.
2: Collboni ha acabat la seva intervenció convidant Cirera a parlar amb els veïns i comerciants que, segons diu, aplaudeixen la gestió del seu govern tant en la crisi del Putxet com la de Vallbona o Sants.
1: L'exgerent de la cooperativa agrícola de l'Aldea s'espolsa les responsabilitats per la fallida el desembre del 2011. En la declaració al judici per la causa ha apuntat a l'aleshores director de la secció de crèdit com a responsable de les finances de l'entitat. Tarragona, Jordi Barranca.
5: La fallida es va produir l'1 de desembre del 2011 quan es van bloquejar els comptes dels socis de l'entitat. Fins uns dies abans, l'exgerent no tenia constància de la situació econòmica de la cooperativa. És el que ha declarat Daniel Ferrer al judici que es fa a l'Audiència de Tarragona. Ferrer ha apuntat directament Enric Sabater, director aleshores de la secció de crèdit, i ha afirmat que desenvolupava les funcions que li va assignar el Consell Rector.
6: Jo no sé per què en les reunions que s'hacía en la secció de crèdit en relació a la comissió delegada, ell en ningú moment informó de la situació de la secció de crèdit. Nunca. ¿Sabe? La confiança era total. Ell hacía su trabajo y yo hacía mi trabajo.
7: ¿Usted tenía poderes de la cooperativa?
6: Sí, igual que el senyor Enric Sabater. Sí, sí, yo tenía poderes, sí, sí.
5: La Fiscalia, recordem-ho, li demana inicialment 14 anys de presó.
1: I l'exèrcit israelià prepara el que qualifica d'operació antiterrorista a gran escala a Cisjordània, on avui han mort 4 palestins i un israelià en un tiroteig en un llogarret que es diu Tel, a tocar d'un dels assentaments de colons jueus de la zona. Les autoritats palestines diuen que tot ha començat per un atac dels colons sobre vivendes de l'enclavament. Israel manté, en canvi, que diversos palestins han disparat contra civils israelians. Un vídeo penjat a xarxes socials mostra enfrontaments a trets i a camp obert entre les dues parts. El ministre ultra de Seguretat Nacional ha fet una crida a bombardejar els territoris palestins de Cisjordània com a resposta a aquest incident. Itamar Ben-Gavir ha demanat tractar els palestins de Cisjordània involucrats en aquest afer com ho han fet amb els de Gaza.
0: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia, bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: El periodista i escriptor Jaume Clotet, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I avui farem un experiment, perquè farem quedar tota l'hora a tertuliejar a qui habitualment només li deixem parlar d'un tema. Iu Forn, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Un punt d'inconsciència la nostra, que et deixarem
11: tornar. No, jo estic absolutament... I la

0: Que t'està sentint a casa, està marxant corrent.
1: És l'últim dia, eh?
2: Clar, per això, una mica fer un dia per fer algun experiment.
0: Sí, però hi ha experiments que a casa amb gasosa.
2: Que es veuen ja abocats al fracàs abans de començar, vols dir?
0: Correcte.
2: Bé, això depèn de tu. A veure què fas. Però bé, no ens lliurarem, però, de la teva dèria.
0: Allà vosaltres, sí.
2: Proposa'ns el primer tema, a veure.
0: Doncs mira, posem la musiqueta que hi ha tan bonica o no cal? Ja. O com va això?
2: Vinga, a veure. Aquest és el meu últim dia abans de vacances. Estic disposat a que editeu vosaltres.
0: No, jo m'he agafat una responsabilitat que no era la meva, però he pensat...
2: Endavant.
0: Posem la musiqueta, no?
2: Endavant, ja, sí.
0: Em quedo ja aquí, vinga, i topa aquí, topa allà. Saps què vull dir? Escolta, mira, avui venia cap aquí.
2: Algú té gana.
0: Sí.
2: La Isabel García Pagán té gana.
3: No.
2: Perquè m'està reclamant que no diu res del pastisset.
3: Sí, però és perquè...
2: Liu ha portat un pastisset.
3: Perquè tota aquesta amabilitat d'avui amb Liu és perquè ha portat el pastisset.
2: No, perquè és previ al pastisset. O sigui, el Liu em corregirà, si dic mentida, que ja li he dit que es quedaria tota l'hora abans de saber que portaria pastisset. Sí o no?
0: No.
2: Tinc proves.
0: Perdona, què deia? És que no estava per tu, digue'm.
2: Tinc proves, estan escrites,
0: correcte.
2: Com és que portes pastisset?
0: Porto per enveja, per pura enveja, perquè he sentit el programa tota la setmana.
2: Bé, estàvem empatats, eh?
0: Sí,
2: dilluns i dimarts van portar pastetes, els tertulians. Dimecres i dijous no van portar pastetes, per tant, estàvem 2-2.
0: I, per tant, he pensat, calla, porta un present. I que, a més, em ha servit per la dèria d'avui, perquè quan he vist aquest producte... Mm-hmm. Hi havia el cartell i el preu. I quan he vist el producte, diu, carrot cake.
2: Sí.
0: I dic, mira, això és tema avui per l'última dèria de la...
2: Perquè
0: de
2: no,
0: la...
2: no es pot dir un pastís de pastanaga.
0: No, es veu no, que no.
2: S'ha dit carrot cake.
0: S'ha dit un carrot cake o cheesecake, un cheesecake. Que vas a un restaurant d'aquells de carn a la brasa i botifarra i allioli i no sé què, i quan acaba diu, tenim un cheesecake. I te'l mires i dius, vostè i jo hem de parlar. Segui en aquesta cadira i vostè i jo parlarem. Però és que justament, poca estona abans del tema del carrot cake, ha passat un camió d'una coneguda marca de begudes que posava experts en mixing. Que he estat per posar-me davant del camió i dir, baixi, senyor, que ell tampoc té la culpa, aquella persona no humana, tota ella no té la culpa. Però posava un cartell molt gran, posava experts en mixing, que és una manera de dir no sé el què, perquè no sé què és expert en mixing. No sé, jo vaig al metge, em diu, soc expert en mixing, i em veig operat, i a més en llocs que em farà molt de mal, expert en mixing. Però en relació al carrot cake, m'ha vingut al cap fa temps, en un lloc, un forn pastisseria, hi havia allà unes magdalenes, i vaig assenyalar, dic, posi'm en una d'aquestes. I em diu, de quines? Dic, d'aquestes, una magdalena d'aquestes. Diu, no, és una muffins. Ho va dir així, i dic, bueno, vostè perdoni, no truqui als Mossos, perquè ara tampoc. Era una muffins. I a vegades que vas a reunions, diu, el feedback, no? Apareix un i diu, el feedback. Un altre diu, fem un briefing. Fem un meeting. Un meeting de reunió, no un meeting de... Que també...
2: Polític.
0: Polític, que també vindria això. Ara vindrà el CEO. Qui vindrà, diu? Ah, director general. Digui-li, director general, què vol dir un CEO? Què és un CEO? Diu, no, és que he muntat una start-up. Tu el que has muntat, a part de que no saps ni el que has muntat, perquè tu ets un idiota, ja només així, aprofito que és l'últim dia...
2: Anem forts, sí.
0: I vinc acalorat. Però llavors el diu, he muntat una start-up, però he fet primer un business plan. Perquè el roadmap del brainstorming, del branding, del naming, de l'engagement, de l'storytelling, que aquesta m'agrada molt també, l'storytelling. Aquí diu... Jo un dia vaig anar a una reunió que salta un i diu, aquí el que ens fa falta és més storytelling. I jo vaig dir, aquí el que fa falta, ja et diré jo tot el que és, xaval. Ja t'ho diré jo i... Diuen d'anar, a vegades que has d'anar a actes i coses, diu, el dress code? Mm. I, però, bueno, perdonin. O sigui... casual. Diu, avui vindré casual. Vostè el que vindrà és fatal, vostè vindrà. El outfit també és... El coach. He parlat amb el coach. Tinc un coach.
2: O has fet coaching.
0: Sí, he fet coaching. Si en aquesta situació no aneu mai a Montserrat, perquè ja veieu que d'allò... I tot el món de córrer i fer esport, hi ha milers de... Però, o sigui, el running, que venia del footing... Sempre tot ha d'acabar... El shopping, diu... Aquest cap de setmana anirem de shopping. Bueno... Quan pleguem, farem after work. Que ja veuràs tu que... Hem anat a un hotel que és pet-friendly. I així podia estar hores, Bé, on vaig a parar? Bé, doncs que no sé... És una societat...
2: Que tenim molta tonteria.
0: És una societat... És una societat... Fixeu-vos on ha arribat aquesta societat que utilitza totes aquestes paraules i enterra amb ciment excavadores. O sigui, perquè veieu una mica... Que veieu una
1: Hem
0: mica...
1: arribat al final.
0: Veieu una mica a on anem. I a el més... I tots sabem, o sospitem, que aquesta excavadora, com que va caure sense avisar... Bueno, l'excavadora no la podia avisar i el terra tampoc va avisar, o va avisar una mica, i per això no van haver desgràcies personals, per sort. L'excavadora aquesta, ningú va treure les claus del contacte. Per tant, pot ser que, posant el ciment, una part del ciment toqui el botó d'engegar i, de sobte, quan hi hagi tot el ciment posat, s'aixequi la part del que vindria a ser la grua i aparegui com si fos un triceratops, aparegui enmig del ciment, i llavors això produirà un efecte que serà molt bonic, que pot passar ara o pot passar d'aquí 3.000 anys. Tu imagina't, d'aquí 3.000 anys surt una grua, i a partir d'aquí les especulacions que hi poden haver. Per tant, el dress code de l'excavadora, espero que el senyor de l'excavadora pogués treure les mandonguilles del tàper que portava per dinar, perquè si no quedaran allà per la història, i d'aquí 3.000 anys, en un museu, hi haurà unes mandonguilles d'un senyor que, per sort, va ser-hi a temps de marxar.
2: No sé per on voleu continuar, si per els termes en anglès...
3: o crec per que, afortunadament, estaven dinant, o sigui que no hi ha risc de mandonguilla.
0: No.
3: Bueno. Sí, amb això estem tranquils i veig que tens molta confiança en les bateries, perquè d'aquí a 3.000 anys
2: encara s'engegui.
3: Ahir un company ens explicava al diari les bonances de barrejar ferros amb el ciment, perquè així el ciment agafa més consistència, de manera que, doncs mira, amb la grua dintre del ciment igual aconseguim que no es torni a fer un esboranc. Sobre el tema de les paraules en anglès, a mi em col·lapsa molt.
2: També tenim una edat, eh?
3: No, perquè estàs en reunions amb gent més gran que tu que percep de manera errònia que anar trufant el seu discurs d'aquest tipus de conceptes, doncs potser els fa més intel·ligents, però segur que els fa és menys eficients i menys pragmàtics, perquè la meitat de gent no sap què signifiquen.
0: No sé. Que a més, a vegades les utilitzen ara d'una manera random. O sigui, utilitzen les paraules però no en el seu terme adequat, i per tant encara és pitjor.
3: Jo hi ha una paraula que faig servir molt recurrentment per intentar lluitar contra tota aquesta tonteria de termes, de terminologia, que és d'escola de negocis, diguéssim, que és, perdoneu perquè és en castellà, que és catxarra. O sigui, quan em diuen s'ha de posar un widget, un no sé què, un no sé quant, jo sempre dic, la catxarra la posarem de tal manera. I llavors així trenquem una mica la dinàmica i tothom comença a saber de què parlen. Perquè si no, hi ha molts dies que jo no... No és que jo no sàpiga de què parlen, és que quan acaba la reunió hi ha molta gent que no sap de què li estaven parlant.
1: No cal anar al món de l'empresa, tot aquest món que esteu dient, perquè els que tenim fills o filles més o menys adolescents, una paraula que la meva filla em diu sovint és chill.
3: Sí.
1: Quan li dic alguna cosa que no li agrada, mira, i em perdona la vida i em diu chill, papa? I per tant també hem d'anar incorporant tot això, que molts cops li pregunto això
3: chill,
1: què vol dir.
3: Flow,
1: exacte, sí. I això és interessant. Jo vull dir una cosa, que anar a l'origen de tot el que ha dit el Liu, que és que jo tinc una croada contra el carrot cake, perquè jo crec que no és un cake. És a dir, pastís de pastanaga em sembla un oxímoron. És a dir, el qui es va inventar el pastís de pastanaga, que deve ser un pertorbat, pensar que es pot fer un pastís amb pastanaga, no? És com el pastís de carn. Per mi són coses molt complicades d'entendre. Quan portava el Liu la capseta aquesta embolicada, que no direm de la marca, he pensat, mira, potser és un cheesecake, no? He pensat, però no, era un carrot cake.
2: T'has fet il·lusions amb el cheesecake, sí. I has acabat amb una decepció del
1: sí.
2: carrot cake.
1: No em desagrada, però he pensat, el carrot cake dels nassos, no? Que està totalment per tot arreu, i que per mi és l'antipostres, no? Una mica com l'arròs amb llet. Són coses que no puc concebre com a postres. Però no, tenim aquí al davant i, evidentment, li farem els honors que toca.
0: Sí, tenim un ganivet i tot, vull dir...
2: No, escolta, el servei és... El servei és magnífic, perquè has portat ganivet i tot, vull dir, tot perfecte.
0: Sí, l'he tret de l'esquena d'un redactor que li ha clavat un company.
2: Som les prevacances i aquí la gent, escolta, es va apunyalant els uns als altres. Això ha passat a totes les empreses.
0: Sí, que ara posarem publicitat fins les 4 i procedirem a...
2: Ja arribarà la publicitat. Va, passa un minut d'un quart de 4, anem al primer tema. És amb el que hem començat a les dues al Catalunya Migdia, i és que avui el govern i els comuns han presentat tota una sèrie de mesures per tal d'ampliar el parc de vivenda protegida que hi haurà a Catalunya. Es podran reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, locals comercials que estan a peu de carrer. Volen implicar el sector privat en la creació d'uns 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. No s'haurà de canviar el planejament urbanístic. Serà en les noves àrees de creixement urbà si podrà augmentar un 20% el sostre edificable per destinar-lo a habitatge protegit. La consellera Paneque, per exemple, ha deixat clar que aquesta densificació, que és la paraula que ja vam sentir el president Illa fa algunes setmanes, ha de ser respectuosa amb l'entorn.
4: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
2: La nova llei també permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, és allò que s'anomena les remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdimissions de pisos, sempre que els resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. Les mesures es podran aplicar només en les zones de mercat tensionat i de forta demanda residencial. Tindran una durada temporal de 4 anys prorrogables i blindaran l'ús de residència habitual i permanent de tots aquests nous habitatges que es construeixin a partir d'ara, perquè els que es facin no es podran destinar a lloguer de temporada o a lloguer turístic. No sé què us semblen aquestes mesures.
1: A mi em sembla una mesura que no tindrà efectes pràctics, no? I una cosa que podríem fer és, d'aquí 4 anys, quan diuen que volen fer 20.000 habitatges nous, que això està molt bé, quants d'aquests habitatges nous en 4 anys seran el resultat de locals comercials, remuntes d'edificis o hotels? Perquè cap de les tres coses és fàcilment convertible en habitatges, i explicaré per què. Primera, un dels negocis més lucratius que hi ha a Catalunya avui és tenir un hotel. És un negoci que tothom que té un hotel li va molt bé. No puc imaginar cap hoteler, o molt pocs hotelers, que decideixin convertir un hotel en habitatge de protecció oficial. Si passa algú, doncs ja ho llegirem. Segona, les remuntes famoses, que és un tema recurrent habitualment en moltes ciutats de Catalunya, no es dona a terme perquè cal l'acord de tots els veïns de l'escala per pujar un o dos pisos en l'edifici. A banda de que hi ha molta gent que té, evidentment, l'àtic o el sobreàtic i té un terrat i no té cap ganes de que li converteixin el terrat en un habitatge protecció oficial, molta gent no vol tenir dos o tres pisos més per damunt del seu bloc amb pisos de protecció oficial o pisos de no protecció oficial, però la gent normalment no tendeix a voler més pisos al damunt. I els locals comercials, que també és una idea recurrent que hem llegit moltes vegades, o escoltat moltes vegades a la ràdio, és la típica idea que està molt bé i que no es du mai a la pràctica. Per què? Perquè els locals comercials molts cops no tenen cèdula, no es poden convertir en habitatges, no tenen ventilació, no tenen finestres. I, per tant, és una idea que pot estar bé sobre el paper, és una bona ocurrència en la línia infinita d'ocurrències sobre el tema de l'habitatge, però que jo només dic que si d'aquí un any, dos o tres, veiem d'aquestes tres categories quantes s'han convertit en pisos de protecció oficial, doncs veurem l'impacte real d'aquesta mesura.
3: Al marge de que necessites també que els ajuntaments s'impliquin en aquesta decisió.
1: I els privats.
3: Efectivament, però vull dir que els permisos i tota la tramitació ha de passar sempre per l'Ajuntament, malgrat diuen que no s'ha de modificar
2: el planejament urbanístic.
3: Cosa que sorprèn bastant. Totes les mesures que el govern ha anat impulsant per augmentar l'accés a la vivenda i augmentar la vivenda social, no depenen únicament del govern i, per tant, es troben amb tots aquests problemes. Va passar amb la cessió de solars dels ajuntaments per a la construcció de vivenda, i a partir d'ara passarà amb això. Vull dir, la previsió que es fa de crear 20.000 noves vivendes no és res més que una previsió. I el que s'ha de fer compatible és les necessitats, o intentar acompassar les necessitats de creació de vivenda amb les possibilitats després administratives i les voluntats dels ajuntaments, i com deia el Jaume, també en determinades actuacions, com el tema de les remuntes, efectivament també amb els veïns. I en qualsevol cas, a mi el que m'inquieta és l'accés de l'ús de la densificació de determinades zones que ja són denses, perquè si són zones ja regulades
2: i
3: tensionades, és perquè ja són denses de per si, que s'aposti per una densificació sense mirar que també s'ha de donar suport a través dels serveis públics en la mateixa zona. O sigui, pots densificar més una zona, però si no tens més escoles, més serveis de salut o més serveis socials, doncs el que acabaràs fent no és una millora de l'accés a la vivenda, sinó tot el contrari. I si no millores el sistema de transport públic, ja pots anar densificant, que la gent no es podrà moure.
0: Jo espero que funcioni la mesura, perquè hi ha un problema greu d'habitatge. El que passa que poso dos exemples que he viscut recentment i que tothom veu quan surt al carrer. Un és el tema dels locals. Quins negocis s'estan muntant a les ciutats? Empanades, cafeteries baixes de preu, que paguen uns sous mínims a la gent que hi treballa, ungles, i ara s'han posat de moda les cafeteries, les altres cafeteries, les cares, que un cafè val 2,20 euros.
2: D'especialitat.
0: Sí, que el nom és el millor que han trobat.
2: Cafè, o sigui, d'especialitat.
0: Un cop tens el nom, a partir d'aquí, o sigui, és com el dia que van trobar selfie. Ja està, ja ens podem fer fotos. Ja
1: van fer un brainstorming.
0: Sí, van fer un brainstorming. És que ara m'he vingut al cap. Mira, recordeu quan hi havia una entitat bancària que es deia Caixa Catalunya, que li van canviar el nom i es va dir Catalunya Caixa? Això va haver algú que va cobrar, i va cobrar molts diners. I no sóc jo, lamentablement. Sap un greu? Doncs amb el tema dels locals, a prop de casa hi havia una bodega que es van jubilar. Hi ha cada cop més gent per un tema d'edat que es va jubilant, i en el lloc on hi havia una sèrie llarguíssima de negocis molt diversos, doncs en aquest cas hi havia una bodega, va tancar i s'ha convertit en un habitatge. Té una sola finestra i la resta d'habitatge toca les parets dels veïns. Viure aquí crec que ha de ser bastant complicat, bàsicament, i la despesa de llum no ha de ser menor. No hi ha regeneració, no s'obren nous negocis, les botigues de roba estan tancant, acabarem veient que no existeixen les botigues de roba físiques al pas que anem. Els negocis no regeneren, per tant, la idea és bona, és a dir, aprofitem tot aquest parc que queda buit per fer-hi habitatge. El que no sé és si és un habitatge en condicions, i si a més diu que es pot partir, fem 50 metres quadrats, no sé jo, les cèl·lules d'habitabilitat com aniran. I després un altre exemple amb el tema dels lloguers. Conec una persona que tenia tot un espai que el dedicava a una cosa, ara ja no li dedica, i ara li ha quedat un espai grandiós que pot fer 2-3 pisos, però és molt gran. I diu, quan haig d'invertir en convertir això en 3 pisos? I quan podré posar jo el preu? Ara tothom dirà, ja està l'especulació. No, poso l'exemple de... Hi ha casos i casos. Si tu has d'invertir... Em va fer els números. Diu, jo ara hauria d'invertir, diu, com a mínim 200.000 euros per poder adequar tot això. Quan recuperaré jo aquests diners amb 3 habitatges? Quan els recuperaré? Em surt a compte? No, doncs el deixo buit. Ja està. Per tant, quan es fan les lleis, sí que hi ha grans tenidors, després hi ha petits tenidors, i hi ha gent doncs, que mira, sobreviu com pot, amb el pis de la iaia que li serveix per pagar-se la pensió. Doncs això és el que no preveu la llei. Per tant, jo espero que surti molt bé la llei, no m'allargo més, espero que la llei funcioni molt bé, però la realitat em temo que és la que és.
2: No us veus molt emocionats, amb les mesures? No veieu que...
3: No, és que el que ens porta la successió d'anuncis d'aquest tipus, no?, i d'iniciatives d'aquest tipus, són els dubtes, no?, perquè tampoc després les veiem físicament. Sí que s'han construït més vivenda pública, però, clar, entre el que es triga en aconseguir que aquests pisos estiguin a disposició de la ciutadania i el que es triga abans en gestionar aquesta normativa, però això és una proposició de llei que han entrat al Parlament, que tindrà el seu tràmit, i ja veurem, diguéssim, que...
2: Però és veritat que tu no pots construir d'avui per demà milers d'edificis, no, que és el que falta.
3: Clar, s'ha de començar d'alguna manera. D'alguna manera s'ha de començar.
2: Evidentment, no és una solució per la gent que ara té un problema amb l'habitatge. La gent que té ara un problema amb l'habitatge, no aquestes mesures, ni qualsevol altra que s'aprovi, no li donarà una solució fins aquí a uns anys, quan es construeixin tots aquests edificis que falten.
3: Però erraríem en no fer un enfocament integral, o sigui que amb la vivenda ha d'haver-hi els serveis, i també, si ens hi posem en això, que s'ha de començar d'alguna manera, el fet que aquestes mesures, com el de l'obligació de que sigui ús residencial, tingui un límit de 4 anys, d'aquí 4 anys ja veurem, doncs igual la gent diu, pues, jo no tinc pressa de fer
1: correcte
3: aquests 3 pisos que deia l'IU, dic, ja m'esperaré a veure què passa d'aquí 4 anys. Si no tens una necessitat, com deia, que tampoc no és una qüestió especulativa, sinó de posar 3 pisos en el mercat.
1: Jo crec que l'Òscar ha donat la clau en el tema de l'urgència de les solucions. És a dir, l'altre dia, si no m'equivoco, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya explicava, quan el govern va anunciar la rebaixa dels terminis a un mes, ell va dir, no, és que això no cal, perquè avui la llei diu que han de ser 3 mesos. I ens estan bé 3 mesos. Diu, però si estem a 8 o 9. No per passar en un Excel, passarà de 3 a 1, aquests 8 o 9 mesos passaran a 1. Després també et diuen algunes mesures que evidentment toquen al govern i no passaran, que és la rebaixa impositiva. No pot ser que el preu d'un habitatge, al final, al voltant d'una quarta part, són impostos de tots els diferents passos que es produeixen fins a la compra del teu habitatge. Això és una cosa que el govern pot començar a reduir, però no ho farà perquè toca l'agenda pública, però és una cosa que abaratiria el preu dels habitatges. L'altre és alliberar sol. Lligat amb l'alliberament del sol, és que deia l'Isabel, tu pots alliberar sol, no ho sé, al Penedès o a Osona o a molts llocs, però si no t'arriba el tren, la gent tampoc hi anirà. De fet, avui hi ha molts llocs que es poden construir, i per què el promotor privat no construeix res? Perquè tindrà allà una urbanització amb gent que no tindrà cap tipus d'accés de transport públic, i per tant tampoc li serveix. Per tant, el problema, jo estic d'acord, no hi ha una solució gens a curt termini, aquesta és la mala notícia, però és que jo crec que tampoc estan posant les bases per una solució ni a mig ni a llarg termini.
0: Mira, buscava... No, és que ràpid he buscat xifres, allò que es diu, vinga, xifres, de fa un any. A Catalunya hi ha 25.405 pisos buits en mans de grans tenidors. Grans tenidors de veritat, eh? Diu la Sareb, el denominat banc dolent, és el propietari de més immobles, etc. Bueno, hi ha 25.405 habitatges que consti fa un any oficialment que estan buits. Buits, que els té algú. I en aquest cas sí que són grans tenidors.
3: S'han comprat alguns, però, per exemple, a Girona, l'alcalde de Girona pot explicar perfectament que ell no aconsegueix que els pisos que té la Sareb en la seva ciutat passin al mercat.
0: I és el famós banc dolent, eh? És aquell que vam rescatar... Quan va ser?
2: Molts diners, no recordo.
0: 60.000 milions, potser?
3: És que el més dur és que aquests pisos són nostres.
0: I mai millor dit. És a dir, que està molt bé la llei, tornem-hi, no? Que està molt bé, però després la realitat és aquesta. Perquè, o sigui, hem de construir pisos, perfecte, sí, però és que n'hi ha, quants he dit? 60.000, no?
1: 25, has dit.
0: Perdó, 25, 60.000 eren els milions d'euros.
1: Però jo, aquests pisos no estan en condicions, no estan en bons llocs.
2: Sobretot en llocs molt complicats, clar, que la gent no vol.
1: Quan la gent diu això, la gent s'imagina 25.000 pisos per entrar a viure demà, que estan perfectes, però estan per reparada de la baix. I, per tant, molta gent tampoc els vol.
0: Però també serà més... No, la gent no els vol, però tu tens un problema d'habitatge o no? És a dir, si jo tinc un problema d'habitatge, em diuen, ara se n'ha d'anar a viure a Sant Fruitós del Mig...
1: Sí, però
2: si... Si des de Sant Fruitós del Mig pots arribar a la teva feina amb un transport que no t'impliqui 4 o 5 hores...
1: Exacte. I depèn...
0: Per tant, llavors, el titular és... Hi ha un problema d'habitatge segons com. O com va això? Bueno, per provocar, una mica.
1: És que la gent tampoc l'has de posar a viure on a tot convé. La gent té una vida, té una família, té una escola, té unes necessitats, i per tant els has de posar a lloc on hi hagi transport públic o alternatives. No pots dir, mira, és que vostè té un problema d'habitatge, viu a Terrassa, sí, mira, vostè anirà a viure a la Ràpita. Home, doncs potser no li va bé.
0: No, però hi ha llocs de treball que sí que t'obliguen a marxar. Però no, el tema, hi ha un problema, sí, hi ha 25.000 pisos buits. Qui els va construir allà? És a dir, algú els va construir allà, algú va donar... És a dir...
1: En el boom immobiliari.
0: Vale, doncs hi són, no?
1: Sí.
0: Què fem? Estirem? Esperem que caiguin, com el forat d'aquí de Montcada?
1: No, s'han de posar a disposició de qui ho necessita, però segurament s'han d'adequar, i segurament molts alcaldes no volen el paquet buit perquè diuen, bueno, jo aquí m'he de gastar milions en arreglar-los.
3: Ens volen amb una inversió de rehabilitació.
0: Però això no ho ha d'arreglar.
2: Ens deixa rehabilitats i
0: l'Ajuntament. Això no ho ha d'arreglar l'Ajuntament.
3: De totes maneres, en qualsevol cas, si aquests pisos estiguessin en unes zones que fossin atractives pel mercat...
2: D'alta demanda.
3: I de demanda, doncs segurament l'Ajuntament podria dir, doncs fem un esforç, no?, fas una inversió i els poses en el mercat, no?, per lloguer assequible o el que sigui. Però tampoc no estem en aquest escenari. Uh-huh. Recordeu que ahir es feien anys de les eleccions, però ens van passar l'última campanya de les eleccions generals. Cada dia hi havia un anunci sobre on hi hauria pisos nous. I van parlar fins i tot de terrenys del Ministeri de Defensa. Que van començar a especular si el Bruc el convertirien en pisos o no. D'això... algú se'n recorda? Vull dir que les promeses han anat evolucionant. El que té de bo el tema d'avui, l'acord entre els socialistes i els comuns, és que efectivament és una iniciativa legislativa que entrarà en el Parlament i allà veurem com es tramita, però efectivament no és una solució ni per demà ni per demà passat.
2: Passant dos minuts gairebé de 3:45, fem una pausa per la publicitat, així podem fer l'homenatge amb el Carrot Cake, tot i que al jove no li acaba de fer el pes, però podrem tastar-lo durant la publicitat. Res, una mica de publicitat i tornem de seguida.
5: Catalunya migdia.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
5: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'n fa tard.
5: A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
7: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
8: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
8: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Hi ha una cabra que acaba de parir.
10: Ara mateix.
8: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
9: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
8: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
5: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
11: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
12: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
5: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
8: Tot es pot parlar.
5: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
13: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
13: La llum.
5: Som 3K.
13: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
8: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Passen 4 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb Liu Fort, la Isabel García Pagant i Jaume Clotet. No t'amoïnis, Isabel, que no estava oberta al micro i, per tant, la Catalunya no ha sentit el teu comentari.
0: Però podem fer-lo públic, perquè...
2: Tot i que ara mateix Pagant està més vermella que un tomàquet, de l'atabalament que li ha agafat davant la possibilitat que el micròfon estigués obert, que tampoc no era una bestiesa.
3: Això dic que ho puc dir perfectament.
2: Perquè tenim... Expliquem a l'audiència que tenim les televisions engegades aquí a l'estudi. Hi ha el 3Cat Info a una banda, hi ha cadenes internacionals de notícies, i ha quedat aquí el Tour de França dels companys d'esports, i mirant el Tour de França, pagant...
3: I hem de dir que avui és una etapa fantàstica, perquè pugen l'Andoué, sí, que de fet és la d'avui i la demà, perquè pugen per l'altra banda, i hi ha un senyor que ha caigut, i jo he dit que de gran vull ser la doctora del Tour de França.
2: Però per què vols ser la doctora del Tour de França?
3: No, perquè em sembla els equilibris que fan per atendre els ciclistes mentre estan pedalejant em semblen meravellosos.
2: Ara que hem de decebre mig Catalunya Catalunya, que pensava que el comentari de la Pagan seria com molt més sucós i que tindria dos rombos, que diríem, però no, al final era tan senzill com això. Bé, aquest està sent un estiu carregat de desgràcies, podríem dir. Hem tingut molts incendis a Catalunya. De fet, continuem amb un risc molt alt del foc. Avui hi ha 161 municipis en perill extrem d'incendi forestal, tot i que el pic de l'onada de calor ja ha passat. Aquest matí s'ha declarat un incendi forestal, de fet, a la serra de Roques Codolles, al terme municipal de Farrera, al Pallars Sobirà. El foc afecta una zona molt remota i de difícil accés, sense cap habitatge amenaçat. Hi ha 8 mitjans aeris treballant-hi, però sembla que els bombers el podran estabilitzar i potser alguna pluja prevista per aquesta tarda també els pot ajudar. És tota la conca mediterrània, però, la que està patint els focs. A la Comunitat de Madrid i a Àvila cremen dos focs descontrolats. De fet, ara mateix ja s'han ajuntat les flames de dos incendis, eren tres, i ara ja només en són dos, perquè dos s'han fusionat. I a França hi ha més de 30 focs actius. Tant Espanya com França han demanat ajuda a la Unió Europea per fer front a l'emergència. En el cas de Madrid, de fet, el foc ja ha cremat més de 15.000 hectàrees, ha provocat que s'han confinat a casa o desallotjat 19.000 persones. Però, més enllà del foc, el govern espanyol és qui coordina l'emergència a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha declarat per primera vegada l'estat d'emergència nacional des de l'apagada que no passava. Aquesta petició de Díaz Ayuso ja té una derivada política. El delegat del govern a Madrid ha criticat Ayuso per no justificar prou bé l'activació d'aquest estat d'emergència nacional. També hi ha hagut retrets cap a Ayuso del ministre Òscar Puente, en aquest cas a les xarxes, és un habitual Puente a les xarxes, per haver demanat auxili a la Moncloa mentre diu aprima amb els diners que destina el serveis públics. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, ja els ha respost.
10: Y sobre todo, la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
2: És evident que Díaz Ayuso ha activat l'ajuda del govern central perquè no s'hi veia amb cor, perquè és veritat que la situació era molt complicada, perquè era una situació de, ja ho hem après aquest estiu dels bombers de Catalunya també, que diuen que el que, no, el que més els amoïna és la simultaneïtat de focs com el que hi havia a la Comunitat de Madrid. A més, dos d'ells molt, molt potents que s'han acabat unificant en un de sol. Però també és veritat que sempre hi ha aquest... aquesta acusació recurrent cap al govern de la Comunitat de Madrid d'aprimar els serveis públics i després, quan té un problema, doncs demanar l'ajuda de l'Estat.
3: Bueno, coincideixen aquests incendis també amb una situació d'aturada de determinats equips de bombers, i el que sorprèn és com gestiona el PP aquest tipus de crisis. No? L'estiu passat van tenir crisis amb incendis a altres comunitats, i aquest estiu el que a mi em sorprèn és que es demani l'activació de l'emergència, de la situació d'emergència, amb unes declaracions públiques o amb un tuit, i enviant una carta en comptes d'agafar un telèfon i trucar a qui sigui, al Ministeri, al ministre de l'Interior o qui sigui, per gestionar-ho. La sensació és que la presidenta de la Comunitat de Madrid, al final, el que no vol és enganxar-se als dits amb una gestió que serà un fracàs dels incendis, perquè els mateixos tècnics ja estan dient que els focs en aquest moment ja són inapagables, que l'objectiu és salvar vides. Hem vist imatges aquesta nit passada de Guàrdia Civil i voluntaris traient a gent de les seves cases i pujant-los en autobusos, que són imatges que no acostumem a veure, de haver d'organitzar una evacuació tan extrema, i si els tècnics mateixos ja t'estan dient que això no és apagable i estan fent crides al temps, o sigui, a veure si demà baixa la temperatura i acaba plovent una mica per poder atacar-los, doncs el que fa Isabel Díaz Ayuso és rentar-se les mans i llavors criticar si aquí l'acusa de primar els serveis públics i de reduir la despesa en aquests serveis d'extinció de focs.
1: Jo penso que és un cas que només podria acabar d'aquesta manera. És a dir, ho hem vist, per exemple, a València amb la Dana. És a dir, si el problema és que la picabralla política existirà igualment. Si demanes ajuda al govern espanyol és perquè l'estàs demanant, si no la demanes és perquè no l'estàs demanant, i és un circuit intern que es retroalimenta entre el PP de Madrid i el govern espanyol, no d'ara, sinó des de fa anys i panys, no? Per tant, jo crec que a tots dos es pensen que els hi convé aquesta picabralla, i segurament aquesta picabralla té efectes electorals per cadascun d'ells, però fer-ho en un context com el que estem vivint i que descrivia l'Isabel, amb incendis gravíssims, amb la destrucció de cases, amb focs incontrolables, que, si no m'equivoco, és el més gran de la història de la Comunitat de Madrid, crec. I, per tant, aprofitar aquest qualsevol moment per anar a la guerra política entre tots dos, especialment entre el ministre Puente, que es caracteritza per dir les coses pel broc gros, i la presidenta de Madrid, que té el mateix sentit, a vegades institucional, tendent a zero, doncs és una cosa que no és gens edificant per la població, per la gent que està treballant sobre el terreny, els bombers, els voluntaris, i per tant no crec que els ajudi en res, perquè no tot s'hi val, i menys quan la situació és dramàtica com ara.
0: A veure, mandra i avorriment, i a més, desmoralitzar... O sigui, aquestes coses a mi em deixen... Fer partidisme polític de tot, està permanentment... És a dir, el polític, com a concepte, és algú que... L'hem posat entre tots que ens solucioni problemes. Ara ja està fent el cunyat. No, és que va així. O sigui, un polític ha de solucionar les coses que passen, no provocar-les. O sigui, Díaz Ayuso té la virtut, i el ministre Puente, són gent que tenen la virtut d'allà on apareixen ells, hi ha conflicte. Escolti, doncs és possible que hi hagi bastanta gent que s'hagi quedat sense casa, o que se li ha cremat els seus terrenys, els arbres on ha viscut tota la seva vida. Pot ser que hi hagin, tant de bo no, que hi hagin conseqüències personals. Milers de persones, o centenars de persones, treballant hores i hores i fent un esforç per poder apagar aquests incendis, recursos públics que s'estan dedicant a això. Doncs, escolti, callin, almenys mentre hi ha l'incendi, callin. O sigui, se'n van a casa, tanquen la persiana, tanquen amb clau la porta, llencen la clau i callen durant els 3 dies o quan duri l'incendi. I quan acabi l'incendi tornen a fer aquesta cosa del putxino i de "oye, es que este me ha dicho, no, es que no". És absolutament avorrit, és desmoralitzant i desacredita absolutament la feina de molta gent. Callin, o sigui, la història és senzillament aquesta. No diguin res. No, s'ha notat, no?, que és una cosa que...
3: No, però aquí sempre sí. No, o sigui, aquí sempre hem dit que la batalla política ha d'arribar quan el foc s'hagi apagat, no? Sempre, històricament, ho hem... Ni que sigui per respecte a la feina que fan els bombers. I, afortunadament, tenim aquí, a Catalunya tenim uns dispositius de protecció civil, de bombers, que deuen ser dels millors del món, si més no, o com a mínim van per tot el món ensenyant quines són les seves tècniques, que comuniquen molt millor que els polítics i, per tant, els fem molt més cas del que fan els polítics. O sigui, ens interessa molt més què és el que ens ha de dir el senyor Borrell dels bombers que no la senyora consellera.
0: Evidentment.
3: Llavors, arribat a aquest punt, quan trasllades aquesta dinàmica a la Comunitat de Madrid, i anava a dir a moltes de les comunitats del governades pel PP, però especialment a la Comunitat de Madrid, al final aquest soroll polític el que paga són les necessitats que tenen les persones que es dediquen a apagar el foc. I si les necessitats són haver de demanar una situació d'emergència perquè així poder reclamar ajuda aèria per l'extinció dels focs a la Unió Europea, doncs l'important és que arribin aquests mitjans, no que la senyora Ayuso s'estigui dient amb el ministre Puente mamarracho, que no sé si té una terminologia anglesa o anglosaxona,
0: sí,
3: per afegir al nostre llenguatge.
0: No, però fixa,
3: però mentre estem amb el mamarracho, no estem amb com s'estan cremant cases, que abans comentàvem abans d'entrar, que si s'haguessin cremat a Catalunya tantes cases com s'han cremat en les últimes hores en aquestes urbanitzacions, amb aquests tres focs, tindríem a la consellera o a qui sigui penjant del pal major de la plaça. Però, escolta, no passa res, perquè el que es tracta a Madrid és de cridar molt i de cridar més que l'altre, en comptes de dedicar-te a atendre les persones que en aquell moment poden perdre les seves vivendes.
0: Per això que diu l'Isabel, és que aquí, ja m'entendreu l'expressió, ens estem mal acostumant a que quan sabem que hi ha un incendi, al cap de poca estona apareix un bomber, que sí que apareixen els polítics al costat, però fan estrictament l'explicació. No comencen a dir coses estranyes, no comencen que si mamarratxo i no sé què, perquè mentre ens quedem amb el mamarratxo no estem per l'incendi. I surt una persona que ho explica, però és que a la vegada, al cap de poques hores, ens diuen, mira, l'incendi ja s'ha estabilitzat, que són aquestes paraules que hem anat aprenent. I tenim, en aquest moment, crec que, com a societat, els catalans, com a societat, tenim una confiança absolutament brutal en els bombers i en la feina que fan. Per què? Perquè fa molts anys que s'hi dediquen, hi ha gent molt competent al front, saben el que han de fer, ho fan. I fixa't que és allò de, no, primer estabilitzarem, no sé què. Després perimetrem. Són totes les paraules que...
3: Fins i tot per les males notícies, perquè no fa gaire, quan van dir que no podien garantir la seguretat...
2: No podien defensar les cases.
3: Que no podien defensar les cases, ningú va criticar i per què no van i defensen les cases.
0: Però perquè normalment surten, ho expliquen i i ho entens, i et donen una raó. No es dediquen a perdre el temps i a fer perdre el temps dient coses molt estranyes. I insisteixo en això, és que ens estem mal acostumant en positiu, perquè confiem absolutament, i quan et parlen de no, incendis de sisena generació, doncs ja sabem que ja estan treballant perquè això no passi, i sabem que hi ha un pla, perquè ho ha explicat els propis bombers, hi ha un pla que s'ha parlat amb el govern per començar a aïllar segons quines zones de Catalunya, perquè si el foc passés, doncs que el foc no passi, etcètera, etcètera. Vull dir que s'estan fent coses.
1: I també per una raó. Jo tinc la percepció que els bombers catalans se saben recolzats no només pel govern, sinó per tots els partits i pel Parlament i per la societat. És a dir, també aquí ho veuríem diferent si portéssim anys i panys amb aquesta agressivitat ambiental que hi ha a la política de Madrid. És a dir, si els incendis últims de les Gavarres sortís el cap de l'oposició de Catalunya dient que la consellera és una mamarratxa i des del govern se'ls digués que ells són uns mamarratxos, home, la gent també començaria a dubtar de les coses. I, per tant, abans del Liu parlava dels polítics són persones que ens han d'arreglar els problemes. I és així. I crec que hi ha, i s'ha de posar en valor, que la política catalana, que evidentment té els seus estirabots i té els seus moments més desagradables, està anys llum de la política de Madrid. Els periodistes que segueixen el Congrés de Diputats diuen que allà a vegades ni se sent el que està parlant a la tribuna del guirigall i de xivarri que hi ha de diputats cridant, insultant i picant. I al Parlament de Catalunya això no passa, ni crec que passarà en els propers temps, no? Per tant, no, hi ha una certa contaminació a vegades, però crec que aquí tenim un clima polític una mica més sanejat.
2: Passen 2:45 i ara un tema que de tant en tant apareix, però aquest any ha aparegut amb més virulència. D'aquí a 21 dies arribarà a Barcelona el temps de la Festa Major de la Vila de Gràcia, del 14 al 21 del mes d'agost. Ja escalfa motors, doncs, amb una polèmica, la de les queixes d'alguns veïns pel soroll. Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers, de moment, han rebut peticions per tal que anul·lin les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen els veïns. Com tot, hi ha qui ho veu negre i hi ha qui ho veu blanc. Hi ha veïns que protesten per tot el que han de suportar aquests dies de Festa Major i n'hi ha d'altres que, en canvi, ho defensen. Tindre 3 en declaracions a BTV.
14: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
15: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
16: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
2: Aquests 3 en contra. En canvi, 2 més que diuen que la Festa Major de Gràcia sempre ha estat així i que són uns dies molt concrets, no és tot l'any.
17: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
18: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
2: Des de l'Ajuntament, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte de Gràcia, Laia Bonet, ha reivindicat la festa de la Vila de Gràcia.
19: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
2: Saludem Lina López, que és la presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Lina, bona tarda.
20: Bona tarda.
2: Què us sembla aquesta polèmica?
20: És una polèmica que ja portem anys, però que des de fa molts anys també la Fundació Festa Major de Gràcia ha intentat, juntament amb les comissions i amb districte, d'harmonitzar tot allò. Per això, una de les reflexions que es va fer el 2022 era això, la massificació i el fet de la festa com tradició de la cultura popular catalana. I dins d'aquesta reflexió també es van fer o es van prendre mesures que en el cas de la nit tranquil·la o el canvi del lliurament de premis han estat pensades justament per això, per harmonitzar la Festa Major de Gràcia.
2: Hi ha alguna manera de controlar la massificació o els actes vandàlics? Perquè ara sentíem un d'aquests veïns que estava en contra dels sorolls que deia, no, sí, es marca una hora de final, però clar, s'acaben els actes, però la gent es queda, clar, però no es pot fer fora la gent del carrer.
20: No, el carrer és un espai públic, nosaltres no podem controlar l'espai públic, és a dir, és una realitat que nosaltres tenim uns horaris marcats i que a partir d'aquesta hora ja la gent suposadament hauria de marxar a casa, però això no passa moltes vegades. Encara que tenim també una mesura de sortida del barri té, hi ha un pla de seguretat que el que fa és acompanyar la gent en una hora determinada de la festa major perquè marxi a casa i encara i així hi ha gent que ocupa l'espai públic.
2: Teniu detectat si els queixen més els nouvinguts al barri que no els de tota la vida o entre les queixes és més transversal?
20: És transversal. És una realitat que el barri està canviant, que la Vila de Gràcia està canviant, i per això també tenim gent que és nouvinguda, que s'està plantejant el fet de que la Festa Major fa molt soroll. Però hi ha gent que és crítica també a la Festa Major i que porta molts anys al barri.
2: No us passa pel cap canviar la manera de fer les festes?
20: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
2: Us amoïna la massificació que pugui matar, entre cometes, la festa?
20: Això sempre ho hem dit, no? Que encara que l'any passat vam notar una baixada de visitants, encara continua visitant molta gent la Festa Major de Gràcia. Penseu que mai o en cap lloc a nivell mundial existeix una festa com aquesta, no? I jo crec que el més semblant és les festes de Sants i, evidentment, canvia l'espai públic durant una setmana, això genera molta curiositat.
2: Doncs és la Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Per cert, plegues després de 5 anys al capdavant de l'entitat.
20: Sí, realment acabava el mandat al març. Vam estendre una mica més perquè havíem d'acabar coses que teníem plantejades, com el comitè que tenia plantejat per poder fer aquest mandat, i una de les coses era un protocol de convivència entre comissions, i aleshores hem endarrerit uns mesos realment la presidència.
2: Molt bé, doncs escolta'm, que vagi bé l'última edició sota la teva presidència i que no plogui, perquè clar, amb aquesta calorada d'aquests dies que no arribin les pluges al mes d'agost. Sí.
20: Bueno, sempre per Festa Major plou, però espero que aquest any només sigui un dia, perquè si no patirem festes i festeres.
2: Clar, doncs ja firmem un dia. Lina López, presidenta de la Fundació de la Festa Major de Gràcia, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
20: Gràcies a vosaltres.
2: És una polèmica que és veritat que es repeteix últimament, aquest any potser amb una mica més de virulència, amb aquesta petició a 6 carrers concrets de veïns demanant-los que anul·lin les activitats de nit. Hi ha, és veritat, també mesures que s'han pres en els últims anys, com per exemple hi ha una nit que en diuen la nit tranquil·la en què no hi ha activitats de nit, i també s'han marcat uns horaris i s'intenta fer que sigui més fàcil conviure amb les festes, però és inevitable que si treballes en un barri com el de Gràcia, amb carrers estrets, en què el xivarri és habitual, ja fins i tot fora de les dates de les festes, si a més hi ha concerts, hi ha una gentada de por en aquells carrers, es fa difícil controlar-ho.
0: Sí, sí, fora les festes majors i a presó tota la gent que organitza les festes majors, fora els campanars i les campanes, que és el típic de Can Fanga que arriba a un lloc que hi ha un campanar i diu que pari les campanes, i van i li fan cas. En alguns casos inclús li han fet cas. També matem tots els animals que hi ha a les granges, no fos cas que algun és a prop amb un resort i sentís una gallina saludant a la nit, que saluda amb la puteta i fora tot. I asfaltem el país, i així hi haurà una sèrie de gent que serà molt feliç, i disculpin a tota aquesta gent que la resta de la societat els molestem, disculpin, no tornarà a passar.
3: Jo estic pensant que igual els que es queixen del soroll a la nit són els que em molesten a mi al matí quan surten a córrer en aquestes curses fantàstiques que em col·lapsen el cap de setmana a casa. No? O sigui que bueno, igual també són provoquen algun tipus de molèstia a la resta que ells no són conscients.
0: Això se'n diu la societat i es tracta de conviure.
3: Efectivament.
0: Hi ha gent que vol conviure amb si mateix.
3: Em sembla que en les festes de Gràcia no són una cosa nova, com tampoc no són els campanars, tal com deia el Liu. Que el barri, els carrers del barri són igual d'estrets ara que fa uns segles.
2: És veritat que hi ha més gent.
3: Sí, però és que hi ha més gent arreu. Però hi ha més gent arreu.
2: Això és veritat, sí.
3: Vull dir, la gent que viu als voltants de la Sagrada Família, doncs també doncs, que xapin la Sagrada Família o que la tirin avall. Clar, és, bueno, estem.
2: Bueno. Que... Jo idees, eh?
0: Jo he vist davant d'una escola que la van ampliant i cada cop hi ha més nens. Bueno.
1: Això s'acabarà aviat, també. No
0: I què faig? Vull dir,
3: no,
0: clar...
3: Una altra cosa és que es prenguin mesures per intentar que sigui més digerible tot, no? I jo crec que el repte és aquest. No és eliminar unes festes o esborrar-les o col·locar-les al carrer de dalt, perquè és que llavors diuen, ah, clar, és que com que la festa la fan al carrer de dalt, la gent que vol passar, passa pel meu carrer. I també els hi molestarà, no?
1: Jo crec que la gent de tota la vida, de l'època, diguem, de les Tresines, de Gràcia, que feien la festa al nivell adequat de gent, té una mica de dret a queixar-se de que la cosa, evidentment, ha sortit de mare. Ara, un nou vingut que, o un expat que se'n va a viure a Gràcia i es queixa, doncs el problema és seu. Vull dir, ha anat a un lloc on hi ha una festa major, que és segurament la més important de Barcelona, que genera molta, molta gent. I puc posar un exemple personal. Fa uns quants anys vam recuperar la casa del meu avi a Gerri de la Sal. Jo, a la festa major, no hi vaig mai, perquè just davant de casa meva foten l'embalat. Són dos o tres dies, no més, de festa a la nit fins a la matinada i no es pot dormir. Llavors, a mi no se'm passaria pel cap, com deia Liofon, de demanar a l'Ajuntament, escolta, a mi m'està molestant, no?, les poques nits que hi vaig, i sisplau, tanquin la festa o que acabi a la una de la nit, no? És així. Estava abans que jo ja hi arribés, no? I, per tant, és així. Llavors, una setmana a l'any hi ha una festa major a Gràcia, doncs és una setmana conflictiva per la convivència. També et dic una cosa, hi ha una ordenança del civisme en aquesta ciutat. O sigui, no cal que... O sigui, segur que cal, però segurament, encara que la comissió de festes no facin mesures, hi ha unes normes. No es pot cridar de nit, no es pot veure al carrer, no es pot orinar. Hi ha una sèrie de coses que l'Ajuntament ja hauria de vetllar perquè es compleixin. Per tant, quan s'acaben les activitats, la gent se n'ha d'anar. Ha de sortir dels carrers, evidentment, al seu ritme, però l'espai públic s'ha de desallotjar. Per tant, mesures se'n poden prendre.
2: Perquè no et sentis tan sol, no dir el nom, perquè no li he demanat permís, però una il·lustre periodista d'aquesta casa, que ara està jubilada i que és gracienca de tota la vida, sempre demanava les vacances fora de l'estiu perquè li anava més bé, excepte la setmana de les Festes de Gràcia, en què deia, jo no tinc cap problema, òbviament les festes s'han de fer, però a mi no em permeten anar a treballar a l'horari que tinc, per tant, jo m'agafo un lloc, me'n vaig fora i no visc a Gràcia aquella setmana, perquè és incompatible amb el fet d'anar a treballar i, per tant, és habitual.
3: Perdó, també evolucionem personalment, diguéssim,
2: sí,
3: i cada vegada hi ha més estris que et permeten aïllar-te del soroll que hi ha fora.
0: No, com que és l'últim dia, us explico una anècdota personal. Jo, durant una època...
3: No penso tornar, no?
0: No penso tornar mai més, efectivament.
2: Ja ho he dit tres vegades. Com que és l'últim dia, Escolta'm, t'estàs acomiadant tu mateix en directe.
0: Vivia en un poble que jo treballava en un lloc que acabava molt tard de treballar, molt tard, i llavors quan a sobre m'anava a sopar, vull dir, m'anava a dormir molt tard. I a les 6 del matí muntaven un cop a la setmana al mercat. Allò que se'n deia el mercadillo. I just tenia sota un senyor que a les 6 del matí començava a dir que se va el nene, que se va el nene, que venia melons. I jo sabia que els divendres, que era quan hi havia el mercat, no dormia perquè el se va el nene, a les 6 del matí ja se n'anava el nene, però el nene no se n'anava fins a les 3 de la tarda. I ja li comprava els melons, per cert, que eren molt bons. I què hagués hagut d'anar? Anar a l'Ajuntament i dir, escolti, treguin-me al mercat perquè, pobre de mi, no puc dormir perquè... No, eh que no?
1: L'exemple que posava l'Òscar d'aquesta persona que viu a Gràcia i se'n va és com, i no vull obrir un meló un minut al final del programa, però la gent que té animals de companyia arriba a Sant Joan i pots fer dues coses, o dones al teu animal unes pastilles perquè es quedi estabornit, o te'n vas. Però ja hem vist aquest any, i cada vegada ho veurem més, de gent que diu, sisplau, que estirin petardos silenciosos i tota mena de coses trambòtiques. Sí. La festa de Sant Joan es fa des de temps immemorials, tens un gos, doncs, o te'n vas a un resort, que deia el Liofon, pet-friendly,
0: sí.
1: o no ho sé, però vull dir, demanar que deixin de tirar petardos als carrers perquè tu tens un animal, doncs és al revés.
2: No m'obris el meló, efectivament, que queda un minut per arribar a les 4. Ho deixarem aquí. Isabel García Pagant i Ufon, Jaume Clotet, gràcies a tots tres.
0: Bon estiu.
3: A vosaltres, bon estiu.
0: L'últim dia direm que se va el nene.
2: Que se va el nene, exacte. El nene se'n va, ja t'ho dic jo. Queda un minut per arribar a les 4 del que és l'última edició, podríem dir que... en homenatge a Iu Forn, extended version del Catalunya Migdia, que és la versió de les dues hores. Dilluns n'hi haurà de Catalunya Migdia a partir de les dues, però només la part informativa, no hi haurà tertúlia, fins al 31 d'agost, quan tornarem amb una nova temporada de Catalunya Ràdio. Gràcies als oients que ens han acompanyat aquesta temporada. Esperem retrobar-vos a partir del 31 d'agost. Bones vacances, tots aquells que les feu, en el moment que les feu. Nosaltres, insistim, els serveis informatius de Catalunya Ràdio seguiran informant cada dia a partir de les dues, i el Catalunya Migdia llarg, de dues hores, amb tertúlia, torna el 31 d'agost. Fins llavors, bon estiu a tothom.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

0: Six stays on.
1: The music stays on. Doncs sí, això de la ràdio és curiós perquè hi ha molta gent ara mateix que esteu a punt de sortir de festa o esteu sopant

coses que no són de la meva incumbència. Què tal? Soc en Jordi Casas posant house. Des del The House Sound of Chicago als anys 80 i presentant aquest programa el Jordi Casas House directament des dels 90s. Molt bé, què tal? Com ho portem? Esteu escoltant ara mateix, possiblement des d'un altaveu intel·ligent o bé des del podcast de Spotify, iVoox, Apple Podcast, o bé en línia, o bé el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és encara a hores d'ara no el DAB, però sí la FM. Salutacions, Ripollès, també a la Selva, Empordà, Girona Capital i el Gironès, Manlleu i l'Osona, també el Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana i tot el barcelonès, el Bages, l'Anoia, Lleida, la Terra Ferma, Terres de Ponent i també Terra de Cargols, i de molta calor l'estiu i molta boira. També saludem a

Garraf, també Cunit, a la Costa Daurada, aquell lloc preciós, al Baix Penedès, a la província de Tarragona. Doncs res, nois i noies, anem a començar el programa, com és habitual, amb promos, amb novetats i amb temes que possiblement mai heu escoltat dins l'àmbit de la música house. Molt bé, aquesta banda l'havíem posat no fa pas massa. Bé, no és una banda, no és la xaranga de...

seu segon així treball conegut. Una cançó que es diu Ball Up Top featuring Niff. Doncs vinga, anem a escoltar directament aquí a Jordi Casas House aquesta promo.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Pestucchi.

0: senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu a moc, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Paus.
1: Jordi Casas, Paus.

companys i companyes que m'escolteu des d'Ibiza i també des de Formentera. Eren Fendi, Crazy Pizza, Playwright, el Balearic Mix, donant pas a una cançó que va fer donar a conèixer el gran David Morales.

0: festes caos.
1: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin

Molt bé, aquesta cançó us pot recordar molt bé a la gent que a començaments dels 90 anava a la discoteca, per exemple, a l'Atlàntida, de veure el gran Martí el Boig. I res, una cançó que us pot recordar el French Kiss de Lil Louis. Bé, de fet, és una còpia. Una còpia no, una wannabe, no? Un wannabe. Daniel Steiger. Daniel, et diré una cosa. Perquè els DJs posin la teva música, que està molt ben feta, has de mirar que es pugui mesclar bé, eh? Que el DJ no la pifi, perquè aleshores, òbviament, aquesta cançó ja no la posa més.

de la música house, lo més nou. Això ens ho va passar ja fa temps, en exclusiva, quan no ho tenia ningú. Directament des d'Austràlia, Sergeant Slick. Un home que fa, doncs, temes agafant temes antics, com és el cas...

a l'àmbit del Italo Dance. I d'aquí a una cançó que és molt antiga. Molt antiga, de José Arroyo, o Joe Arroyo, millor dit. Perdona, Joe, que no t'arrolli massa. Amb un remix que han fet des de Nàpols, Nàpoli,

amb tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar.

seguir a Jordi Casas G a Instagram. Eren The Cute Guys des d'Itàlia amb Jubaba Hermano, donant pas ara mateix a The Movement, una cançó molt nova que ens han passat en format promo. Atenció a Chris Tuff.

Molt bé, ja teníem aquí a tota la policia. No, no, no, no. No diu Bombay en el bar, no. Diu Pumpkin Vibes. Eh? A vegades les coses s'entenen malament. Què tal? Com ho portem? Jordi Casas House, eren Dario Núñez, Alex Nau, Pumpkin Vibes. Donant pas a la segona reversió remix d'un tema que ja havíem posat fa temps aquí al programa. DJ Laura, això es diu Shine. Remix bestial des de Cool Place, amb una d'aquelles cançons que ens passa des de Malta, amb el remix d'Amrux i Lenny Ruckus.

0: Vinga, putrum, putrum, tota la santa nit. Quines ganes tinc que se m'acabin les piles del Sonotone.
1: No cal, avi, perquè...
2: Quina, avi!
1: No, no, no. Som a punt de marxar, eh?

sampler d'un tema de l'any 79 d'una noia que es diu Carrie Lucas i va ser tan potent que molta gent l'ha afegit doncs a les seves cançons. Salutacions, Jordi Casas. Fins aquí, Jordi Casas House. Who Can Dance? Des de Malta, Who? Carrie Lucas.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: Els incendis que cremen a Madrid i Àvila estan actius i descontrolats. Més de 55.000 persones han hagut de ser desallotjades o confinades per uns focs que a Madrid ja són els pitjors a la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc de l'incendi no afluixa i de cara a aquest cap de setmana s'incrementa. Segons les previsions d'agents rurals, demà tindrem 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error a la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels per les multes a Google i qualifica d'il·legal i immoral el comportament europeu. Les amenaces arriben després que Washington activés aquest divendres aranzels moderats als productes europeus. 3 setmanes després de l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet, a Barcelona, més de la meitat dels veïns afectats encara no han pogut tornar a casa. El govern preveu que la setmana vinent es puguin tornar a habitar 2 blocs més dels que es van haver de desallotjar. Uns versos de Carles Riba que Josep Vallverdú va triar pel seu comiat han dit avui adeu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet a Balaguer, a la capital de la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
2: El Barça està jugant des de les 8 al seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a l'Europa en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Precisament, el trofeu Joan Gamper es disputarà el dimecres 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. 5a victòria d'etapa per Tadej Pogacar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar l'eslovè en solitari a la 19a etapa en final a l'Alpe d'Huez. L'eslovè encara és més líder de la general amb més de 7 minuts sobre el seu màxim perseguidor. I tot això el dia que el Barça de bàsquet ha anunciat el seu 8è fitxatge. Es tracta de Tyrese Martin, estatunidenc de 27 anys. D'altra banda, també està molt encarada la incorporació de Tosané Buoman, ja que Torni Kishengelia marxarà a un altre equip a Euroliga.
0: Cap de setmana amb canvi de temps i baixada de temperatures. Demà farà menys calor, tret del Camp de Tarragona i l'Ebre, on podran pujar una mica amb mestral reescalfat. Matí amb sol i alguns núvols al nord-est i tarda amb xàfecs i tempestes localment fortes. Tramuntana a l'Empordà i terç a l'Ebre a primera i a última hora del dia.
1: 3Cat Info.
0: Passem poc més de 4 minuts de les 9 de la nit, us està parlant Jaume Brufau. Màxima preocupació pels incendis que cremen a Madrid i a Àvila. Les flames estan activades i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que ja són els pitjors de la història de la comunitat. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de sol. El Ministeri de l'Interior ha assumit el control de la situació i en declaracions a Televisió Espanyola el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha dit que confien que les pròximes hores la situació meteorològica els ajudi a les tasques d'extinció.
3: Esperemos que el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
0: En aquests moments, a la Comunitat de Madrid hi ha 45.000 veïns afectats entre confinats i evacuats. A Àvila en són 10.000 més. La superfície calcinada entre els dos focs supera les 20.000 hectàrees. I a França, la situació continua sent també molt complicada per una trentena d'incendis forestals actius en diversos punts del país. El més important és a prop de Bordeus, a la badia d'Arxazung, amb el Departament Atlàntic de la Gironda. Les flames han arrasat més de 14.000 hectàrees de bosc, una cinquantena de cases i un càmping. Ja són 110.000 les persones evacuades i les condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Galí.
4: Bona tarda. Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
5: Vam arribar dissabte passat, que havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins, i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
4: Al sud, el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
6: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
4: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: I a Catalunya, tot i que les temperatures comencen a normalitzar-se, el risc d'incendi no afluixa. De cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions que fan els agents rurals, demà tindrem 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de les temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialp, a la Ribera Salada, al Montsec d'Ares i al Montsec de Rúbies. I

0: ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, tres manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
1: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els tres membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de dos anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
2: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
1: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
3: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
1: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, avui el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval a l'Institut Català de Finances. Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals, i en total aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23%, i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
4: La mostra és vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats, ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. Una situació inèdita, segons ha qualificat Francesc Pedró, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra i amb experiència al comitè expert d'aquesta OCDE. N'ha parlat ara fa uns minuts al Catalunya Vespre d'aquesta emissora.
5: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular, en el pitjor sentit de la paraula.
0: Pedro creu que la majoria d'alumnes es van excloure de les proves pel motiu del poc domini de la llengua.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump amenaça ara a Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Segons el president nord-americà, Europa roba als Estats Units i té comportaments que considera il·legals i immorals. Per aquesta raó diu que li caurà una bona repassada. El president dels Estats Units ha arribat a afirmar: no som la guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump a una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
7: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
0: Ara, però, aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures aranzelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta a la gestió dels conflictes amb els socis europeus. I Israel ha iniciat una operació

0: militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de dos israelians i quatre palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat mesures com el desplegament extraordinari de l'exèrcit o l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, corresponsal Jordi Brescó.
1: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de dos israelians i quatre palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, 9:15. Àrea de servei. Trànsit i temps. Comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona nit.
3: Bona nit, Jaume. Començarem dient que s'acaba de reobrir la C-14, que estava tallada a Tàrrega en tots els sentits per les protestes del sector de la pagesia. Encara queda un puntet de retenció en aquesta zona, però vaja, ja l'acaben de reobrir. A banda d'això, a aquesta hora, queden punts de retenció a la P7, a Santa Margarida i els Monjos, fins a Banyeres del Penedès en sentit sud i també a Sils en sentit nord. En aquest punt hi ha un carril tallat per un accident. També hi ha retencions a la C32 a Cabrera de Mar en sentit nord, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar justament amb la C32, a la C65 a Llagostera cap a la Vall d'Aro i també a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
2: El temps.
0: Previsió a Gemma Puig.
4: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes. Igualment, però, hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomar, vent de sud que dispara la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Bossòst, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogor ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, prepirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte amb vent de mestral rescalfat pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge, el mateix passarà amb la tramuntana. Però sens dubte del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
0: La La setmana que ve i la següent podran tornar a casa seva els veïns de dos blocs desallotjats per l'esvoranc produït per les obres de l'L9 al barri del Putxet, a Barcelona. Un sinistre que va obligar a evacuar 8 edificis, de manera que, 3 setmanes després del sinistre, continuen fora de casa seva més de la meitat dels veïns afectats. Tot i això, amb la recuperació dels dos pròxims blocs, el govern calcula que els veïns del 60% dels habitatges desallotjats podran tornar a les seves cases. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
5: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles 54.
0: La setmana vinent continuaran els estudis tècnics per garantir l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
6: Tot ens fa pensar que el terreny que envolta l'illa està en perfectes condicions. Tot i així, una altra vegada més, per prudència, farem uns sondejos i uns assajos geofísics per comprovar que, efectivament, aquest terreny, que, repeteixo, tots els indicis diuen que hauria d'estar en condicions normals, es troben efectivament així.
0: Algunes de les persones afectades estan buscant assessorament legal per presentar una demanda conjunta. Aquest esvoranc es va produir el dia 7, ha afectat uns 300 veïns d'aquest barri del districte de Sarrià, Sant Gervasi. Presó provisional pel presumpte autor de l'agressió a ganivetades de la seva parella a la Canonja, al Tarragonès. El titular del jutjat primer de la secció de violència sobre la dona de Tarragona ha rebut avui el presumpte agressor, que té 14 antecedents policials. Finalment, se li ha imposat la presó provisional comunicada i sense fiança per una causa que investiga una tentativa d'homicidi. Els fets van passar dimecres quan l'agressor, que té 44 anys, hauria intentat matar la seva parella clavant-li diverses ganivetades.

0: Avui a Balaguer, els versos de Carles Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat en un acte multitudinari per dir l'últim adeu a un prolífic escriptor que ens deixava dimarts als 103 anys. Lleida, Júlia Albacar.
1: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
2: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò també treballar-se la posteritat.
1: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.

0: El baixista Marcus Miller homenatge Miles Davis al Palau de la Música de Barcelona i ho fa amb motiu del centenari del naixement del genial trompetista. Miller va treballar colze a colze amb ell durant la dècada dels 80. Ho seguim a Barcelona amb en Marc Ruiz.
1: El concert d'aquesta nit s'anomena We Want Miles, és a dir, Volem en Miles, que és el títol del primer disc en directe que va publicar el trompetista d'Illinois després de 5 anys sense pujar als escenaris. 3 dels músics d'aquell àlbum actuen aquesta nit al Palau. El baixista i clarinetista Marcus Miller, el saxofonista Bill Evans i el guitarrista Mike Stern. Miller va treballar al costat de Miles Davis des de 1980 i va compondre algunes de les peces principals d'àlbums com Tutu. El trompetista ja havia estat pioner de gairebé tot. El bebop, el cool jazz, el jazz modal, el jazz d'avantguarda, i als anys 80 hi afegia rock progressiu, electrònica, pop, i aprofundia en la fusió. Al concert d'aquesta nit, Marcus Miller recuperarà temes dels seus discos conjunts, com The Man with the Horn, We Want Miles, Amandla, dedicat a les cultures del sud de l'Àfrica, o Tutu, un homenatge, òbviament, a l'arcabisbe i activista sud-africà Desmond Tutu. Però també hi haurà lloc per als grans clàssics de la discografia de Miles Davis, Kind of Blue, un disc fonamental per entendre el jazz contemporani, i el futurista Bitches Brew.
0: I quan falten 21 dies perquè comenci la Festa Major de Gràcia, del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica, però les queixes d'alguns veïns pel soroll que hi ha aquells dies. Marta Vives.
2: Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Escoltem les queixes dels veïns que ha recollit BTV.
3: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, pero la gente no son va a casa.
4: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
5: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
2: Per la seva banda, la primera tinenta d'alcaldia i regidora del districte, Laia Bonet, ha defensat les festes de Gràcia i el patrimoni que representen per la ciutat.
6: És una festa oberta, és una festa inclusiva, és una festa pensada per tothom i és una festa que és justament la millor mostra de la identitat de la vila.
2: La presidenta de la Fundació Festes de Gràcia, Lina López, però ha admès a Catalunya Ràdio que s'ha de fer una reflexió.
7: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
2: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
8: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
9: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
8: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
9: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 9:45.
9: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
10: Bona nit, Jaume Brufau. Temps per als esports, 5 minuts per repassar-los. Aquí a la sintonia de 3Cat Info i encapçalats pel partit amistós que el Barça està jugant enfront de l'Europa, a la primera federació, equip de primera federació, l'Europa. El Barça, doncs, que disputa ja el seu primer partit de preparació en la seva fase de rodatge de la pretemporada, ho fa, però sense el gruix dels seus internacionals que van arribar a les últimes eliminatòries del Mundial. Un partit que es disputa des de les 8 a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i el que sabem és que no el disputa finalment el nou fitxatge, l'extrem alemany Karim Adeyemi, anunciat ahir oficialment com a nou jugador blaugrana i també presentat acte seguit. Barça-Europa, doncs, que és a la segona meitat. Quan s'acabi l'enfrontament en tindrem més detalls. Del Barça també expliquem que qui està a punt de sortir-ne en forma de cessió cap a l'Ajax és el porter Ter Stegen, un cop solucionat ja els serrells fiscals. Per cert, que d'altra banda s'ha confirmat que el trofeu Gamper jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival blaugrana serà l'Al Ahly egipci. I el Barça femení ha estat dia de renovacions, avui per partida doble, d'una banda la de Marta Torrejón, que continuarà un any més de blaugrana als seus 36 anys i arribarà, per tant, a les 14 temporades del primer equip. D'altra banda, també ha renovat la defensa Carla Julià, en el seu cas fins al 2030, i a més passarà a tenir fitxa ja del primer equip. A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, operació ja oficial. L'equip blanquiblau, recordem que juga demà el seu tercer amistós de la pretemporada, serà a la Ciutat Esportiva Dani Jarque contra el Sabadell. I precisament d'aquest enfrontament n'ha parlat el jugador dels Arlequinats en declaracions al Tot Costa, Albert Oriols Urri.
11: Home, sí, evidentment, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol a la primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
10: I precisament al Sabadell han fet oficial la incorporació d'un ex blanquiblau, d'un ex espanyol, com és el lateral Gonzalo Pipa Ávila, que firma per una temporada procedent del Ludogorets de Bulgària.
9: 3CAT Info.
10: Encara en futbol, en clau internacional, destaquem també que Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany de futbol en substitució de Julian Nagelsmann.
12: Wenn ihr euch daneben benehmt und meine Familie nicht in Ruhe lasst, bin ich weg.
13: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. També ho estic acceptant sabent com van tractar a Anglaterra el Thomas Tuchel. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
10: Recordem que Klopp, de 59 anys, va deixar la banqueta del Liverpool fa ara dues temporades. I a Lleida han clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè s'hi ha detectat un brot de legionel·la en el sistema d'aigua de l'equipament. El bacteri va ser detectat després de les revisions que ha fet l'Ajuntament en assumir-ne la gestió.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Encetem bloc poliesportiu parlant ara de ciclisme i del Tour de França. Amb la cinquena victòria d'etapa per a Tadej Pogačar, l'eslové de l'equip Emirates, que més li ha servit per refermar encara més el seu lideratge al capdavant de la general. Pogačar s'ha tornat a imposar en solitari al final al mític cim d'Alp d'Huez, ha atacat a 12 quilòmetres per a l'arribada, ha deixat enrere el grup de favorits i de mica en mica ha anat atrapant els ciclistes que hi havia escapats, els darrers Richard Carapaz i Lenny Martínez. Pogačar ha acabat aixecant els braços al cim mític.
14: I have good legs and there's not many guys.
13: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
10: En l'ascensió més, Pogačar ha batut el rècord de temps d'ascensió a l'Alp d'Huez, que datava de feia 31 anys. El va assolir l'anterior marca l'any 95, Marco Pantani. A la general, Pogačar, ja encara més líder, té 7 minuts de marge, una mica més respecte del segon, que és el belga de l'equip Red Bull, Remco Evenepoel. Demà, nova etapa d'alta muntanya amb ascensions a la Croix de Fel, Galibier, i al final, novament, a l'Alp d'Huez pel vessant de la Sarenne. En bàsquet, el Barça ha confirmat el seu 8è fitxatge. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que prové dels Brooklyn Nets de l'NBA. I a l'NBA, precisament, hem tingut ja definitivament nou equip per a LeBron James. Seran els Philadelphia 76ers. Per tant, LeBron James, que als 41 anys canvia d'equip i buscarà el seu cinquè anell de campió.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 9:45. A aquesta hora destaquem que els incendis a Madrid i Àvila estan actius i descontrolats, amb més de 55.000 persones que han hagut de ser desallotjades o confinades per uns focs que són ja els pitjors a la història de la comunitat. Ara els bombers eviten que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. Aquí el risc d'incendi no afluixa i aquest cap de setmana s'incrementa. Segons les previsions dels agents rurals, demà tindrem 195 municipis en 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. I des d'ara fins a arribar a les 10, per a bona part dels pròxims minuts, tenim a punt l'última entrega d'aquest curs polític de l'espai L'Hemicicle, el resum de la setmana parlamentària Marta Corbalán, que a més avui conversa uns minuts amb la portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella. I també farem atenció al fet que el govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permetent el canvi d'ús d'oficines, hotels, aparcaments en alçada, locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. David Ubac, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què destaques en esports, David?
2: Que el Barça està jugant des de les 8, el seu primer amistós de la pretemporada. S'enfronta a l'Europa en un duel que és a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper, i el que sabem és que d'entrada no el juga el nou fitxatge Karim Adeyemi, tot just presentat ahir.
1: Bonança meteorològica de cara a les pròximes hores, amb un cap de setmana en què les temperatures baixaran a bona part del país, però poden ser encara una mica més altes que les que hem tingut avui, cap a les comarques de l'Ebre, on tindran mestral reescalfat. Matí amb sol, alguns núvols al nord-est, tarda amb xàfecs, tempestes localment fortes, tramuntant a l'Empordà i certs a l'Ebre, a primera i a última hora del dia.
0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El Parlament ha acabat el curs polític amb deures fets, però també amb molts dependents que haurà d'entomar a partir del setembre després de les vacances d'estiu. La principal llei que s'ha aprovat aquest curs són els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa, que li permetran apuntalar la segona part de la legislatura. Una segona part de mandat en què el Parlament haurà de tramitar lleis rellevants per facilitar l'accés a l'habitatge, com la que prohibeix la compra especulativa d'immobles o la que permetrà incrementar l'oferta d'habitatge protegit. Avui entrevistarem la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Esther Capella. Benvinguts a l'Hemicicle. Després de 3 anys de pròrrogues, el Parlament ha aconseguit aprovar aquest mes de juliol uns nous pressupostos de la Generalitat. Són els primers de la legislatura i potser també els últims, perquè el 2027 i el 2028 són anys electorals i, per tant, no és l'escenari més idoni perquè els partits es posin a negociar. Els pressupostos s'han aprovat amb el suport d'Esquerra Republicana i els comuns, a banda del PSC, i donen oxigen al president Salvador Illa per afrontar els propers 2 anys de legislatura.
4: Amb aquest acord, Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat, i el futur de Catalunya ara ja no és una promesa, és un compromís. No? I el que toca fer ara, i el que ens comprometem a fer des del govern, és executar-lo, executar cada euro i executar cada política. No?
3: Esquerra i els comuns han actuat durant tot el curs com a socis clau de Salvador Illa. Han garantit amb els seus vots la majoria parlamentària necessària perquè el govern pogués tirar endavant les seves principals iniciatives. De cara a la segona part de la legislatura, els dos socis ja han advertit que seran exigents amb el govern perquè compleixi tots els acords pactats. Sentim la portaveu republicana Esther Capella i la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
5: Avui comença una nova etapa pel govern. El govern disposarà de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: President, el govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: L'habitatge continuarà sent una de les pedres angulars del pròxim curs polític. El Parlament té previst aprovar a l'octubre una proposició de llei impulsada pels comuns per prohibir la compra especulativa de pisos i evitar així que es faci negoci amb l'habitatge. També es tramitarà una altra llei pactada pel govern i els comuns per incrementar en uns 20.000 pisos addicionals l'oferta d'habitatge protegit a Catalunya. Es farà a partir de mesures excepcionals, com reconvertir oficines o hotels en immobles amb preus assequibles. Aquest curs polític, el Parlament ja va aprovar una altra llei clau, la que regula els lloguers de temporada i d'habitacions. La majoria de les lleis del pròxim curs també s'aprovaran amb el suport dels socis d'investidura si no hi ha un gir de guió. En canvi, la resta de partits de l'oposició tenen previst continuar marcant distàncies amb el govern del PSC. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, fa un balanç negatiu d'aquesta primera part de la legislatura.
7: Ni normalitat, ni estabilitat, ni tampoc bona gestió. En comptes de girar full, el president Illa ha girat el país cap per avall. Avui Catalunya està pitjor que fa dos anys. Òbviament, amb la complicitat d'Esquerra i dels comuns, aquesta és la realitat.
3: El Partit Popular de Catalunya també ha estat molt crític amb el govern. Juan Fernández n'és el secretari general.
8: Ha assumit les polítiques del nacionalisme, ha assumit les exigències d'Esquerra, ha entregat la política econòmica als comuns i ha convertit la Generalitat en una peça més de l'estratègia política del sanchisme.
3: De cara al curs que ve, el Parlament també té pendent aprovar lleis que fa mesos que estan en tramitació, com la de memòria democràtica, que obligarà a retirar la simbologia franquista de l'espai públic. El Parlament també haurà de posar fil a l'agulla per encarrilar la reforma del reglament de la cambra per sancionar els discursos d'odi. El PSC, Junts, Esquerra, els comuns i la CUP no volen que quedin impunes expressions com aquestes que fan servir Aliança Catalana o Vox per referir-se en aquest cas als republicans i als socialistes.
9: La primera formació política que ha obert les portes del Parlament al fonamentalisme i al misoginia islàmiques.
10: Gastarse el dinero en drogas y putas como han hecho los socialistas.
3: La represa del curs després de les vacances d'estiu també estarà marcada pels moviments dels tribunals espanyols en relació amb l'amnistia als líders de l'1 d'octubre. Si el Suprem acaba aplicant l'amnistia, els diputats de Junts, Carles Puigdemont i Lluís Puig, podrien tornar al Parlament i asseure's als seus escons, que ara estan ocupats per dos llaços grocs.
0: Té la paraula
11: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya.
3: Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. S'esperaven que els diferents tribunals espanyols no l'apliquessin directament?
11: Bé, ens esperàvem. Sempre penses que quan hi ha una sentència tan contundents, sense subordinades, tan clares, que les podem entendre, les entén tothom, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sempre penses que, efectivament, ara ja no tenen cap excusa per aplicar, doncs, la llei d'amnistia. Més si tenim en compte que algunes de les preguntes que es formulen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea venen directament formulades per aquests tribunals. Doncs decebedor, perquè també acaba sent el test de la qualitat democràtica de l'Estat espanyol i dels seus tribunals, que han demostrat o que han donat sobrades mostres de la seva incapacitat d'entendre que la sobirania rau en les càmeres parlamentàries i que han d'aplicar la llei i que no hi cap interpretacions com les que pretenen fer. I que, per tant, escolti'm, allò que va ser un conflicte polític que persisteix encara a dia d'avui, la manera de solucionar-lo era amb la política i no amb la repressió i la judicialització. I tornem a estar allà mateix. La repressió no és la solució a un conflicte polític i, per tant, el conflicte polític persisteix.
3: Carles Puigdemont ha denunciat Espanya davant la Comissió Europea per tenir paralitzada l'amnistia, tot i la sentència favorable de la Justícia Europea. Es plantegen seguir aquesta via des d'Esquerra?
11: Bé, crec que nosaltres tenim clara quina és la via. La via ja va ser la llei d'amnistia i, per tant, que nosaltres la vam picar pedra perquè arribés hi hagués la possibilitat i l'escenari per la llei d'amnistia. I, com dic moltes vegades, el camí dels tribunals, en aquest cas del Suprem, cada vegada és més estret, no té escapatòria d'aplicar la llei d'amnistia, igual que el Tribunal de Comptes, igual que l'Audiència Nacional. És un test, també, de qualitat democràtica a l'Estat espanyol, i ha quedat molt mal parat, i els tribunals espanyols, en el context europeu dels estats plenament democràtics, doncs queden molt malparats de la seva qualitat democràtica i, en definitiva, que deixin de fer el ridícul. Aquesta seria la meva sentència, que deixin de fer el ridícul, que deixin de castigar de forma, de la manera que ho han fet a ciutadans que haurien ja d'estar plenament lliures i en l'exercici ple dels seus drets i llibertats, que és el que han de fer els tribunals, també garantir els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
3: Ha dit que el Tribunal Suprem i els altres tribunals espanyols que han d'aplicar l'amnistia no tenen escapatòria i, per tant, que tard o d'hora l'hauran d'acabar aplicant, però ja hem vist el Tribunal de Comptes que ha utilitzat alguna maniobra per dilatar, obrint un període d'al·legacions. Temen que tot això es pugui anar endarrerint?
11: Bé, utilitzen el temps com a element també per a impedir l'aplicació d'una llei d'amnistia. Per cert, també els dos mesos per l'aplicació de la llei el tribunal ho torna a repetir i, en definitiva, juguen a la dilació. Ells que han de garantir, com deia, no, la plenitud de drets i llibertats del conjunt dels ciutadans, juguen a través del temps a impedir l'exercici ple dels drets i les llibertats dels ciutadans. Això algun dia també haurà de tenir conseqüències per a aquests tribunals. I faig un apunt. Tots els procediments judicials endegats i de la forma que es van engegar, tot el cost també que ha representat, algun dia algú també els haurà de demanar responsabilitats. El cost personal, però també el cost en l'erari públic d'esmerçar esforços ingents per fer prevaldre la seva manera d'entendre i voler el món, que en definitiva és contrària a un sistema democràtic, a un estat de dret i, per tant, també doncs, a les accions que es van dur a terme durant el procés i, per tant, també la votació de l'1 d'octubre, que res tenen a veure amb el que els tribunals van acabar jutjant i condemnant.
3: Una altra opció, per exemple, si els tribunals espanyols es neguen a aplicar l'amnistia, seria presentar una querella per prevaricació contra els jutges que no l'apliquen?
11: Primer una cosa i després ja en parlarem. En tot cas, la història sí que els jutjarà amb ells, ja els està jutjant. Quina vergonya doncs, haurien de sentir o han de sentir quan els tribunals europeus els esmenen la plana a diari. Ha passat durant tots aquests anys tribunals d'estats federals que ja els han fet posar vermells, però que després ja ha passat amb resolucions judicials europees que els hi hauria de fer vergonya, els hi ha de caure la cara de vergonya. No són homologables als tribunals de països amb llarga tradició democràtica.
3: D'aquí pocs dies, en concret el 8 d'agost, farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. Quin balanç en fa d'aquesta primera meitat de la legislatura?
11: Quin és el balanç? Home, doncs s'han d'aplicar. I aplicar vol dir que repetiran curs. Vol dir que han de tornar a estudiar perquè hi ha assignatures que no les passen. I no passen l'assignatura de l'ambició nacional que cal. I quan l'Esquerra Republicana parla d'ambició nacional, parla també de l'ambició social. Sense defensar el que és Catalunya i el que representa Catalunya, tenint models d'estat diferents, això ja ho ha repetit també el president Illa, fins a l'infinit. Molt bé, ell s'autodenomina federalista. Bé, doncs estem molt lluny també d'aquesta reivindicació necessària d'un president de la Generalitat que parla de federalisme. Els estats federals es planten allà on toque. per defensar el que li cal a la ciutadania del seu estat. En aquest sentit, nosaltres posem doncs, un suspens gruixudet, si se'm permet l'expressió, en el sentit de que els manca aquesta ambició, aquesta capacitat d'exigir a l'Estat.
3: Precisament aquesta setmana el govern ja ha activat la maquinària per poder fer els pressupostos de la Generalitat de l'any que ve, els del 2027. Esquerra està disposada a negociar uns comptes nous?
11: Primer que facin el que toque. He dit abans, que vagin, se'n vagin de vacances, que treballin, que preparin bé els escenaris, que facin tot allò que toque. Acabem de desplegar tot el que s'ha de desplegar i quan arribem a aquell riu veurem si hi ha un pont per passar-lo o no hi ha cap pont ni cap pedra per saltar.
3: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Té previst fer algun viatge aquest estiu?
11: Viatge a per Catalunya, no per més enllà. Fa molta calor, fa mandra, fan mandra als aeroports. Arribem molt cansats.
3: Practica algun esport?
11: Bé, camino, faig pilates, voldria fer més coses, però no em dona més de si al dia.
3: Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra se'n podria anar, per exemple, de vacances uns dies?
11: Ui, això de les vacances ja és més complicat. Pensava que em diria un dinar o un sopar.
3: I amb qui se n'aniria a dinar o a sopar?
11: El que tinc pendent, amb el Pellicer, que no hi ha manera, que el tinc enfadat. No sé per què, però en tot cas ho tenim pendent.
3: Té algun llibre que ens recomanaria per llegir aquestes vacances?
11: Pues, la darrera traducció al català de l'Odissea, que crec que me l'emportaré per llegir-lo.
3: Esther Capella, portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3Cat Info i bon estiu.
11: Molt bon estiu per tothom. Gràcies.
0: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle. Trescat Info. El temps.
1: Gemma Puig.
12: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, igualment, però hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomar, vent de sud que disparà la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Bossòst, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogor ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, prepirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte amb vent de mestral rescalfat pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge, el mateix passarà amb la tramuntana. Però sens dubte del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte, cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: És un dels moments avui a la tarda quan una cinquantena de tractors han tallat la C-14 a Tàrrega, a l'Urgell, amb Unió de Pagesos i altres entitats que protestaven contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. El tall ha durat unes 4 hores i els tractors s'han acabat retirant a les 9 de la nit. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. N'ha parlat Carol Eixut, d'Unió de Pagesos, en declaracions a 3Cat Info.
13: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la ZEPA, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
1: També exigeixen més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, sobretot conills, cabirols i senglars als conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
14: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
1: En tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge també per aquestes mateixes reivindicacions en aquest mateix tram de Tàrrega. Els governs i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció els pròxims 4 anys. La líder dels comuns, Jèssica Albiach, creu que els promotors privats ja no podran posar excuses.
15: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
1: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges, sempre que els habitatges resolguin també un mínim de 50 metres quadrats. Els habitatges que es construeixin en zones tensionades, després que s'aprovi la nova reglamentació, hauran de ser de residència habitual. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament per aprovar-la abans que s'acabi aquest any. L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. Ha estat un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora d'aquesta entitat.
16: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
1: L'operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987, una norma que es va eliminar l'any passat i que aquest any s'ha aprovat amb un protocol que regula aquests trasplantaments. La nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programa de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Sant Diumenge.
17: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
1: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan. I han detingut a Badajoz, a Extremadura. Un perillós fugitiu de la presó de Mas d'Enric, al tarragonès, acumulava més de 150 detencions i estava amagat en una finca familiar. Tarragona, Manel Sastre.
18: És un home que té un llarg historial de delictes greus, com ara agressió sexual, atemptat contra agents de l'autoritat, robatoris amb violència o maltractaments en l'àmbit familiar. Tenia 12 ordres judicials vigents. Es va escapar de la presó de Mas d'Enric a finals de febrer, quan no va tornar al centre després d'un permís penitenciari. Complia condemna des del 2018. Els Mossos van sospitar des d'un bon començament que l'home havia fugit cap a Extremadura, on té la família. En coordinació amb la Policia Nacional, els agents van acabar localitzant l'home en una finca de Villanueva de la Serena, on el van detenir a prop d'una gasolinera. S'hi va resistir i fins i tot va provocar lesions lleus a un dels agents.
19: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
0: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
19: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 3Cat Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 10.
0: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, Esports. 5 minuts per repassar-los aquí a la sintonia de 3Cat Info, que encapçalem per l'amistós que el Barça està jugant, el primer de la pretemporada blaugrana contra l'Europa, equip de la primera federació, i que ara encara ja, doncs, els últims instants, perquè ha arrencat a les 8 del vespre, tot i que això sí, en tenim pocs detalls perquè es disputa a porta tancada, no n'ha transcendit encara el marcador. Se sabrà quan acabi aquest enfrontament amistós de pretemporada entre Barça i Europa, que es disputa, com dèiem, a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Un duel que, això sí, no ha disputat finalment Karim Adeyemi, l'extrem alemany del Barça, recentment presentat ahir mateix, i que finalment, doncs, no l'ha jugat. Del Barça, amistosa banda, destaquem que qui és a punt de marxar de l'equip blaugrana cap a l'Àjax en forma de cessió és el porter Ter Stegen, un cop solucionats els serrells fiscals. Per cert, que d'altra banda, s'ha confirmat ja que el trofeu Joan Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival blaugrana serà l'Al Ahly egipci. I precisament encara el Barça, a l'equip femení, hem sabut avui dues renovacions. Una d'una de les jugadores de referència de l'equip, Marta Torrejón, que continuarà un any més de blaugrana als seus 36 anys i, per tant, arribarà ja a les 14 temporades del primer equip. L'altra és la de la defensa Carla Julià, que renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça passem a l'Espanyol per explicar que l'equip blanc i blau, Antonio Roca, marxa cedit al Mallorca de la segona divisió, en una operació ja que és oficial. L'Espanyol jugarà demà el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà també un duel català en el cas de l'Espanyol contra el Sabadell de la segona divisió a la ciutat esportiva de Nijarque, a porta oberta. Albert Urriols, jugador precisament del Sabadell, en declaracions al Tot Costa, ha parlat d'aquest duel preparatori de demà.
20: Home, sí, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol a la primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
2: Precisament, el Sabadell han fet oficial que el lateral Gonzalo Pipa Ávila, un ex blanc i blau, signa per Club Arlequinat ara. Ávila signa per una temporada i ve del Ludogorets de Bulgària. I en clau internacional, avui hem sabut que Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030, rellevant el càrrec Julian Nagelsmann, que va dirigir Alemanya en el darrer Mundial, on va caure als setzens de final.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Deixem el futbol i parlem de l'àmbit poliesportiu ara, començant pel ciclisme, i amb la victòria de Tadej Pogacar una més, la cinquena en aquesta edició del Tour de França. Ha tornat a guanyar en solitari avui al cim mític de l'Alt d'Huez, on ha batut, per cert, el rècord de l'ascensió que datava de feia 31 anys. L'havia marcat Marco Pantani l'any 1995. Pogacar ha atacat els primers quilòmetres de l'ascensió final a l'Alt d'Huez, quan quedaven aproximadament 12 quilòmetres per a l'arribada, i de mica en mica ha anat atrapant els diversos ciclistes que hi havia escapats per davant, els darrers, Lenny Martínez, que ha acabat segon, i Richard Carapaz, tercer. Pogacar, doncs, que ha tornat a donar un nou cop d'autoritat en aquest Tour i és més líder encara.
21: Tinc bones cames i no hi ha gaires nois que em puguin seguir, així que ho he intentat i he arribat al capdavant.
2: A la general, el que dèiem, Pogacar ara té més de 7 minuts, 7-11, respecte del segon, que és el belga de l'equip Red Bull, Remco Evenepoel, i gairebé 10 minuts respecte al tercer, el seu company d'equip a més a l'Emirates, el mexicà Isaac del Toro. Demà, a l'etapa, la vintena d'aquest Tour de França es tornarà a acabar a l'Alt d'Huez, des d'alta muntanya, amb dues ascensions de categoria especial abans, tot i que l'arribada a l'Alt d'Huez es produirà per el vessant de la Sareny i no pel tradicional d'avui.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Temps encara per afegir que en bàsquet el Barça ha comunicat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada. Es tracta de l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma fins al 2027, provinent dels Brooklyn Nets de l'NBA. I a l'NBA, precisament, LeBron James ja té nou equip. Seran els Philadelphia 76ers. L'alè de 41 anys, doncs, cooptarà el seu 5è anell de campió amb el que seria el seu quart equip diferent. LeBron James, a més, ha firmat per dues temporades amb els Sixers com a agent lliure. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina, amb 13 catalanes de 14 jugadores, s'ha classificat per la final de la Copa del Món en derrotar a Rússia a les semifinals a la tanda de penals.
0: 3CAT Info.

0: 20.000 hectàrees cremades i més de 65.000 persones confinades o evacuades. Aquest és el balanç provisional dels dos incendis que cremen a Madrid i Àvila, que continuen descontrolats. La principal prioritat dels bombers és evitar que els dos focs s'acabin unint. A França, mentrestant, un incendi descontrolat també ha obligat a evacuar més de 110.000 persones prop de Bordeus. Una setmana després de l'aval de la justícia europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Les últimes proves de PISA no serviran per avaluar l'evolució dels alumnes catalans. Un error, la mostra triada pel Departament d'Educació fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. Investiguen per què es van excloure de les proves tants alumnes amb necessitats educatives especials. El govern i els comuns pretenen impulsar l'habitatge protegit permetent el canvi d'ús d'oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Amb aquestes mesures volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys. Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la nova llei s'hauran de dedicar a residència habitual. Israel desplega una operació militar a gran escala a Cisjordània i aprova l'acceleració de la legislació dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret, tot plegat després d'un tiroteig en què han mort 4 palestins i 2 israelians. L'Hospital Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre 2 persones amb VIH. La intervenció amb un donant viu de ronyó ha estat possible gràcies al canvi recent de la normativa estatal. Aquesta fita amplia les opcions per les persones amb VIH que esperen un òrgan i pot contribuir a reduir les llistes d'espera. Uns versos de Carles Riba, que Josep Vallverdú va triar pel seu comiat, han dit adéu al prolífic escriptor en un acte multitudinari que s'ha fet aquest divendres a Balaguer, a la Noguera. Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i el seu llegat creixerà amb obres inèdites que va deixar gairebé enllestides.
1: Esports.
0: El Barça està jugant des de les 8 del seu primer partit de pretemporada. S'enfronta a l'Europa en una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Precisament, el trofeu Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost contra l'Al-Ahly egipci. 5a victòria d'etapa per Tadej Pogačar al Tour de França. Avui s'ha tornat a imposar en solitari a la 19a etapa en final a l'Alpe d'Huez. L'eslové encara més líder de la general. I el Barça de bàsquet encadena fitxatges. Ha fet oficial el de Tyrese Martin, la 8a incorporació de la temporada, i que signa per un curs. Es tracta d'un aler estadounidenc de 27 anys i que té experiència a l'NBA. I pel que fa el temps, cap de setmana de canvis, farà menys calor i tindrem més inestabilitat. Dissabte amb tramuntana i mestral als dos extrems. Matí de sol amb alguns núvols al nord-est i tarda amb ruixats i tempestes localment intenses al Pirineu i al nord-est, que de matinada poden arribar al litoral. Diumenge continuarà la inestabilitat.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 10, us acompanya fins a les 11, molt de gust, Xavier Palau. S'incrementa el risc d'incendi de cara a aquest cap de setmana. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de temperatures, el vent que bufarà als dos extrems del país fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i també el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es tancaran els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix, Muntanyes de Prades i els Ports. També seguiran amb accés restringit els parcs de Montmell-Marmellà i la Serra de Montsant. En total, no es podrà accedir, doncs, a 6 zones naturals. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, amb nivell molt alt de risc d'incendi, afectarà més de 200 municipis. Els bombers afrontaran durant tota la nit els treballs d'extinció de l'incendi forestal de la Serra de Roques Codolles, al municipi de Farrera, al Pallars Sobirà, ja sense el suport dels mitjans aeris, que a les 9 del vespre s'han hagut de retirar cap a les bases. El foc ja afecta unes 40 hectàrees i els serveis d'emergència confien que, si l'evolució continua com fins ara, es pugui estabilitzar durant la jornada de demà dissabte. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: Després que al migdia el foc hagi augmentat d'intensitat a l'arribar a la carena, les flames han anat perdent força durant la tarda i han avançat lentament. Tot i així, la complicada orografia de la zona, amb forts pendents i molta roca, obliga els bombers a mantenir un ampli dispositiu terrestre per evitar reactivacions durant la nit. I treballen una vintena de dotacions terrestres, entre les quals 8 camions. Diversos vehicles han pogut arribar fins a la part alta de la muntanya, mentre la resta dels efectius continuen obrint i consolidant línies manuals per intentar encerclar el perímetre i evitar que les flames avancin. L'incendi s'ha declarat aquest divendres al matí a la serra de Roques Codolles, en una zona molt remota i de difícil accés. Les causes encara s'estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten que podria haver estat provocat per la caiguda d'un llamp durant les tempestes, unes tempestes que podrien fer acte de presència aquesta matinada. De moment, el foc no amenaça cap nucli habitat.
0: I encara fer referència als incendis, màxima preocupació pels que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades i han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control de la situació. Després, Madrid Àngels Lafuente de declarar l'emergència.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està el risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Óscar Puente i la presidenta madrilenya

0: condicions del temps no afavoreixen les feines d'extinció. París, Isabel Galí.
1: Pel nord i pel sud, la ciutat balneari d'Arcachon està amenaçada i ha estat durant tot el divendres un lloc de pas dels evacuats de la península del Cap Ferrer, que han hagut de marxar per mar perquè la carretera estava tallada. Molts estiuejants, com la Laure i la seva família, que tornen cap a casa.
2: Vam arribar dissabte passat, havíem de passar 15 dies amb els fills i els seus cosins, i tothom està decebut per haver d'escurçar les vacances.
1: Al sud, el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe, és el que més preocupa. El prefecte de les Landes, Gilles Clavreul, ha fet evacuar tots els seus 18.000 habitants. Una cinquantena de cases no han resistit les flames, però 2.000 s'han pogut salvar.
3: Aquí la particularitat és que estem en zona urbana i no forestal. Evidentment, hi ha conseqüències i impacte ecològic, però aquí hi està havent conseqüències molt fortes per la població.
1: Aquesta zona de la costa de Bordeus ja va ser arrasada per les flames el 2022, però aquest doble incendi ja l'ha superat en hectàrees. A l'est de França, el departament del Var confien que les condicions meteorològiques ajudin a controlar avui un altre incendi que ja ha cremat més de 3.700 hectàrees. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat.
0: Trescat Info. 10 de la nit i 11 minuts, una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela, Laia Framis.
4: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
5: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
4: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
6: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
4: El Suprem finalment també amnistia 3 manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, aquest divendres el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
7: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya queda fora de l'informe PISA arran d'un error del Departament d'Educació en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens l'any passat. Tot plegat fa que els resultats no siguin comparables amb les edicions anteriors. La qüestió és que l'OCDE permet que els alumnes que tinguin alguna discapacitat física o psíquica o poc domini de la llengua no hagin de fer les proves. Ara bé, han de ser exempcions justificades cas per cas i puntuals si en tot aquest nombre d'alumnes no pot superar el 5%. A Catalunya, però, aquesta xifra es va enfilar fins al 23% i això fa que la mostra no sigui representativa. Sònia Fernández és la directora general de Currículum.
8: La mostra és vàlida, però no és representativa perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova PISA a nivell Catalunya.
0: El Departament d'Educació diu que investigarà l'origen d'aquest error i que crearà una comissió que coordinarà les proves i revisarà també les exempcions a partir d'ara. Una situació inèdita, segons la

0: qualificat Francesc Padró. És catedràtic de la UPF i amb experiència al comitè d'expert a l'OSDE. Ho ha dit el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: Jo, en tota la meva història de pràcticament 10 anys de treball a l'OCDE, no recordo que hagués passat mai. És una xifra realment espectacular en el pitjor sentit de la paraula.
0: Padró creu que la majoria d'alumnes es van excloure de les proves pel motiu de poc domini de la llengua.
2: El temps.
0: En punt 1:15, 3 que t'infobrim a l'àrea de servei habitual a aquesta hora, a punt la previsió meteorològica amb la crònica de la Gemma Puig.
3: Avui les temperatures han quedat un pèl més baixes, igualment, però hem arribat als 41 graus a Llimiana, 40 als Torms, 39 a Tàrrega, Montesquiu, Baldomà, vent de sud que dispara la temperatura a la Vall d'Aran, 39 a Busos, però sí que en conjunt ha quedat un pèl més baixa. La safogó ha sigut marcada altre cop a la façana litoral, amb algun ruixat, tempesta que hi ha hagut cap a la zona dels ports, prelitoral del Camp de Tarragona, i al vespre també cap al Pirineu, però Pirineu més occidental. Aquest cap de setmana notarem aquest canvi de temps i de temperatura. Farà menys calor, gairebé a tot arreu. Baixen les temperatures, es notarà cap a comarques interiors, cap a Ponent, dissabte les màximes com a molt 34-35 graus i diumenge 33 o 34. Només dissabte, amb vent de mestral rescalfat, pujarà la temperatura entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Un vent de mestral que bufarà tant dissabte i sobretot es reforçarà diumenge. El mateix passarà amb la tramuntana, però sens dubte del que haurem d'estar pendents són dels ruixats i les tempestes que poden ser localment intenses, acompanyats de calamarsa, de cops de vent. Venim de molts dies de calor i les tempestes podran descarregar amb força. El dissabte cap a les comarques del nord-est, Pirineu Oriental, comarques entre Barcelona i Girona, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i, per tant, molta precaució, i diumenge repetirien altre cop cap al nord-est.
2: Tresca Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a Trescat Info. Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de Trescat Info.
0: Ara, passant 2:15, el govern i els comuns impulsen una llei per reconvertir en habitatge protegit oficines, hotels, aparcaments en alçada i locals comercials a peu de carrer. Són mesures excepcionals que es podran aplicar temporalment en zones residencials tensionades i amb les quals volen incentivar el sector privat a crear fins a 20.000 habitatges de protecció en els pròxims 4 anys, Rafael de Ribot.
4: La nova llei permetrà aplicar aquest canvi d'usos sempre que el 50% de l'edifici es dediqui a habitatge social. També es preveu incrementar un 20% l'edificabilitat en sòls urbans per construir habitatge protegit sense haver de canviar el planejament urbanístic. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, garanteix que l'increment de la densitat serà respectuós amb l'entorn.
5: Permetrà aquest increment del 20%. Sempre hem dit també que en un model de construcció de país mediterrani, per tant, no estem parlant en absolut del model de ciutats asiàtiques, estem parlant d'un model mediterrani.
4: També es permetrà aixecar més plantes en determinats edificis, les anomenades remuntes, per fer-hi pisos protegits. Pel mateix ús es podran fer subdivisions d'habitatges sempre que els habitatges resultants tinguin un mínim de 50 metres quadrats. La líder dels comuns, Jessica Albiach, creu que els promotors privats ja no tenen excuses per no fer habitatge protegit.
6: Com fem que el sector privat s'involucre? És cert, li posem facilitats. Quina és l'exigència? Doncs mireu, aquests nous habitatges hauran de ser habitatges protegits i ho seran de manera permanent.
4: Els habitatges que es construeixin a les zones tensionades a partir de l'aprovació de la llei hauran de ser residència habitual i, per tant, no es podran destinar a lloguer temporal o turístic. El govern i els comuns volen tramitar la llei amb la màxima urgència al Parlament perquè entri en vigor abans d'acabar l'any.
0: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha fet el primer trasplantament d'Espanya entre dues persones amb VIH. Es tracta d'un trasplantament de ronyó d'un donant viu realitzat amb cirurgia robòtica. El receptor, que patia una insuficiència renal greu, evoluciona favorablement i ja ha rebut l'alta. El donant també es recupera bé. Des de l'Organització Nacional de Transplantaments destaquen que es tracta d'un avenç social per a les persones amb VIH. Beatriz Domínguez Gil és la directora de l'entitat.
7: Por eso lo importante de permitir este tipo de trasplantes no es tanto el volumen de procedimientos, sino el permitir que estas personas con infección por el VIH puedan donar órganos si así lo desean.
0: L'operació ha estat possible gràcies al canvi de la normativa estatal. Aquest tipus d'intervencions estaven prohibides des del 1987. Aquesta norma es va eliminar l'any passat i aquest 2026 s'ha aprovat un protocol que regula aquests trasplantaments. La nova regulació també pot ajudar a reduir les llistes d'espera dels pacients amb VIH que necessiten un trasplantament, com explica el coordinador de programes de trasplantaments de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Santdiumenge.
8: Esto beneficia a todos los pacientes que están en lista de espera, ya que al haber más órganos hay más posibilidad, ¿no?, de que sean trasplantados.
0: Els especialistes asseguren que els tractaments actuals permeten controlar tant el VIH com el risc de rebuig de l'òrgan.
2: 3CAT Info.
0: 10 de la nit i 20 minuts, la xarxa de Rodalies continua afectada per l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies al barri de Vallbona de Barcelona. La circulació segueix tallada entre Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac. Això comporta maldecaps als usuaris de l'R2 i l'R11. En aquesta línia, els passatgers que van cap al Vallès s'han de baixar a Sant Andreu, Comtal i continuar en autobús fins a Granollers Centre. Els afectats denuncien la situació.
9: No hem tingut cap mena de resposta ni d'informació de on ens havien d'adreçar per saber quin és el mitjà alternatiu per poder baixar aquí a Barcelona.
10: Una odissea. Tardes menys en anar en cotxe de Barcelona a Saragossa que de Sant Celoni a Barcelona.
11: Vinc des de Piera, amb Ferrocarrils de la Generalitat, que és una meravella, que ens ha fet el mitjà gornal, i a partir d'ahir que vaig cap a Sant Celoni, doncs és l'aventura.
0: A Montcada, els passatgers de l'R2 han de caminar entre les estacions de Montcada i Reixac i Montcada i Reixac-Manresa per enllaçar amb l'R4. I el temps del trajecte s'acumula.
12: Ahir vaig arribar 2 hores i mitja, gairebé més tard, des de l'hora que vaig sortir de treballar.
13: Rodalies no m'ha posat un sistema alternatiu, de manera que haig de buscar una altra línia diferent, després fer volta per Barcelona per arribar a la feina, etc. Una bogeria.
0: Aquest dissabte, DIF i el Ministeri de Transports haurien de concretar quan es recuperarà la circulació ferroviària. I el govern anuncia que d'aquí a 15 dies hauran pogut tornar a casa els inquilins del 60% dels pisos evacuats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet, a Barcelona. I, mentrestant, els veïns s'organitzen per tramitar reclamacions a la Generalitat. La setmana que ve podran tornar a casa els veïns d'un altre bloc desallotjat i la setmana següent se n'hi afegiran els d'un altre bloc. Pilar Díaz és la delegada de la Generalitat a Barcelona.
14: Aquesta setmana serien 11 habitatges més 4 locals, que serien Rubinstein 6, i la següent, a manca de tenir, doncs, un historial una miqueta més llarg, la setmana següent, que ja seria la primera d'agost, estem parlant de Sant Gervasi de Cassoles, 54.
0: Mentrestant, els veïns s'estan organitzant en una plataforma per fer una reclamació administrativa en concepte de danys materials, morals i econòmics. A hores d'ara encara hi ha 35 habitatges que no tenen a l'horitzó cap data de retorn.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump amenaça ara Europa amb forts aranzels com a represàlia per les multes de 890 milions d'euros a Google per haver infringit la llei europea de mercats digitals. Segons el president nord-americà, Europa roba els Estats Units i té comportaments que considera il·legals i immorals. Per aquesta raó, diu que li caurà una bona repassada. Trump ha arribat a dir: no som la guardiola d'Europa. És el contrapunt irat de Trump a una jornada tranquil·la en què Europa es mostrava satisfeta perquè els aranzels anunciats en les hores prèvies per la Casa Blanca estan per sota del 15%, el topall pactat a l'estiu amb la Unió Europea. Fins i tot la portaveu de la Comissió Europea, Paula Pinho, havia mostrat la seva satisfacció.
15: Valorem positivament que l'anunci d'ahir s'ajusti als compromisos aranzelaris que van ser acordats.
0: Però ara aquesta valoració positiva queda en entredit en funció de quines siguin les noves mesures aranzelàries de Donald Trump, acostumat a servir-ne una de freda i una de calenta a la gestió dels conflictes amb els socis europeus. Israel ha iniciat una operació militar de gran abast a Cisjordània després de la mort de 2 israelians i 4 palestins en un tiroteig a tocar d'un dels assentaments de colons jueus en territori ocupat. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, en una reunió d'urgència amb el seu gabinet, ha aprovat mesures com el desplegament extraordinari de l'exèrcit o l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada dels colons perquè es converteixin en assentaments legals, segons Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: Els colons jueus instal·lats a Cisjordània han començat una caça de bruixes des de l'enfrontament que s'ha produït aquest matí de divendres al poble palestí de Tal i que ha acabat amb la mort de 2 israelians i 4 palestins. Un grup de colons havien entrat en territori palestí sense permís de l'exèrcit israelià i havien provocat enfrontaments amb veïns locals. La baralla ha continuat més tard en un altre punt dels afores del poble, ja en presència de soldats israelians i de colons armats encarregats de la seguretat d'un assentament pròxim. En un moment de la baralla, un palestí pren l'arma d'un dels colons i és aleshores quan comença el tiroteig mortal. Els fets han mobilitzat tots els colons violents de Cisjordània que han atacat diverses poblacions en resposta. També han fet que Benjamin Netanyahu convoqués el seu gabinet de seguretat i aprovés mesures com un desplegament extraordinari de l'exèrcit israelià, el tancament de tota l'àrea de Nablus i, a més, l'acceleració de la legalització dels punts d'avançada de colons a la zona perquè es converteixin en assentaments de ple dret sempre a ulls d'Israel, ja que tots són il·legals segons el dret internacional.
0: I ara fins a 11:15.
2: Esports.
0: Punt, amb la crònica del David Ubach. Què tal, David? Bona nit.
17: Bona nit. Esports que arrenquem, doncs, ja amb el desenllaç de l'amistós entre el Barça i l'Europa, un duel que ha suposat el primer de la pretemporada blaurana de preparació. S'ha jugat a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper de Sant Joan d'Espí amb victòria final del Barça per 4-1 enfront del conjunt gracienc que milita a la Primera Federació. Un Barça que, això sí, ha tingut l'absència del gruix dels internacionals que han disputat el Mundial, especialment els que han arribat a les darreres eliminatòries de la Copa del Món. No ha jugat, finalment, el nou fitxatge presentat ahir, l'extrem alemany Karim Adeyemi, en aquest enfrontament de preparació que, com dèiem, s'ha jugat a porta tancada. Del Barça també hem de destacar que aquí és a la rampa de sortides el porter Ter Stegen, que enfilarà camí cap a l'Ajax en format de cessió un cop solucionat ja els serrells fiscals que quedaven pendents. Per cert, que d'altra banda el Barça ha oficialitzat que el trofeu Gamper es jugarà dimecres 19 d'agost a les 8 del vespre i que el rival serà l'Al Ahly egipci. El femení blaugrana ha estat dia de renovacions, avui per partida doble, amb dos noms, Marta Torrejón i Carla Julià. Torrejón renova per un any els seus 36 anys i arribarà, per tant, a les 14 temporades del primer equip blaugrana. Mentrestant, la defensa Carla Julià, per la seva banda, renova fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. A l'Espanyol, Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió en una operació ja oficial. El seu torn, l'equip blanquiblau jugarà demà dissabte un amistós de preparació al tercer de l'Espanyol contra el Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Jarque. En parla precisament el jugador sabadellenc Albert Urriols, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Home, sí, evidentment. Quan jugues contra un equip com l'Espanyol a la primera divisió, serà un nou test que també ens servirà a nosaltres per veure en quin moment ens trobem, per corregir errors, per segur que ens surten de nous i així anar millorant partit a partit.
17: Precisament, els Sabadell han fet oficial el fitxatge d'un exjugador de l'Espanyol, com és el lateral Gonzalo Pipa Ávila, que ha firmat per una temporada amb el club arlequinat. Pipa Ávila, doncs, ve del Ludogorets de Bulgària. I del futbol passem ara al vessant poliesportiu, parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
17: I de la victòria, la cinquena d'etapa en aquesta edició del Tour de França per a Tadej Pogačar. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat novament en solitari a la 19a etapa de 122 quilòmetres i en final al mític cim de l'Alp d'Huez. Pogačar ha atacat a 12 quilòmetres de l'arribada, és a dir, als inicis de la pujada, ha deixat enrere el grup principal de favorits i ha anat marcant diferències. En paral·lel, ha anat atrapant també els diversos escapats que tenia per davant. Els darrers, Lenny Martínez del francès, que ha acabat segon, i l'equatorià Richard Carapaz, tercer del dia. Pogačar, de retruc, ha semblat marges al capdavant de la general. Ara té 7 minuts respecte del belga del Red Bull Remco Evenepoel, una mica més fins i tot de 7 minuts. Evenepoel és segon, tercer és el seu company a l'Emirates, el mexicà Isaac del Toro, gairebé 10 minuts per darrere de Pogačar. S'estima, per cert, segons dades oficials, que l'ascensió a l'Alp d'Huez hi havia prop de 500.000 de persones. I en aquesta ascensió, precisament, Pogačar ha batut el rècord de l'ascensió que datava de 31 anys enrere. El va marcar l'any 1995 l'italià Marco Pantani. Demà, la 20a etapa del Tour es torna a acabar a l'Alt d'Huez, tot i que s'ascendeix per un vessant diferent, pel menys tradicional de la Sarén. Prèviament, ascensions també de categoria especial de la Croix de Fer i del Galibier pel vessant del Telegraf.
2: Trescat Info.
17: Del ciclisme al bàsquet, per explicar d'una banda que el Barça ha anunciat el seu 8è reforç de cara a la nova temporada, és l'alè nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que firma per un any procedent dels Brooklyn Nets de l'NBA, i, sense moure'ns de l'NBA, LeBron James ja té nou equip. Jugarà als Philadelphia 76ers, una franquícia de les històriques de l'NBA que, no obstant això, no ha guanyat mai l'anell de campió. LeBron buscarà el seu 5è anell de campió a títol individual amb els Sixers, en el que seria el quart equip diferent amb el que LeBron es proclamaria campió. Firma els seus 41 anys per dues temporades amb Filadèlfia. I en waterpolo, la selecció espanyola femenina jugarà diumenge a la final de la Copa del Món contra els Estats Units, després d'haver superat aquest divendres Rússia a les semifinals de la tanda de penals, després de l'empat a 10 al final del temps reglamentari.

0: Benvinguts, bona nit. Són 2:15.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquestes són les principals informacions que ho hem abordat fins ara. Una setmana després de l'aval de la Justícia Europea, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a 8 independentistes. Són els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa i, de fet, de cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. I en relació als incendis, màxima preocupació pels que cremen a Madrid i Àvila. Les flames estan actives i descontrolades. Més de 55.000 persones estan desallotjades o confinades per uns focs que a Madrid ja són els pitjors de la història de la comunitat. I a partir d'ara us explicarem que aquesta tarda divendres una cinquantena de tractors han tallat la C14 a Tàrrega, l'Urgell. Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. I us explicarem també que un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa de 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una viga pels vols de les 3 del migdia, mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres del Camp del Barça. Busquem en aquesta hora, 10 de la nit i 33 minuts, el titular esportiu. David, què destaquem?
2: Doncs el marcador del primer partit amistós de la pretemporada del Barça, un duel a porta tancada entre el Barça i l'Europa de la primera federació, que s'ha jugat a partir de les 8 a la ciutat esportiva Joan Gamper i que ha guanyat el Barça per 4-1, sense participació, això sí, del nou fitxatge Karim Adeyemi.
0: I pel que fa al temps, cap de setmana amb canvi de temps i de temperatura, demà farà menys calor, tret del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on poden pujar una mica amb el mestral rescalfat. Matí amb sol i alguns núvols al nord-est i tarda amb xàfecs i tempestes localment fortes. Amb tramuntana a l'Empordà i cercs a les Terres de l'Ebre, a primera hora i a darrera. Deu i 34 minuts, màxima preocupació pels incendis que cremen aquesta hora a Madrid i Àvila, unes flames que estan actives i descontrolades i que han obligat a desallotjar i confinar més de 60.000 persones. Els bombers treballen per evitar que aquests dos incendis s'acabin fusionant en un de gran. De moment, les flames han calcinat més de 20.000 hectàrees. El Ministeri de l'Interior és qui ha assumit el control de la situació. Després, Madrid Àngels Lafuente de declarar l'emergència.
3: L'incendi de la Comunitat de Madrid ha desbordat totes les previsions. El foc continua avançant sense control, la situació és molt crítica i està al risc afegit de que s'acabin ajuntant el foc de Madrid amb el d'Àvila. Un escenari de descontrol agreujat per les condicions meteorològiques que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, espera que millorin les pròximes hores.
4: No me gusta ser excesivamente optimista y en una situación como la que estamos enfrentando, pero es cierto que bajan los vientos, también descienden las temperaturas de una forma más importante que las ráfagas de viento y la humedad es relativamente alta, con lo cual unas condiciones razonablemente óptimas para poder atacar el incendio.
3: Estem parlant de prop de 30 carreteres tallades, d'una dotzena de pobles desallotjats i milers de persones evacuades o confinades, desplaçades a pavellons municipals habilitats en diferents pobles de la Comunitat de Madrid, uns veïns que s'han vist obligats a abandonar les seves cases per la proximitat del foc.
5: Y nos han dejado abandonados, han dejado que arda el pueblo entero. Una desorganización total.
6: Bastante caótico desde mi punto de vista porque al principio no veíamos llamas, no veíamos nada, solamente una cortina de humo y de repente el monte empezó a cubrirse en llamas.
3: La Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a possibles autors de l'incendi d'Àvila. L'origen del foc hauria estat una imprudència greu per ús de maquinària pesant. Els focs també han tingut una derivada política. S'han enganxat el ministre Òscar Puente i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El responsable de transports li ha retret a xarxes que reclami ajuda a l'UME per apagar incendis mentre redueix impostos als rics. La resposta d'Ayuso no s'ha fet esperar.
7: Y sobre todo, la prioridad, que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allà ell.
3: En una piulada, Sánchez ha apel·lat a actuar amb responsabilitat i unitat davant els incendis perquè, de no fer-ho, diu, es posen en perill vides, comarques i territoris. Ayuso s'ha queixat que Sánchez no l'ha trucat.
0: A França ja són 110.000 les persones evacuades pel foc a la badia d'Arcaixun. L'incendi, el més important de la trentena que hi ha al país, ha cremat més de 14.000 hectàrees i avança sense control cap a Bordeus. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha explicat en una entrevista al canal de televisió TF1 que el foc s'autoalimenta i canvia sovint de direcció, cosa que dificulta molt les feines dels bombers. L'aeroport de Bordeus no està operatiu.
8: L'aeroport ja no opera a causa de la direcció del núvol de fum cap a la ciutat de Bordeus. A hores d'ara està tancat.
0: El govern demana als ciutadans dels municipis de la zona que estiguin preparats per si els han de desallotjar. A més dels bombers, també s'ha demanat el suport de les forces armades.
8: Hi ha una necessitat absoluta i imperativa de desplegar recursos i recórrer a l'exèrcit per evitar totalment que el foc vagi cap a l'est.
0: A més de les hectàrees forestals cremades, aquest incendi també ha arrasat un centenar d'edificis. Al sud també preocupa el foc de Biscarrós, que va començar per l'incendi accidental d'un cotxe. Ha cremat unes 2.600 hectàrees i hi ha 23.000 evacuats. I a l'est, al departament del Var, els canvis de vent dificulten molt les feines en un altre incendi que ha arribat a les portes de diverses localitats. A tot França, la superfície calcinada des de l'1 de gener ja és 3 vegades més gran que la de l'any passat. A Catalunya, tot i que les temperatures es comencen a normalitzar, el risc d'incendi no afluixa i, de fet, de cara a aquest cap de setmana, s'incrementa. Segons les previsions dels agents rurals, aquest dissabte hi haurà 195 municipis de 19 comarques amb risc extrem d'incendi forestal. Malgrat la baixada de les temperatures, el vent, que bufarà als dos extrems del país, fa canviar el mapa de riscos. Es reobren els parcs naturals de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares i el Montsec de Rúbies, i també el Parc Natural de Montserrat. En canvi, es mantenen tancats els parcs de Tivissa-Vandellòs, Cardó al Boix, les muntanyes de Prades i els ports. També seguiran amb accés restringit els parcs del Montmell Marmellà i la Serra de Montsant. El Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador administratiu a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres. El foc va començar el dia 3 de juliol a la Bisbal d'Empordà i va cremar més de 2.000 hectàrees. Girona, Laia Claret.
9: La consellera Sílvia Paneig especifica que han recopilat informació i el departament continua amb l'anàlisi.
10: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
9: Els Mossos van detenir un home que estava canviant rètols de la carretera amb una radial, tot i no poder-ho fer perquè hi havia activat el pla Alfa nivell 3. Un dels aspectes que podia haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris.
10: En l'aprovació d'aquests treballs s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors. Podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot a vestir l'expedient.
9: Declaracions de la consellera després de reunir-se amb alcaldes del Baix Ter per inversions a carreteres. Preveuen tenir aprovats els projectes de l'itinerari La Pera per la Basserra Gualta el 2027 i licitar aquest any les obres del tram per la Basserra.
0: 6 minuts i 3 quarts d'11.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Una setmana després que la justícia europea avalés la llei d'amnistia, el Tribunal Suprem ha mogut fitxa i l'ha aplicat a 4 causes que tenia pendents. Ha amnistiat els membres sobiranistes de la mesa del Parlament que presidia Roger Torrent, 3 manifestants condemnats per desordres públics i un alcalde condemnat per desobediència. Entre els magistrats que signen la resolució hi ha Manuel Marchena i Carmen Lamela. Laia Framis.
11: L'amnistia que ha anunciat el Tribunal Suprem afecta l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i els 3 membres sobiranistes de la seva mesa, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado. Estaven acusats d'un delicte de desobediència greu per haver permès el debat i la tramitació de resolucions sobre l'autodeterminació i en contra de la monarquia. El TSJ els havia absolt el 2022, però després el Suprem va reobrir la causa i ara ja feia més de 2 anys que la Fiscalia en demanava l'amnistia. Esquerra celebra que s'enterri aquesta causa, però creu que era inevitable després de la decisió de la justícia europea, i Josep Costa, que era diputat de Junts, treu ferro a la decisió del tribunal perquè diu que no li reconeix cap autoritat.
12: Jo no vaig demanar mai aquesta amnistia i, per tant, que diguin el que vulguin, jo no els reconec cap legitimitat per decidir sobre el debat polític.
11: D'altra banda, el Suprem també ha acordat aplicar l'amnistia a l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán. Setmanes abans de l'1 d'octubre s'havia atribuït les competències de les escoles del seu municipi per poder posar les urnes i per això el van condemnar per desobediència. Ara diu que està content de girar full, però alhora recorda que queden molts independentistes per amnistiar.
13: Queda molt per fer i això d'avui, òbviament, ens satisfà, però hi ha molts casos amb molt simbolisme polític que resten pendents de l'aplicació íntegra de la llei d'amnistia.
11: El Suprem finalment també amnistia tres manifestants que van ser condemnats per desordres públics agreujats en les protestes posteriors a la sentència del judici del procés a Barcelona i a Girona.
0: A més, aquest divendres el govern de Salvador Illa ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui immediatament l'amnistia a la trentena d'exalts càrrecs processats per les despeses de l'1 d'octubre. Entre ells, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. La Generalitat també reclama al Tribunal que retorni els gairebé 5 milions i mig d'euros que va dipositar com a aval l'Institut Català de Finances.
1: 3CAT Info.
0: L'Iran amenaça de matar tant soldats nord-americans com víctimes mortals iranianes hi hagi pels bombardejos dels Estats Units, segons ha promès el comandant en cap de les Forces Armades de la República Islàmica. Les hostilitats continuen sobre el terreny per les dues bandes. Els guardians de la revolució adverteixen que bombardejaran països que donin suport de qualsevol mena a Washington. De moment, avui han atacat Bahrain, Kuwait i Jordània després dels bombardejos de matinada dels nord-americans. L'únic gest de distensió avui ha vingut de part dels Houthis, els rebels del Iemen, aliats de l'Iran, asseguren que no volen bloquejar indiscriminadament el pas de vaixells pel Mar Roig, sinó que només impediran el pas de les embarcacions de l'Aràbia Saudita. La cotització del preu del barril de petroli Brent ha baixat avui un 5% fins als $95, després d'haver superat ahir els $100. L'Assemblea dels 125 estats membres del Tribunal Penal Internacional ha destituït el fiscal en cap, Karim Khan, per conducta sexual inapropiada. El prestigiós jurista britànic de 56 anys tenia les funcions suspeses des del juny arran de l'obertura d'una investigació per agressió sexual i abusos a una de les seves subordinades. Més de 80 estats membres han votat per acabar amb el mandat del fiscal en cap del TPI, que fins ara portava el cas contra Israel per crims de guerra, per l'invasió de Gaza després dels atacs terroristes de Hamas del 2024. Han és qui va sol·licitar les ordres d'arrest internacional contra el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i el llavors ministre de Defensa d'aquell país, o d'aquest país, en Joab Galan. La decisió de la destitució del fiscal en cap del TPI encara no és oficial, però fonts diplomàtiques han filtrat el resultat de la votació dels membres d'aquest organisme judicial internacional. I aquesta tarda una cinquantena de tractors han tallat la C-14 a Tàrrega, l'Urgell, Unió de Pagesos i altres entitats protesten contra la fauna cinegètica i les ZEPA, les zones d'especial protecció per les aus. Demanen asseure's a negociar amb la Conselleria de Territori. El tall ha durat 4 hores i els tractors s'han acabat retirant a les 9 del vespre. La pagesia de les comarques de Ponent reclama que es replantegi la normativa de la ZEPA, que diuen que ha provocat l'abandonament de moltes finques i que, a més, fa augmentar el risc d'incendis. Sentim Carol Aixut, és d'Unió de Pagesos, en declaracions a aquesta casa, 3CAT Info.
14: I la decisió de no poder fer moltes coses amb tema agrícola és el que ha provocat l'abandonament, sobretot de les finques i després dels pobles, perquè els joves ja no es volen quedar. I fins que no ens vulguin escoltar, perquè al final l'únic que volem és que se'ns escoltin, que nosaltres, amb el tema de la seta, fa 6 mesos que esperem una reunió en territori.
0: També exigeixen més mesures per revertir els danys que causa la fauna cinegètica, especialment conills, cabirols i senglars, els conreus. De fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ja s'ha compromès a revisar les accions per reduir-ne la sobrepoblació.
15: Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
0: Amb tot, els pagesos mantenen la mobilització prevista per aquest diumenge en aquest mateix tram de Tàrrega. I abans de l'àrea de servei a 3CAT Info, us expliquem que un treballador ha mort aquest divendres en un accident laboral a les obres del nou Camp Nou. Segons ha pogut saber aquesta emissora, l'home, un operari subcontractat de nacionalitat romanesa, tenia 54 anys, hauria rebut un cop al cap amb una biga pels vols de les 3 del migdia mentre feia treballs de pintura en una plataforma elevada a les obres de l'Estadi Blaugrana. Carlos del Barrio, responsable d'Acció Sindical d'Hàbitat de Comissions Obreres, diu que les condicions de treball de la reforma de l'estadi compliquen la seguretat dels treballadors.
16: Els terminis en els quals s'està executant l'obra, les jornades interminables, l'avinguda de treballadors des de múltiples parts del món, en molts casos en situació no legal i sense complir la normativa, doncs és un caldo de cultiu que és perfecte, no?, en un sector que té un problema en els temes de la prevenció de riscos laborals.
0: El sindicat demanarà a la Generalitat que investigui si s'havien pres les mesures de seguretat corresponents. Aquest ha estat el primer accident laboral mortal que hi ha hagut al Nou Camp Nou des que van començar les obres fa 3 anys.
1: El temps.
0: Tocats 3:15, moment d'actualitzar-nos pel que fa a la previsió meteorològica, la crònica a punt amb la Gemma Puig.
17: Avui les temperatures no s'han enfilat tant com aquests darrers dies, igualment, però, de forma puntual, hem arribat als 40 graus o 41, per exemple, a Llimiana, o 40 als Torbs, 39 a Tàrrega, a Valdomà, a Montesquiu, vent de sud que ha fet disparar la temperatura cap a la Vall d'Aran, 39 a Bussost, però en el conjunt de comarques la temperatura ha baixat una mica, sobretot cap a l'Ebre, a Vinebre, 35, on ahir van arribar els 43 graus. Hem tingut una tarda amb algun ruixat, sobretot cap al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, i també ara al vespre cap al Pirineu, Prepirineu Occidental. Encara es mantindran amb aquesta certa inestabilitat. Aquest cap de setmana, però, tenim canvi de temps. Canvi de temps i de temperatura. Notarem, pel que fa a la temperatura, gairebé a tot arreu baixarà de nit, de dia, demà les màximes, doncs els valors més alts estaran entre els 36-37 només al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, amb el vent de mestral rescalfat. Pot pujar una mica respecte a aquests darrers dies, però la resta baixarà tot arreu, cap a Ponent, cap a la Catalunya Central, les màximes més altes, 34-35 graus, i diumenge encara baixarà una miqueta més, els valors més alts entre els 33 o 34 graus. Però, sens dubte, del que haurem d'estar pendents aquest cap de setmana és dels ruixats i les tempestes, que poden ser localment intenses. Tenim molta calor acumulada i això farà que creixin amb molta intensitat. A més, tenim aire a les capes més altes. Ruixats, tempestes, dissabte a la tarda a les comarques del nord-est, de matinada poden arribar a la mateixa línia de la costa i es repetirien de cara a diumenge. A més, amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems.
1: Tresca Info.
18: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Tresca Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
19: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a Tresca Info.
18: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Tresca Info.
0: D'aquí 12 minuts arribarem a les 11 de la nit a Balaguer, a la capital de la Noguera. Els versos de Carla Riba han servit per acomiadar l'escriptor Josep Vallverdú. Família, amics i autoritats han participat aquest divendres en un acte multitudinari per dir l'últim adéu a un prolífic escriptor que va morir, Lleida, Júlia Albacar, dimarts amb 103 anys.
20: Vallverdú mateix va triar els versos de Riba que este divendres al matí han sonat per acomiadar-lo a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida. Tot i la seva avançada edat, Vallverdú va treballar fins al mes d'abril i ha deixat enllestides dues de les quatre obres inèdites que ampliaran el seu llegat. Ho ha explicat qui va ser comissària de l'any Vallverdú, Carme Vidaluguet.
21: Treballar el seu llegat i aquests originals, doncs allò molt reposadament, perquè el que sí que ha fet el professor Vallverdú és allò, també treballar-se la posteritat.
20: Un llegat que ara està treballant per conservar la Universitat de Lleida, que preveu ampliar el fons personal i literari de Vallverdú amb obres que ell mateix va cedir en vida i que inclouen, per exemple, el mecanoscrit original de Rovelló, el llibre que l'ha fet més popular, també objectes personals, com medalles, reconeixements o cartes, com les que va intercanviar amb un altre gran escriptor de Ponent, Manuel de Pedrolo. Gran part del material ja està digitalitzat i es pot consultar al catàleg digital de la Universitat de Lleida des de qualsevol punt del món.
0: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya, diumenge durant el partit, es van registrar un 34% menys de trucades que el diumenge anterior i, en canvi, dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana passada. La directora general per la erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, ha explicat avui en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
2: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: Jiménez també remarca que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
2: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals s'accelera, doncs, aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas, doncs, és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, doncs, això també succeeix, no?
0: A Catalunya, el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista és el 900-900-120. 900-900-120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Els usuaris de les línies R13 i R14 de Rodalies, entre Valls i Lleida, reclamen més vigilància a la infraestructura per evitar els robatoris constants de coure en aquest tram. També volen que es castigui amb més contundència els autors d'aquests robatoris, que acaben provocant mesos de problemes a tot el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
4: En aquestes línies hi ha hagut 4 robatoris de cables de coure els últims mesos que han generat gravíssims desperfectes en els sistemes de comunicacions, uns desperfectes que afectaran la circulació durant molts dies. Els usuaris, com el Joan, només demanen que el servei estigui a l'altura.
22: Si és Rodalies de Catalunya, si és Adif, si és Renfe, si és la Conselleria de Territori, si és el Ministeri de Transportes, és que jo crec que ens és igual. Només volem que el tren funcioni bé. Òbviament, els actes vandàlics no ajuden i no són culpa de ningú dels responsables, però si veus que es van repetint, doncs posa més seguretat, posa vigilància, alguna cosa s'ha de fer.
4: Tots coincideixen a dir que estan farts de la situació. Nil Magrinyà, de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls, reclama més vigilància per part d'ADIF i que es modifiqui la legislació per endurir les penes als autors dels robatoris.
23: No pot ser que uns robatoris provoquin milions d'euros en danys i que tinguin unes conseqüències tan limitades per als responsables. Cal més protecció a la infraestructura, cal més vigilància i, sobretot, un marc legal que estigui a l'altura del prejudici que aquests actes poden provocar. Reclamem que s'augmenti la vigilància i s'endureixin les penes.
4: Aquesta línia entre Valls i Lleida ja tenia importants limitacions de servei per robatoris de cables anteriors. Per exemple, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí es feia circular els trens de forma manual, amb trucades telefòniques entre les estacions i els mateixos convois. Montblanc també té els enclavaments espatllats de fa temps, cosa que també limita la circulació.
0: Quan falten 21 dies perquè arribi la Festa Major de Gràcia, del 14 al 21 d'agost, ja escalfa motors amb una polèmica, la de les queixes d'alguns veïns pel soroll.
24: Em sembla que a les 12, en teoria, pleguen la música, però la gent no se'n va a casa.
25: Pues por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
26: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
0: Fa anys que es parla de la massificació, però ara 6 carrers de moment han rebut peticions per anul·lar les activitats nocturnes pel soroll i les molèsties que provoquen. Per contra, altres veïns defensen la festa com una de les més genuïnes de la ciutat. Són declaracions a BTV.
27: Jo trobo que no és gaire normal que es queixin, perquè ells saben quan compren un pis aquí hi ha la Festa Major, que dura una setmana, no és que duri 4 anys.
28: És important pel barri i per persona en general, doncs, de que es pugui conservar i mantenir aquesta gran festa.
0: Per la seva banda, la Fundació Festa Major de Gràcia ha fet una crida a protegir aquesta celebració popular i reivindica el patrimoni que representa. La seva presidenta, Lina López, ha admès a Catalunya Ràdio, però, que s'ha de fer una reflexió.
29: Hem de fer una reflexió, hem de fer-la, i és evident que hauríem de fer-la, però clar, aquest any continuarem amb la festa tal com la veníem plantejant des de fa 4 o 5 anys, que és quan va començar el canvi del reglament intern.
0: Durant la setmana de la Festa Major de Gràcia s'organitzaran més de 900 activitats gratuïtes.
1: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'hi afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. El dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre i així progressivament fins a l'1 d'octubre, data en què desapareixeran aquestes ajudes públiques que es van implementar per amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar els llocs més barats.
3: Com muntejo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa, en aquest cas.
5: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
6: Bueno, pues yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
7: Home, miri els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
0: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però, en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors. I ara tanquem informatiu. Fins a les 11.
1: Esports.
0: I saludem a aquesta hora el David Ubach, ja a punt a l'estudi de 3CAT Info. David, què tal? Bona nit.
8: Bona nit. Última hora esportiva que passa pel partit amistós que ha jugat el Barça aquest vespre. El primer de la pretemporada blaugrana ha estat contra l'Europa de la Primera Federació i a porta tancada, en un duel que Karim Adeyemi, el nou fitxatge, s'ha quedat sense jugar i que s'ha estat amb una victòria del Barça per 4-1 contra el conjunt graciec. Els gols, segons l'acte de la Federació Catalana, els han marcat Héctor Fort i els jugadors del filial blaugrana, Diarra, Ebrima i Àlex González, pel Barça, això, i Flavio per l'Europa. La porteria del Barça l'ha defensat Stensne. També hi ha hagut participació dels jugadors del primer equip com a titulars, Héctor Ford, Andreas Christensen, a més de Runi Bargi. Són els titulars del Barça del primer equip en aquest partit d'avui. També han jugat del primer equip Marc Casado i Ter Stegen. Del Barça també, en clau de mercat, afegim que la sortida de via cessió del porter Ter Stegen a l'Ajax es farà oficial aviat, un cop que s'han solucionat els serrells fiscals. Ter Stegen, però, com dèiem, ha participat en aquest amistós d'avui. D'altra banda, el Barça ha confirmat que el trofeu Gamper es disputarà dimecres 19 d'agost a les 8 i que el rival serà l'Al Ahly egipci. Mentrestant, el Barça femení, la defensa de Marta Torrejón, de 36 anys, ha renovat per una temporada i arribarà a les 14 al primer equip. I afegim que la defensa blaugrana Carla Júlia ha renovat fins al 2030 i passa a tenir fitxa del primer equip. Del Barça passem a l'Espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Per explicar que el migcampista ofensiu Antonio Roca marxa cedit al Mallorca de la segona divisió per la propera temporada. L'equip blanquiblau jugarà aquest dissabte el seu tercer amistós de la pretemporada. Serà contra el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque, amb la intenció de seguir amb la posada a punt. En parla el migcampista de l'Espanyol, Urco.
9: Están siendo durillas por la carga, pero bueno, poco a poco encontrándonos mejor y un poco lo del año pasado, ¿no? El ser un equipo agresivo, que tengamos personalidad.
8: Precisament el Sabadell han fet oficial que un ex de l'Espanyol, el lateral Gonzalo Pipa Ávila, signa pel club arlequinat fins al 2027. El jugador de 28 anys prové del Ludogorets búlgar, i del mercat de fitxatges de l'equip sabadellenc n'ha parlat precisament el seu jugador Albert Urriols al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Encara queden alguns reforços, al final el mercat és llarg, segona divisió, i s'ha de millorar. Tenim una bona base de l'any passat, que vam fer molt bona feina, però evidentment la categoria és molt exigent, que serà molt dura i s'ha de reforçar bé.
8: Parlem ara de futbol internacional.
1: 3CAT Info.
8: Perquè Jürgen Klopp l'han presentat com a nou seleccionador alemany fins al 2030 en substitució de Julian Nagelsmann. Klopp s'ha adreçat de manera molt directa a la premsa alemanya.
11: No estic fent aquesta feina per a mi, ho estic fent per vosaltres. Estic acceptant aquesta feina tot i haver vist com heu tractat el Julian Nagelsmann. Si van darrere la meva família, me'n vaig. Si penseu que sóc una brossa, m'ho dieu a la cara i marxaré immediatament, sense demanar cap compensació.
8: I a Itàlia, Pep Guardiola ha descartat dirigir la selecció italiana, com havia fet setmanes abans amb la dels Països Baixos. I la Federació Transalpina ha optat finalment per Andrea Pirlo. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de bàsquet. El Barça ha anunciat el seu 8è fitxatge de cara al nou curs. Es tracta de l'aler nord-americà de 27 anys, Tyrese Martin, que ha firmat per una temporada procedent dels Brooklyn Nets. I precisament a l'NBA, LeBron James ja té nou equip als seus 41 anys. Jugarà als Philadelphia 76ers les dues properes temporades. Del bàsquet al ciclisme. Perquè Tadej Pogacar ha guanyat la cinquena etapa en aquesta edició del Tour de França i ha sentenciat encara més la general. L'eslové de l'equip Emirates s'ha imposat en solitari al cim de l'Alt d'Huez, on ha batut el rècord de l'ascensió, cada etapa de 31 anys enrere, després dels 128 quilòmetres amb sortida GAP. Pogačar ha atacat el tram inicial de l'ascensió a uns 12 quilòmetres de l'arribada i ha anat engolint els ciclistes escapats que tenia per davant, fins que l'últim quilòmetre ha superat el francès Lenny Martínez i l'equatorià Richard Carapaz.

0: Divendres 24 de juliol del 2026. Com estan? Respirin, que no s'ho creuran. El cap de setmana baixen les temperatures, es normalitzen, vaja. I d'aquí un mes, i no ens n'adonarem perquè el temps passa molt de pressa, estarà acabant la matinal i el pandonista de Sant Bartomeu, que és aquell que tots vostès coneixen, i si no el coneixen és que no són d'aquest món, perquè tothom ho sap, encara que d'aquí una setmana es digui, ja farà estona que viurà la prèvia de l'ofici entre mocadors i neguit. Mentrestant, a l'agenda del cap de setmana, diumenge es tanquen al Miramar les exposicions de Francesc Silloé i Jordi Nin, per tant, un bon moment per aprofitar-ho, si encara no les han anat a veure, i tenen moltes propostes musicals disponibles. Òpera al Racó de la Calma, les versions del 70 al Port d'Aigüedols, passant per el Mediterranean Guitar Festival a Sant Sebastià, o Derrick i Estra als Jardins del Retiro. El Prado continua desenvolupant-se al 50è Open d'Escacs Vila de Sitges, i avui al vespre al Camp Polivalent de Pinsbens arriba la 41a edició de la Nit de l'Esport. En un moment ho comentem tot i els resumirem també un testimoni molt interessant, el de Jordi Rius, cap dels bombers voluntaris de Sitges, que ahir ens va deixar dues reflexions per pensar-hi. Primera, que el Garraf està molt descuidat i manca gestió forestal. I segona, que de 31 a 32 bombers voluntaris que tenia el parc de Sitges, en queden la meitat. Comencem.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.
0: És divendres, és 24 de juliol, s'ha fet clar a les 6 hores i 8 minuts, el sol ha sortit, encara no, 3 quarts de 7 del matí, a les 6 i 40, el sol es fondrà a 2 minuts passats d'un quart de 10, a les 9 i 17 minuts, i es farà fosc a les 9 i 49, el dia s'escurçarà. Ara anem bastant corrents, amb això de l'escurçar-se el dia, 1 minut i 46 segons, cada dia més o menys. Ja perdem 1 minut i 46 segons de claror. Tindrem 14 hores i 37 minuts de llum solar i 9 hores i 22 minuts de foscor. Ja que els dèiem que en un mes festa major ja van escoltar ahir l'R15, no recordem quants anys porta en marxa aquesta tradició, que és relativament recent, però vaja, com a mínim diríem que entre 15 i 20 anys, probablement. A les 2 del migdia del 23 de juliol, un R15... un únic, R15, les dues del migdia, indica que ens queda un mes per a festa major, d'aquí que moltes colles a través de les xarxes socials queda un mes, menys 31 dies, compte enrere, tot allò que viurem d'aquí un mes. Avui que saludarem en el programa Wanda Falkowski. Ella ha obtingut el Premi Treball de Recerca per un documental sobre el Festival de Cinema, el Festival de Cinema que també ja ha començat a presentar algunes de les pel·lícules d'aquesta edició, entre elles Carrie, un festival tacat de sang, com diu l'Eco, encara recordem quan es va projectar Carrie al Prado, uns crits, bueno. Sang a dojo, Carrie, protagonista en el festival d'enguany, Wanda Falkowski, Premi Treball de Recerca per un documental sobre el Festival de Cinema. Avui que més o menys estem en el primer mes, ha passat un mes des del malaurat terratrèmol a Venezuela, recuperarem l'entrevista que Carola Fernández mantenia amb la Jennifer Morrell, Isabel Quevedo, Amelia Chirino i Ana Bríñez. Quatre testimonis molt potents sobre el que hem viscut els veneçolans arran d'aquesta tragèdia del terratrèmol. I acabarem el programa amb en Pau Montolivo, en Pau, amb una visió personal del reggaeton que podrà tothom escoltar a l'11 d'agost a 9:15 en el cicle Imprescindibles del Festival Jardins de Terramar, CaixaBank. Vinga, l'agenda d'aquest cap de setmana. Primera qüestió, important per a tots aquells i aquelles que vulguin alguna d'aquestes samarretes especialíssimes que ha posat en marxa la Comissió de Festa Major. Aquestes dues edicions limitades, una samarreta que recorda el cartell de la Festa Major del 1974 d'Agustí Albors, amb un redisseny magnífic, preciós, d'en Víctor Bregante, i una altra samarreta que recorda el cartell de la Festa Major de l'any 1963, obra de l'artista Fuster. D'aquestes dues samarretes se'n fa una edició molt especial. I, com que és una edició limitada, estan a la venda a la botiga de la Festa Major, a internet, a laparadetafm.com, laparadetafm.com, però només s'accepten peticions fins aquest diumenge 26 de juliol, o sigui que les samarretes estan disponibles per a ser comprades fins aquest diumenge 26 de juliol a laparadetafm.com. La samarreta, a partir del disseny del cartell del 1974 d'Agustí Albors, i l'altra samarreta a partir del cartell de l'any 1963. S'han fet 150 unitats de cada model. Per tant, volen. La samarreta té un preu de 25 euros cadascuna, més un euro de despeses de gestió, i es podran recollir entre el 14 i el 16 d'agost, divendres, dissabte i diumenge, 14, 15, 16 d'agost, a la Paradeta del Cap de la Vila. També hi ha opció d'enviar-la a domicili, però la podeu demanar a través d'internet i recollir-la a la Paradeta del Cap de la Vila. Fins aquest diumenge. Fins aquest diumenge. Les edicions limitades de les samarretes de la Comissió de Festa Major disponibles a laparadetafm.com. Ho hem comentat també a l'inici del programa. Aquest és el darrer cap de setmana de les dues exposicions que s'han pogut veure en aquestes darreres setmanes, mesos, a l'edifici Miramar. L'exposició del pintor Francesc Lluè, que reflexiona sobre els temps actuals, i l'exposició Pell mutant, de Jordi Nin, que reflexiona sobre els espais migratoris. L'exposició de Jordi Nin, que demà també tindrà una visita comentada per part de l'autor. O sigui que fins aquest diumenge, dia 26, poden veure Francesc Lluè i l'exposició de Jordi Nin a l'edifici Miramar. Cap de setmana en què continua celebrant-se el Prado el 50è Open Internacional Vila de Sitges. Acabarà el dimecres que ve, el dimecres 30 de juliol. L'organitza, com sempre, la penya d'escacs del Prado. El Prado, de moment, no fa cinema, però quan torni al cinema el Prado, tornarà amb l'Odissea. I des del dia 3 d'agost fins al 12 d'agost hi haurà l'Odissea al Prado amb infinitat de sessions. O sigui que qui vulgui veure l'Odissea a Sitges, esperar-se fins al 3 d'agost, perquè el Saló Teatre del Prado, ocupat fins al 30 de juliol amb el 50è Open Internacional d'Escacs Vila de Sitges. Avui divendres, dia 24, a partir de les 8, al Camp Polivalent de Pinsbens, la 41a edició de la nit de l'esport sitgetà, que atorgarà 91 guardons. La 41a edició de la nit de l'esport celebrarà aquest divendres 24 de juliol la seva cita anual per premiar i retre homenatge als equips i als esportistes que han destacat en les seves disciplines durant la temporada 2025-2026. El lliurament dels 91 guardons inclourà reconeixements als esportistes, tant de clubs sitgetans com d'altres localitats, que han aconseguit èxits d'especial rellevància. A nivell col·lectiu es lliuraran guardons als equips de les entitats esportives que hagin assolit èxits i també es faran reconeixements especials als esportistes que formen part de la selecció catalana i la selecció espanyola de rugbi. La vetllada també retrà homenatge a l'expresident del Club Esportiu Sitgetà de Bàsquetbol, Rafael Alcázar Alquézar, i reconeixerà la trajectòria esportiva de Fèlix

en castellà, en català i en anglès. A partir de les 8 del vespre, des de la plaça de l'estació, des de la plaça Eduard Maristany, acompanyats pels guies d'Agi Sitges, els participants descobriran els edificis, els personatges i els episodis que van marcar l'esplendor modernista de la vila. L'experiència culmina amb l'actuació de la ballarina Sílvia Cuesta, que interpreta la dansa serpentina. No n'havíem sentit a parlar de la dansa serpentina des de la commemoració fa molts anys, de les festes modernistes. La cèlebre coreografia, creada per la ballarina nord-americana Loie Fuller i estrenada al Park Theater de Brooklyn el 15 de febrer del 1892. Les reserves, als museus de Sitges, el preu, 15 euros, a partir de les 8 del vespre, aquesta ruta modernista, aquesta visita guiada per escenaris que han format part d'aquest període extraordinari de la història de l'art català. En l'àmbit musical, és un cap de setmana amb moltes propostes, concretament en 4 propostes. Avui a les 9, en el marc del Mediterranean Guitar Festival, a partir de les 9 a l'ermita de Sant Sebastià, Pedro Rincón i el seu tributo a Paco de Lucía. A partir de les 9 del vespre a l'ermita de Sant Sebastià. El preu és de 20 euros i qui vulgui primeres files, diguem-ne, qui vulgui allò, una visió molt VIP de Pedro Rincón, 25 euros. Això avui, demà dissabte, a les 7 de la tarda als Jardins del Retiro, un grup que en més d'una ocasió ha vingut a Sitges amb les seves versions de soul, dance i rock de Riaquestra. Als Jardins del Retiro, a partir de les 7, entrada gratuïta pels socis, 10 euros pels no socis, amb una consumició. Demà dissabte, dia 25, a les 7, als Jardins del Retiro. I a 11:45, al Port de Sitges, una nova edició dels concerts de mitjanit amb pop and roll, amb versions dels anys 70 a l'any 2000. Gratuït, aquestes nits d'estiu, al Port de Sitges, multitudinàries, amb un èxit total. Demà, pop and roll. I el diumenge, dia 26, al Racó de la Calma, òpera a la fresca amb la petita companyia lírica de Barcelona. Al Racó de la Calma, aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre, preu de l'entrada, 15 euros.

I el diumenge a partir de les 6, qui vulgui un tast de malvasia, maridatge de sentits. El CIM, el Centre d'Interpretació de la Malvasia, Art, Música i Malvasia. Visita guiada, Pisco Labis i tast de malvasia de Sitges, amb exposició i venda d'obra d'Antoni Vives Fierro i un concert de jazz del saxofonista Artem Zuliev. Això serà aquest diumenge 26 de juliol a les 6 al Centre d'Interpretació de la Malvasia. En aquest cas, el preu de l'entrada és de 20 euros per persona. Diumenge, dia 26, a partir de les 6 de la tarda, Art, Música i Malvasia, maridatge de sentits, al CIM, al Centre d'Interpretació de la Malvasia. Nou i 13 minuts, 4 punts noticiables d'aquests dies i també de cara a la setmana que ve. La setmana que ve que tenim una mena de pim-pam-pum, eh? El PIM és el ple municipal el dimecres que ve, el PAM és la presentació de la Festa Major el dijous i el PUM, l'inici del Festival Jardins de Terramar el divendres. O sigui que la setmana que ve acaba el mes de juliol amb Por Todo Lo Alto, que dirien en castellà. Ara ho comentem en uns moments, però sí que val la pena aturar-nos en l'entrevista que ahir Carola Fernández li feia a Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges, ahir que era un, si no teníem malentès, o almenys així ho van comentar els professionals, el dia de l'estiu, amb un nivell de risc més alt de tots els que portem d'estiu. Ara ha tornat a baixar, les temperatures aquest cap de setmana rebaixaran una miqueta, però evidentment la situació és molt delicada. I el Massís del Garraf també. Ens van cridar l'atenció, sobretot, dos titulars, i en aquests 5 minuts que escoltaran Jordi Rius, bé, els desenvolupa. Per un costat, un massís de Garraf que està molt descuidat i falta molta gestió forestal, i el fet que no hi hagi conreu ni hi hagi pagesos és un problema afegit. Hi ha molta massa forestal que s'ha de gestionar. Això

0: per un costat, hi ha el parc de bombers voluntaris de Sitges, que dels 30-31 bombers que acostumava a tenir, en té 16 a hores d'ara. I en té 16 perquè molts d'ells van directament, diguem-ne, a promocionar, a fer les oposicions per ser bomber professional, per ser bomber de plantilla de la Generalitat, i per tant ja no acostumen a passar per al que era aquesta experiència del parc de bombers voluntaris. Una experiència que després pot ser molt important en la seva vida professional com a bomber. Com deia en Jordi Rius, les carreres estan molt bé, els estudis estan molt bé, però l'experiència de la vida real i l'experiència d'un parc de bombers voluntaris pot també ser molt fonamental en la vida d'un bomber. Dues qüestions que, evidentment, mereixen reflexió i que ahir, com els dèiem, les explicava Jordi Rius.
1: Bueno, estem parlant de treball en el bosc, de neteja de sota bosc, de fer unes tales selectives.
2: D'acord.
1: Fa molts anys el Garraf, com tots sabem, va cremar,
2: sí.
1: I es va fer una reforestació a nivell d'helicòpter, que és l'estil que es feia abans. La problemàtica d'aquesta és que sí que és eficient, però cauen llavors una cosa de l'altra. Si aquesta reforestació no gestiona, evidentment queda combustible, o sigui, queden arbres una cosa de l'altra, que això és combustible amb potència. Amb la qual cosa, aquesta gestió forestal no s'ha fet, i el sotabosc està molt brut. Nosaltres és de... Bueno, jo vaig promoure una iniciativa, la vaig deixar a l'aire, a través de l'Ajuntament, de moment encara no sabem com va.
2: L'Ajuntament de Sitges?
1: Sí, de poder fer el que es diu les cabres bomberes, no?
2: Sí.
1: Intentar gestionar tres pastors amb un ramat de 300
2: sí,
1: ovelles
2: sí.
1: o cabres, i poder treballar amb això, no? Al final, les cabres sí que aquestes ni tenen festa, ni demanen...
2: I són els millors netejadors de sotabosc que hi ha, eh?
1: El problema que tenim això és que tot el que era la zona de conreu del Garraf, de vinyes i de més, això s'ha anat perdent. Tota aquesta zona de vinyes o de conreu que hi havia ara és massa forestal descontrolada, o sigui que no s'ha gestionat, i evidentment tenim molta més massa forestal que fa 20 anys o 30 enrere, perquè en tenim més, encara que sembli que hi ha menys vegetació, n'hi ha molta més, però abans es treballava en els boscos... De fet, hi havia llocs que es feia inclús carbó dintre dels boscos, no hi havia incendis, però perquè hi havia el sotabosc que estava net i hi havia una gestió. El treball de... O sigui, la preservació del medi ambient i de lo que és l'entorn rural no va renyida amb el seu treball. O sigui, jo soc partidari que un bosc ben treballat i ben conservat és un bosc sa, no? O sigui, per treballar, o sigui, per conservar un bosc, a vegades... val la pena treballar-lo.
2: Clar, el que passa quan, és a dir, pastors ramaders aquí, perquè hi ha cabres i ovelles, n'hi ha algunes pel Garraf, però són pocs, no? Quants n'hi ha?
1: Que jo sàpiga, només hi ha un pastor.
2: Hi ha un segur. És un que te'l trobes, eh? I et trobes les ovelles i les cabres fent feina, sí, i que pasturen pel Garraf, però clar, seria l'incorporar-ne més, no?
1: És obvi que el treball de ramaderia cada cop està en desús, no és productiu, o sigui, no genera calés, o sigui, no et dona per viure, i evidentment s'han de buscar alternatives, no? Una de les alternatives que havia plantejat, que està en estudi, és, ostres, doncs potser surt més a compte contractar a tres pastors
2: que portin aquí,
1: que no depenguin del que produeix el ramat, i d'aquesta manera preservem el que és els antics oficis, que seria ramaderia, i a més, per doble treball fem neteja forestal.
2: I on ha quedat aquesta proposta?
1: De moment, no sabria dir-te. Està allà. Ja veurem ara si realment tira endavant, prospera o no prospera. Això ja no depèn d'altres.
2: Tot això amb uns bombers voluntaris de Sitges que sou en aquests moments quants?
1: Ara mateix estem en crisi.
2: Esteu en crisi,
1: estem
2: eh?
1: Estem en crisi. Hauríem de ser un total de 31-32 bombers voluntaris.
2: Sí.
1: I ara operatius en som uns 16.
2: Caram, però això és la meitat.
1: És la meitat, amb la mateixa feina o intoxificant de feina.
2: I per què està passant això?
1: Bueno, està passant que, evidentment, estan sortint moltes places de bomber funcionari.
2: D'acord.
1: I molta gent aprofita el que és els bombers voluntaris com a trampolí d'impuls a bomber funcionari. Evidentment, pues, tots els que ens arriben a entrar amb les noves tongades de promoció no arriben a entrar perquè fan paral·lelament fan l'oposició de bomber funcionaris i entren a funcionari.
2: I la manera de solucionar això, perquè clar, hem de dir que Sitges té un parc de voluntaris, però no és l'únic, és a dir, a Catalunya hi ha molts parcs de bombers voluntaris, no sé quants sou en total.
1: Fins fa poc érem 60% dels parcs
2: clar,
1: eren voluntaris.
2: És que són molts, i hi ha territoris que sobreviuen gràcies a la feina dels parcs de bombers voluntaris, eh?
1: De fet, una de les idees que tinc jo, que evidentment sí. No se'm fa cas, però...
2: Però
1: una de les idees que crec que sí que podia ser factible, i era esbotar dos ocells d'un tiro, és aprofitar els bombers voluntaris com a pas previ a bomber funcionari. Què vull dir amb això?
2: D'acord.
1: Fer una oposició única, oberta a tothom, per entrar a bomber voluntari, passar un període de 5 anys, 6 anys de prova... on hi hauria d'haver una avaluació constant de la persona que entra, perquè, evidentment, entrar bomber no vol dir que siguis hàbil,
2: sí.
1: O sigui que siguis capaç,
2: d'aquesta
1: aquesta feina,
2: sí, sí.
1: Amb la qual cosa en el pas del temps ha d'haver un seguiment, i si després en aquest seguiment tot prospera i vol passar a la part funcionari, doncs llavors es fa una altra prova X per poder passar al cos de bombers funcionaris. Amb això ens tenim que tenim un període d'aprenentatge que seria a part de bombers voluntaris, i un cop entres a part de funcionaris i tens un bomber que ja porta 5 anys de rodatge, 5-6 anys de rodatge, i evidentment ja...
2: Per tant, convertir d'alguna manera els bombers voluntaris com en unes pràctiques obligatòries a la carrera de bomber de funcionariat.
1: Bueno, jo sempre he dit que bomber és un ofici, que s'hauria d'aprendre des de baix, o sigui, és un ofici que... Bueno, si és un ofici que per poder treballar això has d'haver treballat en el món laboral. Tenir estudis està molt bé, és necessari, però evidentment una persona que només ha estudiat no tindrà la facilitat de treballar amb eines i de agilitat mental a l'hora de ser resolutiu amb segons quin servei. No? Uh-huh. El que diu les idees de bomber justament es diu perquè amb un filferro i un xiclet parlant...
2: Sí, aconsegueixen coses, sí, sí.
1: Evidentment, amb el material que tens en el lloc on estàs has d'aconseguir apel·liar una sèrie de coses que amb un entorn normal no ho faries, no?
0: Jordi Rius, el cap dels bombers voluntaris de Sitges, i aquestes dues reflexions que ens deixava ahir mateix, ahir a les 11 del matí. Per un costat, el Garraf, que necessita gestió forestal, com altres indrets de Catalunya. Hi ha més massa forestal de la que sembla, i en alguns casos supera la capacitat de poder gestionar-la, i per tant un dels elements que poden preocupar si mai tenim un ensurt, si mai tenim un disgust. I per altra banda, aquest descens del nombre de bombers voluntaris, com els dèiem, propiciat per aquest altre camí, pel camí de les oposicions i pel camí de poder aconseguir ser bomber professional amb els avantatges que significa. Els dèiem que la setmana que ve ens deixarà uns quants titulars. La setmana que ve serà la del darrer ple del curs. El 29 de juliol, darrer ple d'aquest curs. Per tant, al setembre encetarem ja l'últim tram d'aquesta legislatura. En aquest ple del dimecres 29 de juliol es portarà sobre la taula la licitació de la futura llibreria del Patronat. Se'n recorden del projecte de la llibreria del Patronat? Doncs aquest dimecres que ve. Per ser qui pugui tenir un interès, que sàpiga que més o menys es contempla per les persones que gestionin aquesta llibreria el pagament d'uns 700 euros de lloguer al mes. O sigui, uns 700 euros al mes, uns 9.000 euros l'any de lloguer, que no està gens malament per un local en ple centre de Sitges. 700 euros al mes de lloguer. Això només els ho diem a títol orientatiu, eh? Es presentarà la licitació de la llibreria del Patronat en el ple del dimecres que ve, l'aprovació inicial del reglament de les llars d'infants, i també hi haurà dues mocions de Vox, en aquest cas una d'elles la moció de reprovació de l'alcaldessa. Aquí val la pena també que els diem, perquè segurament aquests dies n'han sentit de parlar molt de la qüestió de confiança o de la moció de censura. Moció de censura, diguem-ne que no és que no se'n pugui fer, sempre se'n pot fer, però esclar, diguem-ne que En aquest cas, ha d'aconseguir la moció de censura 11 vots segurs per poder descavalcar alcaldessa i equip de govern. I, per tant, difícilment això pot passar a hores d'ara. Però la segona opció, de la qual se n'havia comentat aquests dies, doncs ara us ho expliquem. La qüestió de confiança. Aquesta qüestió de confiança que només pot plantejar l'alcaldessa o l'alcalde, qui ostenti l'alcaldia, però que també té, a partir del reglament orgànic municipal, uns condicionants que cal complir. Només es pot presentar una qüestió de confiança quan es debat sobre els pressupostos anuals, no és el cas. Quan es debat sobre el reglament orgànic municipal, tampoc és el cas. Quan es debat sobre les ordenances fiscals, tampoc és el cas. O quan també el ple municipal debat sobre alguna qüestió de caire urbanístic veritablement important. Si no es donen aquests quatre supòsits, no es pot presentar una qüestió de confiança. Per tant, l'alcaldessa no pot, per dir-ho d'alguna manera, posar el seu càrrec, diguem-ne, a votació, per dir-ho així, per poder desllorigar algunes d'aquestes qüestions que ho exigissin. Ho hauran escoltat vostès, i aquí també se'n va parlar. A Barcelona va funcionar així. L'alcalde Collboni va introduir una qüestió de confiança per poder aprovar els pressupostos. Però, clar, diguem-ne que s'emmarca això, com els dèiem, en circumstàncies molt concretes. I un afegit més. En el darrer any de legislatura, i estem en el darrer any de legislatura, tampoc es pot posar en marxa una qüestió de confiança. És a dir, des del maig d'aquest any fins al maig de l'any que ve, en què s'acaba la legislatura, tampoc es pot presentar una qüestió de confiança. En conseqüència, agradi més o agradi menys, o no agradi gens, això, en principi, ha de continuar d'aquesta manera fins que s'acabi la legislatura. Saben que hi ha hagut aquesta crisi de govern, que la situació està com està, però, com deia aquell, posa-t'hi com vulguis, perquè queden 9 mesos, i en aquests 9 mesos difícilment hi ha, diguem-ne, que estratègies que puguin fer canviar les coses. El dimecres que ve, que serà Santa Marta, l'esmorzar tradicional del gremi d'hostaleria, l'hostaleria que està bastant revolucionada per aquesta qüestió del projecte de llei de la prohibició de fumar en terrasses. A veure quin recorregut té tot això, perquè, com els dèiem, una cosa és un projecte de llei, l'altra cosa és que s'acabi aprovant. Però hi ha molt enrenou en aquest assumpte, i molt enrenou també social. Cal prohibir fumar en una terrassa? N'hi ha, per tant, no n'hi ha, per tant, per aquells que es troben al costat d'una taula de fumadors i n'acaben fins al capdamunt, o fins aquells que diuen, escolta'm, que si et col·loques una miqueta apartat i si d'allò no passa res. Bé, doncs aquest debat sobre la taula, a partir d'aquest projecte de llei, doncs, en el cas del sector turístic, hi ha hagut un rebuig frontal a la proposta de prohibir fumar a les terrasses. I també hi ha una altra qüestió que no és menor, la possibilitat que està per allà de poder augmentar fins al 21% l'IVA al turisme, que és un altre d'aquells aspectes que preocupen el sector. La festa de Santa Marta, patrona de l'hostaleria, el dimecres que ve. El dijous dia 30, 8:45, la presentació de la festa major a la Torreta, amb els protagonistes, alguns d'ells ja més coneguts que d'altres, però 30 d'agost, dijous dia 30, 8:45, a la Torreta, la presentació de la festa major. I avui al matí es posaran ja en marxa Sitges les 3, a veure si ho dic bé això, perquè són 3 taules de rescat aquàtic. Una iniciativa que ha portat a terme el vilanoví Ramsés Martí, especialista en seguretat aquàtica, amb un projecte que s'ha establert a les platges de Cambrils, Sitges, Torredembarra i Cubelles. El projecte parteix d'una realitat habitual a les platges davant d'una emergència. Moltes persones intenten intervenir de manera instintiva, tot i no tenir formació en rescat aquàtic, i segons recorda Ramsés Martí, aquesta actuació pot acabar convertint el rescatador en una segona víctima. Precisament per això les taules estan pensades com un recurs de suport. No substitueixen els professionals, però l'objectiu és facilitar un primer rescat amb més garanties mentre arriben els equips d'emergència. En el cas de Sitges, n'hi haurà una a les platges de la Fregata, la Ribera, a Sant Sebastià i a la platja de Garraf. Avui ja s'implantaran aquestes taules de rescat a les platges sitgetanes que formen part d'un projecte que també plega les platges de Cambrils, Torredembarra i Cubelles. I en els titulars de l'Eco d'aquesta setmana no tenim en Manel Carbonell. Bones vacances, Manel. Però els comento, els titulars a l'Eco d'aquesta setmana, els lectors de matrícules es multipliquen. Aquest és el principal titular amb la fotografia d'una cantonada. Diria que això és Sant Gaudenci amb Sant Bartomeu, probablement, sembla. Una càmera en aquesta cantonada, la segona fase del pla, inclou la col·locació de 18 noves càmeres de videovigilància. Els lectors de matrícules, a veure si amb això arribarà la segona part. La segona part és la, diguem-ne, però si ho dic bé això, que les pilones funcionin d'una forma automàtica. Per tant, si la matrícula del seu cotxe és una matrícula que paga el seu impost de circulació aquí Sitges, en principi podrien accedir al carrer, la pilona hauria de baixar i no hi hauria cap problema. A les matrícules registrades. Bé, a veure com es desenvolupa tot això. El veïnat del carrer Victorino Berbegal, que denuncia una plaga de rates. El carrer Victorino Berbegal, que és darrere la comissaria dels Mossos d'Esquadra. És a dir, a la zona d'Aiguadols, a tocar del Melià, al costat de la Riera, la sortida de la carretera. Bé, doncs allà el veïnat denuncia una plaga de rates. El Fantàstic recupera clàssics del gènere, com Carrie, com Insigne, la pel·lícula de l'any 1976, i l'Eco també es fa ressò, ho comentarem d'aquí uns moments a les efemèrides, perquè aquest diumenge farà 50 anys del concert de Ray Charles en el Festival de Jazz de Sitges, el festival que van impulsar en Josep Vedell fonamentalment. Bé, i el daltabaix que va provocar el fet era una transmissió a través de Televisió Espanyola. No se'n conserva, que sapiguem, els registres d'aquesta transmissió, i el mànager de Ray Charles i Ràdio Televisió Espanyola i l'organització del festival, bé, allà va haver un batibull important, però el cas és que quan es va acabar la primera part, diguem-ne que es tancava també la transmissió per televisió. I el mànager de Ray Charles, sabent això, va dir, bé, no? Doncs no hi haurà segona part. I aquí és on hi va haver el problema, que evidentment el públic esperava la segona part del concert de Ray Charles i la segona part no va existir. Crit, soroll, bé, daltabaix com una casa, però The Genius, Ray Charles, va ser Sitges en el concert de cloenda del festival. El festival de jazz que va començar el 22 de juliol i va acabar el dia 26, la primera edició d'aquest festival de jazz. Doncs protagonista també d'un article d'en Pedro Palacios a l'Eco de Sitges aquesta setmana.

Vinga, anem per la nostra cançó de l'estiu per encetar el programa d'avui. Tot i que el dilluns la posarem després de les efemèrides. Però vinga, tenim una cançó de l'estiu de fa 60 anys. 60 justos, perquè sí, va ser l'estiu del 66, quan aquesta cançó es va convertir en un èxit indiscutible, va vendre 2 milions de discos a Espanya, 2 milions, i es va estar 6 setmanes, un mes i mig, al capdamunt de la llista de Los 40. El grup va començar sent Los Sonor. Eren Miquel Vicens al baix, Toni Martínez a la guitarra, Manolo Fernández a l'orgue i Pablo Sanyí a la bateria. Aquest grup inicial s'hi va afegir Michael Walker Kogel. Vostès diran, qui era? Mike Kennedy? Perquè Mike Kennedy i Los Bravos van néixer d'aquesta unió d'un grup ja existent amb un cantant alemany que cantava en perfecte anglès. Black is Black es va enregistrar a Londres, o una part es va enregistrar aquí, i la veu de Mike Kennedy es va enregistrar a Londres perquè un executiu de Decca va descobrir el grup, va descobrir Los Bravos, va descobrir Mike Kennedy, va dir, veniu cap aquí que us enregistrem Black is Black. Fins i tot de la cançó se'n va fer una versió en francès amb la veu de Johnny Hallyday, que també va ser un èxit. Però aquí va, a la nostra cançó de l'estiu d'avui divendres, el Black is Black de Los Bravos 1966.

de quan la tele encara era en blanc i negre i los Bravos apareixien a tots els programes, no només musicals, sinó els especials de Cap d'Any, a Escala Nifi, bé, en tots aquests programes que en el seu moment eren protagonistes de la televisió d'aquella època. 1966, Black is Black, el nostre tema d'estiu d'avui divendres. És 24 de juliol, un 24 de juliol del 1900, l'Ajuntament presidit per Miquel Ribas donava un vot de gràcies a l'escriptor Benito Pérez Galdós perquè la seva última obra, Los Ayacuchos, es parlava elogiosament de Sitges. Un 24 de juliol del 1936, un altre episodi de la Guerra Civil, Felip Font, Antoni Benasset i Enric Valls, membres de l'agrupació tradicionalista de Sitges, van ser detinguts pel Comitè Local de Milícies Antifeixistes. Uns dies més tard, fou detingut també Isidor Cartró, correligionari dels anteriors. Poc després, tots quatre foren jutjats en una assemblea popular celebrada al Prado i posteriorment conduïts a Barcelona. I avui fa anys també que es beneïa, un 24 de juliol del 1955, la nova bandera de la Societat Recreativa al Retiro. Demà farà anys, un 25 de juliol del 1772, que es beneïa la parròquia. Demà també farà anys, un 25 de juliol del 1940, que es beneïen les noves campanes de la parròquia, donades pel matrimoni Antoni García Monter i Dolors López Palau. I demà també farà anys, un 25 de juliol del 1948, que tenia lloc al Prado la jornada inaugural del primer torneo nacional de ajedrez, 1948. I demà també farà anys, un 25 de juliol, que el 1957 Gianni Marti debutava als escenaris. I les nostres efemèrides d'arreu del món, bé, les nostres efemèrides d'arreu del món començaran cavalcant per una efemèride sitgetana, perquè el diumenge, com els dèiem, farà 50 anys del concert de Ray Charles al Festival de Jazz de Sitges. Tres persones varen ser fonamentals pel desenvolupament d'aquest esdeveniment musical que va posar Sitges als mapes d'arreu del món. Per un costat, Josep Vedell, l'impulsor, l'home del jazz, a qui vam tenir durant tants anys amb nosaltres en el Jazz a Casa. Per un altre, Àngel Miguel Sanz, que va anar de la mà de Vedell a París per parlar amb Norman Granz, un dels grans managers del jazz de tots els temps. I en tercer lloc, l'alcalde Vicente Ibáñez, que hi va posar tota la resta, perquè ja ho saben que aquella era una època en què si un alcalde creia que allò valia la pena i li venia de gust posar-hi diners, els posava. Ara això no es pot fer. No es pot fer perquè ja saben què pot passar, eh? Però en aquell moment, diguem-ne, que Vicente Ibáñez va creure que un festival de jazz a Sitges era un esdeveniment prou important i va posar la resta. I, per tant, aquí va venir la flor i nata del jazz del moment. Molts articles hi ha a la premsa, però ens agafem a l'article d'Albert Mallofré, gran amic de Josep Vedell, a la crònica de l'Avantguàrdia del 28 de juliol del 1976, en un apartat titulat Con Ray Charles llegó el escàndal. Aquest article que diu, entre altres coses, que és el concert de Ray Charles el que havia despertat major expectació i el recinte del festival es va omplenar de públic ávido i elegante en un ambient de gran solemnitat. La supuesta primera parte de esta gala se dio en directo por la primera cadena de televisión y, como es sabido, terminada la cual el manager personal, Joe Adams, se despidió ostensiblemente sembrando la duda en el auditorio. Bé, doncs, el dubte era raonable perquè no hi va haver segona part. Després de l'intermedi van venir els problemes. Albert Mallofré diu que ràpidamente la organización anunció por los altavoces que el concierto se reanudaría tras un intervalo de 15 minutos. Pero lejos de esto, el manager en cuestión, cobrado que hubo el caché completo, dio orden a los artistas de abandonar el recinto y dispersarse sin más dilación. Ens ho hem d'imaginar, eh? Perquè això es va fer pels més joves, on ara hi ha l'apart Hotel Mediterrani, que allò era
un immens solar on s'havia jugat a futbol. Bé, doncs allà s'havia fet el festival de jazz i, per tant, allà hi cabia una munió de gent, no recordo quanta, però una munió de gent, amb un escenari enorme, amb uns equips de so del Verdi, Barcelona, una de les empreses punteres del sector, o sigui, una... tot estava a punt per a un esdeveniment mundial. Com els dèiem, la primera part bé, però mai no va bé segona part. Diu que els organitzadors, la crònica d'Albert Mallofé, exigieron enérgicamente, contrato en mano, la reanudación del concierto en su segunda parte, conforme con lo estipulado, pero todas las razones fueron inútiles y la cosa acabó en punta. Así, el esperado show de Ray Charles resultó inesperadamente escandaloso. Això és el que deia Albert Mallofré a la crònica de La Vanguardia del 28 de juliol del 1976. Han passat 50 anys, aquest diumenge en farà 50, però Sitges es va ficar en el panorama mundial. A l'Eco trobaran també la reproducció d'aquestes magnífiques fotografies que va fer en Josep Maria Alegre, que era un dels fotògrafs del festival de Ray Charles. Aquí va aquest Georgia on my mind per encetar les nostres efemèrides d'arreu del món.

Ray Charles i un dels seus temes més coneguts, Georgia on my mind, recordant aquest 50è aniversari del concert de cloenda del Festival de Jazz de Sitges, un 26 de juliol del 1976. Tal dia com avui, de l'any 1911, l'arqueòleg de la Universitat de Yale, Hiram Bingham, descobria, guiat per un pagès i dues criatures, la ciutadella de Machu Picchu. La ciutadella inca de Machu Picchu va descriure en un llibre 1911, han passat 115 anys. Tal dia com avui de l'any 2015, el Parlament de Catalunya declarava la rumba catalana patrimoni d'interès cultural i musical. Tal dia com avui de l'any 1975, Giorgio Armani i Sergio Galeotti fundaven Armani. Tal dia com avui de l'any 2013, aquell malaurat accident, i en varen parlar en el seu moment amb Luis Miguel García, l'accident de l'Àlvia, del Talgo, 80 morts, 144 ferits, tal dia com avui de l'any 2013, i aquelles imatges que continuen impactant avui de l'accident, de com el tren Àlvia pren aquella corba amb un excés de velocitat, el testimoni del conductor del tren i tot el debat que hi va haver a posteriori. Tal dia com avui, han passat 13 anys de l'accident de l'Àlvia a la corba de Langlois. Tal dia com avui, de l'any 1998, s'estrenava Salvar el soldado Ryan, de Steven Spielberg. Tal dia com avui, de l'any 2005, Lance Armstrong guanyava el Tour de França, el seu 7è Tour de França. Després vindria també tot el debat. I tal dia com avui, de l'any 1988, Pedro Delgado guanyava el seu Tour de França. Tal dia com avui, del 1917, la ballarina Mata Hari compareixia davant d'un tribunal militar francès que la condemnà a mort per espiar per Alemanya. I tal dia com avui, de l'any 1943, l'operació Gomorra, els bombardejos aliats sobre la ciutat alemanya d'Hamburg. 37.000 persones varen morir.

Amb Ray Charles hem encetat les efemèrides. Acabarem amb una dona que pocs coneixen, però que molts han escoltat. We've just been introduced. Ella va ser la veu d'Audrey Hepburn a My Fair Lady. Ella va ser també la veu de Deborah Kerr a El rei i jo. Ella va ser la veu de moltes grans actrius que no sabien cantar tan bé. Una dobladora, Marnie Nixon, va morir tal dia com avui, de fa 10 anys.

Sí, Audrey Hepburn no va cantar a My Fair Lady, cantava Marnie Nixon, o Deborah Kerr, que és qui protagonitza El rei i jo, al costat de Yul Brynner, no cantava, sinó que cantava Marnie Nixon, i ella va ser protagonista únicament a Sonrises i Làgrimes, a Música i Làgrimes, perdó, no, Sonrises i Làgrimes, a la pel·lícula, la gran pel·lícula de Julie Andrews, fent de germana Sofia, una de les germanes del convent. Però ha passat a la història per ser la dona que va posar veu a grans actrius a l'hora d'interpretar alguns dels temes més importants dels musicals nord-americans.

0: I sí, sí, escolten West Side Story, la de l'any 1961, Natalie Wood tampoc canta, canta Marnie Nixon. Per tant, com els dèiem, un d'aquells noms que ha quedat a les bambalines del món del cinema, però que va esdevenir protagonista musical de moltes pel·lícules. Amb la veu de Marnie Nixon tanquem les nostres efemèrides d'avui. Avui que Sant Víctor, que Sant Boris, que Santa Cristina, que és també Santa Beatriu, Sant Capitó i Santa Aquilina. La cantant i actriu Jennifer López, 57 anys, celebra avui. El col·leccionista d'art Borja Thyssen, bé, col·leccionista, ho intitula així La Vanguardia, després ja en parlaríem, el fill de la baronessa, 46 anys, celebra avui. El pilot de raid Cristina Gutiérrez, 35 anys, celebra avui. L'actor Troy Kotsur en fa 58 i l'actriu Amparo Moreno, la gran Amparo Moreno, 77 anys, celebra avui. Com els comentàvem en principi, al cap de setmana hem de poder respirar una mica i fins i tot hi haurà un moment entre diumenge i dilluns en què les temperatures se situaran una mica per sota de la mitjana d'aquest mes de juliol. Serà un petit miracle perquè la setmana que ve, sembla que mitjans de la setmana que ve, dimecres, dijous, les temperatures tornaran a pujar decididament. No es pensin que estem a 29 graus amb un 48% d'humitat, per tant, temperatura important, a veure si veritablement baixa, eh? I era abans que algú podia dir, escolta'm, sembla mentida, però a Ribes està millor. Doncs pensin que a Ribes 30 graus i 31 i 32 també, unes temperatures d'aquelles que ja no hi ha per on escapar-se. Bé, l'estiu que ens ha tocat viure, en aquesta època en la qual ens ha tocat viure. Previsió per les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. El dia d'avui comença novament amb un cel serè o poc ennuvolat amb la presència d'alguns núvols baixos al litoral de Tarragona que s'aniran trencant al llarg del matí. A la tarda d'ahir vam tenir alguns ruixats al Pirineu Oriental que van deixar fins a 20 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses i esperem que aquesta tarda els ruixats tornin a aparèixer al Pirineu però concentrats al sector occidental, a les comarques de la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. Esperem aquestes tempestes localment acompanyades de calamarsa. A la tarda, doncs, un cel una mica més ennuvolat arreu del país, amb núvols que ens aniran arribant pel sud-sud-oest i que localment també podran deixar algun ruixat, alguna gotellada feble a punts de l'interior. La temperatura màxima el dia d'avui baixarà lleugerament amb valors encara molt alts arreu del territori, fins i tot acostant-se als 40 graus a la zona de Ponent, i aquest descens de temperatura serà molt marcat a partir del cap de setmana, quan tindrem valors propis d'aquesta època de l'any. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Prou amb en Ferran. Quants nens es diran Ferran a partir d'ara?
1: Oh, és un nom molt bonic.
0: És un nom molt bonic. Jo també hi havia Ferran el catòlic, però...
2: Ja no es posen aquests noms.
0: Vol dir que no es posen aquests noms?
2: L'altre dia, Carola, te'n recordes que parlàvem dels noms més...
0: Bé, sempre, sempre quedarà Vicenç, que és el que es posa menys.
2: Quins eren els del 2025?
1: Marc.
2: Biel, Biel era un.
1: I
2: Biel
1: Marc.
2: I Júlia, crec que era el de...
0: Sí,
2: noi.
0: Sí.
2: Biel i Júlia.
0: Biel i Júlia. Els... Que Júlia és molt bonic, és un nom molt bonic.
1: Sí. A mi m'agrada més Ferran que Biel.
2: Oh, Ferran.
1: Oh, Ferran. Oh, Ferran. És que Vicenç, bon dia, per
0: ja ho
1: cert.
0: Sé, ja ho sé, ja ho sé.
1: Portem una setmana amb el oh, Ferran, oh, Ferran.
2: Avui hauríem de dir oh, Vicenç. Oh, Vicenç.
0: Pesadilla.
1: Benvinguts, Vicenç.
0: Ben retrobats. No sé si van escoltar, com dèiem al principi, l'R15.
2: Sí.
1: Jo no.
2: Sí, sí, jo sí.
1: Jo no, és que no estava a Sitges.
0: Una vegada més, per tots aquells que diuen què ha passat? Per cert, la podem estripar una mica l'ordenança de sorolls, perquè en principi ja ho saben que l'ordenança de sorolls diu que fora de Festa Major, Santa Tecla, Sant Joan, i ara no sé si hi ha alguna cosa més, de coets i tot això, no. I la nit de la selecció espanyola, oh, en riu-te'n de Sant Joan, perquè Sant Joan va quedar com un zero a l'esquerra.
1: Van sonar molts més la semifinal d'Argentina que va passar.
0: Sí?
1: Però, com a mínim on visc jo.
0: Doncs està clar que tens un entorn
1: sí,
0: que no és el... Bé, en fi, però només per això. El cas és de l'R15, que queda només per Festa Major. El divendres que ve ja sabrem tots els noms dels protagonistes, perquè la Festa Major es presenta el dijous que ve. N'hi ha un.
1: Ah, vinga, pistes!
0: Que sap tothom...
1: Sí, clar, no, perquè és que l'està esbombant
2: que ja roda
1: per terra, mar i aire.
0: Exacte.
1: El mateix protagonista.
0: Però si vostès no ho saben, jo diria, ai, no sé, no sé. Bé, pels que tinguin ja una certa edat, les inicials d'aquesta persona...
1: Són bones,
0: responen a les mateixes que el principal protagonista de Dallas.
2: Sí.
0: Ja està.
1: I està molt emocionat, molt emocionat.
0: Emocionadíssim.
1: Tant que no es pot controlar i ho ha de dir, i ho ha esbombat.
0: I quan ho diem, nosaltres diem... Tu mereixes, perquè altra cosa no. Però anirà allò impecable, eh? Perquè... Exacte, exacte, exacte. Doncs això.
1: Però em sembla bé que ho has... És a dir...
0: Sí, home,
1: és,
0: sí.
1: És difícil. Per què hem de mantenir aquest secret?
0: Les il·lusions endavant amb les il·lusions.
1: Per què? Per què?
2: És un
1: no ho entenc. Està
2: no
1: bé.
2: No sé si dic que és un secret a veus, a vegades, eh? Perquè...
0: Hi ha persones que el mantenen més, hi ha persones que no, però benvingut sigui.
2: Clar, algú sempre li dius...
0: Cavall que fa baixada.
2: Evidentment, a la teva família, si tens parella, si tens fills...
1: Jo no seria capaç de no dir-hi a ningú.
0: Bé, però no serà el teu cas.
1: No serà el meu, ja.
2: Hola, això...
0: Però és que ja ho vam quedar amb això.
2: Ui, Déu meu.
0: Clar.
2: Això sí que ha sigut...
1: Ha sigut un cop baix.
0: Sí, home, sí, sí, no, sí. Però és que no serà el
1: sí,
0: seu cas.
1: No serà aquest any.
0: Ni el nostre, ni de d'allò.
1: Ara arregla-ho.
0: No, és que és així, ja està. Tenim un d'allò amb la Carola, perquè li diem sempre que,
2: litigi,
0: que no serà...
2: Un litigi.
1: Perquè jo tinc un desig.
0: Ella té un desig. Ara que el diguin veu alta i vés a saber...
1: Sí?
2: No, guarda-te'l.
1: Per què?
2: No ho diguis.
0: No, si es diuen en veu alta no es compleixen, eh?
2: No ho diguis,
1: Per què? Però si
2: et recomano...
1: L'he dit en veu alta a vosaltres, hi ha molta gent. Tu no vols que el digui perquè no vols que es faci realitat, però...
2: Jo em baixo els auriculars, no ho sentim.
1: El meu desig és que vull ser pandonista. Ja ho he dit.
0: Pausa dramàtica.
1: I no tinc el suport dels meus companys de la ràdio.
0: Nosaltres hi diem que no es donen les circumstàncies.
1: Perquè no m'hi veuen, i jo sí que m'hi veig.
0: Veus? L'Obert tampoc t'hi veu.
1: No, però no us hi veieu perquè s'ha dibuixat un perfil de la pandonista que penso que pot ser molt més divers, perquè vivim en un món divers i una societat diversa. Bueno, I ara ja queda dit. Ara qui m'escolti i em vegi pel carrer...
0: Queda dit, 24 de juliol del 2026, Carola Fernández, a qui pugui ser president o presidenta de comissió...
2: Ara fora conyes, i tanquem parèntesi.
0: Què ha passat?
2: Però es pot haver donat la circumstància que algú...
0: Es pot haver donat.
2: O algun cop hagi anat, no sé, a la comissió...
0: A demanar.
2: A la parròquia, a demanar...
0: No ho sé.
1: Home, manifestar desitjos segur que ho ha fet més
0: no,
1: gent, això,
0: no, manifestar desitjos segur que sí.
2: Sí, però, eh? Però...
0: Com a mínim en sabem d'una que va manifestar desitjos, per exemple.
2: Anar express o trobar-te, no sé, el president o presidenta de la comissió de torn o...
0: No, no ho sé.
2: Escolta'm, jo vull ser-ho. Compte amb mi.
0: No ho sé. Que quedi clar, però, perquè si en algun moment diuen, escolta'm, bé, hi ha una candidata in pectore, que és Carola Fernández. De festa en festa. Veïns de Gràcia...
2: Sí, aquesta també...
0: Atenció, com deia aquell, avisa navegants perquè vagin a saber on acabarem fent la processó. Veïns de Gràcia s'han queixat de les molèsties i demanen anul·lar les activitats de nit de la Festa Major de Gràcia. Els organitzadors defensen la festa i demanen protegir-la i, evidentment, els veïns de Gràcia, que fa més anys que viuen a Gràcia, diuen obertament, això va sortir per BTV, una senyora gran, que va dir quan van comprar el pis ja sabien on venien. Que és la resposta més òbvia a tot, des del toc de les campanes d'algun municipi fins a la festa de qualsevol cosa que tingui ja anys de celebració i de tradició. Però s'ha fet molt viral aquest vídeo a través de les xarxes perquè alguns d'aquests veïns diuen obertament que clar, que és que cada nit i que de tal i que no sé què, que, en fi.
2: Quantes queixes deu haver rebut, per exemple, a l'Ajuntament de Sitges?
1: No sé si els comptabilitzen, estaria bé que ho fessin.
0: No ho sé.
1: Però moltes, eh?
0: I em depèn...
1: D'assajos, de...
2: O per Festa Major, o per Carnaval, sí, sí. O per Santa Tecla, o quan hi ha una festa important.
1: És que el problema
2: quants
1: és...
2: cops?
1: Quan...
0: Recordo que ho havíem preguntat això amb en Pol Vigó, arran de les barraques,
2: sí.
0: que en alguns anys, però que en els darrers anys, tot s'havia calmat força.
1: Clar, perquè
0: força.
1: Diguem que ha baixat la dimensió de l'assumpte.
0: Sí, sí.
1: Clar, allò es va disparar quan Barraques, d'alguna manera, va créixer d'aquella manera tan exponencial.
0: Però nosaltres havíem viscut, recordaran, quan el Retiro havia fet quinto, que hi havia hagut veïns que s'havien queixat, quan el Prado havia fet jazz a la nit, no al vespre, que ara moltes activitats es fan al vespre. Anem a la nit, pels vols de quarts de 12 de la nit, alguns dels veïns traient cassoles i la tapa de la cassola, i vinga,
1: bueno,
0: pam, pam, pam.
1: Allà als Jardins de Retiro tenen un veí veïna en particular que es veu que ha estat un mal de cap
0: és a dir, que ho hem,
1: molt potent.
0: Que ho hem viscut, eh?
1: Però,
2: i
1: clar,
2: no sé si això anirà més.
1: Bueno, mira, ho estem veient
0: bé,
1: amb Gràcia. Clar, aquí el tema és fins a quin punt l'administració és capaç de protegir i preservar les festes davant d'això, perquè la llei queda clar que posa per davant el descans veïnal davant de tot.
0: Sí.
1: Davant de tot.
0: Sí, sí,
1: tan
0: sí.
1: Fa si la tradició
0: el dret al descans
1: té
0: veïnal.
2: És una difícil comunió, aquesta.
1: És molt difícil comunió, però jo també crec que l'administració té maneres de protegir les festes.
0: És bastant impossible, la comunió, però la senyora gran té raó. Quan van venir aquí ja sabien...
1: Jo crec que hauríem d'obligar, ja ho he dit abans, hauríem d'obligar els venedors dels pisos en aquests espais, en aquestes zones, i també aquí Sitges, quan vens un pis al carrer Jesús...
2: La lletra menuda.
1: O al carrer Sant Francesc, hauries d'explicar de manera obligatòria, hauria d'aparèixer de manera explícita el contracte que coneixes, que en aquest carrer que hi passa el Carnaval, hi passa la Festa Major...
2: Clar.
1: Clar que no li interessa.
2: Clar, no li interessa.
0: Ja... Exactament el que li he dit jo.
1: Clar,
0: que el qui ven no li interessa.
1: Doncs mala sort. Doncs així. Clar. Doncs mala sort si no el ven.
2: Li
1: doncs
2: dient,
1: doble guany. Doncs perdó, però doble guany. A mi que em perdonin. Doble guany, perquè sí, només serà aquesta la manera de garantir que qui compri el pis serà conscient d'on està, què hi ha, i no entrarà en aquest cercle de denúncies infinites que s'estan carregant totes les tradicions. I a més, potser doncs, afluixem una mica aquest ritme de vendes frenètic que ens està portant o no ens està portant. I ojo, estan guanyant no només en la pròpia festa, sinó tot el tema dels assajos. Els timbalers de cada vegada assagen més lluny.
0: Com Josep i Maria van cercant
1: posades. Assagen en rotondes. Per què en rotondes? Tota la vida s'havia assajat al passeig o s'havia assajat ara
0: a
1: Can Robert,
0: exacte, sí.
1: I ara no es pot assajar allà perquè la gent s'enfada i se n'han d'anar a rotondes que estan... Home, per favor. A mi em sembla una mica exagerat.
0: Bé. Article interessant a l'Eix Diari, perquè vegin que a Sitges ja es viu això, però Vilanova ho està vivint encara amb més preocupació. Un article d'en Jordi Lleó que diu, obertament, d'en Jordi Lleó i l'Amadeu Torner, la pesca de Vilanova apaga el llum. El 1982 hi havia 22 embarcacions, el 2024 hi havia 7 embarcacions i actualment a Vilanova 2 embarcacions de pesca.
1: De pesca artesanal.
0: De pesca artesanal, eh?
1: A Sitges n'hi ha 3. És a dir, 5 entre Sitges i Vilanova, eh?
2: Ostres, hem passat de 20 i pico a...
0: A Vilanova de 22 de pesca artesanal a 2.
1: I d'aquí no res en serà cap, perquè són pescadors que estan a poc de jubilar-se. Per tant, el camí és aquest.
0: El camí és aquest. És un article molt interessant que diguem-ne que s'emmarca dins aquest context general que viu el món de la pesca. Bé, la pesca, la pagesia, aquests oficis vinculats, tant que en parlem del quilòmetre zero,
1: doncs el quilòmetre zero,
0: hi ha el sector primari. Anem a fer un repàs als titulars dels diaris.

0: La vista aèria d'aquesta zona de l'esfondrament, perquè anem d'esfondrament com és la vida, perquè els geòlegs ja ho diuen, que no té res a veure una cosa amb l'altra, el de la línia 9 amb aquest del soterrament de la via del tren. Però bé, el forat que la tuneladora de l'L9 del metro va provocar el dia 7 al barri del Putxet s'hi ha afegit ara aquest soterrament, aquest clot a l'obra de soterrament de Rodalies a Montcada, que va deixar sense tren milers d'usuaris, però sobretot que va obrir aquest esvoranc de 30 metres de diàmetre per 20 metres de fondària. Afortunadament, un dels capatassos de l'obra va escoltar sorolls estranys i va dir als operaris: fora d'aquí, corrents. I afortunadament van poder marxar tots els operaris, van poder fugir tots els operaris, abans no s'ensorrés, no hi hagués tot aquest munt de terra que es va esllavissar cap a la zona de l'entrada d'aquest forat. Bé, una ensolciada com una casa, com en deien abans. A dins ha quedat per la història una de les excavadores, allà haurà quedat. Sí, l'operari va aconseguir fugir també, o sigui que està ja encimentada de dalt a baix. Si l'operari es va deixar el mòbil allà, doncs aquell mòbil allà tot queda, Però el cas és que ningú va prendre mal, afortunadament, i ara està per veure com es resol la situació. Fins a setmana que ve sembla que no es podrà retrobar una certa normalitat, i sobretot si hi ha possibilitat que això pugui passar en el futur, perquè és una zona complexa, hi ha aquífers al voltant, hi ha també el soterrament de l'AVE per aquí, en fi, que no és gens fàcil aquesta obra, però que veritablement ha portat un neguit al veïnat que està a l'altre costat de la via del tren, però que la veu des de casa seva. És una de les notícies del dia. Després, l'entrevista que van fer a Televisió Espanyola a l'expresident Zapatero. Interessant també això, perquè bé, ara funcionem una miqueta així, Diguem-ne que és una intervenció pública a través d'una entrevista televisiva, no a través d'una roda de premsa amb periodistes, que és segurament el que seria més coherent en aquest àmbit, sinó que va ser una entrevista al primer canal de televisió espanyola, i per tant el hashtag Telepedro era ahir protagonista.
1: Telepedro.
0: Per això, d'anar a explicar les seves coses a la televisió pública del país. Bé, el cas és que segurament la frase que més ha transcendit, més enllà d'exculpar-se de tot el que se l'acusi, també a les seves filles tot plegat, és aquesta: les joies van ser un regal de cortesia. És clar, què entenem per un regal de cortesia? Un regal de cortesia, evidentment, no acostumen a ser unes joies de 800.000 euros. Com deia...
1: Per nosaltres segur que no.
0: I clar, que...
1: en el món royal o reial, no ho sé.
2: Depèn de quins àmbits et
1: moguis. Queda clar que aquestes joies li deuria regalar, doncs vés a saber.
0: Ho ha de
1: dir, perquè no ho ha dit.
0: No ho ha dit.
1: Diu que ho dirà davant del jutge, que no ho vol avançar abans.
0: Però està clar que vostès es poden imaginar com nosaltres que si això és un regal de cortesia fet per algú, aquest algú que es gasta 800.000 euros en joies, doncs bé, entén que un regal de cortesia està en aquest nivell. No és un pernil serrano, ni és, jo què sé,
1: una
0: cistella de Nadal.
1: Ni uns bombons, ni unes catànies.
0: Exacte. Res de tot això, Bé, el cas és que Zapatero va intentar tancar ben bé el cercle del blindatge, però com era previsible tampoc va convèncer a l'oposició. Una de les notícies també del dia d'ahir. Informacions vinculades a la calor. La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona. Ara no preocupa tant la calor de dia, que també, sinó la calor de nit. Perquè de nit fa molta calor i perquè moltes persones vulnerables, a moltes persones grans, per elles la nit és pitjor que el dia des del punt de vista, i fins i tot ho diuen els professionals, que no hi ha descans si no hi ha una temperatura adequada. Per tant, diguem-ne que de dia no direm que fa de més bon passar, però s'aguanta més que no de nit la calor, perquè el descans necessita una temperatura adequada i a la nit és bastant impossible mantenir-la en aquests nivells

0: més veus discordants, però en qualsevol cas les dades parlen per elles mateixes. Està sent un estiu veritablement de rècord en molts casos. Què hi afegim, Carola?
1: Doncs mira, hi afegim, arran dels incendis de que s'ha declarat la zona de Madrid, dels incendis de Madrid, zona s'ha demanat, no?, que sigui zona declarada zona d'emergència, per allò també de les ajudes. A partir, per tant, d'ara tot passarà doncs d'alguna manera a ser gestionat per l'Estat i no per la comunitat. I arran d'aquests incendis que hem estat parlant també aquests darrers dies a tota la zona de la Castella-La Manxa, mm-hmm, Guadalajara, que estan cremant una barbaritat.
0: A França també estan, sí, sí, fins al capdamunt d'incendis.
1: Arran també del que vam parlar ahir aquí amb el cap de bombers voluntaris de Sitges, un article interessantíssim avui al País, en què parla d'Esther Sánchez, que parla de estratègies que estan guanyant el terreny per gestionar els espais forestals i que es basen justament en propostes com la que comentava ahir Jordi Rius aquí a l'estudi, que és en fer servir doncs, els animals, l'agricultura tradicional o fins i tot deixar actuar incendis en determinades zones de manera controlada, és a dir, que li han dit sempre les cremes controlades. Uh-huh. I parla del cas...
0: Això que ens havia apuntat en el seu dia...
1: Enric Arbaqués.
0: Enric Arbaqués.
1: Que, perdó, Enric Arbaqués en sap...
0: Sí, sí.
1: Dit malament i clar, un tou d'incendis. En aquest cas, se'l rifen, ha estat a França ara, si no m'equivoco jo, justament a cremar, perquè és un expert en fer cremes controlades, és un expert. Vull dir que...
0: Dues, tres estratègies, la crema controlada... Estratègies de gestió.
1: Sí, de gestió forestal.
0: La crema controlada, l'ús de ramats, perquè, és clar, els ramats no paren de menjar, doncs vinga, sí, sí, mengeu. Si teniu menjar per...
1: Es menjan al sotabosc, clar. Sí,
0: teniu,
1: sí, sí.
0: Teniu menjar per tota la vida i part de l'altra.
1: I l'agricultura.
0: Tercera, l'agricultura.
1: Sí, sí.
0: La creació d'allò que en diuen els experts, un mosaic.
1: Sí, sí. Doncs aquestes estratègies ja...
0: Ha rigut ara, eh? Sí. Això, mengeu que el món s'acaba, vinga.
1: Exacte. Au. Doncs hi ha estratègies d'aquestes que ja s'estan aplicant en alguns territoris espanyols. És el cas de Pontevedra. Després que l'any 2017 un incendi molt fort va arrasar amb el 82% del territori d'allà, es van replantejar la gestió i des de l'any passat porten 28 vaques catxenes, que els diuen vaques cabres, deu ser
0: suposo que deu ser aquelles vaques que poden...
1: Exacte, són molt més àgils, i com perquè aquí terreny és bastant més feresta, que són molt més àgils. I des de l'any passat 28 vaques viuen allà, es dediquen a menjar, i es veu que la cosa ha millorat notablement. Per tant, el que fa aquest article d'alguna manera és posar exemples d'aquest tipus de gestió del que molts experts en parlen, com s'estan aplicant alguns terrenys i estan funcionant. També a Extremadura, a la Sierra de Gata, que també fa el 2015, crec que va haver un incendi també molt potent, en aquí ho han fet a partir de tallafocs productius, és a dir, plantacions d'olivera, de cirerers, i el que fan és generar aquest mosaic, no? Aquest escenari de mosaic, mm-hmm, que el que fa és generar un tallafoc.
0: Aquests espais on no hi ha bosc.
1: Què és el que fan? Paguen dinerets. És a dir, com funciona això? Que la història passa per pagar diners al ramader perquè porti els seus animals a pasturar els territoris.
0: Paradoxes de la vida, eh? Perquè han marxat ramaders,
1: clar,
0: i pagesos perquè no es guanyen la vida enlloc,
1: clar,
0: perquè tots són problemes i tots són conflictes, i ara acabes pagant perquè tornin...
1: Demanant-los que tornin i pagar... I a més, clar, en el moment en què tu els pagues, el que estàs fent és aquest ofici, aquesta feina, torni a ser productiva i rentable. Una cosa que està desapareixent perquè ha deixat,
0: sí, sí,
1: de ser-ho, perquè la burocràcia se'ls ha menjat...
0: Bàsicament,
1: ara és
0: per valoritzar un,
1: clar,
0: ofici que s'està
1: pagant. I el mateix amb l'agricultura, eh? El que fan és a donar uns diners, pagar uns diners per la creació d'aquests mosaics de cultiu. Per tant, tornes a fer que l'agricultura torni a ser rentable. I, per tant, recuperes oficis que, d'altra banda, són necessaris, crees feina i ajudes en això de la gestió forestal. Mm-hmm. I d'altra banda parlen, òbviament, d'aquestes cremes controlades com les que ens ha comentat més d'una vegada Enric Arbaqués.
0: Doncs article molt interessant al País. Què hi afegim, Carola?
1: Un altre, Lara. Un cas que recorda una mica el que passa a Sitges, tot i que hi ha diferències, però hi ha un restaurant a Sant Vicenç de Montalt, que es diu La Caleta,
0: sí,
1: que acaba de rebre una notificació de desnonament per part de la demarcació de costes perquè tanqui de manera immediata. És un restaurant que té, no sé si deia 70 anys de... Sí, 3 dècades, 70, mm-hmm, no, més de 3 dècades, 70 anys gairebé de vida, perquè és un restaurant familiar que ha anat passant anys. Aquest restaurant era propietat fins ara, l'espai on està entre la platja i la carretera, es veu que era propietari Adif. El 2017 Adif va cedir la propietat a demarcació de costes

0: Per tant, el Ministeri...
1: Però és que aquesta, aquesta gent té un contracte amb Adif vigent.
0: Sí, però ells tenien des del 2015, des d'abans d'aquesta cessió de propietat, diguéssim, a demarcació de costes, ells tenien un contracte del 2015 que els hi permetien durant 15 anys quedar-se allà.
1: Fins al 2030.
0: Doncs ha arribat un jutge i ha decidit que passa per davant la petició de costes de desnonar-los perquè no compleix la llei de costes, que aquí ens la coneixem molt bé, i ara estan en aquesta situació de nosaltres tenim un contracte vigent que diu que podem estar aquí 15 anys més, a més el restaurant funciona, tot el poble òbviament li dona suport, l'Ajuntament diu que farà de mediador, però demarcació de costes, RQR, no sé complir la llei, fora, cap a o sigui, heu de tancar, i estan en aquesta situació. Clar, m'ha recordat una mica també, òbviament hi ha diferències, no té res a, no, diguem que el cas és diferent, però sí que és...
2: Sí, hi ha una certa similitud.
0: Hi ha aquesta sembla d'insistència de costes, de carregar-se...
1: Deia aquesta qüestió de la regressió del litoral canvia la línia marítim terrestre i, per tant, aleshores... Sí. Però és que el problema ja no està en això. El problema és que els propietaris d'un restaurant puguin dir, bueno, fes el que vulguis, però tinc un contracte, jo aquí.
0: Efectivament.
1: Tinc un contracte, no podeu... No podeu... En el cas de Sitges, com saben tots vostès, són concessions exaurides ja.
0: Sí.
1: Però aquí estem parlant d'un contracte vigent, d'unes persones que tenen un contracte.
0: Però amb un propietari que no és l'actual,
1: ja
0: perquè va haver un canvi de propietat sense que ells els identifiquessin. I aquí ve el problema. Però... I acabo. Han trobat el Panam Clipper Endeavour, l'avió en què van morir 52 persones l'any 1952 a l'Atlàntic, a tocar de Puerto Rico.
1: Un avió de la Panam.
0: Sí, exacte. Mm. I que va ser l'avió... Pitor, l'han trobat a 600 metres de fundària. Una barbaritat, eh? O sigui, això s'ha aconseguit a través de tecnologia de radar. Sí, és molt difícil. Si no ha baixat algú a bussejar ni l'ha trobat, eh? Però hi havia molt de misteri amb aquest avió, però l'important és que aquest avió va ser el que va fer canviar tot el tema de la seguretat. És a dir, aquesta imatge que tenim tan clara i de la que s'ha fet pel·lícules i tot de les hosteses de vol i els hostesos de vol fent...
1: Donant instruccions.
0: Les instruccions. Tot això ve a partir... d'aquest vol, perquè aleshores no es feia, es veu que va morir molta gent perquè no es va voler llançar a mar quan el pilot
2: quin
0: estava
2: any, 52?
0: Dient...
1: El
0: 1952, sí senyor. Mm-hmm. I l'han trobat ara les restes
1: de l'avió.
0: De l'avió, han trobat ara les restes, unes fotografies que identifiquen clarament que és l'avió, i doncs això és un avió que va canviar el tema de la seguretat aèria, obligant a les xerrades d'emergència, va millorar els equips també de salvament de flotació, i fins i tot van durir protocols a l'hora de fer de quan passin accidents d'aquesta mena, perquè van morir 52 passatgers de 69 que hi havia, i entre altres coses va ser perquè no van fer cas de les recomanacions del pilot, que en la majoria dels casos van passar per us ho deien al mar. Òbviament estaven a l'Atlàntic i en taurons. No havia de ser fàcil, aquella decisió.
2: No, clar.
0: Es van quedar a sentadets al seient i doncs va morir, va ser una tragèdia.
1: I en matèria esportiva, un home que passaria per allò per ser... una estètica setantena, molt cabell així, molt funk, molt afro.
2: Parles de Karim Adeyemi?
1: Sí, senyor. Doncs, sí, senyor, alemany.
2: Alemany, sí, que sembla tot menys alemany.
1: Borussia de Dortmund, havia jugat.
2: Ve del Dortmund i va dir ahir, entre altres qüestions, que ha fitxat pel Barça gràcies a Hansi Flick, que és el que el va trucar i va dir, i va insistir bastant en el seu fitxatge. Es veu que Hansi Flick també vol Julián sí o sí. Julián Álvarez.
1: La història, però que no vam quedar que ja està.
2: La història de Julián Álvarez no sé com acabarà, perquè, vaja, jo crec que acabarà com va acabar la de Nico Williams, és a dir, que no vindrà. Però això és una opinió molt, molt personal.
0: Algú va dir que si Ferran s'anava a l'Atlètic, Julián Álvarez venia al Barça.
2: Sí.
0: Pot ser la jugada, no?
2: No sé si Ferran acabarà a l'Atlético, perquè el PSG es veu que també està molt interessat en poder-lo contractar. El futur de Ferran potser sí que va una mica lligat al de Julián, en el suposat que Ferran acabi el conjunt matalasser. Bé, doncs tot això per explicar que el Barça ahir va fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, aquest jugador alemany de 24 anys, signat fins al 2031, comença ja a entrenar sota les ordres del seu principal balador, que és Hansi Flick. A l'altre costat de la balança hi posem Frenkie de Jong, ahir al Barça... Ahir el Barça que va informar que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. De moment, no quiròfan.
1: Per què ell no vol?
2: Quan probablement... Aquesta història ja del jugador, jo no vull passar pel quiròfan. És a dir, t'has passat entre 3 i 4 mesos, final de la temporada passada, sense jugar. Te'n vas al Mundial, jugues...
0: Tornes trencat.
2: Tornes lesionat un altre cop.
1: I... Has de tranquil·litzar-te.
2: Sí.
0: Estàs enfadat doncs, amb Frenkie de Jong.
2: La gent no està massa...
1: Contenta.
2: Massa contenta, perquè ahir la xarxa...
0: Però a mi també m'ha creat atenció això, perquè tu quan vas al metge, és a dir, sí que hi ha situacions en les que et donen alternatives, no? Et pots operar o no et pots operar, tu tries. En aquest cas, no? Que hi ha metges esportius...
1: Ahir es disparava contra tothom, eh? Des de si els responsables de la selecció holandesa sabien la lesió que tenia, perquè ho van deixar jugar... si veritablement el van medicar d'una manera o d'una altra, o el van tractar d'una manera o d'una altra, o van deixar que això definitivament evolucionés i anés a més, i no tinguessin cap mena de mirament, i ara el Barça resulta que paga els plats trencats de no haver gestionat bé una situació complicada.
2: Perquè m'estem parlant de 3, 4, 5 mesos ben bons, eh?
1: O sigui que ara, en principi, si no recordo malament, Pitu, durant un mes s'ha de saber si aquesta postura de De Jong d'intentar que això es resolgui d'una manera... diguem-ne, natural, si es pot dir així, pot ser efectiva o no.
2: Això s'anomena tractament conservador.
1: D'acord. Si al cap d'un mes aquest tractament conservador no funciona, aleshores suposo que el Barça haurà d'imposar aquest criteri d'operar.
2: Crec que el propi jugador no descarta el quiròfan, evidentment, perquè... Clar,
1: és que esclar, arribarà un moment que alguna cosa...
2: Suposo que el mateix jugador ha de ser conscient que probablement operant-se doncs, solucionarà tots aquests problemes. Entenc també que no et vulguis operar, que prefereixis un tractament allò de dir, bueno, anem a fer... intentar evitar-ho, però vaja...
1: Com que els precedents no...
0: Els lligaments, no? Els lligaments, el trencament de lligaments, no?
2: Sí, sí,
0: els lligaments
2: el lligament lateral intern.
0: Els lligaments no es regeneren. O sigui, quan tens un lligament trencat, no hi ha possibilitat de regenerar-lo.
2: Sí, sí.
0: L'única manera és cosir-lo. Per tant, sí o sí, has d'operar. El que passa que de vegades hi ha situacions en les que una forta musculatura, és a dir, reforçar, diguem, tot l'espai que està al voltant d'aquell lligament, si no és una ruptura allò total, t'ho permet. T'ho dic per experiència amb el turmell i amb els lligaments. Però els lligaments sols, si hi ha trencat, si estan trencats... no regenerar.
1: D'acord. I com que l'històric de De Jong tampoc és per llençar coets, doncs aleshores...
2: Sí. Aquí s'ha ajuntat la fam i les ganes de menjar.
1: Molt.
2: El Barça femení ha renovat a Carol Graham Hansen fins a 2028 i jo estic molt content per aquesta jugadora perquè és una grandíssima jugadora, poc valorada.
1: Crec. I ella diu que si és valorada. per ella, probablement el Barça serà el seu únic club perquè acabarà la seva carrera aquí.
2: Jo és una jugadora que la poso a l'alçada de les Alexias, Aitanas, fins i tot un pèl per sobre. Mereixedora de la pilota d'or que no ha guanyat. Són aquells casos de grans jugadors que...
1: De la discreció.
2: Que no em diguis per què, doncs no han arribat a guanyar la pilota d'or. No sé, et poso
0: potser
2: un exemple.
0: Potser perquè tenien Alexi al costat.
2: En el cas del futbol masculí, per exemple, que Raúl González, el jugador del Madrid, no hagi guanyat mai la pilota d'or, quan probablement hauria estat mereixedor. M'ha vingut al cap Raúl, però n'hi ha uns quants també. El mateix Iniesta, el mateix Xavi, no sé.
1: A veure si jugarà aquí el caràcter... I...
2: Jo per mi és una jugadora increïble i bé, i renovant perquè el fàcil era bueno, marxa Alexia, marxa Mapi, marxen totes aquestes grans jugadores marxo i penso que el Barça i ella en
0: potser
2: aquest cas
0: potser també ha vist aquí ella l'oportunitat de brillar
2: no? I penso i ho va dir que ella aquí se sent molt a gust i que vaja, que el Barça és quan s'ho ha passat millor. Bé, doncs Graham Hansen que renova fins al 2028. En clau Barça també en un altre Barça, el de bàsquet, incorpora el polac Oleg Balcerowski, nou jugador del Barça de bàsquet, pivot de 2015 que ve d'Unicaja, és per tant el setè fitxatge del Barça de bàsquet. I el Tour de França, victòria amb ahir del ciclista equatorià en Richard Carapaz. A la general, res, Pogacar continua manant. Dilluns explicarem que Pogacar ha guanyat el Tour. Això és indiscutible.
1: No se podia saber.
2: Sí. El millor espanyol és Juan Ayuso, que està a cinquè, està 9-22, per tant, difícil que acabi entre els tres primers.
1: O sigui que diumenge, per tots aquells que diguin, mira, no sé què fer, l'etapa dels Camps Elisis, aquella etapa de les vistes de París, des de l'aire, tot plegat, bé, doncs la darrera etapa del Tour de França, que ja tenia el seu guanyador cantat des del principi. I a tots aquells que alguna vegada han fet servir la intel·ligència artificial o han anat a Grok, que és la intel·ligència artificial de Twitter, de X... sàpiguen que Elon Musk no li ha agradat gens l'Odissea de Nolan, de Christopher Nolan, i ha dit obertament, i a veure què en surt d'això, perquè fins i tot n'ha publicat uns fotogrames i ha dit que farà una versió de l'Odissea amb intel·ligència artificial, amb Grok, i una versió que respectarà escrupolosament el text original. Per tant, a veure quin surt i si d'aquí 4 dies ens presenten una Odissea en versió absolutament d'intel·ligència artificial.
0: Mira, jo dubto que Elon Musk hagi llegit Homer.
1: Això també és veritat.
0: Ho dubto molt.
1: Però com que segurament
0: no li...
1: I per
0: fer una versió allò escrupolosament literal...
1: Li posarà el text a la intel·ligència artificial.
0: Sí, clar. Hauria d'haver llegit Homer.
2: Ja ho tindríem.
1: Hazme una pel·lícula, un film, i li sortirà allà a veure què en surt. Això és el que ha proposat. De moment, 250 milions de dòlars va costar l'Odissea de Christopher Nolan i n'ha recaptat 260 en el primer cap de setmana. O sigui que ja està coberta la pel·lícula i quan acabi l'Open d'Escacs al Prado, tenen l'Odissea al Prado.
2: A partir del dia 3.
1: A partir del dia 3, eh? Pitu, gràcies, Carola, gràcies.
0: Adéu-siau. A tu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Arriba Jordi Casas House, el programa que presenta Jordi Casas, el mestre del house.

Jordi Casas ha punxat a Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.

0: Les 10 i 28 ja no estem en etapa escolar, ara estem de vacances, però encara ens arriben algunes notícies relacionades amb formació acadèmica, en aquest cas amb premis relacionats amb el món acadèmic. En aquest cas es tracta del primer premi de la Universitat de Barcelona al millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals amb el seu treball Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. I qui és l'autora d'aquest treball? Doncs la ribetana Wanda Falkowska. Què tal, Wanda?
1: Hola.
0: Bon dia, benvinguda. Escolta'm, quan et van donar aquest premi?
1: Me'l van donar al principis de juliol, fa com dues setmanes.
0: Molt bé, ha estat el treball de recerca, no?, de batxillerat, no?, que has fet. Per què un treball sobre el festival de cinema? Entenc que ets fan, que és seguidora del festival.
1: Doncs fa dos anys, gairebé dos anys, quan tocava escollir el tema del treball de recerca, sí, volia combinar les coses que m'agradaven, que és el cinema principalment, però tant des del punt com a espectadora com a creadora. O sigui, jo en treballs d'institut, que ni calia fer vídeos, sempre acabava fent vídeos. He fet sobre el cicle de l'aigua, sobre vaquers, sobre detectius. Llavors aquest és com el meu projecte més gran fins avui. I combinar, doncs, un festival que va sobre espectadors, però des del punt de que jo estic creant una obra sobre ell, és com una combinació de les dues parts del cinema que m'agrada.
0: Que t'agrada, no? I explica'ns de què va. Es tracta de l'elaboració d'un documental, eh? Tu has fet un documental sobre el festival, però de què parles en aquest documental?
1: Doncs, el treball de recerca, cal que hi hagi un punt de recerca,
0: sí,
1: però el meu treball és més de creació, perquè hi ha altra gent que fa experiments i coses així. Jo el que he fet és, en el meu treball escrit, explicar primer el que he après sobre Sitges i després el meu procés de creació. I el documental encara no l'he acabat, tinc el tràiler, te'l puc passar també.
0: Home, sí, passa'ns el que el mirarem.
1: I hi ha diverses seccions, perquè jo he entrevistat a totes les persones que he volgut, han acabat sent unes 30 persones, i hi ha temes com l'història, que ja té gairebé 60 anys, o sigui, per exemple, he pogut parlar amb el fill d'un dels fundadors. Llavors he fet un recorregut per tota la història, també hem parlat de l'actualitat, del futur.
0: Sí.
1: Després tenim el funcionament una mica de quines seccions hi ha, els voluntaris, activitats paral·leles...
0: Per tant, és un documental en el que expliques una mica com és i què és el festival, no? Parles una mica de tot, és a dir, no et centres en una única qüestió, no et centres només en la programació o no et centres només en els treballadors, sinó que parles en general del festival.
1: Sí, fins i tot, això potser us interessa, parlo de la connexió del festival amb Sitges, que és molt important. Molta gent que hi treballa són sitgetans.
0: I això no ho sabies fins... És a dir, d'alguna manera t'ha permet descobrir això? T'ha permès descobrir tot això? És a dir, has descobert realment fent aquest documental?
1: Sí, perquè jo realment abans de fer aquest documental sí que havia anat al festival algun cop com a espectadora, però mai m'hi havia endinsat. I ara... doncs sé tot el que m'han explicat, que són moltes coses, i també he fet investigació pel meu propi compte.
0: Un documental que entenc que tens intenció d'acabar-lo.
1: Sí, ara estic en això. Per exemple, just ahir estava fent... perquè el festival organitza un concurs d'aparadors, de decoració. Una de les persones amb les quals vaig parlar, el Jordi Bassols, que és voluntari veterà, el seu pare, als 90, tenia una botiga de roba i ell de petit el convencia per crear aquests aparadors i feia unes decoracions molt boniques. Ell ha acabat sent enginyer, llavors feia botons, coses interactives i sempre guanyaven entrades per festival següent, però jo també vaig voler buscar exemples més moderns i, per exemple, ahir vaig contactar amb una botiga que vaig trobar a internet que es deia Cinco Elementos, que és d'aquí, immediatament em van passar fotos, o sigui, en general estic molt sorpresa per tota la col·laboració que he trobat. Tanta gent m'ha donat el seu temps, el seu material, i sense ells no hauria sigut possible, i també per ells vull acabar el documental.
0: Per la participació, no? Per la predisposició, entenc, de tota aquesta gent de Sitges, no? Que entenc que t'ha volgut col·laborar amb tu amb aquest treball. Quan et van donar el premi, què creus que és el que hem valorat del premi? Tu què creus que és el que hem valorat?
1: Doncs la cerimònia és de totes les facultats de la UB, hi ha sí? moltes, però abans de donar el premi de cada facultat van parlar una mica dels seus criteris i llavors doncs, van descriure que els interessava doncs, un llenguatge desenvolupat, diferents seccions, etc, que jo suposo que el meu treball ho tenia, i van dir que van ser presentats 17 treballs d'aquesta facultat i va haver-hi 5 premis. Suposo que el meu és el que van considerar més adequat, més adient al que buscaven, perquè vaig guanyar el primer premi.
0: Escolta, amb tu et vols dedicar a això de l'audiovisual?
1: Sí, fa poc m'he matriculat ja a la Universitat Pompeu Fabra.
0: Comunicació audiovisual?
1: Sí.
0: Perquè aquest any començaràs la universitat, aleshores, sí. Per tant, entenc que ets una molt bona estudiant perquè demanen nota per comunicació audiovisual a Pompeu Fabra, no? Sí, és una nota elevadeta.
1: La nota era 11, la nota d'ETA era 11,7, sí. Però jo ja tenia matriculat un hora, així que...
0: La Wanda és una estudiant excel·lent, per tant, entenc que comences amb il·lusió, però més enllà de que vulguis estudiar comunicació audiovisual, entenc que tens clar que t'hi vols dedicar això de l'audiovisual en la part creativa?
1: Sí, o sigui, el bo dels estudis de comunicació audiovisual a la Pompeu és els primers 2 anys fas una mica de tot, fins i tot toques ràdio, tele, i després ja pots decidir-te una mica direcció, escriure guió, jo encara no m'he decidit, però per això tinc aquest temps.
0: D'acord, però tot estaria bé, és a dir, de moment tot t'agrada d'aquest món, eh?
1: Sí, perquè quan estava fent el documental realment vaig haver de fer una mica de tot.
0: I t'agrada la ciència-ficció, entenc, també?
1: Sí, m'agrada la ciència-ficció. O sigui, és que el Festival Fantàstic és ciència-ficció, fantasia, terror, que són tots els que el gènere que més m'agrada.
0: És el que a tu t'agrada, no?
1: Sí.
0: Doncs això, i ho barreges amb audiovisual, diguem que estàs al teu paradís, no? El Festival de Cinema. Et planteges, per exemple, no sé si has estat mai voluntària del festival?
1: No, però m'agradaria ser-ho algun any, potser el que ve.
0: Perquè saps que, el que tu deies, que obren, diguéssim, convocatòria a molta gent, no només de Sitges, sinó del territori i més enllà, a que participin en alguns treballant i altres com a voluntaris, que la figura dels voluntaris al festival és molt important, ho hauràs descobert també, no?, durant aquest documental.
1: Sí, tinc una secció sobre voluntaris, sobre com van començar i com estan connectats amb els voluntaris dels Jocs Olímpics a Barcelona.
0: Sí, sí, exacte, aquí, que és quan va començar tota aquesta història del voluntariat, va començar sobretot això amb les Olimpiades l'any 92. Per tant, d'alguna manera, no sé si sents que aquest serà el teu... Tu has dit, he fet molts vídeos, molts treballs a vídeos durant el curs, però no sé si sents que aquest serà el teu primer gran treball?
1: Sí.
0: Audiovisual? Sí? Tens una mica aquesta sensació?
1: Sí, per això, o sigui, hi he dedicat molt de temps i tinc molta il·lusió d'acabar-lo, perquè...
0: Quan durarà? Tens previst que duri quan?
1: Un dels meus problemes és reduir la durada.
0: És que això és de les coses més difícils.
1: Sí, no sé, és que hi ha tantes coses tan interessants que m'han explicat que potser el divideixo en 2 parts. Perquè com ja... O sigui, és que no, ni acaben d'explicar les seccions.
0: Per tant, estàs ara valorant, no? Entenc que retallar, no? Treure coses és el més difícil, no?
1: Sí, perquè si tens 30 hores de...
0: Què és el que has descobert fent el festival que més t'ha cridat l'atenció? Fent aquest documental, perdó.
1: Doncs he conegut a molta gent que m'han explicat anècdotes divertides, també, no sé, és com que l'he vist de moltes formes al festival, de forma més personal, més oficial, perquè he parlat amb l'organització, he pogut anar a l'oficina del festival. Durant el festival em van donar una acreditació per poder gravar, entrar a tots els llocs que volia. Vaig parlar amb gent convidada, directors de cine.
0: Amb què graves? L'has fet amb el mòbil? Amb què ho fas?
1: No, tinc un equip bastant potent, o sigui, que vam anar comprant. Tinc 2 càmeres principals, amb trípodes, també tinc micròfons, o sigui, ho estic fent el millor que puc.
0: Tot això és inversió teva, eh?
1: Sí, bueno, i de la meva família.
0: Vaja, sí, sí, vull dir que és particular, diguéssim, la inversió,
1: sí, sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, però això es queda i ho podré utilitzar.
0: Clar, clar, clar, no, no, això serà ja per tu per sempre, no?
1: Sí.
0: I entenc que amb la intenció... Tens altres idees de documentals o de projectes audiovisuals en el cap?
1: A veure, jo miro moltes pel·lícules i sempre veig coses que m'inspiren o m'agraden. Ara mateix no tinc res en concret perquè estic concentrada en acabar
0: amb aquest
1: això.
0: Documental. Però, per exemple, t'agradaria mai fer ficció?
1: Sí, perquè... Jo crec que és el món de crear un documental i crear ficció és molt diferent, perquè tens un guió i l'estàs seguint. Potser d'una forma és més fàcil, perquè el documental és agafar coses que no controles i crear una narrativa. I aquí ja la tens creada d'abans. són mons molt diferents, llavors també m'interessa experimentar l'altra part.
0: Però entenc que ets consumidora de ficció, no? I consumidora de ciència-ficció, a més, de fantasia, terror, tot plegat, i t'hi veus això, dirigint, per exemple, una pel·lícula sent directora d'una pel·li de terror, o no sé si ets més de terror, més de fantasia, de ciència-ficció...
1: És que m'agraden les tres, sí.
0: Ha vingut vestida negra, ja els hi dic, és bastant el perfil de seguidora del Fantàstic, que això t'ho han explicat, no? Que són com... va amb la polsareta del Fantàstic, amb diverses polsaretes del Fantàstic, vull dir que segueixes bastant el patró, del seguidor, la seguidora fidel del festival. Aquesta afició la comparteixes amb algú o és una afició que et neix a tu sola i després has anat entenc una coneixent gent?
1: Els meus pares són també de la mateixa espècie. I també...
0: De la mateixa espècie.
1: I també, una curiositat, fa poc vaig anar als Pirineus,
0: sí,
1: a Espot, i una senyora de l'hotel veig que porta una samarreta de personatges de terror, Chucky, sí, de Scream. Li pregunto, coneixes el Festival de Sitges? Em diu, vinc cada any amb la meva mare, que ve des del principi. O sigui, aquests fans del Fantàstic es troben fins i tot en els racons més remots,
0: sí,
1: de Catalunya.
0: Sí, i fins i tot fora de Catalunya. Digue'm alguna pel·lícula que t'hagi marcat.
1: A veure...
0: O que alguna que recordis, sí, allò especialment i que digues, va, aquesta sí, l'he vist, o que igual l'hagis vist moltes vegades.
1: Sempre quan fan aquesta pregunta se t'oblida tot, però jo puc, no sé, a mi m'agrada molt Donnie Darko o la saga de Chucky, perquè és com... m'agrada la barreja d'humor i terror.
0: Uh-huh.
1: Que per exemple l'any passat va ser com el tema del Festival de Sitges,
0: sí,
1: que el logo era una calavera amb, sí, amb un nas de pallasso.
0: Sí, sí, sí, sí. Has vist la imatge del cartell d'aquest any?
1: La què?
0: Has vist el cartell d'aquest any, de l'edició d'aquest any?
1: Sí, que Carrie...
0: Has vist la pel·lícula de Carrie?
1: Sí.
0: I no has tingut por? La pel·lícula de Carrie d'humor en té poc, eh?
1: Ja, però no, a mi les úniques pel·lícules que no m'agraden són que tenen com crueltat, però sense explicació.
0: D'acord, quan és un excés de crueltat, no? Que sí, dius, no, que sense justificar, diguéssim, no?
1: Sí, però sí, és com més animada, com dibuixos animats. O sigui, és real. Per exemple, Possessió Infernal, o sigui, ahir ja sí que hi ha com violència i tot això, però és com des d'un to més humorístic, llavors això sí que m'agrada. I a més, els efectes especials, no a ordinador, sinó pràctics, són molt interessants. Jo vaig fer un treball a l'institut sobre això.
0: Sobre els efectes especials?
1: Sí, però no amb ordinador, sinó abans. O sigui, per
0: com
1: exemple,
0: es feien abans, sí, sí.
1: El Georges Méliès,
0: sí.
1: Méliès. Ell va ser un dels primers directors de cinema així fantàstic, que, per exemple, El viatge a la lluna, coses així, també m'interessa.
0: És a dir, t'interessa tot el que té a veure amb el món audiovisual, tot el que té a veure... Tu creus que això... Perquè això et ve de... O sigui, això et neix dels pares, et neix d'aquesta proximitat amb Sitges i el festival? És a dir, no sé si creus que d'alguna manera el fet de viure a Ribes, estudiar a Ribes i tenir aquest festival tan a prop ha ajudat d'alguna manera a que la teva afició fos més forta cap a aquest cinema, que òbviament no ha de determinar res. Però no sé si creus que t'ha ajudat això.
1: Principalment, això també ho he parlat en el meu documental, un fan del Fantàstic és que creix veient aquestes coses i això se li queda dins fins al final de la seva vida. Llavors, la part principal és consumir aquest tipus de material, però tenir Sitges al costat, òbviament, ajuda. I, doncs...
0: Qui va ser la primera persona que et va posar una pel·li de Fantàstic o de terror? Van ser els pares?
1: Sí.
0: I recordes quina?
1: És que jo...
0: O de les primeres pel·lis, allò, les primeres pel·lis de terror que vas veure, potser. O així de Fantàstic, que diguis... Perquè entenc que aquí els pares han ajudat, no?, d'alguna manera,
1: sí.
0: És a dir, si ells també són seguidors i fans d'aquest tipus de cinema, no?, en determinat moment haurien dit, va, Wanda, ja tens edat per veure aquesta pel·lícula, l'anem a veure.
1: No me'n recordo de cap pel·lícula específica, però me'n recordo quan jo m'anava a dormir, els meus pares ja es posaven a veure pel·lícules, no sempre de terror, per exemple, la primera de Avatar,
0: sí.
1: una nit jo no podia dormir i em vaig quedar a veure-la amb ells. I, bueno, també... Jo crec que hi ha incidit el món dels videojocs, que no té molt a veure amb el Festival de Sitges, encara que fins i tot una de les entrevistes vam acabar parlant de la intersecció, perquè el cine té a veure amb la literatura i amb els videojocs també, o sigui, està tot interconnectat. Llavors jo ja de petita jugava a videojocs que, per exemple, ets una, com es diu, una cheerleader,
0: sí,
1: una animadora que mata zombis amb una motosserra gegant.
0: Clar, i era bastant terrorífic això, eh? Bastant de ciència-ficció. Has pogut entrevistar el director del festival?
1: L'Àngel Sala, sí.
0: I què tal?
1: Doncs va ser interessant, va ser una de les primeres persones que vaig entrevistar, la segona. La primera va ser la Mònica, que és l'altra directora.
0: Sí, la directora de la Fundació, sí.
1: Amb dos, també el Diego, que és com forma part de l'equip, sí, de direcció. És que els tres es nota que viuen pel cine. És que l'Àngel m'ho va explicar, que és que si et dediques a això és tota la teva vida, són hores. Per exemple, tenen contacte amb altres festivals a l'altra punta del món, tenen videotrucades a les 4 del matí. Va ser molt interessant. I ell, fins i tot, tenia una reunió o alguna cosa, estaven picant a la porta perquè estava fent l'entrevista a l'oficina del festival i ell m'estava dient, no, tranquil·la, acabem, perquè suposo que li interessa parlar del seu festival.
0: Però també, no sé si també et sents afortunada en aquest sentit, no? És a dir, que no sé si tots els directors del festival són tan accessibles, no? Com entenc que ho ha estat aquest, no? Amb un estudiant que, imagina't la quantitat d'entrevistes que li demana a l'Àngel Sala, que per cert, la setmana vinent, el divendres, els tindrem aquí a l'Àngel i a la Mònica, perquè, com sempre, molt amablement passen per la ràdio cada any abans de festival. Per tant, t'hi veus, Wanda? T'hi sí. veus en aquest món, eh? T'agradaria.
1: La setmana que ve, quan els vegis, pregunta'ls si se'n recorden de l'entrevista.
0: Sí, i els i tant, que els hi preguntaré. Els hi preguntaré, a més, els hi preguntaré també perquè... no sé fins a quin punt és esperançador també per un sector que òbviament funciona molt bé perquè el festival funciona com un tret, cada any fa rècord de vendes, etc, i d'entrades i tot plegat, però també és esperançador, entenc, veure joves com tu, Wanda, que us interesseu per aquest món, per aquesta secció, que voleu formar part d'aquesta indústria, de la manera que sigui, no? Encara ets jove i encara has de decidir si creant, si escrivint, o de quina manera, no? Voldràs formar part, però tens clar que vols dedicar-te a aquest món, no? I que d'alguna manera et vols que la teva vida laboral vagi en la direcció de, del cinema de ciència-ficció i del món audiovisual, no?
1: Sí.
0: Ho tens claríssim. Fa molt de temps que ho tens clar, això?
1: A veure, jo... A mi em costa una mica decidir-me per un sol camí, però he decidit per estudiar això, per poder endinsar-me i conèixer gent, i jo suposo seguir per aquest camí, i també m'agradaria seguir doncs, al voltant d'aquest festival, perquè ja que he après tant, he conegut a tantes persones, doncs no me'n vull separar.
0: Clar, quines alternatives et barallaves? Diguem, allò de, si no era comunicació visual, què et plantejaves? Dius, em costa molt triar, no? Perquè entenc que t'agraden moltes coses.
1: També m'agrada la història.
0: Uh-huh.
1: O sigui, jo, per exemple, a la selectivitat pots fer examinar-te o de filosofia, d'història.
0: Què has fet, l'humanístic? Què has fet,
1: sí,
0: l'humanístic?
1: I vaig escollir, doncs, història.
0: Uh-huh.
1: Però he escollit al final audiovisuals perquè és una cosa que, encara que no en l'àmbit professional, sí que ja tinc pràctica, ja he provat una mica de tot, o sigui, de fer la idea i realitzar-la.
0: I tot el que fas a nivell de documental i a nivell de treball audiovisual, tot és autodidacte? Has après tu sola a fer servir la càmera? Has après tu sola a editar vídeos? Ho has fet tot de manera autodidacta o t'has format d'alguna manera? Has fet algun curs?
1: No tinc cap formació així oficial. El meu pare ja sabia una mica, encara que no ha treballat d'això, però sí que m'ha ajudat doncs, a entrar en el món. Però a internet també hi ha moltes coses i al final aprens fent. O sigui, editar. Jo ja he passat per alguns programes d'edició amb els seus problemes tècnics, perquè, per exemple, quan tens un projecte tan gran i és un ordinador de casa, és potent, però al final...
0: Costa, no? Sí. No, costa que d'alguna manera, perquè clar, s'ha de treballar molta imatge, tot això pesa, ocupa espai, no? L'ordinador, si no és molt potent, va molt lent, no? I cada petita modificació que fas d'una imatge tarda molt de temps, no? A la que has de fer el render final pots estar-te hores, no? Vull dir que d'aquí també, una mica també aquí entenc que segurament ho posen en valor i també d'aquí aquest premi, no? De que amb els mitjans que disposeu als joves, no? Que són mitjans d'usuari, no? Tingueu capacitat de fer aquest documental. Per tant, tu el que vas presentar va ser el tràiler. O què vas presentar,
1: sí,
0: el premi?
1: Vaig presentar el meu treball escrit, que és el que sempre s'entrega, que té l'enllaç al meu tràiler. Uh-huh. Jo suposo que van llegir i el van veure.
0: Uh-huh. Perfecte. Tens entrades ja... Bueno, entrades... Sí, no sé si tens entrades ja pel Festival de Sitges, de cinema, o t'has vist ja alguna... Has vist... Bé, s'han anunciat alguns títols, encara no hi han... Han tret que estan els abonaments a la venda. No sé si estan els abonaments a la venda, però s'han anunciat ja títols. Ja estàs ja esperant-lo, m'imagino, no?
1: Sí, o sigui, el quòrum de la qüestió és que jo estic acabant la pel·lícula, ja he parlat amb el festival, la vull estrenar en algun lloc.
0: Ah, molt bé.
1: En el festival, no sé si en aquesta edició es podrà, estic, ara que estic lliure l'estic intentant acabar, i si no també, perquè jo vaig anar al Retiro al Prado, als sí? cinemes principals,
0: sí.
1: allà em van dir que també els hi agradaria posar la meva pel·lícula, i si no... Fins i tot arribes al centre parroquial.
0: Arribes, no? Clar, no sé si això seria com el colofó final, no, Wanda? És a dir, que el festival, no sé si aquesta edició o l'edició de l'any que ve, que serà la 60ª, per cert, en algun espai del festival, per petit que sigui, puguin emetre el teu documental, no sé si això seria com la cirereta del pastís.
1: Sí, perquè al final jo... I, o sigui, són un festival i estan rebent un documental sobre ells mateixos. Jo crec que voldran aprofitar l'ocasió, però ja veurem.
0: Algú ha vist alguna cosa d'aquest documental més enllà del tràiler? És a dir, si és els pares, els has ensenyat, sí, si tens meus... algun amic, si... És a dir, amb qui, no sé si tens ajuda, no? Algú que et faci una mica de crítica, de dir, escolta'm, això treu, o això posa, o això m'agrada molt, o això em grinyola...
1: Principalment els meus pares, perquè jo quan feia les entrevistes necessitava gent per portar tot l'equipament, el meu germà fins i tot, però el meu pare va estar en totes les entrevistes, perquè com que són dues càmeres, llavors ell és el que més involucrat està i llavors m'està ajudant molt. La meva mare també, perquè necessites un punt de vista més de fora,
0: clar.
1: Perquè al final jo estic tan endinsada que ja no ho veig des de fora. No ho veig com...
0: I t'han fet aquesta opinió de fora, que dius tu, externa, t'ha fet canviar coses? T'ha fet canviar una mica la visió de tot plegat? O et fa canviar una mica la visió de vegades? Igual tu estàs molt emparrada amb una idea, vull anar per aquí, de sobte et fan un comentari i dius, ah, potser sí que haig de tombar-ho més cap aquí.
1: Sí, coses específiques d'una persona diu alguna cosa i a mi em semblava interessant o que graciosa i em diuen... això no queda bé perquè no s'entén el que diu, coses així, perquè al final no és un documental per a mi, o sigui, ha de ser una cosa que s'entengui generalment. Llavors està, o sigui, és que no pots fer un projecte així sol perquè et perds en el teu punt de vista.
0: Clar. Quantes pàgines té el treball?
1: Té 80 i pico.
0: Oh, Déu-n'hi-do, i quant de temps has tardat en fer aquest treball?
1: Jo, és que el problema és que jo em vaig concentrar en fer la pel·lícula, llavors el treball escrit l'anava fent, per exemple, tenia com un diari que anava dient,
0: sí?
1: Demà aniré a entrevistar el regidor de Cultura de Sitges,
0: sí?
1: I explicava com m'anava i coses, sí? Així, però o sigui, són 80 pàgines però hi ha fotos, vaig fer com una taula de tot l'equipament que vaig utilitzar que ocupa diverses pàgines.
0: D'acord, d'acord, i el documental des de quan hi estàs treballant amb aquest documental? Des de que vas decidir que faries aquest tema? Fa 2 anys, deies?
1: Sí, o sigui, ens van fer decidir el desembre de fa 2 anys, sí? O sigui, 2024, suposo. Sí? I llavors vaig contactar al gener ja amb el festival, que el meu corresponsal principal, que em va donar molts contactes, sí? Era el Víctor Esquirol, que sí? Era el cap de premsa.
0: Era el cap de premsa, un cap de premsa fantàstic, sí. Per ser, hem de dir, un cap de premsa fantàstic que va tenir aquest festival. Aquest any també és encantador, en Joan Oliver, mallorquí molt maco, aquí encara no li hem posat cara, però segur que en breu tindrem oportunitat, però és veritat que en Víctor Esquirol nosaltres li hem posat, li hem agraït sempre molt perquè els... no sé si va estar aquí 2 anys o 4, no sé quants va estar aquí, però ens va tractar també meravellosament bé a Ràdio Maricel.
1: Sí.
0: Per doncs, tant, també et va tractar molt bé a tu.
1: Sí, a mi, o sigui, gràcies a ell vaig poder parlar amb l'Àngel Sala i vaig poder fer-ho tot. I el seu successor, el Joan Oliver, abans de succeir-lo, em va contactar amb mi per si podia utilitzar el meu tràiler per alguna cosa que estava fent als seus estudis.
0: Molt bé, per tant, ja tens contacte amb l'actual cap de premsa del festival. Quina entrevista t'ha marcat més, o t'ha agradat més, o t'ha impactat més? Pel que t'ha dit, potser, o t'ha sorprès, no ho sé.
1: És que he parlat amb persones molt diverses, o sigui, de diferents països.
0: Però, per exemple, no sé si recordes una de les entrevistes que dius, de la que sortissis d'aquesta entrevista, de, uau, quina entrevista.
1: A veure, jo crec que també depèn de com expliquen les coses les persones. Hi ha gent que té coses interessants per dir, però potser parla més lent...
0: Sí, no es tracta de dir que sigui una persona molt important. Igual sí. L'entrevista que va impactar més era l'entrevista amb un voluntari. Vull dir, no té res a veure, no cal que sigui...
1: Sí.
0: No necessàriament ha de ser el director. De vegades t'impacten entrevistes, això el que dius tu, per la manera com parlen, com t'ho expliquen, com ho viuen, com ho senten, no?
1: Doncs jo, a veure, jo m'ho vaig passar molt bé, per exemple, en l'entrevista amb el Jordi Bassols, que ja l'he mencionat, que sí? És un voluntari veterà que era com més una conversa, o sigui, ens ho vam passar molt bé, o sigui, ella, perquè ell és molt mitòman, que li agraden les celebritats, llavors m'explicava coses de qui va conèixer, què li va sorprendre... Per exemple, em va explicar el Ridley Scott, que quasi l'aixafa un ascensor per culpa seva, coses així.
0: Uh-huh. Anècdotes aquestes divertides, no? Sí. Ets mitòmana, tu?
1: Jo no tant, no, o sigui... Sí que poso cara en bastants directors i actors, però tampoc m'obsessiona tant. Però ara que estic fent, des que estic fent el documental, sempre que veig un actor diu ha estat a Sitges. Per exemple, estava veient la pel·lícula de Zorro. Els dos Zorro, Anthony Hopkins i Antonio Banderas, han estat aquí.
0: Sí, tots dos, sí, sí, sí. És que per Sitges ha passat molta gent. En 59 edicions que farem aquest any, 60 edicions de festival. L'any que ve, imaginin-se, el festival, hem de dir, el festival de cinema de gènere més important del món. I com a festival de cinema, més enllà del gènere, no? També, d'entre els més importants del món, sens dubte, en aquest top 5 està el festival de Sitges. Aquest premi, més enllà del reconeixement, té alguna cosa més? No sé si té un regal en diners o... Sí?
1: Sí, és un diploma. D'acord. I després el primer premi eren 600 euros.
0: D'acord, que has invertit en material?
1: Encara no me'ls han passat.
0: Home... És a dir, donen el diploma, però els diners encara no. Encara
1: suposo
0: no t'han de fer l'ingrés.
1: Suposo que estan fent la comptabilitat.
0: Ah, d'acord, d'acord. I ja tens previst o pensat en què gastar-te'ls?
1: No, per ara me'ls quedaré, però quan surti alguna cosa que vulgui comprar, suposo que els gastaré.
0: Però és probable que els destinis a material audiovisual?
1: Sí, encara que a la universitat proporcionen coses i ja tinc... Però me'ls guardaré, me'ls guardaré.
0: Molt bé, doncs la Wanda Falkowska, alumna de segon de batxillerat de Can Puig. D'on ets, Wanda? Wanda Falkowska, ets catalana, és evident, perquè vius aquí, parles català perfectament, però tens orígens de...?
1: De Polònia. Jo he nascut...
0: Ah, has nascut a Polònia?
1: He nascut a Varsovia, a la capital, i em vaig mudar aquí quan tenia 8 anys. O sigui, porto 10 anys aquí.
0: 10 anys aquí. I a més m'han dit que parles molts idiomes.
1: Sí, jo parlo en polonès, que és la meva
0: llengua materna. Sí. A casa parlem en polonès?
1: Sí. Uh-huh. Polonès, català, castellà, anglès, una mica de francès. Tinc el B2, que me vaig fer fa dos anys. I, bueno, llatí, vaig fer llatí, però això no es parla.
0: Clar, molt bé, molt bé. Molt bé, perfecte. Déu-n'hi-do, 5 idiomes, eh? Déu-n'hi-do, et situa en una posició privilegiada. Això també, per moure's en el món del cinema, deu ser interessant, no? Perquè, clar...
1: Sí, no podria haver entrevistat la gent que venia de fora si no sabia anglès.
0: Si no sabessis l'anglès, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs el que dèiem, la Wanda Falkowska, que acaba d'endur-se, s'ha endut el primer premi de la Universitat de Barcelona al millor treball de recerca de batxillerat en la modalitat de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, amb un treball que es titula Sitges, un festival fantàstic, elaboració d'un documental sobre el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un documental que encara no està acabat, però que vol acabar, del que té el tràiler. Entenc que aquest documental després el penjaràs a YouTube, algun lloc perquè la gent el pugui veure?
1: De fet, el meu tràiler ja està penjat a YouTube.
0: D'acord, a on el trobem, Wanda? En quin? El teu YouTube?
1: Sí, es diu, si busques Sitges, 2 punts, un festival fantàstic...
0: Apareix,
1: sí,
0: vale.
1: Però jo et puc passar l'enllaç.
0: Vale, perfecte, ho dic perquè també qui ens escolti igual diu «Ah, ostres, m'encantaria veure el tràiler, m'encantaria no sé què», doncs entrant al teu YouTube, no? Que és, no sé si és YouTube de Wanda...
1: Sí, bueno, posa Wanda i Artur, que sóc jo i el meu pare.
0: D'acord, teniu un YouTube compartit.
1: Però només hi ha penjat el tràiler, no hi ha res més.
0: Perfecte, bueno, doncs interessant per si algú té ganes i interès, perquè aquí Sitges també tenim molta falera pel fantàstic, ja sabem que hi ha molt seguidor, molt fan, i a veure si t'animes i t'apuntes a la llista de voluntaris. Jo crec que t'encaixa... a la perfecció això, de ser voluntari al festival, i ara que aniràs a la universitat i que els horaris són més flexibles a la universitat, potser tu pots muntar d'alguna manera, i segur que és una experiència... No coneixes ningú que sigui voluntari al festival?
1: Bueno, la gent que he entrevistat.
0: Ah, però d'amics, això no coneixes ningú,
1: No, però jo crec que podria convèncer algun.
0: Ah, tens amics que segueixen d'alguna manera aquesta línia teva de la ciència-ficció, de terror, tot això? Ho comparteixes? Tens amics amb qui comparteixes aquesta afició?
1: No molts, però alguns sí. Sí, hi ha gent. I a més jo puc convèncer, puc convèncer.
0: Tens capacitat de convicció, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Wanda, escolta'm, gràcies per la visita, enhorabona per aquest premi, un orgull també per Can Puig, per l'institut, òbviament, on s'ha format i on ha estudiat la Wanda, que una alumna seva doncs hagi rebut aquest primer premi. Per cert, que la Wanda no és la primera vegada que participa en un... No sé si entrevista en ràdio n'havies fet mai...
1: Crec que no.
0: No, però ella havia participat, això sí, ja, amb el podcast de Literacura't, que és aquest podcast que porta la Lídia Gázquez i la Raquel Casas. La Lídia Gázquez, en aquests moments, directora del centre d'adults de Sitges, però també durant anys professora a Can Puig, va ser professora teva, no?
1: Sí, de castellà.
0: Perquè la Wanda Manda de cinema és una grandíssima lectora, em sembla, no? També de ficció, ciència ficció i fantasia, no?
1: Sí,
0: bastant. Et mous en aquest món, Wanda? Això és una manera de... No sé si és una manera també de sortir de l'actualitat i d'alguna manera del servei portar-lo i, no sé, desconnectar i no sé si també de curar de vegades, no?, situacions...
1: Sí, és interessant perquè això també ho cobreixo al meu documental, de que si el cinema fantàstic i en general el cinema fantàstic és escapisme o al final són els problemes de tots els dies en un altre escenari.
0: I tu què creus?
1: Jo crec que amb dues versions són veritat, perquè hi ha algunes històries que són tan anades d'olla que ja no tenen cap relació amb la realitat, que t'endinses en un altre món i t'oblides una mica de la teva vida, però hi ha altres... que això, per exemple, la ciència-ficció juga molt en què podria passar si que fins i tot es podria acabar fent realitat.
0: Mm-hmm. Per tenir una mica de les dues coses, no?
1: Sí.
0: Però en tot cas entenc que ajuda a la ment, és a dir, per la salut mental, em sembla que això en parlava al podcast, no? És a dir, per la salut mental és un gènere que creus que funciona, que va bé, i ho pregunto també perquè vivim en un... Sí, perquè la ciència-ficció i aquest gènere, el fantàstic, funciona molt i molt bé. I això ho diuen les dades, que funciona molt i molt bé i no parem de veure pel·lícules que surten tot plegat relacionat amb la fantasia, amb la ciència-ficció, i alhora vivim en un món en què cada vegada la salut mental, no?, la tenim més feble, no?, i és més present, i no sé si creus que és una via d'escapament, més enllà de que s'assembli més a la realitat o plantegi realitats possibles o no, o idees boges. No sé si creus que és una bona via d'escapament per aquest món en el que vivim, en què la salut mental també està tan qüestionada o està de vegades tan feble, no?, tan afeblida.
1: Jo crec que avui en dia ja se sap que aquest tipus de gènere és bo, perquè al final la gent que s'endinsa en ell és com que també potencia la creativitat o li permet explorar potser problemes que li podrien passar, coses així, perquè abans, o sigui, aquest tipus de cinema, la gent deia, si hi ha violència és que sortiran assassins i coses així, que no és veritat. O sigui, la gent, tothom pot separar la veritat de la ficció i, no sé, jo crec que és beneficiós.
0: Que ajuda, no? Sí. En tot cas, a ella l'ha ajudat. Wanda, un plaer, moltíssimes gràcies per la visita.
1: Gràcies a tu.

0: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa, incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: vine a la aventura. Cuando salí de Venezuela, Venezuela no estaba tan mal. Y vine, como te he dicho, a una aventura y en verdad que...
1: ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué te ibas a quedar?
0: Bueno, me enamoré. Ah, el amor.
1: Ya intuía que anava per aquí.
0: Sí. I nada.
1: ¿Estás enamorada d'un sitgetà?
0: Bueno, él es de Huesca, d'acord, pero toda la vida ha vivido en Sitges
1: d'acord,
0: también.
1: D'acord,
0: y Sitges, claro, y de ese amor nacieron dos niñas, una de 19 y una de 14, y nada, y me quedé en Sitges. Sí, pero los 25 años en Sitges.
1: Sí. ¿Y anabas cada año a Venezuela?
0: Sí, cada año. Tenía el privilegio que podía ir cada año. Y mis hijas conocen Venezuela y le encantan la comida venezolana.
1: ¿Y cómo están viviendo ellas eso?
0: Oye, es súper, la pequeña es bastante, siempre está, mamá, mira lo que ha pasado. Y bastante ansiosa porque iba conmigo en el vuelo. Y dice, mamá, ¿y si hubieran estado aquí, mamá? Y yo digo, bueno, no pasó nada, gracias a Dios nos fuimos. Porque las dos estábamos, teníamos el mismo, bueno, íbamos el 21. Y estaba súper...
2: Bueno, yo quiero dar las gracias a un chef que ¿sí? ha llevado su organización ahí y unos grupos de voluntarios que están haciendo comidas en Venezuela para todo el voluntariado, a los gente que han ido de otros países como españoles, como de Uruguay, como de todos estos países que han ido, y esta gente lleva tiempo desde que empezó, desde el minuto cero, haciendo comida, y el chef se llama... Es el español José Andrés ha llevado su grupo ahí de gente, les están ayudando, los sigo, siempre reposteo las cosas de ellos. De verdad, muchísimas gracias España y muchísimas gracias a este chef. Yo como del gremio de hostelería, de verdad que me siento orgullosa y le agradezco muchísimo lo que está haciendo por
1: nosotros.
2: Aquesta
1: és com la part bonica que surt d'una tragèdia, no? Que és aquesta humanitat, no? Aquests moviments humanitaris que apareixen a la resta del món, no? Que vosaltres esteu veient amb aquest punt de recollida, no? Que és com per buscar una part bonica d'una tragèdia, perquè la tragèdia continua existint. I jo no sé si el neguit també, Jennifer, és de veure el que deia jo al principi, que ja no és portada a les notícies Venezuela. Amb prou feines està a la pàgina 5 Venezuela, no? I vosaltres, que parleu a diari amb els vostres amics, familiars, el que deia ara l'Anna, és una tragèdia molt més gran del que ni tan sols som capaços d'imaginar-nos el que està passant allà. És a dir, encara estan i seguiran traient cossos enterrats i a sota les runes. Aleshores, veure que això ja ha passat, com que ja han passat dos dies en aquest món tan ràpid que vivim, que sembla que tot el que va passar ahir ja és història, no sé si això també fa mal de dir, home, no pot ser, hem de seguir aquí perquè tardarem molt de temps en recuperar, que el Venezuela es recuperi, no?
3: Sí, mira, passa una cosa curiosa. No és que no estem, sí que estem. El que passa és que el que vulgui estar, estarà. Aquestes persones que volen estar, estaran des del principi fins a que aquesta ajuda o el que se necessiti estaran. Les tragèdies podem treure de nosaltres el millor o el pitjor. A la meva neboda li han robat el poco que li quedava de ruïts, han agafat les seves coses i d'ella moltes. Estan passant moltíssimes coses allà i no és solament robar, és tot el patiment de que el meu marit s'ha mort. He de fer ara l'enterrament, he de portar allà. Ella ha tret el seu marit de les runes, ella mateixa amb els seus germans, els cunyats. I aquestes coses no podem superar fàcilment i aquest patiment ja ve a nosaltres aquí a Sitges, a mi, a la meva família i a tota la família ja està bé, però està bé perquè té on està, perquè està el meu germà, està el seu pare, però aquest patiment és el que ara nosaltres portem, que estem intentant d'una manera o una altra, com diu, el que he dit a la primera, quan
1: sí,
3: es van veure,
1: aquesta
3: cadena de favor, crec fidelment, perquè és així, és l'única manera, que no se suelte i se deje ja i que no s'oblide.
1: Sentiu que hi ha també una necessitat, no sé si s'ho plantegen, de marxar d'allà? És a dir, no sé si es farà més palesa aquesta necessitat de...
3: Segurament. Hi ha moltes iniciatives de assessories fiscals que estan intentant portar gent que vulgui. Però és que no poden, perquè han de fer primer un munt de tràmits. Aquest tràmit de que, mira, has d'apuntar-te aquí perquè tu ets damnificada i has d'estar aquí, doncs has de fer una cua, i amb tot aquest patiment estàs fent una cua, t'estan donant un número perquè puguis pujar no sé on per apuntar-te perquè... O sigui, que és una...

Les 11:38, en el que queda programa, parlarem de música feta per un jove de Sitges, de música que serà present al cicle Imprescindibles i de música que sona així.

0: Lo noto que me quiere.
1: Reggaeton Sitgetà, ho podem dir així, eh? Reggaeton Sitgetà, el tema es diu Pensar en ti i l'autor d'aquest tema i de tants altres és en Pau Montoliu. Pau, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvingut. Bon dia, escolta'm, seràs el cicle Imprescindibles,
2: sí,
1: que
2: correcte.
1: Com saben és aquest cicle que, que s'inclou dins el marc del Festival Terramar, que feu com de taloners, no?, dels artistes. En el teu cas serà dimarts 11 d'agost.
2: Sí, correcte.
1: Taloner de Sopa de Cabra, d'alguna manera. I amb aquesta música teva que sona reggaeton,
2: correcte.
1: Sona molt reggaeton, i que és com la teva afició que has convertit en la teva professió.
2: Correcte, sí.
1: Com ve això? Com comença d'aquesta afició per la música?
2: Això va començar com més o menys per la pandèmia,
1: sí?
2: Per el 2020, més o menys, una cosa així. I em va vindre així com la inspiració de dir, vinga, vaig a provar a fer música, no sé què, tenia una aplicació al mòbil... I vaig fer una amistat amb un amic de Tarragona, crec que era així, i vam muntar així com un estudi. I rei, a partir d'allà pues, vam fer així com freestyle, no sé què, i fèiem un gènere així com determinat. I a partir d'allà pues, ja vaig començar com a seguir una trajectòria, i rei, a partir d'allà pues, ja vaig tornar com un hobby, en més de hobby ja pues, una cosa seria com...
1: S'ha convertit en una cosa més, perquè en Pau això ho va començar a fer, que estudiava, no?
2: Sí.
1: Va fer... Curiós, també. Curiós i no ho sé, jo ho he lligat. I li ha fet gràcia que ho lligués, eh? Ell ha estudiat un grau de barberia.
2: Sí, correcte.
1: Sí, en Pau és barber, també, eh? I diu, no té res a veure. Dic jo, no sé, potser sí que té a veure, no? Perquè el món del reggaeton, el look, la imatge, que és una cosa que es cuida molt,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és molt.
1: Tot el tema d'aquest pentinat que porteu ara, que porta per descomptat el Pau, tot ben rapadet aquí al costat, però impoluto, eh? Tot perfecte, allò, ben d'arci. Però no t'hi has dedicat mai, així ni has treballat mai de barber.
2: De barber encara no he treballat mai. Sí.
1: Per tant, és a dir, vas estudiar, entenc que perquè t'agradava, no? Perquè veies
2: sí.
1: que era una opció professional, però t'ha acabat tirant més la música.
2: Sí, mira que també em va vindre per la pandèmia, més o menys, em va vindre per la mateixa
1: sí?
2: època. Sí.
1: Sí? Caram, i per què? Per què al final has decidit, per què la música t'aporta més, et dona més? Perquè és un món difícil també, no? I és un món en el que no sé si dedicar-s'hi, hi ha gent que ho pot veure com llunyà o complicat, no? Per què?
2: Sí, és un món difícil, l'únic que has de seguir i ser constant i no parar mai. I per molt que costi, seguir endavant.
1: I com ho fas ara? Perquè m'has dit que no, que fas música a estudis d'aquí del territori, no? Vilanova,
2: sí,
1: Ribes...
2: Sí, tinc molts estudis i tal, tinc diferents productors per cada gènere, potser vull fer un trap o un altre gènere diferent, així com R&B o reggaeton, i tinc diferents productors.
1: Contactes amb ells, llogueu un estudi i graveu.
2: Sí, correcte.
1: Tan fàcil com això, eh?
2: Sí,
1: bueno, tan fàcil. Sona fàcil de dir, entenc que no és fàcil de fer. Per tant, tot el dia fem música i tu t'hi vols dedicar a això? És a dir, tu veus el teu futur professional en aquest món?
2: Sí, jo crec que en aquest món puc arribar bastant lluny.
1: Sí? Ho tens clar, eh?
2: Sí, ho tinc molt clar. Sí.
1: I què és el que fa tenir-ho clar? No sé si els inputs de la gent que quan tu fas els temes, el que et diuen, productors... És a dir, què és el que et fa veure-ho tan clar?
2: Tant com productors, tant com artistes així que
1: sí?
2: ja són grans i tal, que ja són, tenen un gran nom a la indústria, que et diguin, hòstia, Pau, el que estàs fent està molt bé. Això ja és un gran
1: I
2: pas.
1: I tot autodidacta, perquè no tenies, és a dir, no et ve d'una tradició familiar, diguem
2: no, res,
1: que
2: res, res,
1: no tenies formació musical, o sí?
2: Que no, tampoc. Gens de formació.
1: Per tant, és alguna cosa que neix de tu.
2: Sí, correcte. Sí.
1: Les lletres són teves, també?
2: També.
1: I de què parlen les teves cançons? Doncs
2: pues tinc alguna així com de pen reggaeton, així pues, més del que es porta ara, així rotllo més per discoteca i tal.
1: Com aquesta de Jewa, o com es diu?
2: La de Jewa.
1: La de Jewa, va, la posem? A veure com sona.

0: Sona molt discoteca, això, eh?
1: Sí,
0: sona
1: sí.
0: molt discoteca, perreo, no sé com li dieu això, eh?
1: Jo sí, ara perreo, sí,
0: perreo, no? Ho dic bé, m'estava fent la xula aquí, com si fos jo la jove. Què té aquest estil musical que està tot el jovent atrapat en això del reggaeton?
1: Doncs no sé, jo és amb l'únic que m'aspiro. També faig així R&B per així rotllo més amor. Puc fer
0: sí?
1: reggaeton. Puc fer així com més per, com he dit abans, així més
0: però
1: amor.
0: Però per què creus que atrapa el jovent aquesta música? Què creus que té que us atrapa
1: no
0: d'aquesta
1: sé què és el
0: manera?
1: Que té. No sé si suposo que serà la melodia o serà rotllo el que parla, la cançó o qualsevol cosa que com que trau a tot el jovent.
0: Sí, el que expliqueu, no? Que entenc que parles de tu amb aquestes lletres?
1: Sí, d'allò i algun una altra noia i tal.
0: D'una mica la teva experiència vital.
1: Sí, correcte.
0: Creus que això fa que sigui el que connecta? Perquè en Pau, sí. òbviament, és un noi molt jove.
1: Mm. Sí, sí, sí, sí.
0: Sí, no? Saps que el reggaeton també moltes vegades és qüestionat, no?, dins el món de la música, justament
1: sí,
0: per tenir lletres massa explícites, tot plegat.
1: Sí.
0: Tu, com, què hi penses en això?
1: Jo ho intento com camuflar, perquè hi ha coses que, pues, que hi ha molta gent que parla les cançons, que és mentira, que el millor que s'inventen qualsevol cosa i res, que jo canto el que em passa i el que... i el que considero que és adequat perquè
0: i el que sents,
1: cançó.
0: No?
1: Sí,
0: perquè això brota d'un? És a dir, no sé si brota, és a dir, si
1: això brota tal qual, com jo per exemple quan faig els temes, faig les melodies
0: sí?
1: i després ja començo a fer la lletra i allà brota d'allà i tal.
0: I és quan vas a l'estudi, no?
1: Sí,
0: i amb el
1: correcte.
0: Productor comenceu a muntar, no? Entenc que,
1: sí.
0: que ho feu amb, que ja saben que aquesta música no és tota feta amb sintetitzadors, és a dir, quins instruments
1: sí.
0: no hi apareixen?
1: Hi apareixen, però hi ha poquets.
0: Entre... Ah. Dir, que no hi ha sí. una guitarra normalment, no? O una trompeta
1: li,
0: o...
1: Li podries ficar,
0: li podries posar,
1: raro.
0: Però no ho feu, no? No ho acostumeu
1: raro,
0: a fer, no? No ho acostumeu a fer. Clar, això d'alguna manera ha començat tard a la teva carrera musical,
1: correcte,
0: no?
1: Sí.
0: On et veus? On t'imagines? Somies gran?
1: Somio bastant gran, sí.
0: Digue'm,
1: sí,
0: va,
1: sí, sí.
0: digue-ho, on t'imagines? T'imagines sent un nou Quevedo?
1: Per exemple.
0: Per exemple.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: T'inspires en artistes com Quevedo?
1: M'inspiro en molta gent de Canàries, sobretot.
0: De Canàries?
1: De Canàries.
0: Perquè hi ha un bon moviment reggaetonero?
1: Hi ha molt moviment, hi ha molta unió entre artistes. Aquí, per exemple, a Barcelona fa molta falta unió d'artistes
0: sí?
1: i tal. Sí? Sí, sí, sí. I, bueno, i res, això.
0: Coneixes ja artistes del sector, del món, tens contacte, relació, perquè no sé si això també és com una part difícil, no? Com entrar en aquesta xarxa enorme i un cop entres dins la xarxa potser ja és més fàcil, però entrar deu ser difícil, no?
1: És complicat, és complicat i tal, i bueno, tens com una... Has d'estar constant, fer música, no parar, i a partir d'allà comences a parlar, bueno, coneixes amb artistes i tal, i res, poquet a poc vas fent contacte. Jo, per exemple, l'altre dia vaig estar
0: sí?
1: amb amics de Quevedo,
0: sí?
1: vaig estar amb dos amics de Quevedo, Michael de la Calle, i ara fa res vaig estar, bueno, jo vaig estar amb ells i ja se'm van anar cap a Canàries, i la veritat és que va estar molt bé. A lo millor pot ser que per l'agost porti algun projecte amb ells.
0: Clar, òbviament tu ara ets optimista, estàs il·lusionat amb això, entenc que si no sempre tens com el pla B de la barberia, no? Que això està bé, no? Sempre
1: sí,
0: tenir
1: no
0: com
1: està,
0: aquesta
1: no
0: carta.
1: Malament.
0: Què et diuen a casa la família? Perquè de vegades la família, no, quan arriba el fill i diu mama, vull ser artista, que una mica és això, fa una mica de por, no? Què et diu la família?
1: Pues la meva mare i el meu pare, pues, els dos estan molt contents. Un més que l'altre, m'apoyen les dues, però sóc el...
0: Hi ha algú que ho veu més clar i altre que,
1: sí.
0: no? que li costa més, no?
1: L'altre que no ho veu tant, sí. Sí, sí, sí, sí, sí
0: per correcte. Què? Però per què? Justament per això? Per aquesta imatge que
1: sí,
0: tenim del món de la música?
1: Deuen dir... Buah, ells creuen, creuen que jo trauré fruits d'allà i que seré un artista bastant gran, però un més que l'altre.
0: Ells escolten la teva música?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí,
0: ah,
1: sí,
0: perquè
1: sí, sí.
0: és una música que també s'associa molt a una generació, no?
1: Sí, no, sí, sí. Molta gent gran ho escolta, eh?
0: Sí?
1: Per 50, 40 anys, sí, sí.
0: I els amics i això què?
1: Bé,
0: són,
1: a mi els encanta.
0: Són fans,
1: els
0: no?
1: Els primers que
0: són
1: sí.
0: fans totals, no?
1: Ja et dic.
0: Quina és... Tu has dit que escoltaves una mica música de tot, però hi ha alguna música que escoltis allò, o algun tema, alguna cançó que diguis aquesta la tinc ara clavada?
1: Pues que estic molt variat de música, tinc molta variació.
0: És a dir, t'alimentes sí, una mica de molts estils, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Molts tipus de... Escolto... I escolto molt de reggaeton, ja que m'inspiro
0: sí?
1: com molt amb reggaeton de la old school,
0: sí?
1: de la vella escola i tal. I, pues, escolto molt de Puerto Rico...
0: Anava a dir, és molt, molt llatí,
1: de
0: Llatinoamèrica,
1: sí.
0: efectivament.
1: Sí,
0: l'original,
1: sí.
0: diguéssim, allò
1: sí.
0: neix allà, allò
1: Reta.
0: Neix allà.
1: Sí, sí.
0: Estàs també com entrar en una cultura musical, no? Que no sé si això també sents sí, que és important, no?
1: Tenir... És un pas, també, sí. Sí, sí, sí. És com, jo, per exemple, ens feia així com rotllo mestre, però amb el temps com que, clar, llavors estava començant i feia un estil. I clar, com que he començat a fer reggaeton i tal, dic, hòstia, pues, com que m'he trobat més jo, saps?
0: Ah, tu creus que t'encaixa més amb tu?
1: Sí.
0: A hores d'ara, en aquests moments, encaixa més amb tu el reggaeton, no?
1: Correcte.
0: El Pau el poden trobar a Spotify com a Pau... Espera, ho buscaré. Ai, ara el t'he perdut una altra vegada. Pau, no, com a Pau, no?
1: Sí,
0: troben com a Pau, amb majúscules, Pau, i si no troben, perquè Pau es poden aparèixer uns quants, buscant, doncs això, alguns dels seus temes, com aquest Jiguà, o aquest Pensar en mi, no?
1: Sí, qualsevol tema.
0: Qualsevol tema, i el trobaran. Nosaltres també posarem l'enllaç. Actuarà el que dèiem, El dimarts 11 d'agost a l'escenari Viles del Festival Terramar, a les 20 hores, a les 8 del vespre. Saben que poden entrar, no és necessari que tingui l'entrada per l'artista del dia, que en aquell cas és Sopa de Cabra, sinó que poden comprar l'entrada única i exclusivament per entrar a l'espai del Village i veure el Pau, amb una entrada de 5 euros, crec que val. Serà la teva primera actuació, no?
1: Serà la meva segona aquest any.
0: Segona?
1: Sí, la meva segona.
0: Però
1: sí,
0: segona sí, sí. Aquest any o segona en total?
1: La tercera.
0: I sí. Què això? És a dir, que estàs aquí com començant també amb això.
1: Estic començant,
0: presentes al públic? Què és el que veurem? Et veurem a tu dalt de l'escenari? Què veurem?
1: Em veureu a mi a dalt de l'escenari i potser porto algun artista convidat, perquè jo el dia abans molta gent m'està preguntant, escolta, però tens poqueta música, tens poc repertori? I jo sí, però és que no saps el que ve aquí abans d'aquell dia.
0: Ah!
1: Sí, sí, estic fent com un EP de 6 cançons, tal, més o menys.
0: D'acord.
1: 6-7 por ahí més o menys, i rei, portaré alguns artistes de diferents, o a lo millor sortiré jo sol, i a lo millor ve algun artista així rotllo de Canàries.
0: Ah, sí? Estàs mirant de convèncer algú perquè t'acompanyi. Per tant, clar, tens un repertori encara curt, però tens repertori. Entenc que la idea és anar creixent, no?, en repertori.
1: Sí, correcte.
0: Ara, el que es fa ara són presentar EPs, ja ho saben.
1: Sí,
0: que,
1: sí, sí.
0: Que la música funciona així ara, eh? Ara no es presenta un disc, i aquí ho fa, però no es presenta un disc amb cara bé 15 cançons, no. Ara es presenten EPs, a més els caduquen rapidíssim,
1: són curtets i estan molt bé, la veritat. Per exemple, no es fan tan pesats com un àlbum.
0: Sí.
1: Un àlbum, si fossis famós, que ni els famosos ni, els que ni la gent més escoltada tanta visita.
0: Efectivament, van fent EPs per aquesta cosa del consum ràpid, no?
1: Sí, sí, sí, per algú ràpid i dius, hòstia, pues m'agrada veure quina cançó...
0: És música per ballar, la teva? Diries que és música per ballar?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Música per disfrutar-la.
0: Per disfrutar-la. Sí. Tu la definiries així, eh? Com
1: sí,
0: música de...
1: i tinc com molts estils diferents.
0: Escolta'm, i l'has sentit ja alguna vegada en alguna discoteca? O no sé si també seria un somni aquest, no? Estar una dia en una discoteca i que posessin una cançó teva.
1: Sí, jo tinc... Bueno, vaig sonar, per exemple, en una discoteca d'aquí de l'Os de Mas, d'aquí Sitges,
0: sí?
1: Amb un pub. I va estar molt
0: en
1: guai.
0: Quin, en quin?
1: A l'Eternal.
0: Sí?
1: Sí, quedaves al... Abans era el Blitz o així.
0: Sí, no me'n recordo, sí.
1: Sí, i em van ficar la música allà i t'ho hòstia, mira.
0: I la gent la ballava? I què, aquesta sensació?
1: Una passada, és molt guai. Sí,
0: veure
1: sí,
0: la gent
1: sí.
0: Ballant la teva música,
1: ja
0: no?
1: Està molt guai.
0: Amb un local que, sí. Que soni, no? Ara l'altre és que sonin les ràdios, no? M'imagino.
1: Sí, ara també tinc algun projecte així entre mans, entre una discoteca així gran de Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
1: A la Daurada, potser sí. Tinc alguna cosa per i poqueta cosa més en discoteques.
0: Perquè, clar, ara també el tema de l'actuació en directe és una part clau, no?, en el món de l'artista
1: sí.
0: Musical. Tu tens ganes de créixer en aquest sentit?
1: Tinc moltes ganes. A part, jo disfruto molt tant com... Com es diu? Disfruto molt com, per exemple, gravar música.
0: Sí.
1: Però, per exemple, estar amb el públic allà davant és que és una passada.
0: És una mica aquesta sensació de DJ. No ets un DJ, però ets artista, però és una mica aquesta sensació, no?
1: Sí, menjar-te al públic directament, sí.
0: I cantar en funció també del que veus, del que sents, no? Veure's,
1: sí.
0: No? Veure'ls moure's cap aquí, cap allà. Deies, tens alguna actuació, per tant entenc que la teva idea és anar fent bolos.
1: Sí, correcte. Sí, sí, aquesta és la intenció. Anar creixent, poquet a poc, el que trigui, el que trigui.
0: Escolta'm, i això dona diners?
1: A veure, quan comences no dona tants diners, que és, per exemple, el cas que estic jo. Ara estic treballant
0: clar.
1: Per aconseguir fruits.
0: Clar.
1: Però ara, per exemple, que tinc així projectes així més grans i tal, com per exemple, com he dit abans, de la Daurada...
0: Sí, és a dir, acords, diguem, amb espais, no?
1: Ja són projectes més grans que
0: entenc
1: ja...
0: que són com contractes, no? Contractes de, sí. De, és a dir, forma, com d'artista, no?
1: Sí, correcte.
0: Un contracte artístic, doncs, X nits o a l'any o a la setmana, o ser l'artista, allò que li diuen, com li diuen, l'artista fixa, no? Del, de l'espai, coses d'aquestes, perquè la música en si, és a dir... les cançons perquè donin diners, què ha de passar?
1: Has d'agafar milions de visites o quasi arribar o arribar als 100.000... Bueno,
0: clar, és ahí, difícil,
1: sí,
0: no?
1: És molt complicat, sí.
0: Al final, per tant, guanyar diners de la música única i exclusivament entenc que és complicat, això,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per això molts artistes, és que inclús grans, treuen diners, en més de la seva música, de festivals o qualsevol cosa, concerts. És d'on més treus diners i fruits.
0: Ets consumidor de concerts, festivals i aquestes coses?
1: Sí, dels que m'agrada. L'únic que moltes vegades el millor pillo entrades, per exemple, em vaig veure, per exemple, com he dit abans, al Quevedo.
0: Sí?
1: Me'n vaig a Madrid perquè no vaig pillar
0: aquí
1: entrades.
0: Aquí no. I... és que, home, i encara que, les que vas trobar, encara que les vas trobar a Madrid, perquè allò va ser... en 5 minuts havien volat totes les entrades de Quevedo, clar. O sigui que és difícil. Algun artista amb el que t'agradaria pujar dalt d'un escenari?
1: Ja, amb Psycho i Quevedo. I amb l'UCRK també.
0: Que a mi ara m'està dient noms i com si em parlés en xino mandarín. Albert, tu què? Pilles algú? No, tampoc. No, ja està, és que no passa res, és un tema generacional. Quevedo sí.
1: Quevedo, fins allà sí. Fins allà
0: Quevedo sí, però perquè clar, és una cosa ja molt mainstream, no? Arribar, no sé què. Psycho em sona. Psycho em sona.
1: Érem molt amics abans.
0: Ah, d'acord. Sí. L'altre ja no. L'altre ja no em sona tant, tot i que segurament hauré escoltat algun tema, perquè també passa això, no? Ara, com que és tot tan efímer, de vegades escoltes la cançó et queda, però com que passa tan ràpid, el nom de l'artista costa que cali, no? Que
1: sí,
0: també passa.
1: Costa.
0: I se't queda la cançó, te'n recordes el tema de la melodia, però que et quedi el nom de l'artista, ostres, el consum és tan ràpid i caduca tan ràpid que encara no t'has après el nom de l'artista i ja gairebé aquell tema ha caducat. Quants temes tens a hores d'ara?
1: Ara
0: els que tens aquí
1: tinc...
0: penjats a l'Instagram? Ai, a l'Instagram, a l'Spotify?
1: Tinc 5 cançons, més o menys.
0: 5 cançons?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Ens poses alguna altra, Albert? Vinga, va, posa'ns alguna altra.

0: Ho xivo, eh? Aquesta cançó es diu Per què serà, no? I dius que és un altre gènere, això. Això és?
1: Això és trap. És com... La vaig voler fer així com més tranquil·la per transmetre els
0: joves
1: que
0: tenen... Què és
1: el trap?
0: Què és el trap? Com el definim?
1: El trap... I és que, per exemple, aquesta cançó vaig tornar així com molt sentimental i... No sé, jo vaig dir... Em vaig escoltar a la base perquè vaig estar en un campament d'artistes així i tal. Va ser l'any passat. I fins ara vaig fer... Més o menys perquè tinc verd, vaig fer el tema i vaig treure... La vaig treure aquest hivern. I pues, res, em vaig inspirar això, rotllo, molta gent té problemes amb relacions, de parelles i tal. I vaig dir, pues, res, vaig a explicar una mica la meva història i que la gent se senti com reflexionada amb el que...
0: I què expliques en aquesta cançó?
1: Amb aquesta cançó canto sobre que, pues, que he estat amb una noia i que, pues, com que les seves amigues com que li han dit coses de mi, que no estigui en mi, tal, no sé què, i bueno, és una mica tot el que es viu ara a les relacions d'avui en dia. Haciéndote la dura, diciendo que tú ya no querías nadie que
0: matas. Si cuando tú me vienes a la mente, estoy cansado. És despullar-se molt, no? Això també, és a dir, quan escrius cançons, si unes despulla per dins, d'alguna manera?
1: Es despulla una mica, l'únic que intento ser com no dir tot, perquè si no... Però
0: no explícit, sí. Però emocionalment sí que et despulles,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: i això no fa, et fa cosa? No sé si també hi ha un punt terapèutic aquí, de per curar tu sí. Les teves situacions, no? O escrius i cantes, no?
1: Sí, és una mica terapèutic, la veritat, com has dit així abans i tal. Perquè com que et desfos una mica i tal, i sents... I bueno, ajudes a que la gent que li ha passat també connecti amb tu, escolti la teva música més així, perquè a través d'allà.
0: Vinga, acabem. A mi m'agrada la discotequera, la de Jiwà. Posa-me-la i acabem amb això, va.

0: la ràdio. Que vagi molt bé el dimarts 11 d'agost. Els imprescindibles, no se'l perdin. Si no, segueixin a Instagram, a Spotify, a Scotty, perquè, escolta'm, això és reggaeton sitgetà. Tenim de totes Sitges, eh? També tenim reggaeton fet aquí i per un sitgetà. Pau, un plaer, gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Carola. Encantat. Moltes gràcies.
0: Vinga, fins aquí posem el punt i final. Avui sí, eh? A la setmana. Tornem dilluns a les 9, que acabin de passar bon cap de setmana. Adéu-siau.